Hem escrit l'equipatge. Un nou paisatge, un circ que dibuixa. Xarango caminant per la corda fluixa.

0: Hola, sóc en Luis Vizuete Prieto, creador i locutor del programa Un poco de todo y algo más en Esplugues FM. En trobareu cada setmana amb moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions, i en cada programa comentaré una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa, en Esplugues FM al dial 99.7 de la FM. Tots els dimarts a les 22 hores de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu, el podeu escoltar de nou a qualsevol hora a la carta de podcast espluguesfm.cat, un poco de todo y algo más.
1: Bé, el mapa indica que és la segona sortida.
2: Clar que no, si sortim per aquí anem cap a l'est i es parla altra banda. Fixa-t'hi bé.
1: Que sí? Ara en sabràs més tu que el mapa i la tecnologia?
2: A veure, ensenya'm el mòbil. Coneixent-te, segur que vas escriure malament la destinació.
3: Al volant, apartar la vista de la carretera pot provocar un accident. No te la fotis. Servei Català de Trànsit. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
4: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Canvi d'Alet, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador. Al centre ho trobarem Àngel Guimarà, a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier. Al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la Plana tenim 2 punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallerona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó, i també es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient.
5: Estàs escoltant Esplugues FM. Esplugues FM.
6: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugesfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
1: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.

0: Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
1: Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català. Per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial, aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat, el primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
2: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

pel seu nòvio. I Mario sap que el seu amor és impossible, però no hi pot fer res. Se torna boig sent lo culet que passeix a Gregorio. Se l'imagina en ple holgorio.

0: vas amb tes papers?
1: A fer tràmits per la preinscripció escolar.
0: I no tens IDCAT mòbil?
2: L'IDCAT mòbil és un sistema gratuït que et permet identificar-te digitalment per comunicar-te i fer tràmits amb l'administració catalana. És segur, no cal recordar cap contrasenya ni instal·lar cap programari. Dóna't d'alta a idcatmòbil.cat. Només has de tenir més de 16 anys, disposar d'un document d'identitat oficial o passaport i un telèfon mòbil.
0: Què? Vas a fer tràmits?
2: 012. La millor resposta.
3: Crònica de la vida d'Esplugues. 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent.

0: Si necessites ajuda, si vols que t'escoltin, si vols sentir una veu amiga, truca al telèfon de l'Esperança. Sempre hi trobaràs algú. Telèfon de l'Esperança. 93 414 48 48. Sempre hi trobaràs algú.
1: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, centre excursionista, tradicions i costums i servei per al lleure i ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social, gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre, al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També truquen al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
2: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Hola, sóc en Luis Vizuete Prieto, creador i locutor del programa Un poco de todo y algo más en Esplugues FM. En trobareu cada setmana amb moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions, i en cada programa comentaré una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa, en Esplugues FM al dial 99.7 de la FM. Tots els dimarts a les 22 hores de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu, el podeu escoltar de nou a qualsevol hora a la carta de podcast, espluguesfm.cat, un poco de todo y algo más.

0: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimerà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@aventesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
1: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.

0: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
1: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.
2: Si és amb condó, ell s'hi nega. I sense, jo passo.
3: Si ell imposa la seva voluntat en les relacions sexuals, és violència. Qui no respecta la llibertat de l'altre es converteix en agressor. Ni agressor, ni còmplice. Aturem les violències masclistes. Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Generalitat de Catalunya. 7,5 milions de futurs.
4: Esplugues Comerç. Per tracte personal i per la qualitat dels productes. Per comoditat i sostenibilitat. Per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.
5: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat.
6: Esplugues FM.
5: L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

Esperança, que va néixer al casino de l'Aliança i que van amplificar les ones de Ràdio Barcelona amb una sola missió. Que tots els nens i nenes juguin, somriguin i visquin la màgia d'una nit molt especial.

0: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
1: L'ús social del català s'apaga des de fa temps.
2: Al carrer,
1: al comerç,
3: al lliure,
1: a les oficines,
2: als patis de les escoles,
3: als bars,
1: als hospitals.
3: Si vols que el català se senti,
1: parla'l.
2: Tria'l.
3: Reclama'l.
2: Activa't per la llengua.
1: És urgent. Fes-ho ara.
2: La teua actitud és decisiva pel futur del català.
3: Entra a emergencialingüística.cat. Tu hi tens molt a fer.
4: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten als animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses, on es pot recollir aquest material a qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat.
5: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Carpe Diem, pautas y consejos que te ayudan a sentirte mejor. Con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugas FM.
1: Si et trobes en una situació de violència masclista, truca al 900 900 120 o envia un correu electrònic al 900 900 120@gencat.cat. És un servei confidencial i gratuït, operatiu les 24 hores del dia, de l'Institut Català de les Dones. Generalitat de Catalunya.
2: Sou una entitat?
3: Organització sense ànim de lucre?
4: Associació de veïns?
5: Artista?
6: ONG? Músic?
7: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
8: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
9: És gràcies!
10: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
3: Hasta luego, cocodrilo, no pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
4: Servei d'acreditació de competències professionals.
5: Jo porto molts anys treballant de venedora i ho he acreditat.
6: Jo he fet de cambrer i ho he acreditat.
7: Jo tinc experiència en informàtica i ho he acreditat.
4: Demostra el professional que hi ha darrere la teva feina. Si tens experiència laboral o formació no reconeguda, ara pots obtenir un certificat oficial d'allò que saps fer i créixer professionalment o continuar formant-te. Servei d'acreditació de competències professionals. Si ets professional, fes-ho oficial. Generalitat de Catalunya.
8: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Canvi d'Alet, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador, al centre ho trobarem Àngel Guimarà, a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier, al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la Plana tenim 2 punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallerona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó, i també es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient.
9: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Hola, sóc en Luis Bizuete Prieto, creador i locutor del programa Un poco de todo y algo más en Esplugues FM. En trobareu cada setmana amb moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions, i en cada programa comentarem una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa, en Esplugues FM al dial 99.7 de la FM. Tots els dimarts a les 22 hores de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu, el podeu escoltar de nou a qualsevol hora a la carta de podcast esplugesfm.cat. Un poco de todo y algo más.
1: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
2: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.
3: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
2: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

amb Lonely Heart, eh? Els hi és sonant contemporanis, electrònics, samplejats. Bueno, això va ser com una espècie de sacríleg pels fans històrics, però com que no en quedaven gaires, i com que el disc va arribar al número 1, el grup va quedar la mar de content. Aquí estem avui repassant la carrera de productor de Trevor Horn, una de les figures capdals per entendre les sonoritats sintetitzades i ampuloses dels 80, i ara ens agradaria escoltar potser el seu projecte més personal. Es tracta del grup Art of Noise, que jugava amb el tecnopop i l'experimentació fins a un punt lleugerament vanguardista. No cal dir que el cap pensant era el Trevor, però aquí també hi havia el Gary Langan, del seu equip, i la reglista Ain Dudley. Es tractava d'un grup de laboratori que van aconseguir, però, una cançó que va omplir les pistes de ball més atrevides, el Moments in Love.

0: Vanguardisme electrònic en aquest Moments in Love, en un cel obert que repassa la trajectòria del seu productor, el Trevor Horn, i que ara demana una pausa per tornar amb més perles signades per aquest home renaixentista.
1: El cel obert amb Lluís Gavaldà. Escoltes i cat. Música amb història per gent amb geografia.
0: Seguim aquí amb història, geografia i més peces que tens a casa o que has sentit i que no sabries que estan fetes sota la batuta del protagonista d'avui. Perquè ara mateix, confessem-nos, si estaves allí als 80 i anaves al Pachá, segur que algun dia vas ballar les Left to the Rhythm de la Grace Jones.

Funk amb arrels jamaicanes amb aquest Slave to the Rhythm, una de les peces que va fer que la Grace Jones fos la imatge andrògina per excel·lència d'aquesta dècada tan hedonista. Va, que hem d'acabar el programa i ho farem amb una de les darreres produccions de les més divertides i de les més inesperades, perquè barrejar Belle & Sebastian amb el seu indie pop d'orfebreria i Trevor Horn semblava un sacrilegi. I no, va ser una alenada d'aire fresc i va fer sonar els Belle & Sebastian com mai. Amb aquest Step Into My Office, Baby, l'equip del programa s'acomiada per avui. Albert Cots, control i muntatge, Núria serà en la documentació, Lluís Gavaldà us diu en salut i fins la propera. Adéu.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informa Sara Riera. S'agreuja la guerra entre els Estats Units i l'Iran quan no fa ni un mes de l'esperançador acord d'alto el foc. Aquesta matinada, l'exèrcit nord-americà torna a bombardejar el país persa en resposta ara a la mort la matinada passada de dos soldats durant l'atac contra la base dels Estats Units a Jordània. L'exèrcit nord-americà ha informat que torna a atacar l'Iran per vuitena nit consecutiva per ordre de Donald Trump. Argumenten que volen afeblir la capacitat de l'Iran en el control de l'estret d'Hormuz. Amb aquesta escalada del conflicte, el líder El Suprem de l'Iran ha assegurat que queda clar que la firma de Trump en el memoràndum de la treva no tenia cap valor. En un comunicat aquest dissabte, Mojtaba Khamenei ha anticipat que els Estats Units rebran lliçons inoblidables. Aquestes últimes hores tenen ja atacat les monarquies del Golf, Kuwait i Bahrein, que són aliats nord-americans a la regió. Diverses explosions sacsegen a aquesta hora també la capital d'Ucraïna, l'endemà que aquest país ataqués a Rússia i matés 8 persones i en ferís una seixantena més. Segons les primeres informacions, les detonacions s'han sentit fins i tot dins dels refugis antiaeris. La matinada passada, Kiev va llançar l'atac més letal contra els russos dels últims 2 anys. Va bombardejar 2 instal·lacions de la companyia de comerç electrònic més important del país, coneguda com l'Amazon Rus. Zelensky assegura que envia drons i material al front de guerra. A Catalunya aquest diumenge s'activa el nivell 4 per perill extrem d'incendi forestal a 22 municipis de 7 comarques. Continuarà restringit l'accés a 3 espais naturals, la Baronia de Rialb, la Ribera Salada i l'Espai Natural del Montmell Marmellà. Tot plegat després que aquest dissabte els bombers hagin treballat en 3 incendis més a Pontils, a la Conca de Barberà, a la Baronia de Rialb, justament, i a Vilademuls, al Pla de l'Estany. I Alemanya, que dimiteix el portaveu de la CDU, el conservador Jens Spahn, després de tenir amb el seu marit un fill per gestació subrogada als Estats Units. És una pràctica que està prohibida a Alemanya. Com a ministre de Sanitat, Spahn va ser contrari als ventres de lloguer i això li ha valgut ara aquestes crítiques de doble moral. El canceller alemany, Friedrich Merz, ha considerat correcta la decisió de Jens Spahn després d'haver-lo felicitat, però, per aquesta paternitat uns dies abans.
2: Divendres passat, Jens Spahn em va informar que ell i el seu marit serien pares. L'he felicitat.
3: Gratulat.
1: ...140.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, han participat aquest dissabte a la desfilada del Pride a Barcelona en defensa dels drets del col·lectiu LGTBIQ+. Una rua amb 70 grups, festiva i a la vegada reivindicativa, en què s'ha advertit que els discursos d'odi tornen a guanyar espai. Ernest Urtasun, el ministre de Cultura espanyol, destacava que no es pot abaixar la guàrdia.
4: Vull fer una crida a no donar res per fet i a mobilitzar-nos perquè cap extremista d'extrema dreta i perquè PP i Vox no provoquin ni un pas enrere en la defensa i en la garantia de les llibertats LGTBIQ+.
1: Coincidint amb el Pride, l'Observatori contra LGTBI-fòbia ha anunciat que ha registrat 170 incidències aquest any, la majoria al carrer. Esports, aquest diumenge final del Mundial, Espanya-Anglaterra a Nova York a les 9 del vespre. Aquesta matinada, Anglaterra ha guanyat el tercer lloc del Mundial després de derrotar per 6-4 França. Per cert,

0: danès Jonas Vingegaard. I aquest diumenge, 15a etapa, de nou de muntanya, seran 184 quilòmetres entre Champagnol i el plató de Solsona, amb un port de primera categoria, dos de tercera, i amb la meta d'etapa en un port de categoria especial.
1: Fins aquí les notícies. El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
2: A l'estiu canviem horaris i rutines. El que no canviem són les ganes d'acompanyar-vos i explicar-vos què passa. Perquè al matí de Catalunya Ràdio continuem pendents del que passa al món i també a casa nostra.
1: De 7 a 12, el matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
2: Aquest estiu, passi el que passi, som aquí per explicar-vos-ho. I també tindrem temps per l'entreteniment. Us acompanyem allà on sigueu.
3: Bon dia, són les dues. Quines són, a aquesta hora, les xifres?
4: Sigui qui sigui, tindrà l'encàrrec de...
3: Denuncien l'accés de burocràcia...
5: Catalunya migdia. L'informatiu central del cap de setmana de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
6: Avui a Lleida i de dijous a Barcelona. Ja
5: farem atenció a tots els fronts informatius. D'aquí...
3: I a casa nostra tornen a sortir
6: el carrer.
5: I de la resta del món.
3: Pendents de la cimera internacional...
5: Faci el temps que faci.
4: Més aviat sol, hi ha una petita interrupció...
5: Els dissabtes i els diumenges a les dues, Catalunya migdia, cap de setmana.

Les batalles, les aventures, les heroïcitats de la història de Catalunya i del món. En Guàrdia, amb Enric Calpena.

Entre el 28 de juliol i el 3 de setembre de l'any 1285, en temps de Pere II el Gran, una flota reduïda de galeres catalanes, reforçada en un segon i definitiu assalt per l'armada siciliana, encapçalada per l'almirall Roger de Llúria, es va enfrontar a una flota francesa que la superava clarament en nombre. Aquestes escaramusses van tenir lloc prop de les Formigues, uns petits illots situats a menys d'una milla de la costa entre Palamós i Palafrugell. Els vaixells catalans van aconseguir agafar per sorpresa l'armada francesa de Felip III l'Ardit i fer-la caure en un parany, en una de les batalles navals més interessants i més importants de la història de la Corona d'Aragó.

Pere el Gran, casat amb l'hereva legítima de Sicília, Constança, havia aconseguit arrabassar l'illa de les mans dels Anjou francesos, aprofitant una revolta local coneguda com les Vespres Sicilianes l'any 1283. Després d'aquesta conquesta, fonamental en l'expansió catalana per la Mediterrània, el papa Martí IV, que era francès, va excomunicar el rei Pere II i va nomenar sobirà de tots els seus regnes Carles de Valois, el fill segon del rei de França. El pontífex li va donar categoria de croada a l'exèrcit francès que el juny de 1285 estava disposat a invadir Catalunya. Un cop les forces enemigues van aconseguir entrar per l'Empordà, la croada contrària al rei Pere va posar setge a Girona. La guerra naval va adquirir una importància aleshores clau. Per tal de socórrer la ciutat, calia intentar que els francesos no els arribessin els queviures que estaven rebent des del port d'Aigües Mortes, a la Provença, i que es descarregaven a Roses i Sant Feliu de Guíxols. En un primer enfrontament, el juliol, les 11 galeres comandades per Berenguer Mallol i Ramon Marquet van aconseguir trencar una línia francesa de 24 galeres que els intentava encerclar. Tot i que les cròniques de Bernat Desclot i Ramon Muntaner discrepen alguns detalls importants d'aquest episodi, com la ubicació exacta, per exemple, l'arribada de les naus capitanejades per Roger de Llúria va precipitar la batalla definitiva, que es va resoldre la nit

0: del 3 al 4 de setembre, prop de Roses, el que va ser una victòria material i psicològica fonamental per la Marina catalana. Com és habitual, ens acompanya el doctor Josep Maria Soler i Sabater. Benvingut.
1: Hola, què tal?
0: Avui parlem d'una batalla fonamental, però que els que coneixem, i és la immensa majoria de la població, la costa catalana, les Illes Formigues, és un lloc molt bonic,
1: molt.
0: On alguna gent va fer petites excursions marítimes, sí. On quan et banyes ho veus allà davant, si tens la sort de banyar-te per allà, però això d'una batalla naval allà al costat és una cosa xocant.
1: Bueno, s'ha de dir que aquesta batalla, diguem, del 1285, gairebé surt tots els elements més llegendaris de la història de Catalunya medieval surt amb aquesta batalla o al voltant d'aquesta batalla.
0: Mm-hmm.
1: És a dir, surt per un cantó que, clar, Catalunya d'aquí es farà l'ama de Sicília. Surt el papa, que el papa, és a dir, vol posar com rei de Catalunya un rei francès, perquè ell és també francès, la qual cosa amb una croada, i també explica part de la enemistat històrica que en aquells anys ja entre França i el Regne de França amb Catalunya i Catalunya amb França. Després surt tot un aspecte nou, és a dir, que no tenim massa en compte, de partir d'aquí vindrà la gran expansió catalana cap a Orient, perquè clar, això es basa en una marina extraordinària, és a dir, moltes...
0: Clar, i a més la base de Sicília,
1: clar, és clau.
0: És que Sicília no és un lloc menor, jo ho hem comentat algunes vegades en aquest programa, no és un illot gros. Sicília és la clau del forment, del blat i de tot el que comporta, és la illa més important i el lloc més important en aquella zona del Mediterrani, és un salt, perquè la illa dona per això, per saltar cap a la península italiana, etcètera, etcètera.
1: És el que obre l'Orient i l'Occident del Mediterrani.
0: Exacte, és la clau, i per tant és la clau de volta del Mediterrani.
1: I a més de tot això, hi ha una cosa que és important. En la nostra història no tenim massa consciència d'una marina catalana exitosa. Doncs va ser no solament molt exitosa, sinó que serà el peu perquè després, fins gairebé al segle XX, la marina catalana sigui molt i molt important. Avui dia el món ha canviat, els viatges han canviat, les tecnologies han canviat, però durant tots aquests anys dins de la Mediterrània i en aquest període concret del segle XIII en surten tots els personatges que formen part, diguem, de l'imaginari col·lectiu mític català de la nostra extraordinària història medieval.
0: Qui ens ajudarà a posar peus a terra o peus a la nau, o sigui, que és el que toca, és el doctor Pol Junyent, doctor en Història Medieval per la Universitat de Barcelona, membre del grup de recerca consolidat que IMET, els noms, els grups de recerca sempre tenen uns noms absolutament absurds,
1: és a
0: dir, clarament aquest no és un exemple de tants noms absurds de qualsevol grup de recerca de qualsevol especialitat, que treballa la corona catalana aragonesa, l'islam i el món mediterrani. Doctor Junyent, Pol Junyent, moltíssimes gràcies per ser avui aquí amb nosaltres a l'Avantguàrdia.
2: Molt bon dia, Enric, i moltes gràcies per convidar-me. Molt bon dia, Josep. Doncs sí, com dèieu, sobretot enfocat a Sicília, que és el que m'heu deixat aquí a punta de vol. Jo recordo una frase de quan encara era estudiant de la carrera, del doctor Prim Bertran, que m'ha quedat gravada. Que
0: jo vaig moltes vegades i vam lamentar moltíssim la seva desaparició.
2: Sí, va ser una gran llàstima.
0: Inclús personalment, perquè l'estimàvem molt.
2: Totalment, com a historiador i com a persona, era una persona fenomenal.
0: Extraordinària,
2: i ell deia que Sicília, posat com a exemple, era el gran portaavions de la Mediterrània. És això el que heu dit, és el gran enllaç entre les dues vessants, les dues conques de la Mediterrània, també la oriental i la occidental.
0: Això explica, clar, no s'hagués pogut, malgrat les polítiques d'aliances matrimonials, que és en definitiva la clau de volta d'aquell moment en què Sicília passaria a l'entorn de la corona catalana aragonesa pel matrimoni de Pere amb Constança, però és clar, tu ja pots tenir tots els matrimonis que vulguis i els lligams dinàstics i el que vulguis, que si no tens un exèrcit en aquella època o unes forces potents, no, ja pots explicar el que sigui. Evidentment que hi havia un exèrcit de terra català, diguéssim, però la clau de volta també era la Marina. Sense la Marina ja podia ser casat amb qui vulguis, que Sicília no hagués sigut teva, no?
2: Tant la Marina comercial, que en aquests moments que estem entre les voltes de finals del segle XII com la Marina ja pròpiament Marina de Guerra, són claus de volta per poder consolidar una presència de la corona d'Aragó, de la corona catalana-aragonesa, sobretot sobretot en la Mediterrània Occidental, i fer front a aquests conflictes que comencen a explotar a finals del segle XII amb la guerra de les Vespres Sicilianes, i que no acaben, com diu, per exemple, el doctor David Abulafia, parla de la guerra dels 200 anys.
0: De l'Abulafia és magnífica, sí,
2: parla,
0: sí,
2: de la guerra dels 200 anys, aquest conflicte de la corona d'Aragó amb l'eix franco-angeví, que dura fins ben bé entrat al regnat d'Alfons el Magnànim.
0: Era especial la marina catalana o va tenir bons mariners? Perquè això podria ser coses diferents, que tecnològicament fos superior o que simplement l'habilitat dels mariners ho fos per tenir els èxits que va tenir.
2: Aquí hem de parlar d'una gran especialització de la marina, sobretot parlant de la marina mercant, que és el nucli que esdevindrà la marina reial i la marina de guerra. Hem de saber també que la marina mercant s'armava per protegir-se, i ja hi ha unes, des dels usatges i de les ordinacions de la defensa de la Ribera de Barcelona, ja hi ha unes bases, unes primeres pedres per assentar el que vindrà més endavant. I just la guerra de les Vespres Sicilianes, amb l'almirall Roger de Llúria, els nomenaments dels vicealmiralls de Catalunya i del Regne de València, això ja comença a explotar i es consolida, per exemple, en els regnats posteriors d'Alfons III o de Pere el Cerimoniós.
0: O sigui, era un muntatge institucional, per tant, o sigui, hi havia una estructura. Pensem que els estats medievals i la corona d'Aragó en aquest sentit no estaven començant a canviar, ja en el cas de Jaume I ja es notava la diferència, però tot i així eren estructures molt febles en comparació al que nosaltres ara pensem que és un estat, vull dir que tot estava una mica una sabata i una espardenya, la manera de fer-ho,
2: i econòmicament més febles que, per exemple, les potències de Gènova i Venècia, que a més tenien un sistema de reclutament o d'acordament molt diferent del propi de la corona d'Aragó. Ells vestien el seu uns estols navals mitjançant un sistema de circumscripcions que els assegurava un agent sempre. En canvi, la corona d'Aragó, el seu sistema era voluntari. Si és veritat que Pere el Gran, quan ja és rei de Sicília, intenta assajar el sistema franco dels Anjou, però els sicilians, amb el record del despotisme francès, diguem-ne, no ho veuen bé i es torna a potenciar el sistema voluntari, que a més el sistema voluntari què fa? Que hi van convençuts.
0: Ja.
2: Són reclutats convençuts.
0: El sistema voluntari tenia, suposo, també avantatges econòmiques, perquè si no tampoc la gent, per molt patriòtica que sigui, són quatre, però els altres 400 havien de tenir un incentiu més positiu, no?
2: Evidentment, el tenim totalment ja establert i controlat al segle, a primers del segle i mitjans del segle XIV, amb les armades de Sardenya d'Alfons III, amb la croada de 1309 contra Almeria, ja es comença a veure tot el sistema de les taules de reclutament, l'escrit de reials per anunciar que s'instal·lava una taula en un lloc, generalment, per exemple, amb les flotes es feia a la zona de la Llotja de Barcelona, el front marítim,
0: tenia lògica,
2: i la gent se'ls hi avançava una paga, sempre se'ls hi avançava una paga, una prorrata, una bestreta, perquè ells poguessin fer front a la compra d'armament o fins i tot saldar deutes de la família.
1: La pastanaga per endavant.
2: Exacte.
0: És que és el sistema.
2: I amb la pastanaga de després de la resta de la bestreta, un cop, o sigui, la resta del sou, un cop haver complert el servei.
0: És que és el mateix sistema que s'utilitzava fins a les guerres napoleòniques, és que estem parlant d'un sistema de reclutament molt, molt, molt establert a tota Europa. De paga a través de la crida, d'avançament de paga, d'uns acords pels quals el mariner, doncs, o se'l vesteix o no se'l vesteix, o dorm d'aquella manera, dorm. O sigui, és un contracte com una catedral i que té un punt, un rerefons, si voleu, patriòtic, però és només un rerefons llunyà,
1: És que a vegades l'expressió mercenari no completa exactament.
2: No, és que no ho són.
0: Sí, clar, clar.
2: No
0: clar,
2: ho són, perquè justament, jo dic reclutament perquè la gent m'entengui més aviat, o allistament, però realment el nom que s'utilitza en la documentació és acordament, perquè és, no deixa de ser una forma d'acord.
0: És un contracte.
2: És un contracte, i de fet té fermadors. Hi ha una gent que assegura aquell mariner, assegura aquell ballester, conforme complirà el seu servei. I després, per exemple, estava reglamentat i molt punit el fugir amb la paga.
0: Clar, lògic. Bé, tots els exèrcits del món, això sempre ha passat, l'avançament, clar, la temptació era dir sí, no em pagaran tot, però ja tinc una part, adéu-siau.
2: I els van a buscar,
0: Sí, home, i tant.
2: Els van a buscar, els persegueixen, i llavors sí que els envien a galeres, a remar, a bugar el rem.
1: Que és el càstig més dur.
2: Que no és un càstig comú a l'edat mitjana, bugar el rem, com si ho és a l'edat moderna, però en aquests casos se'ls envia a bugar.
0: Anem cap a les Illes Formigues. No, però està bé per fer una mica la idea de com anava la cosa. La conquesta de Sicília, aquesta conquesta inicial, és molt mal vista, com hem comentat, pels Anjou. El regne de França és un regne molt potent, no tant com serà posteriorment, però en tot cas és una gran potència europea.
2: Comparat amb la Corona
0: d'Aragó, se'l menja amb patates, diguéssim. Sí. Em sembla, recordo que hi havia unes xifres de població que parlaven de 10-12 milions de francesos en aquella època, i al voltant de mig milió de gent que vivia a la Corona d'Aragó. Només aquestes xifres ja et dona, encara que no siguin exactament correctes, perquè clar, és difícil de dir.
1: Sí, però encara no s'ha passat, diguem, la peste negra.
0: No sé.
1: Però sí, la població,
2: tenim unes poblacions altes.
0: Però la diferència és abismal. Encara que fos el doble la Corona d'Aragó, un milió, i fos menys, i fossin 8 milions, és igual, vull dir que estem parlant de...
1: La proporció és desmesurada.
2: Sí, sí. Desmesurada, i a més, compta amb que Pere el Gran està de sol. Els nobles d'Aragó no hi participen, no hi volen participar, estan revoltats contra el rei, o sigui, es troba molt sol.
0: I per tant, la situació té totes les de perdre, però no perden. Per què no perden? No. Amb aquesta fase inicial, no em refereixo a les Illes Formigues.
2: Sí, no perden, comencen perdent. Els francesos entren. Quan ja es convoca la croada, el papa Martí, francès, com has dit, li dona tenor de croada a l'exèrcit francès, i a més, aquesta posició ambivalent del rei de Mallorca, germà de Pere el Gran, de Jaume, ja aconsegueixen entrar a Perpinyà molt d'hora i es posen...
0: Controlava el regne de Mallorca, controlava el que coneixem com a Catalunya Nord, diguéssim.
2: El dit regne de Mallorca és quan té aquests segles aquests anys d'independència de la part nucli central de la Corona d'Aragó, derivat del testament de Jaume I. La gent a vegades no sap que la part del Rosselló pertanyia al regne de Mallorca. De fet, el gran palau de Perpinyà és el palau dels reis de Mallorca.
1: Arriba fins al Baridà, és a dir, el Pirineu arriba fins al Baridà, que ara més o menys diríem que seria cap a Martinet, una mica més cap allà, cap a Toloriu, tots aquells pobles d'allà, abans d'arribar a l'Urgellet, a l'Alt Urgell, de la Seu d'Urgell.
0: Sí, és més o menys l'actual Catalunya Nord, més o menys, diguéssim, no és exacte, però ens en pots fer una idea de més o menys que representa.
2: Sí, ens en podem fer una idea.
0: Esclar, per això és gairebé una traïció, que el teu germà deixi passar a les tropes que et van atacar, home, és una mica lleig, no?
2: Sí, a més, compta amb el suport de molts abats francesos, francesos, de l'actual Catalunya Nord, de la zona del Rosselló i dels Comtats, que veient el tenor de croada de l'exèrcit francès, de l'exèrcit croat, obren les portes i...
1: És
2: una croada. Es reten l'homenatge que deuen al papa, i per tant avancen fins a la plana de l'Empordà bastant
0: sense
2: de pressa.
0: Sense problema, no?
2: Amb alguna escaramussa, de fet... Elna aguanta les primeres tombades, però si no m'equivoco la salten i la cremen.
1: Tota aquella història Elna està molt ben explicada, van arrasen la població.
2: Sí.
0: Per tant, comença molt malament la cosa.
2: Té mala pinta, diguem.
0: Quina força catalana es pot oposar amb aquella força francesa? És molt gran la força francesa, primer.
2: És molt gran. Les cròniques ens parlen que, per exemple, hi havia uns 4.000 cavallers armats francesos, i un cavaller armat generalment no és un sol home, són diferents homes. És el cavaller, un ajudant, que els francesos en diuen cotiller, aquí a la baixa edat mitjana se'n diu pillard, i després diferents patges, que molts també van en cavall o són homes armats, ballesters que els acompanyaven. La llança francesa, aquesta mena d'unitat de cavalleria medieval, comptava d'entre 3 a vegades a 6 o 7 homes.
0: Clar, o sigui que
2: per tant, hem de comptar els cavallers, però els hem de multiplicar.
0: Clar, perquè a més una cosa que també de vegades s'oblida és que el cavaller, clar que portava un cavall, d'aquí li ve el nom, però no tenia només un cavall, n'hi havia diversos.
2: Clar.
0: I aquests diversos cavalls, alguns eren de guerra i altres eren simplement pels seus servidors que poguessin també acompanyar-lo, etcètera.
2: Gairebé hem de pensar que aquests grans exèrcits són com ciutats ambulants. I quan s'estableixen funcionen com ciutats ambulants, amb els seus mercats, amb els seus
0: transports. Sí, el sistema logístic no era dels exèrcits com actualment, en què els camions, per entendre'ns, traslladen d'un lloc a l'altre els queviures, sinó que els mercaders s'encarregaven de vendre sobre el terreny, fins i tot en el camp de batalla, de vendre els queviures. Clar, això és molt xocant, però a part de les prostitutes, els monjos que els acompanyaven, etcètera.
2: Forners, pastadors...
0: Sí, sí, de tot.
2: fusters, fabricants de molins de sang, que serien els molins d'animal, sí, per moldre el blat al mateix exèrcit, o fins i tot fabricants de moneda, perquè s'encunyaven monedes en els mateixos campaments medievals per anar pagant.
1: Clar, clar.
0: Per tant, era un exèrcit immens, troba en quina resistència? Què va poder posar per davant, Pere II?
2: Es va trobar en aquesta resistència més local i, clar, evident, estem parlant d'un moment que la corona d'Aragó, la Casa Reial, no té unes forces permanents i té un embolcall de nobles allegats al rei que poden armar les seves mainades, i al rei Pere el Gran no li queda res més que invocar l'usatge Prínceps Nanque, que és aquest usatge de Barcelona, que en un moment d'invasió, en un perill d'entrada d'agents estrangeres, com diuen les cròniques, al país, doncs es fa una lleva generalitzada, és una lleva de tots els homes capaços, amb certes excepcions, que això hi ha els juristes sempre ho van tipificant, amb excepcions dels forners, dels homes grans, dels homes massa joves, pot arribar a armar unes hosts per poder fer front, però s'ha de retirar de Girona, per exemple.
0: Ah, perquè no dona temps ni té prou potència. No?
1: Aquest concepte del príncep Namco sempre s'ha utilitzat en la història de Catalunya per dir que és molt de les raons de l'antimilitarisme històric de Catalunya. Sí. Perquè només has de servir el país quan el país està amb perill. Molt perill, si no, no cal. Però clar, príncep Namco, que vol dir? Que si el país està en perill, hi vas, però si no... Escolta, això són aventures militars que...
0: Jo no hi entro.
2: No ens van ni ens venen. Sí, sí. Sí, de fet, és un dels grans conflictes en època moderna, quan ja existeix la corona hispànica.
0: Sí, sí, sobretot la guerra dita dels segadors, doncs és el cas més clar. Tornem-hi al cas. Per tant, l'entrada sembla que és gairebé imparable, com a mínim, el màxim que es pot pretendre és frenar, però tot i així, els francesos no aconsegueixen avançar. Què està passant en el front marítim?
2: L'exèrcit francès necessitava no podia transportar tots els queviures amb exemples, amb carros, perquè era molt pesat, necessitava del mar. I llavors, mentre es va conquerint per terra, es va fent pinça pel mar. Això és un tipus d'estratègia bastant comuna, molt comuna, per exemple, amb les conquestes de les croades teutòniques, que l'armada va per mar i va suplint a l'exèrcit de terra fent pinça entre terra i mar. I aquí fan una miqueta el mateix. Mentre l'exèrcit de terra va baixant, molt ràpidament, la flota francesa, i tant del rei Felip el Vell, de Felip l'Ardit, com de Carles de Valois, i tots els corsaris marsellesos, provençals, Molot Eugènia, va fent la pinça pel mar i va conquerint ports molt importants, tan importants com Roses, com Palamós, que és un port dels més importants de la corona d'Aragó, o Sant Feliu de Guíxols.
0: I a partir d'aquí poden entrar queviures que venen de França, diguéssim.
2: Queviures, diners, material militar...
0: Allò, reemplaçaments, que sigui.
2: Però fins i tot forces de terra, perquè també els vaixells transportaven gent.
1: El suport bàsic és la marina.
2: El suport bàsic a l'edat mitjana és la marina.
1: De proveïments i de tot, és la marina amb aquesta campanya militar, diguem.
0: Clar, per tant, l'estratègia catalana és frenar a terra i necessàriament atacar aquest subministrament marítim.
2: De fet, mentre hi ha el setge francès de Girona, van ja preparant les defenses de Barcelona i es va armant una esquadra, petita esquadra catalana, al front marítim barceloní, per poder fer front, en un principi, a aquesta armada francesa que estava ja ancorant els ports del litoral de l'actual Costa Brava.
0: En la victòria catalana a la batalla de les Illes Formigues hi va jugar un paper decisiu el sicilià Roger de Llúria, que el 1283 va ser nomenat gran almirall de la flota catalana per part del rei Pere. Es va mantenir al servei de la corona catalano-aragonesa fins a la seva retirada l'any 1302. A la crònica de Ramon Muntaner es descriu el nomenament de Roger de Llúria subratllant els vincles que havia tingut des de petit amb el rei.
3: Y llavors, lo senyor rei apellà lo noble en Roger de Lòria, que ell havia nodrit, e feu-lo s'agenollar davant e dix-li.
4: En Roger, dona vella, vostra mare, havent servida la reina muller nostra, e vos havets nobrit ab nos, entró ací nos havets ben servit. I així donant-vos ab la gràcia de Déu la verga de l'almirallat. Així que d'aquí avant siats el mirall nostre e de Catalunya, del Regne de València, i de Sicília, i de totes les terres que Abemna Déu nos darà a conquistar.
3: El honoble en Roger de Lòria agitàs en terra i besà los peus al senyor rei. E puis les mans, he pres la verga de l'almirallat, en tal bona aventura que placi a nostre senyor Deus que a tots los oficials que el senyor rei comanarà sus oficis, que així bé los li administren con lo dit noble feu. Que ben potom dir que, any jamés vassall en ningun ofici, no honrà millor son senyor que ell feu. I això li durà del jorn que pres la verga de l'almirallat. Verets alegres jocs e danses a Messina, e fer festa tan gran que meravella seria de contar. E con tot això fo passat, lo senyor rei feu aplegar consell general a l'església de Santa Maria la Nova, e preicà tan bé e tan ordonadament, e castigà e somonir totes les gens, així catalans com aragoneses e llatins, e los pregà que tots s'amassen e sonrassen los uns los altres, e que ningun departiment no hagués entre ells, e que s'amassen així con afrares. E con tot això e moltes altres bones paraules los hac dites. Ell los dix.
4: Tu et sabats que no sabem curt temps per anar a la batalla que vam empresa, a la batalla del rei Carles, a la qual, per neguns afers del món, no nos fallríem que aquell jorn no nos fóssem dins lo camp.
5: Això és En Guàrdia.
0: Estem aquí amb en Pol Junyent i amb en Josep Maria Soler i Sabater parlant de encara no n'hem parlat, de la batalla de les Illes Formigues, una batalla de l'any 1285, clau la guerra provocada per l'intent de conquesta de Sicília per part dels francesos, que l'acabaven de perdre a mans dels aragonesos catalans. Pol Junyent, acabem de sentir aquesta descripció de Roger de Llúria, tant dels dos dels grans cronistes d'aquella època, Bernat Desclot i Ramon Muntaner. Llúria era tan important? Va ser un element clau? Una persona que gràcies en bona part amb la seva manera de veure l'estratègia naval va salvar la situació? O en fi, també és un fill de la seva època com tants altres?
2: La persona de Roger de Llúria va ser molt important i segurament devia saber envoltar d'aquella gent que necessitava perquè encara ho fos més, o encara ho fos més rellevant.
0: Això també fa que sigui un bon almirall, no?
2: Exacte. Sí. I de fet, el seu, diguem-ne, entre moltes cometes, patriotisme o fervor amb el rei d'Aragó no li deixa de venir perquè la seva mare era una dama de la cort de Constança i ell va marxar a Catalunya. De fet, Ramon Muntaner diu que s'acultura catalanament, que parlava catalanès juntament amb Conrad Llança, que és un altre d'aquests sicilians que fugen a la corona d'Aragó peninsular en aquells moments abans de les vespres sicilianes. I llavors la gran explosió de la Marina Catalana és amb la Guerra del Vespre, la figura de Roger de Llúria, amb les noves normatives i aquesta gran capacitat de controlar flotes, de saber-les dividir, de l'estratègia militar, dels atacs nocturns, entre moltes altres.
0: És que normalment es produeix això a la història amb el tema de les guerres navals, que és una eclosió d'elements que fa que aquella flota determinada pugui ser tan tan exitosa o tan hàbil estic pensant en els Estats Units de la Segona Guerra Mundial, sobretot a la part del Pacífic, o estic pensant en les grans flotes, tant les corsàries angleses com les flotes hispàniques, etcètera, etcètera. Són moments...
1: Sí, el segle XVIII i XIX.
0: Clar, d'eclosions, o francesos també, en el seu moment, no? Amb la conquesta de Canadà. Vull dir que hi ha una sèrie d'eclosions en què s'ajunten personatges molt importants, logística molt ben feta, tàctiques i estratègies navals de primer ordre, tot junt, que donen aquests moments màgics, diguéssim, amb moments determinats històrics.
2: Clar, i el text que acabem de sentir, a més, parla del primer gran nomenament d'un gran almirall conjunt de la corona. Fins ara teníem cosa que fa una jerarquia, fa que hi hagi un ordre i que no hi hagin almiralls propis de cada estol, de cada armada petita, que pues, quan s'armava l'armada es feia el nomenament i un cop s'acabava aquella armada, aquell nomenament desapareixia, ja perdien tots els drets sobre la jurisdicció civil i criminal de l'Armada, etc. Això crea una jerarquia del gran almirall i les figures dels vicealmiralls de tots els regnes marítims. Per exemple, Aragó no en tenia perquè, evidentment, no tenia costa, per tant, tots els regnes marítims de la corona d'Aragó tenien vicealmirall i això crea...
0: Coordinats, en aquest cas, per Roger de Llúria.
2: I en aquest cas, coordinats per Roger de Llúria i una disposició, per exemple, dels famosos, que ara en parlarem, de Berenguer Mallol i de Ramon Marquet, sota de les ordres de Roger de Llúria, sense cap mena de dubte.
0: Doncs parlem-ne. Com funcionava això i com dos personatges que més aviat semblen mercaders de Barcelona acaben participant de manera tan directa amb la batalla, batalles.
2: Burgesos, mercaders, però també grans mariners i que ja havien participat. Per exemple, Ramon Marquet el trobem també a la Guerra de les Vespes, el trobem atacant el sud de la península, ja ha participat en diverses campanyes navals, i Berenguer Mallol el mateix. Són dos grans mariners i per això el rei Pere els demana que organitzin aquesta petita armada, aquest petit estol d'11 galeres, per poder fer front, un front ràpid, tenir una petita defensa contra aquest gran estol francès que s'havia de combatre, sí o sí.
0: Les galeres eren purament militars o tenien, feien una feina mixta entre mercaders? O sigui, hi havia èpoques que es dedicaven a la mercaderia i èpoques a la guerra.
2: Aquí trobem una gran frontera, no?, entre aquesta cosa del mercader pirata i el mercader mariner soldat.
1: Sí, que també vegades fa de pirata, clar.
2: I tant, sí. La història de la corona d'Aragó trobem milers d'exemples de, per exemple, al segle XV, que potser jo ho domino més, que s'acaba la campanya i mentre retornen a Barcelona o a València, on sigui, aprofiten per assaltar una nau de genovesos que s'han trobat per allà i se l'emporten.
0: Aprofiten la
2: Sí, tenien forat, tenien lloc a les...
0: Anem a matar genovesos,
2: exacte,
0: que és un esport...
2: Era un esport català en el seu moment.
0: Sí, sí. Igual que l'esport genovès era matar catalans, sí. Aleshores, amb aquests dos personatges són burgesos de Barcelona, burgesos mariners, i són cridats per part del rei Pere o per part del gran almirall Roger de Llúria?
2: El rei Pere. El rei Pere, al final, tot i que hi hagi un gran almirall, és el feudalisme això ho fa també, de crear aquesta jerarquia, i l'últim l'eslabó més alt de tot el domini de la guerra és el rei. El que passa que el rei delega aquests drets, aquests poders, en altres personatges i es deixa aconsellar a la vegada, però en principi el rei és el que té la darrera decisió. I llavors Marquet i Mallol tenen les seves pròpies naus i el rei al final el que fa és una mena de lloguer,
0: els
2: contracta.
1: Perdona, aquestes galeres, aquestes naus, són fruit, filles de les drassanes de Barcelona?
2: Doncs molt probablement. En aquests moments estem que ja s'està construint la drassana de la gran drassana reial, la famosa, la que encara conservem molt modificada en època moderna, però també teníem la drassana de la zona de Regomir, del final del carrer Regomir, que era la platja. No, i molt probablement...
1: És el carrer que surt gairebé de Correus en avall,
0: el
1: carrer Regomir.
0: Barcelona.
2: De fet, en els famós dibuix de Vingaerde tu pots veure com encara la platja, la sorra, hi ha magatzems de piles de fusta i gent treballant les barques. Les galeres llavors ja es feien a la zona de la,
0: clar, és que de la
2: gran drassana.
0: En aquella època, de fet, fins pràcticament al segle XIX, la platja era considerat un terreny de sorra, un sorrenc, que gairebé no era de ningú i que s'utilitzava per
2: termes
0: industrials. Sí. No, la gent no anava a banyar-se ni a prendre el sol. Aquest era una cosa que es pogués banyar per refrescar-se en un moment determinat, per entrar i sortir i treballar, però no era l'objectiu.
2: No anaven a prendre el sol.
0: No,
2: a torrar-se com allà.
0: De fet, fins i tot estèticament, les persones quan més blanca tenien la pell, millor, eren de més categoria, perquè volia dir que no treballaven al sol, i per tant, no com ara, que ho veiem d'una manera una mica diferent.
1: I per fer ja, diguem, l'última sortida cronològica, hem de pensar que totes les platges que ara té Barcelona, tot això fins al 1992 van ser terreny que les indústries anaven allà i van instal·lar tota la part del Poble Nou i totes aquelles zones.
0: Fins al 1992. Sí. Havia canviat molt la idea ja abans, però encara continuava amb aquest ús. En tot cas, ells fleten aquesta estol de naus, d'onze naus, i cap on van? Van a trencar el lligam logístic dels francesos?
2: Aquí les cròniques difereixen una mica. Per exemple, la crònica d'Esclot es parla de que el poble de Barcelona murmurava que els dos almiralls de la flota d'aquestes 11 galeres tenien por por a enfrontar-se a aquesta gran flota, i no, jo tindria molta por, la veritat, i que degut a aquests murmurejos, a aquests xiu-xiuejos, decideixen anar en front a la... A la...
0: Sí, s'envalentonen.
2: S'envalentonen, sí. I llavors, també aquí les cròniques difereixen una mica de la situació de, dels tres assalts, quatre assalts diversos que hi ha, però és a la zona de Sant Feliu de Guíxols, on hi ha el primer enfrontament, i els francesos fan una estratègia naval molt bàsica, que és la d'intentar, com que veuen que la flota catalana, la flota de Barcelona, és molt més petita, intentar encerclar-la. I una de les tècniques que es veu al llarg del temps que els catalans fan, a vegades fracassa, com el 1435 amb la batalla de Pons, a vegades no, com en aquest cas, és anar directe al centre de l'ara de,
0: o sigui, és
2: de
0: una mena de mitja lluna que fan,
2: és una mena de mitja lluna que intenten els francesos, sí. I els, la flota catalana està com una mena de punta de llança molt molt junta i va directe.
0: De fet, de la batalla de Trafalgar no van fer mitja lluna, però l'armada franco-espanyola fa una mica el mateix,
2: anar a trencar la línia.
0: I en canvi, això, Nelson va directament a trencar la línia d'una manera molt arriscada, sobretot amb l'etapa de Trafalgar, perquè hi havia uns canons impressionants, sí, cosa que ara no
2: aquí passava. Encara no tenim artilleria de foc en les, en les, en les armades de...
0: Per tant, et pots apropar relativament ràpidament fins al moment de,
2: et pots apropar,
0: de xocar.
2: Exacte, i de fet, aquesta tradicional tècnica d'anar amb l'esperó de la galera i rebentar el
1: vaixell
2: contrari encara es feia servir.

0: Al vespre del 27 de juliol de 1285, les 11 galeres comandades per Berenguer Mallol i Ramon Marquet van apropar-se a les 24 galeres encapçalades per l'almirall francès Guillem de Lodeva, que eren entre Roses i Sant Feliu de Guíxols. Tot i que van intentar encerclar els catalans en formació de mitja lluna, aprofitant la superioritat numèrica, l'atac de les galeres al servei del rei Pere va aconseguir dividir la flota enemiga. A la crònica de Bernat d'Esclot, el cronista més pròxim als fets, s'inclou una descripció del primer assalt prop de l'illa de les Formigues, destinada a subratllar l'astúcia i la ferocitat dels mariners catalans.
1: Los almiralls del rei d'Aragó, amb llurs mariners, amb llurs ballesters i amb llurs sobresenyals, recolliren-se en les galeres i partiren-se de Barcelona. I vengueren-se en aquella nit davant Sant Feliu de Guíxols. I deixaren detrás l'armada del rei de França Major. I postremeseren una barca armada per espiar si l'armada major del rei de França s'era tota ajustada així com d'abans. I hagueren sabuderia per la dita barca, que el rei de França havia triades de la sua armada 24 galeres, en les quals havia mesa tota la flor de la sua armada, així com dels millors mariners i ballesters que ell hagués en l'armada. I aquelles 24 galeres, que seran apartades entre Roses i Sant Feliu, i que volien anar a Barcelona. Quan los almiralls del rei d'Aragó hagueren açò entès, i saberen açò per cert, hagueren gran goig i gran alegria. I no s'atrigaren gaire, mas que bateren de rems, a hora de vespres, un poc abans, foren, i on aquelles 24 galeres eren. I sempre que les veren, cridaren-los, que s'aparellasen de la batalla. I l'almirall de les 24 galeres, qui veu que aquestes 11 demanaven batalla, i que no en venien pus, hagueren gran goig atengueren-les per llurs. Emeteren-se en escala amb les 24 galeres. I les 11 galeres del rei d'Aragó, totes ensems feriren en mig lloc d'aquelles, allà on veren estar l'estendard major en la galera de l'almirall. I feriren de tal virtut que d'altra les passaren totes. I partiren-les en tres parts, mal llur grat. Així que les 7 galeres d'aquelles 24 romangueren enmig de les 11 galeres del rei d'Aragó. I aquí los catalans de les galeres del rei d'Aragó, amb sos coltells al puny, saltaren en aquelles 7 galeres i així com a homes folls que no guardaven null a res, en sols no es guardaren, ne dubtaren null a cosa, mas que farien amb llurs coltells, de sa i d'allà, i damunt i davall, a tots parts, de popa a proa. Així que alguns per morts i altres per nafres mortals cuidaren aquelles 7 galeres, que no hi romangueren entre tots lo cos 200 homes. E preseren-los, e puixlexaren-se anar les altres. E primerament aquelles qui eren de la banda de migjorn, les quals eren armades d'homens de Narbona, i hagueren a ells gran batalla. Mas a la longa los narbonesos no pogueren suferir la batalla, anant s'arreteren tots. I los altres de Marsella, qui estaven de la banda vers llevant, que veren açò, bateren de rems, i fugiren al mils que pogueren vers l'armada major del rei de França. I totes les altres romangueren desbaratades i preses.
2: En guàrdia, amb Enric Calpena.
0: Doctor Pol Junyent, això que acabem de sentir d'aquest combat dels dos, del petit estol barceloní, en aquest cas, no és la batalla de les Illes Formigues.
3: No és la batalla
0: encara
3: de les
0: no,
3: Illes
0: encara
3: Formigues.
0: Encara no, encara que passa més o menys per allà, però no és... O sigui, és una escaramussa inicial que suposo que, és clar que la victòria menor, però victòria catalana, devia posar els pèls de punta als francesos, no? Perquè els per superaven això... més del doble i perden.
3: Exacte, per això no és tant una victòria menor. Ells fins i tot encerclen el rei en el seu moment, com si no m'equivoc s'avisa en el text, i a més aconsegueixen capturar, tenir captures tant de personatges importants com el mateix Guillem de Lodeva, l'almirall francès, com d'embarcacions, i això vol dir botí.
0: Sí, sí, clar.
3: Vist enfront,
0: ens interessava molt.
3: Exacte, sí, sí. I vist enfront en un moment de molta tensió, de molta problemàtica, això no deixa de ser un augment dels ànims dels catalano-aragonesos. Mm.
0: De tota manera, el subministrament logístic que venia de la Provença no es talla per això.
3: En aquest moment encara no es talla, i el rei Pere el Gran està preocupat, i els almiralls catalans també, perquè la flota siciliana encara no ha arribat.
0: Roger de Llúria encara està a Sicília.
3: Roger de Llúria en aquestes dates deu estar sortint de Sicília, perquè arriba al poc, al setembre.
4: Sí, juliol, però agost al mig, setembre, sí, sí.
3: Preparar la logística d'una gran armada com la que estava preparant a Sicília Roger de Llúria no és una cosa fàcil, porta molta feina, has de fer panificar el forment a l'interior de l'illa, l'has de convertir en bescuit, l'has d'ensecar, l'has d'embarcar, l'has de transportar als ports, és molt complicat la gent, has d'aconseguir remers, sí. I un cop ho tens tot...
0: La gent que ho tens, la gent que se'n va, la gent que torna, la gent que...
3: Els retrassos... En fer salpar una armada són continuats en tota la història de la Corona d'Aragó.
0: Per tant, el rei Pere tenia clar que aquella victòria podia ser pírrica al final.
3: Podia ser pírrica, però Roger de Llúria arriba. Arriba amb la gran armada.
0: Per tant, aviam, com està la situació per no... Això. Continuem amb el setge francès per terra a Girona,
3: sí.
0: Que el rei Pere està intentant mantenir. Girona no ha caigut?
3: Encara no, però caurà.
0: Caurà, però...
3: Caurà, i què passa? Que l'orografia de Catalunya, amb moltes, des del Pirineu, i amb molt, és molt trencada. Tenim moltes muntanyes intermitges, i això protegeix Barcelona. Però el rei francès vol anar cap als Vallesos. Què passa? Que els Vallesos ja no són un Empordà on els abats de l'Empordà han obert la via als francesos també. No, aquí tenim ja la gran defensa de castells que està... Pere el Gran està, diguem, hem de reforçar els castells dels Vallesos, que era la gran, és a la porta d'entrada a Barcelona, i això s'aconsegueix fer.
0: Les Moncada, exacte.
3: Exacte. I allà hi viu molta gent.
0: Cabrera, diguéssim, són la gent que realment pot parar,
3: exacte,
0: el tema. I per tant els francesos saben que el que teòricament els havia de resultar molt fàcil, i no ho ha estat sent tant per la defensa de Girona, encara serà més complicat quan continuïn baixant.
3: Els francesos ho saben, i els catalans saben que no es poden enfrontar els francesos a camp obert.
0: Perquè són massa importants.
3: Tot aquest temps, mentre no arriba la flota de Joc Roger, estan fent una mena de guerra de guerrilles amb el Mugabres per aquí, amb un assalt per allà, van hostatjant l'exèrcit francès, que a més amb el setge de Girona arriben les pestilències a l'exèrcit, perquè ferits... les mosques i els grans problemes que té tot exèrcit si no té un sistema de...
0: Ho dic per Sant Narcís, I va contribuir, que
3: els
0: estudiadors us oblideu d'aquestes coses, allò, si no, malament rai.
3: No tant, no tant.
4: No se n'obliden.
0: No, home, no, i tant, per això ho deia. En tot cas, tenim la situació per terra així. Per mar tenim aquesta petita flota barcelonina que va fer mal, però que fa un mal limitat, fa un mal més moral que no pas real el que està passant. I està arribant la flota, o va venint, la flota siciliana.
3: I mentre arriba la flota siciliana, sis galeres catalanes que s'havien quedat resegades, arriben, i els francesos els confonen amb la gran flota de Roger de Llúria, sí. I llavors decideixen no enfrontar-s'hi, perquè eren sis galeres només, i fugen cap al nord, on ja es trobaven les esquadres catalanes, i arriba també l'esquadra siciliana.
0: O sigui, les sis galeres són les que fugen?
3: No, hi ha sis galeres catalanes que s'estaven fent a Barcelona,
0: sí.
3: I que no havien anat amb aquelles 11.
0: Són els francesos els que les confonen.
3: Exacte.
0: Val, d'acord, d'acord. No
3: confonen aquelles sis galeres, sí, sí, sí, amb l'estol, el gran estol de Roger de Llúria.
0: No acaba d'entendre. I per tant, diguéssim, amb un tema d'engany, sense pretendre-ho, els francesos també tiren cap enrere per culpa d'aquesta qüestió.
4: Amb la visió de l'època, amb la mirada de l'època, amb la capacitat de l'època. No es veu res des del cel, tot és des del mar i des de terra.
0: Clar,
4: si
0: tu veus...
4: Sis galeres allí, pots confondre't.
3: De fet, la crònica ens explica que des de terra, l'abat de Sant Pol de Mar, Cartuixà, i rendit al papa, avisa els francesos de que les flotes del Maiol i de Marquet ja eren per allà, i és quan comença tot plegat, i ja deriva cap a la batalla de les Formigues.
0: Per tant, aquesta situació, hem de pensar que ja estem entrant al setembre, i que per tant per els exèrcits medievals s'està apropant ja a l'època dolenta, vull dir,
3: sobretot al mar.
0: Clar, encara, per això dic que això és un tema clau. A terra encara podríem mantenir els conflictes fins ben bé al novembre, depèn del temps, però octubre-novembre sí. S'havien d'acabar, perquè és que els exèrcits no es podien moure amb pluja, amb fred, no estaven preparats.
4: A l'hivern, casernes d'hivern.
0: Sí, sí, no n'hi havia.
3: Els passos de muntanya estan tancats.
0: Clar, per això que depenia de l'any, l'octubre, el novembre, potser el desembre, amb sort, per aquella època, però el mar sí que comença el mar a complicar-se.
3: Sí.
0: Per tant, per tots això era una pressió molt gran, perquè si no arribava la flota siciliana per culpa de la mala mar, s'acabava també la defensa catalana, com a mínim s'allargava un any la guerra.
3: I l'exèrcit seguia sent proveït i per tant ja era, això s'havia de tallar en sec.

0: Segons la versió de la batalla narrada per Desclot, Roger de Llúria es va comportar de manera molt cruel. Poc es caien en un heroi contingut i mesurat. Els 300 ferits francesos de la batalla van ser ofegats al mar. I els 260 presoners sants els hi van treure els dos ulls, deixant-ne només un presoner borni perquè el guiés fins al rei francès. Roger de Llúria hauria actuat d'aquesta manera per venjar les accions franceses a Sicília. En un altre moment de la crònica, l'almirall italià rep una ambaixada del comte de Foix, que li demana una treva. En el discurs de resposta, Roger de Llúria fa una defensa encesa del rei Pere i proclama el seu domini sobre la Mediterrània, vaixells i peixos inclosos.
1: E quan diets que gran astre he hagut sobre mar i temps, jo ho graesc a Déu, qui el m'ha donat, e esperança que ell me darà encara e defendrà lo dret de Monsenyor lo rei d'Aragó i de Sicília. E a car vendre lo tort que el pren, no degudament. En un façat reguard, com deïts que el rei de França armarà l'altre any 300 cors de galeres. Jo creu bé que ell les porà armar, a queixes o encara més. E jo, a honor de Monsenyor lo rei d'Aragó, si el rei de França n'arma 300, armane 100, sens pus. E quan aquelles 100 hagué armades, pens n'ha d'armar lo rei de França 300, o 1000, si es vol, que no em tem que es gosen amb mi trobar en neguna part. No sol no em pens que galera ni altre vaixell gos anar sobre mar menys de guiatge del rei d'Aragó. Ni encara i no solament galera ni leny. Mas no creu que negun peix se gos alçar sobre mar si no porta un escut absenyal del rei d'Aragó en la cua per mostrar guiatge d'aquell senyor rei d'Aragó.

0: En guàrdia.
1: Ai, Pol Junyer, aquesta és la frase famosa, no? La de que no hi haurà peix al Mediterrani que no porti l'escut, les barres del rei d'Aragó, que teòricament va dir en Roger de Llúria.
2: I un cop la batalla de... la batalla de les Illes Formigues ja s'ha acabat, s'ha d'anar contra la resta i recuperar els importants ports de Roses, que és el port principal d'entrada per suplir l'exèrcit francès, i allà cap allà hi van, i aquí a Roger de Llúria torna a fer servir una estratègia que és canviar les banderes dels seus vaixells.
1: O sigui, posa... quines banderes posa? Posa banderes franceses?
2: Posa banderes franceses,
1: molt
2: probablement dels vaixells capturats, i enganya a la flota francesa que està allà anclada a la zona de Roses.
1: Clar, que de sobte es troba que els estan atacant uns que teòricament són aliats.
2: Que els reben relativament amb els braços oberts i es troben amb una trampa.
1: Clar, clar.
2: De fet, els vaixells, si no fos per les ensenyes i les senyeres, serien, si no van pintats, més o menys iguals, negres per la part de dalt, de tot del quitrà i de l'art de calafatejar, i blancs de l'obra viva, perquè s'hi posava seu, una mena de greix. Sí, sí.
1: Per tant, després d'aquests enfrontaments navals, la flota francesa queda destrossada. No?
2: Queda destrossada, els catalano-aragonesos capturen molts vaixells, molts mariners, personatges importats per demanar rescats, que això també va molt bé, i gran part fuig.
1: Executen un munt de presoners.
3: Tots els presoners a les batalles navals
1: a l'aigua.
3: Se les miraven tots. De fet, tots els exèrcits fent el mateix. Sí,
2: sí. Pensa que els presoners també mengen.
1: Clar, no.
2: No has d'alimentar l'enemic.
1: En canvi, els morts no ho fan.
2: No, per tant, els morts no ho fan.
3: Crueltat extrema.
2: Exacte.
1: Clar, això destrossa tota l'estratègia francesa a terra.
2: La línia d'abastament francès està totalment tancada.
1: I han de retirar-se, clar.
2: I això provoca que l'exèrcit francès no es pugui abastir i han de tornar cap al nord, cap a les seves terres, fins i tot amb la conseqüència, que no sabem si per ferida d'algun enfrontament, Felip Lardit, Felip III de França, acaba morint, si no m'equivoco, per septicèmia o degut a les ferides.
1: Era molt habitual. A més, els almogàvers els esperen al coll de Panissars.
2: Exacte.
1: I és on hi ha ara l'autopista i on es passa, per entendre's amb el coll.
2: És la altra gran batalla d'aquest moment, de 1285, Coll de Panissars. De fet, fins i tot en certa documentació es parla de Pere el Gran com el de Panissars.
1: No, sí. Clar, perquè el que fan és esperar-los amb una posició avantatjosa, amb un exèrcit en retirada, amb molts problemes i amb la moral per terra, probablement, això no està clar, amb el rei ja malmès, podria ser que sí, podria ser que no, però en tot cas aquella topada és mortal pels francesos.
2: És el toc final.
1: El toc final és el que ens ha tocat ara, perquè se'ns ha acabat el temps. Doctor Pol Junyent, moltíssimes gràcies per haver vingut. Feia temps que volíem que vingués el doctor Junyent, però no hi havia manera, no coincidíem, però estem molt contents de que això hagi esdevingut i esperem tornar-lo a veure ben aviat. Moltíssimes
2: gràcies a vosaltres.
1: Josep Maria Soler i Sabater és una de les grans batalles de la història de Catalunya.
3: A més, les conseqüències duren favorables a Catalunya, en aquest cas, dècades i dècades i dècades.
1: Per tant, valia la pena explicar-lo. Això és l'enguàrdia.
4: Vols escoltar més podcast com aquest? Trobaràs tot el catàleg de Catalunya Ràdio a l'app de 3Cat i a catradio.cat.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Sara Riera. S'agreuja la guerra entre els Estats Units i l'Iran quan no fa ni un mes de l'esperançador acord d'alto el foc. Aquesta matinada, l'exèrcit nord-americà torna a bombardejar el país persa en resposta ara a la mort, la matinada passada, de dos soldats durant l'atac contra la base dels Estats Units a Jordània. L'exèrcit nord-americà ha informat que torna a atacar l'Iran per vuitena nit consecutiva per ordre de Donald Trump. Argumenten que volen afeblir la capacitat de l'Iran en el control de l'estret d'Hormuz. Amb aquesta escalada del conflicte, el líder suprem de l'Iran ha assegurat que queda clar que la firma de Trump en el memoràndum de la treva no tenia cap valor. En un comunicat aquest dissabte, Mojtaba Khamenei anticipava que els Estats Units rebran lliçons inoblidables. De moment, doncs, l'exèrcit iranià acaba de denunciar que ha tornat a atacar dues bases nord-americanes a Kuwait. Ahir també va atacar Bahrein, que és un altre aliat nord-americà a la regió. Mentrestant, diverses explosions sacsegen aquesta hora a la capital d'Ucraïna, l'endemà que aquest país ataqués a Rússia i matés 8 persones i en ferís una seixantena més. Segons les primeres informacions, les detonacions s'han sentit fins i tot dins dels refugis antiaeris i haurien causat, de moment, com a mínim, una persona morta. La matinada passada, Kiev va llançar l'atac més letal contra els russos dels últims 2 anys. Va bombardejar 2 instal·lacions de la companyia de comerç electrònic més important del país, la coneguda com l'Amazon rus. Zelensky va assegurar que aquesta empresa envia drons i material al front de guerra. Ahir va haver un nou enfrontament amb armes de foc a Catalunya. Va passar a Badalona, al carrer Marquès de Montroig, al barri de Sant Roc. Va ser una baralla que va acabar amb 4 persones ferides, 2 per armes de foc, 1 per arma blanca i 1 amb un cop al cap. Segons alguns mitjans, seria una disputa entre 2 clans per discrepància sobre un casament que ha acabat amb aquest tiroteig que expliquem. En el que portem d'any, a Catalunya hi ha hagut 29 persones ferides per arma de foc. Són bastantes més que durant tot el 2025. I aquest diumenge s'activa el pla al nivell 4 per perill extrem d'incendi forestal a 22 municipis de 7 comarques. Continuarà restringit l'accés a 3 espais naturals: la Baronia de Rialb, la Ribera Salada i l'Espai Natural del Montmell Marmellà. Tot plegat després que aquest dissabte els bombers hagin treballat en 3 incendis a Pontils, a la Conca, a la Baronia de Rialb, justament, i a Viladamols, al Pla de l'Estany. La xarxa ferroviària catalana manté 183 trams de via amb velocitat limitada 6 mesos després de l'accident de Gelida, en què va morir un maquinista. L'últim document de limitacions de DIF, al qual ha tingut accés l'Agència Catalana de Notícies, mostra que encara estem lluny, per tant, de recuperar una certa normalitat. Abans de l'accident hi havia la meitat de trams amb velocitat limitada. En més d'una seixantena, aquesta reducció és de fins als 30 km per hora i n'hi ha una quinzena més on els trens han de circular entre 10 i 20 km per hora. La meitat de les afectacions són en vies de la demarcació de Barcelona. Recordem que DIF va prendre aquestes mesures per evitar nous sinistres i amb el compromís de fer treballs de manteniment en totes les vies on fos necessari. Esports, aquest diumenge, final del Mundial, Espanya-Anglaterra, a Nova York, a les 9 del vespre. Aquesta matinada, Anglaterra ha guanyat el tercer lloc del Mundial després de derrotar per 6-4 a França. Per cert, que amb el permís de Messi, que encara ha de jugar avui, com diem, Mbappé és ara mateix el màxim golejador en un Mundial. Encara en futbol, 3 amistosos d'ahir, Girona 0, el Qatar de l'Aràbia Saudita 0, Castelló 2, Sabadell 0, Olot 0, Espanyol 3. Per cert, que el Girona ha anunciat el traspàs de Joel Roca a l'Olympiacos per 6 milions i mig d'euros. En ciclisme, 4ª victòria de Tadej Pogacar a la 14ª etapa del Tour de França. L'eslové amplia el seu lideratge al Tour, ara suma 4 minuts i 30 segons sobre el segon, que és el danès Jonas Vingegaard. I avui per

0: clàssics més destacats de la temporada.
1: Uns clàssics de l'estiu, els homes clàssics.
0: Els dissabtes i diumenges a les 7 del matí tornen els homes clàssics Pedro Pardo i Albert Galceran a Catalunya Ràdio. Aquest estiu arriba l'eclipsi solar del segle.
2: I el podrem veure des de qualsevol lloc?
0: No, l'eclipsi total només es podrà veure en una franja determinada, a una hora determinada i en condicions determinades.
3: A Catalunya Ràdio t'expliquem tot el que necessites saber per viure l'eclipsi solar del 2026 en les millors condicions possibles.
0: 97 segons. Instruccions per seguir l'eclipsi. Amb Òscar Fernández i el divulgador científic Joan Anton Català.
4: Escolta'l cada diumenge a 2:45 del migdia, abans del dia del fenomen. I també a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
0: L'eclipsi que no s'ha vist mai, a la Ràdio Nacional de Catalunya.

0: Què s'ha de fer avui?
1: Sí, res de bo. Igualment, no fotem mai res, tu i jo, asseguts aquí aquestes cadires, vull dir res.
0: Ara parla per tu, eh? Parla per tu. El convidat que ens visita avui, nano... Oh! Aquest sí que em fa de coses.
1: Aviam qui ve avui.
0: Avui ve l'Oriol Tarrida. És un doble d'acció i especialista de cinema, saps aquests?
1: Hòstia, d'aquests que salta d'un vuitè pis amb ple de foc i després quan cau a terra l'atropella un cotxe...
0: Ah, exactament això.
1: És aquest, eh?
0: Això, sí, sí.
1: Jo prefereixo estar aquí assegut a aquesta cadira, eh?
0: Ah, veus?
1: Ah. No rieu, eh? Tampoc no està gaire còmode aquesta cadira, eh? Acabo tot el dia amb un mal d'esquena que fa por, eh?
0: Sí. Bueno, en fi, i després farem allò també de passejar el gos, que a mi no m'agrada gens, ja ho saps? I la Mercè ens parlarà de bandolers. Avui dediquem el capítol al trabuc.
1: Al trabuc?
0: Al trabuc.
1: Al trabuc?
0: Al trabuc. Un collot d'un trabuc de tot.
1: Trabuc, allò...
0: Ojo, que arriba el jefe.
2: Déu vos guard.
3: He vist el

0: La Renaixença.
1: Tot i que està poc documentat, és probable que durant la Guerra dels Segadors al 1640, els pagesos i milicians catalans ja utilitzessin el trabuc i armes similars per lluitar contra els castellans.
2: Visca Catalunya!
1: Bueno, moment. Em sap greu dir-vos que no és un invent català, eh? L'invent en qüestió se sol atribuir a un alemany, un tal Heinrich Tillmann.
3: Collons d'alemanys!
1: Sí, l'inventa l'any 1598 i ho fa principalment per tenir una arma per defensar-se dels abordatges als vaixells. Així que el trabuc en els seus inicis és principalment una arma de mar. No sé si sabeu com funciona un trabuc.
2: No, jo no.
1: No heu remenat mai
2: cap? No, jo de petit tenia una escopeta.
1: Vale. Bueno, doncs...
2: Una d'aquestes de balina, una balina.
1: Sí. El trabuc té forma com de trompeta, és com la gralla de la Laia, una mica, no?
2: Sí.
1: Llavors, la punta és oberta, com un con, així és per facilitar la càrrega. Es carrega per davant. La pólvora s'ha de posar per davant, per la punta, o sigui que s'ha de carregar per la mateixa punta, però després surt disparada. Ara mateix a Catalunya hi ha tres tios de riscos laborals que ja s'han desmaiat, però es fa així.
2: Ja.
1: Molt important carregar el trabuc apuntant cap a algun lloc que no sigui la teva pròpia cara.
4: Ben vist, Peyo, és un detall que diguis.
1: Sí, quan Joan Carles I va matar el seu germà.
4: Peyu, frena. Va ser un accident de canalla.
1: Sí, home,
4: eren nens petits, Peyu, calmem,
2: Jo quan era petit tenia una escopeta.
1: Sí.
2: De balins.
1: I un germà, també. Sí. Bé, doncs l'accident aquell de canalla, de nens petits, no? El clàssic nen petit de 18 anys, que són els que tenia Joan Carles I quan es va carregar l'Alfonso.
4: Peyu, sisplau, quan jugant a coses de nens petits hi va haver un accident.
1: Sí, home, sí.
4: Ho pots dir així?
1: Així mateix. És que és com ho he dit. L'accident aquell, si en comptes de dir-nos que l'Alfonso es va rebentar el cervell amb una pistola ens haguessin dit que ho van fer amb un trabuc, potser la mentida hauria sigut un pèl més versemblant.
4: Peyu, tira pelant.
1: Bueno, el trabuc, a curta distància, es veu que és letal.
2: Clar.
1: Heu de pensar que la forma de la punta fa que surtin projectils disparats amb poca precisió cap a diverses direccions. Val? Vull dir que...
2: El senglar. Això va bé pel senglar.
1: Per exemple, si el tens ben bé a sobre. Si te ve un senglar, dispares el trabuc, pots matar-ne 4 o 5 de cop.
5: Mates tota la família.

0: Ara, no li demanis precisió al Trabuc. No, vull dir, l'intent d'atemptat aquell del Donald Trump que li va fregar l'orella, sí, allò ho fas amb un Trabuc i en Trump ja no...
1: Ja. Només quedaria la perruca.
0: Exacte. El moment àlgid del Trabuc, però, quan realment fa el pet de veritat, és durant la Guerra del Francès, a principis del segle XIX, quan Napoleó volia fotre el seu germà a governar Espanya, però no ho va aconseguir. Entre altres coses, gràcies als Trabucs.
1: Els Trabucos.
0: Sí. Si no, ara potser parlaria en francès.
2: Bueno.
3: Mira.
2: Vols que tingui. Sí.
0: Carles Xuriguera, Fel Feixedes, Laia Gluck, Arnau Tordera, Mercè Martínez, benvinguts a La Renaixença.

0: Sabeu que el trabuc és l'única arma de foc de la qual legalment se'n pot fer ostentació i ús a la via pública?
1: No ho sabia.
0: No, no ho sabíeu? No. Doncs ara ja ho sabeu.
2: Pregunta si ho sabem, jo t'haig dit no ho sabia.
0: Doncs mira, ara ja ho saps. Vale. A Catalunya les celebracions on es disparen trabucs són una tradició molt més antiga del que sembla.
3: Sí.
0: El primer document on es fa referència a una festa de trabucaires data del 1687 a Solsona.
3: Okay. A Solsona, eh?
0: A Solsona. És un document on deixa constància del pagament que s'ha fet als trabucaires que han actuat a la festa major. Ah. Diu així.
3: Aviam.
4: 5 lliures, 3 sous i 10 pagats a Valentí Gelmà, administrador, per haver pagat i gastat per fer portateia, il·luminar les graelles i pòlvora per galejar en dita festivitat.
3: Això el feien difícil al català, aquella època.
2: Sí, com és bonic,
3: sí que és maco.
0: 1600, després ja es va arreglar.
2: Al segle XVII deixava constància dels pagaments als trabucaires.
3: Sí.
2: I al 25 encara hi ha ajuntaments que volen pagar en negre.
3: Sí que és veritat. Curiós, eh?
0: Una de les colles de trabucaires de més tradició és la de Súria. Es diuen Trogros.
3: Trogros, Trogros. No enganya.
0: El coneixíeu?
3: No. Trogros, no, no els conec. No els conec.
1: Tu ens pregunta si ho coneixíem, et dic no ho coneixíem.
0: Ja no t'ho preguntaré més.
3: No li facis més preguntes.
0: Van néixer el 1875 i el 1929 van protagonitzar una baralla bastant, bastant sonada, també documentada.
3: Aviam.
4: Van tenir una topada amb els trabucaires de Palà de Torroella per veure qui podia més i va haver d'intervenir la Guàrdia Civil, encara que tot va acabar al bar.
3: Mira, ja és on solen acabar les baralles quan hi ha la Guàrdia Civil pel mig.
1: Sí.
0: És veritat. Una bona manera de descobrir el trabuc és anant a veure les cantades de caramelles de Súria, que sempre van acompanyades de trets de trabucaires.
1: Home, segur que són més animalades, les caramelles. Si cardes quatre tiros,
3: sí,
1: saps? Sí. Estàs allà a les caramelles...
3: Però les caramelles, hòstia...
1: És avorridot, això, eh?
2: Sempre m'agraden les
3: caramelles. Sí. Sense tiros.
2: Sí, però és una cosa molt de casa.
1: Sí,
2: i,
1: però t'estàs adormint. A les caramelles t'adorms i et ve un trabucaire i fa... Para, bam!
2: Ah, sí, esclar.
1: Saps?
2: Sí, esclar, sí. No, doncs,
3: quina tocareu ara? Quina tocareu?
2: Fem-ho les sardanes, també, saps?
1: De gent hi hauria.
3: Arnau, avui boig conegut o savi per conèixer?
4: Avui ens visita un savi per conèixer, Peyu. Saps quan mires pel·lícules o sèries i veus una persona saltant d'un edifici en flames, un sí, atropellament espectacular, sí, o una baralla d'aquestes que dubtes que algú no hagi acabat amb res trencat?
3: Sí, sí, sí, sí.
4: Doncs avui, darrere d'aquesta porta, hi ha aquesta persona.
3: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença, Oriol Tarrida.

0: No sabia si donar-te la mà, Oriol, perquè he pensat, fotrà una clau d'ajuda, et deixarà esterracat a terra.
1: Podria passar.
0: Podria passar.
1: Podria passar.
0: Sí, sí. Què has esmorzat avui, Oriol?
1: Bueno, jo cereals.
0: Cereals?
1: Sí, sí, sí.
0: Quin tipus de cereals?
1: Bueno, jo intento cuidar-me,
0: sí?
1: Però ja veus que no...
0: No ho aconsegueixo.
1: No. Però, ho intento, bueno, però bueno, aquí
2: estàs bé.
0: Pensa que l'última persona que va passar per aquest programa que havia menjat cereals ens va dir que havia esmorzat estrellites i un kebab després.
1: No.
0: Acosta't una mica al micròfon, Oriol. Escolta'm, explica'ns una mica en què consisteix la teva feina. Ara te l'has acostat massa, poder. Ara,
1: aquí. Ara, aquí, millor?
0: Sí.
1: Vale. La meva feina consisteix en ser doble d'actors.
0: Sí.
1: O jo tinc un personatge i fem, pues, tot el que no pot fer l'actor perquè pugui fer la pel·lícula.
0: Com, per exemple?
1: Atropellos en cotxe, suïcidis... Uh-huh. Bonzos,
0: sí.
1: Que marxi a lo bonzo.
0: Sí. Que marxi a lo bonzo vol dir cremant en flames.
1: Cremant en flames.
0: Hòstia.
1: Exacte.
0: Escolta, deixa'm, he de començar l'entrevista amb una interioritat del programa. Vull posar-vos un àudio que li vas enviar als nostres companys de producció.
1: Collons.
0: El primer dia... Perquè us feu una idea de la magnitud de tot plegat, eh? El primer dia que vam intentar contactar amb l'Oriol, sí, ens va enviar...
1: Jo vaig donar tota la informació perquè tinguéssiu informació.
0: Sí. Ens va enviar aquest àudio.
3: Hola, què tal? Escolta, mira, avui és un mal dia, ¿vale? Perquè ara estic rodant i ara tinc un atropell un cotxe, o sigui que ets atropellat. Vaig, si vols, a partir de dilluns estic lliure.
0: Ara no em va bé perquè he d'atropellar un tio.
1: Sí. És veritat.
0: Te'n recordes qui atropellaves?
1: Sí.
0: Qui atropellaves?
1: Sí. I a més vam tindre un problema perquè el buscàvem de color.
0: Sí.
1: I aquí especialistes de color que poguessin atropellar, tots et deien que...
0: Que no.
1: Que no. Hòstia. Clar, i estàvem rodant una pel·lícula on hi havia gent de color negre i buscàvem un negre per atropellar-lo i sí. No el trobàvem.
4: És que dit així, buscàvem un negre per atropellar-lo.
1: No, clar.
4: Clar,
1: és que poden ser xinos, coreans i...
4: Clar.
0: El que marqui el guió.
1: I va venir de París.
0: Veu haver-lo de portar de París?
1: Sí.
5: Un negre de París per atropellar-lo.
1: Sí, exacte.
4: Si és francès, millor.
1: Bueno, això ja depèn de cada un. El tio m'ha dit, paguem tant, i el tio, vale, jo vengo.
0: Endavant.
1: Sí.
0: I, escolta, entenc que en el moment d'un atropellament, per exemple, hi ha l'especialista, hi ha el que condueix i el que és atropellat. Tots dos han de saber què fan.
5: Bueno.
1: Jo,
5: més que sí.
1: Jo atropellava, sí. O sigui, més val.
0: Tu ets atropellador.
1: Jo portava el cotxe.
0: Però sempre fas d'atropellador o també fas d'atropellat?
1: Jo ara ja tinc una edat.
0: Tio. No t'agrada, eh?
1: La gent jove tenen ganes.
0: Que els atropellin amb ells.
1: Jo atropello, que estic a dins.
0: Però clar, per exemple, el guió pot demanar que s'atropelli un avi. Això també pot passar.
1: Sí, però no ho farem pas.
0: Val.
1: Sí,
4: hi ha avis de veritat.
1: Sí, exacte. Llavors... No, llavors el que agafem és el caracteritzen, fem
0: que
1: veure...
0: Que sembli
1: i és
0: un
1: uns moments de... Pum, veure com vola, i després poses l'avi a terra. Oh! I ja està.
0: Hòstia de Déu. Com és un dia, el dia a dia... D'on ets, primer? Explica'ns
1: jo,
0: ets, Oriol.
1: Jo sóc de Sant Cugat, Puigcerdà, i ara visc a Terrassa.
0: Hòstia de Déu.
1: Sí, és que he estat molts anys a Sant Cugat, després me'n vaig anar a viure 17 anys a Puigcerdà,
0: sí.
1: Vaig conèixer la dona, ella a Terrassa, i la dona...
0: Et va portar cap a Terrassa.
1: Em va portar cap a casa.
0: I tu et lleves a Terrassa, i te'n vas a treballar... A on?
1: Jo treballo principalment en una empresa d'efectes especials i coordinacions especialistes a In Extremis, a Barcelona.
0: Sí,
1: Barberà.
0: Ens coneixem.
5: Ben trobat el nom.
0: Sí, In Extremis.
1: Sí, exacte. Sí. I allà doncs, ens surten les feines i
0: Oriol,
1: depèn del que hi hagi.
0: Has d'anar cap aquí, has d'anar cap allà.
1: No, llavors et diuen, tenim localitzacions, ho tenim tal, ens ha entrat aquesta pel·lícula, vés a localitzar, lectura del guió, tal qual, comences a preparar els efectes, preparem els efectes, les coordinacions especialistes,
0: sí.
1: Qui et truques, qui s'assembla a l'actor, què li han de fer, què tal, i tot això és una pre d'un mes, un mes i mig.
0: Hi ha risc que et jubilis, per exemple, per accident algun dia? Pot passar això?
1: 0,1,
0: sí?
1: Està tot tan calculat.
0: Però el tio...
1: Preparat, calculat, meditat...
0: Sí.
1: Sí, hi ha coses que diem... Això necessita un especialista. No, volem l'actor. No, un especialista. No. És especialista.
0: Ja.
1: Està tot molt preparat, molt calculat. Sabem fins a on frenem, què fem, on donem el cop de puny...
0: Sí.
1: Ah, jo m'he rebut punyetassos d'actors.
0: Ah, sí?
1: Evidentment.
0: Clar. Sí?
1: Sí, clar.
0: Per què? No ho ha fet...
1: Però són els que no colen, eh?
0: O sigui, assageu una lluita. Anem a ficcionar una lluita, no?
1: Mira, jo vaig fer una pel·li, una sèrie fa molts anys de pirates.
0: Val.
1: Vale? I vam anar a Galícia una setmana sencera a fer un abordatge amb un barco, no sé què, tal, tal, tal. I el Trabuco, que era un personatge...
0: Mira, avui propi del programa.
1: El Trabuco em va fotre un pinyaco. Hosti. Que me'n vaig anar a terra.
0: I llavors, vist per càmera...
1: No queda bé.
0: No queda bé. O sigui, s'ha de fer veure que fas el cop de puny, però el cop de puny real no queda bé per
1: càmera. Però és important que l'especialista vagi amb acordament o
0: acord, sí, que es posi d'acord
1: amb l'acció i amb l'energia. Uh-huh. Si no és Superman, és pum, fa, se'n va a prendre pel sac.
0: I quan vas a gravar una pel·lícula, amb el de riscos laborals, us creueu en algun moment?
1: Bueno, jo he anat a fer cursos.
0: Ah, sí? I què has de fer? Com a, perquè,
1: bueno,
0: clar...
1: els expliquem tot el tema seguretat, què fem, com ho preparem, com ho tal, com ho presentem, hem de fer un escrit...
0: Sí, sí.
5: Rentar-te les mans.
1: També. Sí, exacte. Sí, sí.
0: Bueno, dic, perquè aquí ve el de riscos laborals i diu, has de seure bé perquè a l'esquena no sé què, i bueno, dius, escolti, hi ha un senyor tirant-se d'un vuitè pis, un tros més avall, eh? Vull dir,
1: clar, no. Sí, i que va haver-hi un problema amb l'Alec Darwin, que va matar la persona.
0: Sí, senyor, amb la pistola. Se li va disparar la pistola...
1: No se li va disparar.
5: Sí.
0: Què va passar? Explica'ns què va passar. Tu,
1: bueno, se dedueixen, vale, que l'Alec Darwin, allà als Estats Units, disparant amb armes reals.
0: Val.
1: Cosa que aquí ja no podem. Vale?
0: Aquí és tot de fogueig.
1: És fogueig o plàstic.
0: Val.
1: Vale? Que igualment s'han de presentar a Guàrdia Civil. Nosaltres totes les armes que tenim capes i 500.
0: Això no ens ho porten els Mossos encara, no?
1: No.
0: Això és Guàrdia Civil.
1: Això és Guàrdia Civil.
4: Alguna cosa han de fotre.
0: Sí, clar.
1: Sí. Però bueno, la gestió, el control i tot és Guàrdia Civil. Nosaltres, que ens passi com l'Alec Darwin, no, perquè no anem a dinar i després anem a fer punteria amb la...
5: No, ho feu, això.
0: No, feu.
1: No es pot.
5: No es pot.
1: És il·legal. Sí. Allà sí, allà es permet.
0: Ja. Ah, amic meu.
1: Llavors, allà hi ha les armes, tu les pots portar on vulguis. Mm. Llavors, jo crec que va haver-hi
2: un canvi
1: sense voler, o que van anar a disparar amb l'arma de rodatge.
0: Ja.
1: I quan li van portar, una amb arma real.
0: Delicat.
1: I no li van comprovar, que s'ha de comprovar sempre. Bueno, si hi ha unes normatives, doncs, bueno, els riscos laborals vam dir, hòstia, què passa amb això? I doncs els hi vaig fer un curs de, bueno, com treballar, com gestionar i com treballar a dins del cine.
0: Recordes quina és l'escena més boja que has fet? La que recordis com a més espectacular?
1: Bueno, no, hi ha diverses. És el conjunt, no?, que vas fent. Sí que tinc especialistes que són joves que han fet unes coses que dius, esteu bojos o...
2: Però una mica el tarannà ja el teniu, aquest, clar, no? Esteu una mica...
0: Llampats, una mica llampats.
1: Sí i no.
5: Ah.
0: Bueno,
1: sí
0: bueno.
1: I no.
4: Has de tenir
0: no, seny. És un punt de llampament.
1: Sí i no.
5: Amb seny.
0: Amb seny.
1: Exacte.
5: Pots estar sonat, però amb seny.
1: Una cosa és tindre un accident, que no saps que tindràs un accident, que et ve el pic d'algú per darrere conduint al carrer, i l'altre és fer un accident que saps que vas a fer un accident, que rebràs un cop i l'aguantes. I ens sortim bé perquè nosaltres... Tal, home, si es descontrola molt i t'has passat tres pobles i fas un salt de 30 metres amb un cotxe quan s'ha donat voltes a campana i no ho tenies previst, doncs...
2: Home. Jo és que fa poc vaig anar a sopar amb tres especialistes.
0: Què dius ara?
2: Sí.
0: Ah, sí?
5: Va. Tres en tres, Mercè, a sopar.
1: Qui són?
2: L'Adrià Rossell, el coneixes, el de Sant Cugat, el com es diu?
1: Sergi Sobirà.
2: El Sergi, i un que era de Canàries.
1: D'Òscar d'Horta.
2: Ben llampat, també.
1: Òscar d'Horta.
2: No.
1: Moreno.
0: No, sí, de cas les vostres català, coses ja us ho parlareu.
1: Però sí, no, però, sí.
2: I vaig trobar que estaven molt locos.
1: No.
2: Locos, sí,
1: no.
2: Sí.
1: Jo tinc penya molt loca, eh?
2: Això és el que dic.
5: És el
1: precisament, Sergi Sobirà, no, eh?
2: I que menjaven molt, també vaig trobar.
1: Ah, bueno, però això, penses que això es conserva?
2: Perquè, clar, heu de cremar molt.
1: Home,
0: ja diu.
1: Per favor.
0: Escolta, és que és una feina que em té impressionat, sobretot com hi arribes, com comences, quin dia decideixes, em vull dedicar a això?
1: Pues, jo tinc un amic que és localitzador, vale? Localitza llocs per rodar.
0: Sí, vale? Gravar pel·lícules. Sí.
1: Exacte, i on s'han d'anar a permisos, tot el tema. I, bueno, em va trucar una mica si el podien ajudar per rodar un anunci combustibles.
0: Sí, vale. Pots dir la marca, no passa res.
1: Shell.
0: Sí, Shell. Em sembla que ens paguen ben bé 2.000 euros cada mes.
1: Exacte, oi? Molt bé. A veure si aviam si col·laboro jo ara. I era fer salts base a la paret Catalunya. I tenien que preparar tot un tinglado baixant les grues. I el vaig ajudar a coordinar tot això i... Hosti, em va agradar.
0: Va agradar el mundillo.
1: Va agradar tot el tema, em vaig començar a formar, i llavors em van començar, doncs, vaig fer moltes coses gratuïtes,
0: sí,
1: perquè em coneguessin, i després ja vam començar, hosti, doncs mira, va sortir un dia una cosa, una casa, i bueno, a poc a poc va sortint.
0: Quants anys fa que t'hi dediques?
1: Ah, ja porteu, ara que farà el 18.
0: 18 anys. Déu-n'hi-do. No has acabat mai a l'hospital? Algun accident?
1: Un.
0: Un? Què va passar?
1: Estàvem rodant a Màlaga.
0: Només amb aquesta informació ja podria ser l'hospital.
1: Exacte. Sí, i ara et diré el pitjor, que era en Bollywood.
0: Bollywood?
2: Ostres, i et vas dislocar la cadera.
1: No, estan... Jo l'esquena ja la tinc malament, jo tinc escoliosis de fa molts anys, i ara la tinc pitjor, però bueno, en aquella època... I bueno, hi havia una baralla i em van dir, tu passes per sobre aquest motor, perquè estan rodant dins d'un desguace.
0: Sí, d'uns desballestaments.
1: Dels desballestaments. I no vaig passar per sobre, vaig caure sobre el motor.
0: I et vas fer?
1: No, res, doncs em vaig fotre un cop a l'esquena bastant fort i me'n vaig anar a casa. I...
0: Mal d'esquena
1: i... Mal d'esquena, recuperar, pastilles, relax.
0: Va, res greu dins del que podria ser.
1: No, res greu, això és el més greu que potser he passat.
0: Res,
6: amb 18 anys
1: rodant,
6: amb 18 anys està.
0: Home, sí, home. Quan tardeu a rodar una escena de risc, diguéssim? Tens calculat això?
1: Depèn del pressupost que tinguin.
0: Ja. Com més pressupost, més estona.
1: Sí, clar, nosaltres amb el meu soci, amb el Jordi Nebot, vam rodar una escena de Mano de Hierro amb cotxes.
0: Sí.
1: I que vam tallar tota Barcelona i
0: vam
1: fer una bona moguda. I vam estar 2 dies.
0: 2 dies per una escena que durava?
1: Jo què sé, 30 segons.
4: Hola,
0: bueno, ben invertits.
1: Sí, sí, sí. Un minut, no arriba. No arriba.
0: Invertits.
1: Sí, a més van a trossos. Sí, que és un...
0: Fas alguna cosa per mantenir-te en forma? Per ser especialista?
1: Ja no faig tant d'especialista.
0: Ja no fas tant, eh? Ja
2: ara atropella gent.
1: Sí, no, exacte. Sí, no, hauria d'entrenar més, però sí, havia estat molt fort abans.
0: No has coincidit amb algun actor que t'hagués agradat fotre-li el cop de puny de veritat? Vull dir, aprofitar l'escena i dir... Aquest,
1: no? Sí, no et diré el nom.
0: Ah, ep. Ep. Semblava tonta la pregunta, però...
4: No.
2: Algú se'ns ha passat pel cap. No.
6: Tots hem pensat en algú, eh?
1: Tots. Jo crec que tothom té aquell...
4: No, hem vist el cop de puny puntada a peu a terra, el cotxe que l'atropella, vull dir que anem a l'escena grossa.
0: Tot.
1: Sí.
0: Com vas de català?
1: Bé, parlo català, però hi ha paraules que segurament... Jo sóc dislèxic, o sigui, imagina't.
0: Hòstia, dislèxic. No pateixis, sí, perquè t'ho llegiré jo. No,
1: va, vinga, va.
7: Pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
0: Et dic una paraula del diccionari i 3 definicions i has d'encertar quina és la bona.
1: Vinga.
0: La paraula és barrigar. A. Barrigar. Forgar la terra amb el morro. Remoure la terra com fan els porcs senglars o els gossos.
6: L'Antonio té un gos que l'ha fet milionari. Es fot a barrigar i treu les tòfones de 3 en 3.
0: B. Barrigar. Engreixar-se, però fent-ho sobretot guanyant molt volum a la part de l'abdomen.
4: L'Esteve, des de que se li ha mort la dona i no ho controla ningú, s'ha embarrigat? Cago en Déu, és que no se li veuen ni els peus, eh? Quina embarrigada fotut, hòstia.
0: O C. Barrigar. Conjunt de cases situades dins d'un poble que formen un indret amb identitat pròpia.
2: La Vila de Gràcia és diferent de la resta de la ciutat. Aquí ens coneixem tots. És que és un barrigar.
1: Jo diria l'A.
0: L'A, eh? Barrigar. Sí. Forgar la terra amb el morro.
1: Sí.
0: Correcte!
6: Molt bé! Molt bé, l'especialista.
0: Molt bé, Oriol. I una última prova.
8: President
0: de la Generalitat de Catalunya. N'ha tingut 133. A veure quants te'n saps de memòria. Començarem per l'actual, que és el 133è, i anem tirant enrere.
1: Sóc antipolítica, t'aviso.
0: 133è. El d'ara.
5: Què és el d'ara?
0: L'actual? No, eh?
1: President? El de Catalunya o el de...
0: El de Catalunya.
1: No, no, no.
2: Ni l'un ni l'altre.
0: Doncs res, escolta. Bravo!
1: Ni m'interessa.
0: No, no.
6: Ha quedat clar.
0: I em sembla d'admirar. No és la primera persona que passa per aquí que li passa exactament el mateix. Oriol, anirem seguint. A veure si veiem. Ara quan miri pel·lícules i veig un tio que d'allò...
5: Que hi hagi un atropello.
1: Exacte.
0: Mirarem
1: aquí estem.
0: Oriol Tarrida, fort aplaudiment per ell.
1: Gràcies.
7: Si vols venir de públic a la Renaixença, entra al correu apuntat i omple el formulari. Ens agrada la gent del segle XXI amb esperit del segle XIX.
6: Avui no parlàvem del Trabuc.
5: Encara de rato que no s'ha dit res del Trabuc.
0: Moment, nois, avui parlem sobre una pel·lícula catalana, oi, Mercè?
2: Sí, sí, sí. Si us dic que penseu en un home català, un Trabuc i una pel·lícula, qui us ve al cap?
0: Conradson.
5: A mi, les excursionistes calentes, anava a dir. Sí, sí. Anava a dir les excursionistes
2: no,
5: calentes.
2: No. Parlem d'un bandoler de veritat. Ah. En Serrallonga.
0: Mira.
1: Molt bé.
2: És que de veritat, teniu el cap ben podrit, eh?
0: Sí, noia.
2: És... Els Serrallongues del segle XVII, a robar pels rics, com el Robin Hood.
0: Sí, sí.
2: El que passa és que portava menys licre i una mica més de ronya a sobre, sabeu? I d'aquest personatge en van fer una pel·lícula, una pel·li catalana. Atenció, una pel·li catalana rodada a Catalunya en català.
0: Molt bé.
2: Encara no he acabat, eh? I fins i tot amb actors catalans protagonitzant-la. Què us sembla?
5: Sí.
2: Increïble, però cert.
0: Ara fa dies que no es veu, això.
2: No es veu, això ja. Una pel·li protagonitzada per l'Isaac Ferriz, com a Serrallonga, i el David Selves fent de dolent. Ja, escoltem-lo.
8: Sou a boca de tothom, capità. Un ascens prodigiós. Diuen que no teniu por de res.
9: Menteixen. Tinc por de les dones.
2: Oh... Només té por de les dones, diu el personatge del David Selves, el capità antic. Després el recuperarem, això de la por. He estat parlant amb l'Esteve Rovira, que és el director de la pel·lícula.
0: Sí,
6: ja el coneixem, també.
2: Sí. I per preparar-la...
0: És el director de càsting de...
2: No.
0: Qui és l'Esteve Rovira?
2: És un realitzador de la tele, va ser director de...
0: I com es diu el que fa el càsting de les telenovel·les?
2: Abans era l'Armengol.
0: Ah, això, Armengol, ara.
6: Però és que no té res a veure el nom.
0: No.
2: No té res a veure, ara és la Laia Espot.
0: Se m'ha anat allà.
5: I després hi ha en Hansi Flick, que és l'entrenador del Barça. I per què no ho barregis? Saps?
0: De veritat,
2: A veure, per fer la pel·lícula van haver de fer un màster en armes del segle XVII. Em va explicar a l'Esteve que els trabucs de l'època d'en Serrallonga li deien pedrenyals.
6: El pedrenyals.
2: I que la fàbrica més important que hi havia era Ripoll.
0: Mira,
6: veus?
2: Què et sembla?
0: Mira.
2: Les armes que utilitzaven a la pel·lícula eren reproduccions, òbviament. Mm. Funcionaven de veritat, però no els hi posaven el projectil.
0: Val.
2: Posaven la pólvora, però no li posaven el projectil. I els actors van haver de practicar durant mesos abans de començar el rodatge per saber com funcionaven i sobretot per perdre la por, perquè
6: fa por.
2: Sí, creieu que ho van aconseguir els actors?
0: No ho sé.
2: Escoltem.
10: Tots menys un. Sí, hi havia el David Serres i feia molta gràcia perquè cada vegada que disparava tancava els ulls perquè és que el so és impactant, el so que fa.
0: Hòstia, em sento molt identificat.
6: Sí.
0: Jo sóc dels que per Sant Joan, encara que vegis la metxa del petard, que saps just quan explotarà,
6: sí.
0: A la que explota
2: ja tanques els ulls.
0: Espatlles arronsades i ulls tancats, no puc evitar.
2: Sí. No tenia por les dones, els Selves, però es veu que els trabucs que li feien por.
0: Mira.
2: I revisant la pel·lícula, que la vaig veure a diversos llocs, que pobra, tancava els ulls abans.
0: Ara la tornaré a mirar. L'aniré a buscar al 3CAT, a la plataforma.
2: El 3CAT, el 3CAT.
0: Repassarem les escenes on dispara el Selves.
2: Però és que és comprensible, perquè veure, és que no és només el soroll. Cada pedrenyal pesa 10 quilos i més has de tenir els braços estirats, i a més hi ha la força del retrocés.
0: Que sí.
5: Jo tancaria els ulls de dalt i el de baix,
2: I el de baix de tot arreu. Però és que sabeu què havien de fer per protegir les càmeres i l'operador de càmera? Havien de posar un metacrilat.
0: Clar. Mare de Déu, senyor.
2: Perquè treia, com a mínim treia un metre de foc.
6: Clar, no hi ha el projectil, però sí que hi ha la pólvora.
2: Hi ha la pólvora, i a més a més, com que té el bec aquest de trompeta, com la gralla, surt cap a qualsevol cantó, i això precisament és el que més espantava els actors, no?
0: Vols dir que valia la pena fer-ho tan realista? Vull dir que tu quan graves... ho fas veure i llavors hi ha programes amb, que, però, amb l'After Effects.
2: Però fa temps, d'aquesta pel·lícula no n'hi havia tant de...
4: Els còmics que surten bang, saps? Surt bang.
0: Però la pel·lícula no és pas del segle XVII, això, Riguera.
6: Ah, no?
0: No.
6: Serrallonga.
0: Serrallonga és del segle XVII, però la pel·lícula la van fer ara, no fa gaire.
6: Si cada cop em costa més aquest programa.
2: Escolta, el que no us he explicat és la càrrega dels trabucs, perquè com a mínim, per ser un trabucaire i no morir en l'intent,
0: sí,
2: havies de tenir, com a mínim, 6 pedrenyals carregats.
0: Si no volies... 6 pedrenyals?
2: Sí. Sí,
0: és molt, això.
2: És molt, és molt, perquè, a veure, per carregar el pedrenyal s'havia de posar així cara amunt, s'havia de tirar la pólvora,
0: per la punta,
2: s'havia de premsar,
0: apretar.
2: Després els projectils,
0: sí,
2: posar-hi la metxa, amb això ja t'han cardat 3 tiros, eh?
0: Home, sí.
2: Posar-hi la metxa, encendre-la i disparar.
0: Sí, sí, si no ets una mica riat.
4: Ho havies de portar fet de casa. Sí.
2: Ho havies de portar fet de casa o tenir com un bandoler adjunt, allà amagat sota una roca, que te'ls anés carregant, saps?
0: Sí, sí, sí.
6: En Sancho Panza.
2: Això es veu a la pel·lícula, això es veu.
0: Sí, sí, sí, sí, sí.
2: Doncs res, ja està. Escolta,
0: molt bé, escolta.
2: Sí,
6: molt bé.
0: Recuperarem
2: si
0: la pel·lícula.
2: Si mai voleu un trabuc, ja sabeu com carregar-lo.
6: Veniu a casa.
2: Veniu a casa.
0: A Osona hi va haver molts sectors que aquesta pel·lícula no va agradar, eh?
4: No?
0: Gent que el Serrallonga
2: no... És que la gent ens queixem per tot.
0: Ai, que el Serrallonga no era prou Serrallonga. No?
4: Ja, t'entenc.
0: Bueno, jo dic el que vaig sentir per casa.
4: Sí, peio.
2: Bueno, l'accent no era molt d'Osona.
0: No era gaire d'Osona, l'accent.
2: No era, però era català, hòstia.
4: El de Serrallonga, jo...
2: Queixem per tot.
0: Mercè Martínez, moltes gràcies.
2: De res.

0: Què és això que sona, Arnau?
1: Això és la Marxa dels Trabucaires de Sant Andreu del Palomar.
0: Home.
1: Una de les tres grans seccions de la Germandat de Sant Andreu, on també hi ha geganters i grallers.
0: Sant Andreu del Palomar és un barrigà de Barcelona.
2: Sí, sí. Un barrigà.
0: Un barrigà.
3: I deixeu-me dir que la composició és d'una grallera, de la Sònia Àries, també de Sant Andreu.
0: Mira.
3: I la peça que estan tocant és la Banda de l'Esclat, i són amics meus, els músics XL, per tant.
0: La Banda de l'Esclat?
3: Banda de l'Esclat, que és qui fa l'esclat de la Festa Major de...
0: Ah!
4: No
3: de l'Esclat.
4: No de l'Esclat Oil.
0: No. Semblava que dic, hòstia, dic...
3: En
0: Font del Bon Preu Esclat, has de tenir una banda personal. Que...
2: Està bé, allà, entre els congelats i les pastanagues.
0: Doncs escoltem la Marxa dels Trabucaires i tornem de seguida amb una història per passejar el gos.

Vols que el teu gos sigui el protagonista d'una de les nostres històries? Entra al corral.cat i omple el formulari. Potser passejarem el teu millor amic per la batalla de l'Ebre.

0: atenció, que avui tenim un quiso nascut als Estats Units. Oh. És en Kraken.
1: Kraken.
0: A veure, veiem la foto.
1: A veure, en Kraken.
2: Mira que maco! Oh.
3: Preciós.
1: És un foto, anava a dir. És un gos colgat enmig de la neu. Preciosa.
0: En Kraken és el Border Collie d'en Sean, de Vilademuls.
1: Ah.
0: Té 4 anys i ens han dit que, tot i ser sociable, a ell li agrada fer la seva.
1: Bueno,
0: bueno. Com a curiositat, sapigueu que el van entrenar per trobar banyes de cèrvol.
1: Has vist?
0: Sí. Sí, sí, es veu que de petit vivia als Estats Units i allà n'hi havia molts d'exemplats de cèrvols.
3: Sí.
0: I com que muden les banyes 2 cops l'any,
3: dos.
0: En Kraken es feia un fart de rebuscar per trobar banyes. I diuen que les paguen molt bé, eh?
1: Van buscades, les banyes.
0: Almenys
3: tenen utilitat, eh?
1: Sí, sí.
3: No, perquè els gossos...
1: No sé què en fas, per això.
0: Vull dir, de les banyes o dels gossos?
1: Suposo que és com a objecte de decoració, no? Comprar una banya de cèrvol.
0: La gent fa coses molt rares.
4: El barret.
1: Sí. Es menja, també.
4: Menja. Fan una sopa estranya.
3: O la cera de les orelles.
1: Jo sé que la de rinoceront diuen que és afrodisíaca. La banya de rinoceront.
0: Però això és mentida.
1: No sé.
5: La aleta del tauró es veu que també ho és.
1: També.
0: I així anem acabant amb totes les espècies.
5: Sí, trobaríem de coses.
0: Fantàstic. Però amb ell no tots són beneficis, eh? En Kraken ens ha sortit del morro fi. No li agrada el pinso. Vai. Només se'l menja quan se li barreja amb carn, amb peix cru, ous, verdures i fruit de festa.
3: Collons de postres.
1: Sí.
3: I un gelat de postres.
0: Exacte. Un cafetonet.
4: Nosaltres ens emportem el llapafils d'en Kraken a voltar per on va néixer, als Estats Units. Ens situem a Nova York a finals d'octubre del 1929.
1: Avui passegem el gos pel crack del 29. De veritat que no posem prou en valor la feina que fan els guionistes d'aquest programa, perquè fixeu-vos que el gos, d'entre tots els gossos que ens han enviat,
5: sí,
1: el gos que han escollit per explicar la història del crack del 29 és un gos que va viure als Estats Units i que es diu Kraken. Com el crack.
0: Bravo. El Kraken de
3: us va parir.
1: De veritat. Perquè llavors la gent, no, aquest programa el feu així.
5: Improviseu.
1: Està
5: molt ben trebat tot.
1: No.
5: Jo tot el que dic m'ho sé de memòria.
1: Tot, eh? Ara aquesta conversa que
5: això
1: estem
5: que
1: tenint...
5: Això que estic dient ara m'ho sé de memòria.
1: Estàs llegint aquí davant mateix.
5: No, de memòria.
1: De memòria. En Kraken ha escollit una bona època per passejar amb nosaltres perquè ha arribat a Nova York en un context de tanta bonança econòmica que es podrà alimentar amb els plaers que més li vinguin de gust. Ens trobem als feliços anys 20, l'època daurada de l'economia americana. Tot és gràcies a una bombolla econòmica que converteix en milionari a tothom qui no tingui por d'invertir els seus estalvis a la borsa.
3: Quina sort.
5: Molt bé. Sí.
0: Quina sort. Molt bé.
1: Qui hagués pogut viure això?
3: Faci el que faci. Sí. Ni foto 10, quin tens 20.
1: Ens trobem a això, els feliços anys 20. El retorn econòmic de Wall Street és tan bèstia que els banquers ofereixen crèdits als seus clients perquè també tinguin l'oportunitat d'invertir en borsa i fer-se rics.
0: Mira que bé.
3: Foli! Sempre estan per ajudar.
1: Sí.
3: Sempre estan per ajudar.
0: No em sona gent.
5: Doneu-me 1.000 peles, que els puc invertir.
3: Aquí en tens 2.000.
1: A la hipoteca, si em ves d'un 80%, me podeu donar un 120% i comprar un cotxe.
0: I els electrodomèstics.
1: Això està demostrat que sol anar molt bé, a la llarga.
3: A la llarga
1: sol anar molt bé, això.
3: A la llarga, sí.
1: Es viu una plenitud econòmica que ni els més optimistes podien preveure. Tothom s'està fent ric i a tothom li ve de gust demostrar el seu poder adquisitiu davant dels altres.
5: Fer el merda que sentim.
1: Ah, exacte. Comprar-se un quad. És això.
5: Sí. Un quad? De què em fots d'un quad?
1: Ara, digue'ls-hi amb els nous rics. És el primer que compren, eh?
5: Ah, sí?
1: Un quad o una moto d'aigua? Què en faràs d'això, noi?
0: Molt dels 80, allò de la moto d'aigua.
3: Hi ha un tio que s'ha comprat la moto d'aigua,
1: sí,
3: i puja i baixa al mercat amb la moto d'aigua.
1: Veus?
5: Per la riera.
0: A coll.
3: No, per l'asfalt.
1: Cardona, unes xispes, l'hèlice.
3: Sembla un autoxoc.
1: Bé, qui més qui menys estrena a casa i fins i tot hi ha algun milionari que es poden permetre comprar-se un cotxe. En l'estona que hem estat passejant en Kraken pel centre de Nova York, ens hem trobat un parell de veïns que han sortit de casa per oferir-li un tros de bistec al gos. Els novaiorquesos van així de sobrats, tu. Vinga, bistec pel gos.
3: Vinga.
1: El quiso està encantat i nosaltres ben sorpresos amb les ganes de gastar que tenen aquesta colla de nous rics.
5: Cuita'ls! Cuita'ls, veïns! Quin goig que fan! On aneu tan ben vestits, parella?
3: Mira, ens hem comprat uns vestits nous. Un capritxet com un altre.
0: És que s'ha d'aprofitar la bonança.
5: Ja.
0: Clar.
3: I tu què? No t'animes a fer-te ric a la borsa, què? Ai. Deus ser l'únic que no hi inverteix. Hòstia, estic ben encantat, nano. Que no ets encantat.
5: Bueno, tampoc... Vull dir, m'has de faltar el respecte.
3: Encantat.
5: Hòstia, no sé, a mi em fot una mica de... És que em fa cosa, em fa por, eh?
0: D'acord.
5: Tot això de la borsa és molt...
0: No.
5: És molt volàtil, això,
0: eh? Volàtil, no s'ha de tenir por. Tu, saps aquella de qui no s'arrisca, eh? No pisca.
5: Sí, noia, va, d'acord.
0: Ara.
5: Ja,
0: home.
5: A veure, és que tampoc no sé si tinc gaires estalvis jo per poder invertir en borsa.
3: Estic encantat!
0: Estalvis!
3: Que vols tenir estalvis? No se n'han pas de tenir d'estalvis.
0: No.
5: Bueno, però per quins calés voleu que inverteixi en borsa? Vull dir que...
0: Però què penses que en teníem nosaltres? No en teníem, nosaltres.
5: Ah.
0: Mira, els del banc, que són molt bona gent, ens van concedir un crèdit, perquè ho féssim. És la millor idea que hem tingut.
3: És ben bé que el qui no ho fa... I no es fa ric és perquè no vol, eh?
0: Perquè és encantat.
3: Encantat!
0: Burro!
5: Bueno, encantat. A part d'encantat, doncs, bueno, també tinc fills, tinc canalla petita.
0: Oh, encantat, home!
3: Ets l'encantat de Nova York!
1: Ets l'encantat de Nova York!
5: S'està passant molt... Això no hi diu en el guió, eh?
1: No, això ho vaig dient jo tot de memòria.
3: No. Jo fotia dies que t'ho volia dir, he aprofitat el guió per dir-t'ho.
5: Bueno, no vull invertir perquè... I si em passa alguna cosa, què?
0: No, què t'ha de passar?
3: No, és que et passi...
1: De veritat.
3: Sembles català en comptes de veritat.
0: S'ha d'invertir. Saps què s'ha de fer? Que els diners treballin per tu.
1: Ara. Les expectatives dels qui els van bé les coses empenyen els indecisos a pujar al carro de l'especulació. I aquí hi ha uns grans beneficiats, els bancs i els grans inversors, que són els qui realment s'estan fent d'or. Tot plegat està creant una pilota econòmica perillosa. El país està produint per sobre de les seves necessitats. Tothom s'està endeutant més del compte i, a més, els preus estan disparats. Des de l'habitatge fins al menjar. Aquell bistec que els veïns han ofert a en Kraken, el nostre gosset, ha costat un ull de la cara. Tot puja, però tothom ho accepta i aquí no passa res. Em sona d'algú.
0: No.
5: Sí.
0: És que ho anaves dient, dic, no em sona de res, això.
1: Jo menys el gos, l'altre em sona.
0: El bistec, cars. No, home, no.
1: Tothom té diners per anar tirant i ningú es queixa. Es veu que queixar-se ara també fa de pobre, tu.
2: Déu vos guard.
6: Hola, xato, bon dia. En què puc servir-lo?
2: Em posaries dos entrecots de mig quilo i un parell de galtes, si us plau?
6: Oi tant, guapo.
1: Just en el moment en què la carnissera prepara la carn pel client, passem per davant de l'aparador. I quan en Kraken veu tot aquell patac de carn, se li posen uns ulls com taronges.
2: Ah, disculpa'm, posa'm també un bistec, que li donaré aquest gos tan bufó d'aquí fora.
6: Oi tant, reietó. Com es nota que són bons temps, eh? És una meravella treballar així.
1: El gest del client ha estat molt lloable, però la rissada que li espera és de les que fan història.
6: Tingui, què? Aquí té la compra. I aquí? Aquí el tiquet.
2: Ah, moltes gràcies. Oh, collons! Sí que va cara la vedella.
6: Què? Ho troba car? Em pensava que vostè anava calent d'armilla.
2: Oh, hi vaig. Soc molt ric, senyoreta. A veure si es pensarà que sóc l'únic pòtol i aquell encantat que no s'ha fet milionari.
5: Això sobrava.
1: Sí? Això no ho deia el guió, tampoc, no?
0: A la que la veiem, aprofitem.
1: Ja ho veieu, l'economia va sobre rodes. Si més no, de portes en fora, perquè a mesura que ens passegem i ens acostem a la seu central de la borsa de Wall Street, intuïm un nerviosisme en les cares de la gent que camina per la vorera. Entren i surten de l'edifici de la borsa amb les mans al cap i els ulls plorosos. Ai. És evident que n'ha passat una de grossa.
5: Déu-n'hi-do,
1: algo ha passat. Algú s'ha deixat l'aire condicionat massa fort o algo ha passat. Lliguem curt en Kraken per tal de no perdre'l i ens endinsem a l'interior de Wall Street. Només cal posar-hi un peu per adonar-se que les coses no van gens bé. Hi ha crits i plors per totes bandes. En Kraken s'ho mira encuriosit, girant el cap. Nosaltres també intentem entendre què passa.
3: La borsa s'enfonsa!
6: Ai!
3: Els diners s'estan esfumant!
6: Ai, que han de passar totes les accions abans no sigui massa tard!
3: Ai!
1: Sembla que ja sabem què passa. La bombolla econòmica que estava fent que tothom es fes ric ha explotat. La borsa s'ha enfonsat i els qui tenien accions veuen com el seu valor s'està costant a zero.
5: Ho perdrem tot! No hi ha esperança!
3: Escolta, tu, encantat! No em voldries pas comprar un paquet d'accions? Te les puc deixar molt bé de preu, eh?
5: Seràs desgraciat? Primer m'animes a demanar-me un crèdit per invertir a borsa, ho perdo tot I ara em pretens estafar venint les teves accions?
0: No, home, no, tranquil, pensa-t'ho bé, que te les podem deixar molt bé de preu, pensa-t'ho.
5: Foteu-vos-les al cul, les vostres accions!
1: No cal ser un expert en economia per entendre el motiu de la desesperació d'aquests desventurats. Havien pagat un dineral per unes accions que ara, com ara, ja no valen res i ningú en vol comprar. Són paper mullat. Passen les hores, la caiguda borsària és cada cop més salvatge. Tothom s'està arruïnant, excepte l'encantat. La patacada és tan grossa que els bancs, els mateixos que havien prestat diners als inversors, comencen a caure en fallida en descobrir que no els retornaran els cèntims que havien concedit. Va, tot té la seva part positiva, oi?
7: Sí.
1: Passarem la nit a la borsa de Nova York, arrecerats a l'escalforeta del nostre gosset, en Kraken, amb l'esperança que demà potser serà un dia millor.
5: Ens n'anem a la merda! El desastre és més gros que ahir, encara!
1: És una llàstima, però l'encantat té tota la raó.
5: Espera que l'altre programa s'hagi oblidat, això ja.
1: No, només ho direm avui, Xuriguera.
5: Bueno, és que me toquen uns papers de merda, em digueu encantat,
1: no.
5: Només falta que em tireu coses per sobre.
3: Oh, espera, no donis idees.
1: Si ahir hi havia nervis a Wall Street, el que es viu avui és encara més dramàtic. Els valors continuen caient en picat i ho fan cada cop de manera més salvatge. I el panorama, lluny de millorar, només empitjora. Els economistes se'ls acaben els adjectius per anomenar els dies que viuen. D'ahir en deien el dijous negre i d'avui en podrien dir el divendres de merda, perquè tot continua anant igual de malament.
5: Sí, sí, sí.
1: En Kraken ja sospita que se li ha acabat això que els veïns li regalin filets. Ara com ara fa pinta que s'haurà d'acostumar al pinso que tant odia.
0: Bueno, ja li anirà bé, eh?
1: Sí.
0: Estava més cuidat o no?
3: Pijo, aquest gos era un pijo.
0: Molt pijo.
3: Ja està bé que les passi una mica canutes, eh?
0: Una miqueta.
3: Vull dir que aquest també es pensava que a cada gosset per aquí passejant encara ens caurà el cap algun empresari, eh?
1: Sí.
3: Vull dir, cap a casa, gosset, vinga, va. Que d'aquests es foten dalt baix per la finestra que ens en caurà una sobre que...
1: No, això no és cert, es veu?
0: No?
1: La imatge aquesta típica de l'onada de suïcidis per culpa del crac del 29, és un mite. La imatge d'inversors arruïnats llançant-se dalt a baix dels seus despatxos és molt cinematogràfica, però no és real. Heu de saber que aquells dies només es van comptabilitzar 10 suïcidis a Nova York i només 4 s'atribueixen a gent que van perdre-ho tot a la borsa.
3: 40%.
1: No, home, hi ha un 40% dels 10, però a Nova York són més de 10 persones.
3: Home,
1: un
3: 40% dels que... Vull dir,
1: 40... Sí.
3: Home,
1: sí,
3: clar.
5: Sí. Estigui'ns comptes.
1: No, però perquè sortirà el titular de... El 40% de gent es va suïcidar.
3: No.
5: Estava intentant desmentir que es...
1: Exacte.
5: El 40%.
1: No.
5: Es mata molt més gent a Andorra, encara.
3: Si hi ha 10 suïcidis...
1: Andorra,
5: Andorra hi ha molts suïcidis.
1: Ah, sí?
3: Un 35%.
1: D'on surt aquesta dada?
5: Bueno...
3: La tenim al cap.
5: Si de cas, borreu això del programa, borreu.
1: Tot... Hauríeu de mirar de dir menys coses de memòria
3: sí.
1: I més de les que estan escrites.
3: Ja.
1: Si us va bé, eh?
3: Gens encantat.
1: Bé, hi ha motius per voler acabar amb tot perquè la cosa no millora. Cap actuació per part dels directius fa repuntar els números. No funciona ni l'estratègia del vicepresident de la borsa, que es dedica a fer grans compres de valors per fer creure als inversors que torna a ser moment de comprar. Però ningú compra. L'únic que volen els qui encara tenen accions al seu nom és vendre's les accions com sigui. Llàstima que ja és massa tard. Tothom s'ha arruïnat.
2: Déu vos guard.
6: Bon dia, xato. En què puc servir-lo?
2: Em posaries un trosset de llom de porc, si us plau? Petit, petit i finet. I me'l talles per la meitat, que és l'aniversari de la meva dona i avui ho celebrarem.
6: Caram, no us esteu de res, eh? Alguna cosa més?
2: Sí, si em pots posar un grapadet de vísceres. Petitó, també. Si en tens alguna de fa dies que em puguis arreglar una mica el preu, doncs millor.
6: Sí, sí, molt bé, molt bé, d'acord, ho intentarem, però per al gosset aquell que ens mira des de l'aparador voldrà alguna cosa?
2: El que ha de fer aquest gos és vigilar o acabarà dins del meu forn.
1: La caiguda de la borsa batejada com el crac del 29 és un dels pilars de la gran depressió que es produeix immediatament després. Durant els dies en què va tocar fons, milions de persones van perdre els estalvis i van quedar endeutats fins les celles. Milers d'empreses van haver de tancar i van deixar sense feina tota la seva plantilla. I això va provocar unes taxes d'atur que pocs cops s'han vist als Estats Units. 14 milions d'americans es van quedar sense feina en els següents mesos.
3: 17%.
1: 17%. Fins i tot hi ha experts que apunten que la depressió econòmica americana va ser un dels motivadors de l'auge de l'extrema dreta al centre d'Europa i del posterior ascens d'Adolf Hitler al poder.
5: Està relacionat,
1: imagina't,
5: això?
1: Imagina't, eh? Així que, més enllà dels milionaris i els nous rics que es van arruïnar, ja veieu que el fet històric per on hem passejat avui va tenir conseqüències arreu del planeta.
7: Collons, Peyu, quina destrampada,
1: sí, noi. Sí,
5: bueno. No, què? Ja està bé que ho digui, eh?
1: Sí, sí, és que s'ha de dir.
5: No, és que avui dia tothom torna igual, eh?
1: Com Déu, obres a l'Instagram i tothom inverteix.
5: Sí. Inverteix amb, sí, amb criptomonedes. Sí.
7: Oh, calla, fantasma.
1: Sí.
0: Escolta, i amb... tu...
5: No. Com ho ha dit a mi?
1: No, no, no.
7: Ets parent d'aquell encantat o què?
0: I què se n'ha fet del gos, Peyu?
1: Ai, el gos. En Kraken.
0: Se l'ha menjat l'Arnau. L'Arnau, oh, que tenia molta gana.
1: En Kraken... En Kraken, del crack del 29, és

És viu, però li tocarà passar gana. Fins i tot el pinso és un luxe inaccessible, així que s'haurà de tornar menys prim mirat i conformar-se amb algun os per rosegar. Per acabar, una dada. El pare del futur president Kennedy, que era inversor, va vendre a temps totes les seves accions. I sabeu per què ho va fer? Perquè el noi que li netejava les botes, mentre li estava enllustrant les sabates, va començar a donar-li consells d'economia i el tio va dir, nano, si fins i tot el que em neteja les sabates en sap, estem al pot. I fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el senyor sigui amb vosaltres!

Si t'ha interessat aquest episodi, en trobaràs molts més al catàleg de podcast de Catalunya Ràdio. Descobreix-los a l'app de 3Cat o a catradio.cat.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 6.
1: Bon dia, us informa aquesta hora Marta Sánchez. Nova nit d'atacs creuats entre els Estats Units i l'Iran per 8a jornada consecutiva. Els bombardejos afecten diversos països de la regió on hi ha bases militars nord-americanes. Ara fa uns minuts, Washington ha donat per acabada la nova onada d'atacs com a represàlia als dos soldats nord-americans que hi van morir en un atac iranià a Jordània. Són les primeres baixes entre les files nord-americanes des del primer alto al foc que es va firmar a l'abril. Hi ha un tercer soldat que continua desaparegut. De la seva banda, el líder suprem de l'Iran ha deixat en suspens la treva actual que es va signar fa un mes. En un comunicat, Mojtaba Khamenei ha acusat els Estats Units de provocar 50 víctimes mortals en aquestes 3 setmanes. Més notícies ara amb la Núria Har.
2: Un mort i una desena de ferits a Kiev pels bombardejos de Rússia contra la capital d'Ucraïna l'endemà que Kiev ataqués la regió de Moscou amb un balanç de 8 morts i una seixantena de ferits. Segons les primeres informacions, les detonacions s'han sentit fins i tot dins dels refugis antiaeris.
1: Avui s'activa el nivell 4 per perill extrem d'incendi forestal a 22 municipis de 7 comarques. Continuarà restringit l'accés a 3 espais naturals, tot plegat després que ahir els bombers treballessin en 3 incendis, l'un a Pontils, a la Conca de Barberà, també a la Baronia de Rialp, a la Noguera i a Vilademols, al Pla de l'Estany. Mentrestant, a l'Aragó i Guadalajara continuen sense control 2 grans focs. El que més dificultats presenta ara mateix és el de Guadalajara, que ha cremat 9.000 hectàrees i ha obligat a evacuar 16 municipis i a confinar una població de 700 habitants. A l'Aragó, les condicions han millorat i els bombers esperen perimetrar el foc en les pròximes hores. Luis Biendicho és el conseller de Medi Ambient.
3: Es la zona que más nos preocupa para esta noche, que es el sector 1, sector 3, flanco izquierdo, y es lo que vamos a seguir vigilantes y vamos a seguir atentos.
1: Aquest incendi ha cremat 15.800 hectàrees.
2: La xarxa ferroviària catalana manté 183 trams de via amb velocitat limitada 6 mesos després de l'accident de Gelida en què va morir un maquinista. L'últim document de limitacions de DIF, al qual ha tingut accés l'Agència Catalana de Notícies, mostra que encara s'està lluny de recuperar una certa normalitat. Abans de l'accident hi havia la meitat de trams amb velocitat limitada. En més d'una 60, la reducció és de fins als 30 km per hora i n'hi ha una 15a més on els trens han de circular entre 10 i 20 km per hora. La meitat de les afectacions són en vies de la demarcació de Barcelona. Recordem que DIF va prendre aquestes mesures per evitar nous sinistres i amb el compromís de fer treballs de manteniment en totes les vies on fos necessari.
4: ¿Has hablado con ella?
5: Hola, felicita y te va a hacer.
1: El curtmetratge Fúria dels joves Fran Moreno Blanco i Santi Pujol Amat ha guanyat el premi especial del jurat als BAFTA Student Awards, que atorga l'Acadèmia Britànica de les Arts Cinematogràfiques i de la Televisió i que reconeix nous talents del món audiovisual. El curt, amb actors que no són professionals, relata la relació entre un jove que viu en un centre de menors i la seva mare, i és el projecte de graduació de Moreno i Pujol a l'Escola de Cinema de Catalunya, a l'ESCAC. Fran Moreno explica què suposa rebre aquest reconeixement.
6: Ens dona un al·licient després de tant temps de treball solitari sense garanties i et verifica una mica que la teva intuïció a l'inici, que pensaves en coses que no sabies si funcionarien o no, acaben traspassant la pantalla i emocionant a gent que no et coneix. I això és el més important.
1: Fúria ja va rebre el Premi de Nova Autoria al Festival de Cinema de Sitges. Avui es juga la final del Mundial Espanya-Anglaterra a Nova York a les 9 del vespre. Aquesta matinada Anglaterra ha guanyat el tercer lloc del Mundial després de derrotar per 6-4 França. Per cert, que amb el permís de Messi, que encara ha de jugar avui, Mbappé és ara mateix el màxim golejador en un Mundial. Encara en futbol, 3 amistosos, Girona 0, el Al-Qaeda de l'Aràbia Saudita 0, Castelló 2, Sabadell 0 i Olot 0, Espanyol 3. El Girona ha anunciat el traspàs de Joel Roca a l'Olympiacos per 6,5 milions d'euros. En ciclisme, quarta victòria de Tadej Pogacar a la 14a etapa del Tour de França. L'eslové amplia el seu lideratge al Tour i ara suma 4 minuts i 30 segons sobre el segon, el danès Jonas Vingegaard. I a la Fórmula 1, el líder del Mundial, Kimi Antonelli, ha fet la pole als entrenaments oficials del Gran Premi de Bèlgica, que es corre avui diumenge.
0: Fins aquí les notícies.

0: 3 rondes. Diumenge de 9 a 10 del vespre, el món dels castells es viu a Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
1: Escolteu-nos i fem pinya.
0: Dissabtes i diumenges de 9 a 11 del matí, a Catalunya Ràdio t'acostem l'actualitat des d'una nova perspectiva.
2: Per què els adolescents de 12 anys s'enganxen als vapejadors? Què suposaria construir una gigafactoria d'intel·ligència artificial a Móra la Nova? Les denúncies d'assetjament als grans restaurants n'hi ha també a casa nostra?
3: Al Tot es pot parlar posem el focus en qüestions de qualsevol àmbit que afectin la nostra vida quotidiana.
4: Amb Domènec Subirà, Núria Pujades i la col·laboració dels serveis informatius i de programes de Catalunya Ràdio.
0: Fins al 2 d'agost, els matins del cap de setmana...
4: Tot es pot parlar.
0: Tot es pot parlar a Catalunya Ràdio.
4: A les 4 de la tarda...
1: A Catalunya Ràdio comença...
2: No, Roger. Aquest estiu és la tarda.
5: Sí, que ja ho sé, Marta, però és que jo he convidat uns quants amics.
6: Hola.
7: Oli.
5: A la tarda també ens agrada molt parlar del cor, oi, Marta?
6: Sí, i per això sóc aquí, però crec que hi falta algú, no?
4: De 4 a 7 de la tarda, la tarda de Catalunya Ràdio és la tarda de Catalunya Ràdio, amb Roger Carandell i Marta del Cor.
5: Ei, però que no surti d'aquí, eh?
8: La Juliana sí que està desapareguda, eh? Si ens necessita ja dirà...

Més mans, més arrel, més Catalunya Ràdio. Comencem!

0: Bon dia, bona hora. Passen pocs minuts de les 6 del matí. Comencem aquí al Mans a Catalunya Ràdio. Tot a l'arrel a la Ràdio Nacional. Des d'ara i fins a les 7. Avui recuperarem propostes musicals que han deixat empremta aquesta temporada. D'una banda són els Bon Vent, formació un alter ego dels Every Night, interpretant Xesco Boix, i de l'altra, Filomena, dues maneres diferents d'entendre la música d'arrel contemporània, però adreçada a un públic familiar. Farem visita també al So de Cobla per parlar dels ballets, de les danses amb cobla, un repertori poc conegut però fonamental per entendre la relació entre la cobla i la dansa escènica, sobretot la dansa de l'àmbit dels esbarts. Amb la producció de Dolors Genola i qui us parla, Quim Rutllan, a la direcció i locució, comencem, per tant, aquest Mans.
1: Això és el Mans, i és de bon matí, a Catalunya Ràdio, amb Quim Rutllan.
0: Som-hi, doncs. I la primera és clàssica, sardana de Robert Agustina amb la Verga Jove.

0: La Berga Jove, que acabem de sentir, clàssica, una peça de Robert Agustina. Una formació, aquesta Berga Jove, que avui serà el passeig Manel Puigverd de Calella, al Maresme, al vespre, a la temporada de sardanes d'estiu.
1: La banda sonora per aixecar el diumenge. Sona a mans.

0: Parlem d'aquest primer treball de les Filomena, una proposta sorprenent, molt ben treballada, ben acompanyada, que posarà sense cap mena de dubte els temes, les melodies, les rítmiques, les sonoritats a l'abast de tot el públic, sobretot el més petit. I ens ho expliquen la Gemma González i la Laia Gluck de la formació Bon Dia.
1: Hola, bon dia.
2: Una arrencada força potent, amb molts de concerts i una fira mediterrània amb una taverna a rebentar de gent.
3: Exacte, doncs per nosaltres és primer un honor, una festa, perquè la veritat és que estrenar un projecte ja amb tanta gent que confia en nosaltres, amb tanta gent que ens està donant oportunitats i que ens ho està posant tan fàcil i ens està donant tants de recursos, doncs és com entrar de manera tan fluida i amb totes les eines com per poder entrar a gaudir i a no haver de patir massa i a intentar donar el millor de nosaltres, i la veritat que davant de molta gent que té ganes d'escoltar-nos, i això és molt xulo.
2: El que està clar és que hi ha molta gent al darrere, però l'energia que hi ha de l'escenari amb la Gemma, amb la Laia, que ens acompanyen, la Lola, la Marta, en Martí, les percussions, i la Raquel, si no hi hagués al darrere un bagatge de coneixement de la música d'arrel, d'aquestes tonades, d'aquestes melodies, i fins i tot d'una voluntat de fer-ho arribar a aquestes generacions, això no funcionaria. Per tant, Laia, coneixement i ganes d'explicar-se.
4: Sí, bueno, primer és això que has dit, que hi ha que clar, només se'ns veu a nosaltres allà davant de l'escenari fotent bots i passant-nos oteta, però darrere hi ha un curro immens de molta, molta, molta gent, que ara ho comentàvem, que realment són moltes persones les que han fet possible que nosaltres puguem estar allà dalt de l'escenari passant-nos també, però és cert que totes venim, no, de maneres diferents, del món de la música d'arrel, de la cultura popular. Les ganes de voler ensenyar als més petits, a les meves petites, a que, bueno, que tu et veus, no? Ostres, quan jo era petita m'encantaria haver anat a un concert a veure això i que m'ho expliquessin, que òbviament ja s'han fet projectes de diferents maneres que ja han trepitjat, no, aquest terreny, però que t'ho expliquessin així de clar, no? Que puguis parlar del que després veuràs a la festa major, durant la festa major, poder anar a un concert concret dirigit a tu, que parla d'aquests temes, crec que és molt guai. A nosaltres ens fa molta il·lusió poder-ho estar fent nosaltres.
2: Fa molta gràcia perquè el web, destaqueu, Filomena, els escenaris són uns, l'equip artístic és un altre, i el motor Filomena és un munt de gent. I entre tots aquests noms, doncs, hi trobem l'Arnau Tordera, que ha sigut una mica l'ànima als arranjaments, a la composició, a la producció, però gent com el músics del Pony Pissador, gent que ve totalment de l'àmbit de l'arrel, com l'Eura Gaia, o altres propostes, hi ha fins i tot escèniques i teatrals. És a dir, la perspectiva és des de mil costats diferents. A vosaltres, quan us truquen i us diuen anem a fer això, perquè clar, no és una proposta que vosaltres sí us trobeu i ens agradaria, o sí, no ho sé, eh?
3: No, la veritat és que això va sorgir a partir del Sostingut, no? Doncs de l'Adrià i l'Ivó, que van tenir aquesta brillant idea de fer aquest projecte, i la veritat és que ens van anar recopilant també, no?, una mica, i vam anar entrant, doncs, les persones que formem part d'aquest projecte, i ens vam anar trobant en aquest context, diguéssim. Algunes no ens coneixíem entre nosaltres i ens vam unir per aquest, o sigui, és a dir, per aquesta fi en concret.
4: No, jo he de dir que vaig tenir la sort del Film PT de fa... O sigui, aquest any, no el passat, acabàvem de tocar amb Trèvol i van venir l'Ivo i l'Adrià i em van dir: mira, tenim aquesta idea sobre la taula, ens agradaria que tu hi fossis, qui més creus que hi podria formar part? I vaig dir: els meus amics, Lola, Raquel, Martí. I llavors em van dir, llavors la cantant, i no sabíem si guitarra o violí, llavors van anar sortint així, va arribar primer la Gemma, i la Gemma ens va dir: ostres, tinc una amiga molt trempada, la Marta, que toca el violí. Sí que... I bueno, amb la Gemma ja la coneixíem, de l'Smug, vull dir que tot queda molt en família, en veritat.
3: Sí.
2: Bons intèrprets, no només com a músics, sinó també a l'hora de posar-se dalt de l'escenari i amb una actitud concreta. És evident que en els anys no els hi pots fer un concert i ara us explicarem el Trempinxo de Banyoles, perquè no és, s'ha de viure d'una altra manera, i que té forma de disc, un disc treballadíssim, amb detalls molt, molt, molt bonics, molt ben portats. Aquí la feina de, també de disseny, doncs, és destacable. I una mica el que presentem avui és aquest tra-tra-tro, que no sé si definir com un convit a la festa major, convit a les músiques i els instruments tradicionals, o directament és un fil conductor.

0: ha triat els temes que hi van, que no hi van?
1: Aquí nosaltres tampoc hi vam tenir gaire a veure, o sigui, va ser sobretot, clar, el sostingut, o sigui, l'Adrià i l'Ivon es veuen del de l'escenari, però han estat, o sigui, sí, sí, les màquines motores. Llavors, ell, juntament amb l'Arnau Tordera, després s'hi va unir també el Poni Pisador, però sobretot va ser l'Adrià i l'Ivon que ho han anat ideant tot.
0: I vosaltres ja heu participat d'alguna manera en dir, podem encarar per aquí aquest tema, podem encarar per l'altre?
1: Vagi, m'explica, explica.
2: Doncs, a veure, nosaltres se'ns van presentar els temes creats, diguéssim, i van fer pues, doncs, la sèrie d'assajos que es necessitaven, no?, per poder fer l'enregistrament.
0: Que no pocs, no?
2: Exacte, bueno, va costar trobar-nos, però perquè al final som molts i ens havíem de posar d'acord, però era necessari també trobar diverses dates per poder anar, doncs, mirant com aquestes cançons s'adaptaven a nosaltres, també com nosaltres li trobàvem l'essència i trobàvem la manera de fer-les brillar al màxim possible. Llavors, si es va haver de fer algun canvi a nivell de tonalitat o... és a dir, com de fer-ho de la manera que pogués ser el més natural a l'hora de nosaltres explicar aquestes cançons.

0: no sé si us haguéssim imaginat mai. Veniu del tradi i diuen farem funky.
1: Ben patir, eh?
0: Sí, no.
2: Jo, tu sí. Sí, jo m'ho vaig passar molt bé amb els embarbussaments, explorar la meva faceta de rapera i de sentir tothom rapejant cadascú amb el seu embarbussament, que ens anàvem passant la pilota, per mi va ser molt xulo. Molt còmode.
0: Com sorprenent, no? No és espectacle de... Algú ha dit, no? És folk per xics, sí, però te colen un tema que el concepte és folk o d'arrel, però la rítmica se'n va.
1: Clar, però per sortir una mica, perquè, bueno, crec que totes venim del folk, però no estem com...
0: Tancades, sí, segur
1: clar,
0: que no, clar.
1: És això, veiem molts altres gèneres i també formen part de la nostra vida i també és lo guai, no? Poder fer una mica de fusió i poder ensenyar als sí. més xics que amb el folk es pot fer de tot, també.
0: És com una combinació molt curiosa, perquè són temes tradicionals amb lletres de nova creació, però alhora hi ha temes de nova creació, però amb lletres o melodies tradicionals. Clar, la combinació és interessantíssima com per donar fins i tot a una Filomena, que tots tenim a l'imaginari, però que serveix per presentar el grup.

0: La cançó Filomena vam tenir amb l'Arnau, que va ser ell qui la va arranjar i qui li va posar també, bueno, aquests canvis, no, de melodia, perquè en veritat tots tenim un al cap, o actualment tenim un al cap, que no, o sigui, no fa referència a l'original, que era un couplet que tenia. Llavors, això sí que és guai, perquè molta gent ens ha dit, ostres, canvieu la melodia de Filomena. I clar, és, no, o sigui, fem l'original del couplet. Llavors, bueno, és guai perquè també és fer un treball, no, de recuperar, bueno, per exemple, no, aquest couplet, vull dir, com que també va més enllà. Nosaltres també diem, bueno, jo també ho penso, no, que no només és per xics, que jo aniria a veure un concert de Filomena perquè realment les cançons són molt xules. I bueno, i això, i expliquen històries, i hi ha també un treball molt gros al darrere, vull dir que no són ximpums, eh?
1: Abans ho apuntava la Laia, us hagués agradat quan éreu més joves, sou molt joves, però quan éreu més joves tenir una proposta que us contextualitzés la festa d'aquesta manera?
2: I tant que sí, totalment. Vull dir, penso que és super bonic, a més és super il·lustratiu, penso que és això, es toquen molts temes, sobretot molt centrat, no, en la festa major i en els elements, diguéssim, típics de les viles, de les diferents festes, i trobo que és com una manera molt fàcil, molt això, com deies tu, aquí, molt orgànica, molt natural, d'entrar en els conceptes d'aquest món, no? Doncs com de saber-hi posar nom, de saber-ho explicar, després de poder-ho cantar i explicar a altres persones, com des de petits fins als més grans, també, vull dir.
1: El format ara mateix és només de concert participatiu? Teniu propostes pedagògiques al darrere, d'anar a escoles? Quins camins agafarà aquesta Filomena?
0: Sí, s'estan valorant, s'estan treballant, i ja ens han arribat alguna proposta, però clar, quan ens van arribar encara no havíem estrenat oficialment, llavors crec que està allà una mica stand-by, diguéssim, però per nosaltres endavant, o sigui, poder-ho portar a una escola crec que seria superbonic, bueno, perquè és el públic que volem, no, també.
1: De prèvies en va fer unes quantes fins a fira, i ja esteu parlant de concerts per l'any que ve. Per tant, la cosa es belluga. Properes cites. Aquesta setmana es presentava Cantut, però encara n'hi ha més aviat, oi, de concerts?
2: Exacte. Sí, tenim ara el que tenim més a l'horitzó, més a la vista. És el dia 1 de novembre, que estarem a les Fires de Sant Narcís a Girona, doncs fent el directe que vam presentar a la fira. I llavors, com tu deies, Quim, ja estarem en el Cantut, a Caçà de la Selva.
1: La gent té moltes ganes de participar en propostes així i de cantar. Això també és una cosa a valorar.
0: Ens hem adonat que sí, que de fet sí, o sigui que no només és per petits i petites, sinó que la gent té ganes de, bueno, de tornar a cantar aquelles cançons que semblen que estiguin molt en el nostre dia a dia, però realment després te n'adones que realment no, que es donen ja per suposar, no. O jo què sé, nosaltres dèiem, no farem aquesta que ja està molt escoltada, i és que no, o sigui, està molt escoltada, però realment no es canta en el nostre dia a dia, i aquell dia ens vam adonar que sí, bueno, vam fer gairebé el mateix espectacle o mateixa animació que fem als concerts, i bueno, és molt xulo.
2: És que tothom tenia moltes ganes de cantar, i crec que era molt fàcil encendre el botó, com donar-los el primer tret de sortida, i es creava allà un cor de veus molt, molt xulo.
1: Està clar. Escolteu-me, ja per situar en l'escenari, pugeu uns quants instrumentistes, diguem-ne, pluriinstrumentistes, moltes vegades feu papers de tot. A dalt de l'escenari veiem sobretot contrabaix, gralla, acordió, que m'estic deixant, percussions, i ja està.
0: Veu, violí.
1: Però al disc se senten molts ben instruments.
0: Però no tots som nosaltres.
2: Exacte.
1: Aquí hi ha de tot, eh?
0: No, sí, va venir molta gent a gravar, sobretot del món de la música tradicional, molts musicassos, per sort, i bueno, de fet, a la cançó de sempre hi sonen instruments, a cada referència i cada nom que es diu, sona un instrument tocat per els millors instrumentistes d'aquí de casa nostra.
1: Sí, la sensació és això, d'un projecte, no és per fer la pilota, un projecte ben fet, ben pensat, fet amb calma, que moltes vegades aquest és el drama, no arribar, o sigui, anar menjats pel calendari, i que n'estem convençuts que funcionarà i funcionarà moltíssim.

0: escolteu, me'n marxarem amb un tema que el tinc creuat perquè la meva filla me'l fa escoltar cada dia. Que és aquest seguici. Okay. Expliqueu-nos què és aquest seguici.
1: Doncs bé, amb aquesta cançó el que es fa és anar introduint diferents elements, no, del seguici, d'aquests personatges que surten per la festa major, i es fa en forma de joc, amb un joc semblant amb el que es fa amb la masovera. Quan anem dient que va al mercat i cada dia compra una cosa diferent, no? I és una mica acumulatiu i has d'anar com recordant els diferents elements. Doncs amb el seguici passa una mica el mateix, i és que amb cada estrofa fem una mena d'endevinalla de cada element del seguici, i llavors la gràcia una mica és que la gent intenti, doncs, quan anem dient qui ve, qui s'acosta pel carrer, doncs que la gent pugui dir el drac o l'element que cregui. Llavors també el joc és d'intentar endevinar l'element que toca cada vegada, i llavors també d'anar recordant tots els que han sortit fins al final, no? Que s'acaben acumulant tots, i mira, és divertit, perquè a part de cantar, doncs, com estàs allà...
0: Intenció.
1: Exacte.
0: Aquest estratratró de la Filomena, que avui ens han vingut a presentar la Gemma González i la Laia Gluck. Felicitats per la feina, feliciteu a tot l'equip, un per un,
1: gràcies.
0: Que són molts.
1: Són molts.
0: I moltíssimes gràcies per venir fins als estudis de la ràdio a presentar-lo.
1: Gràcies a tu. Gràcies.

0: A Catalunya Ràdio, mans.
1: Seguim endavant al mans i ara us parlem de música per a cobla, com fem cada diumenge. Recuperem els nostres col·laboradors, la Laura Valls i l'Albert Fontelles, de l'Espai Sota Cobla de Catalunya Música. Avui amb la Laura repassem algunes de les principals, algunes de les més destacades composicions de ballets i danses tradicionals.
2: Sí, perquè avui us portem un recull de danses tradicionals catalanes harmonitzades i instrumentades per a cobla, per diversos compositors. Un petit tast de l'important patrimoni que representa aquest binomi entre música i dansa. Un repertori habitualment associat als esbarts, que a vegades escoltem també com a peces de concert, posant de manifest la qualitat musical d'aquestes obres. Grans compositors de cobla han fet aquestes seves, aquestes danses. Un exemple molt notable és el cas de Joaquim Serra i la seva col·laboració amb el coreògraf Manuel Cubeles. Fruit d'aquesta amistat musical, ens queden obres com el Ball de Gitanes de l'Arbós del Penedès, un encàrrec de Cubeles per a l'Esbart Verdaguer, estrenat el 9 de maig de 1948 al Palau de la Música Catalana. Ja l'any 1928, Serra havia guanyat el premi del concurs de Sant Jordi per la glosa del Ball de Gitanes del Penedès, i li interessava el caràcter musical d'aquest ball, fruit que va donar peu doncs a aquesta versió que escoltarem avui. Cubeles, per la seva banda, tenia interès en la part coreogràfica, que per la seva naturalesa d'entremès incorporava parts recitades. L'esquema del ball és compartit en la zona geogràfica de l'Arbós. El trobem a l'Alt i Baix Penedès, Garraf, Tarragonès, Alt i Baix Camp, dintre l'estesa tipologia de les danses amb cintes. Aquest és el Ball de Gitanes de l'Arbós del Penedès, de Joaquim Serra.

0: Hem recuperat aquest ball de gitanes del disc de ballets de Manuel Cubeles i l'Esbart Verdaguer.
1: Fins a les 7 del matí, Mans, amb Quim Rotllant a Catalunya Ràdio.
2: Doncs del Penedès anem...
0: Que per cert, que diferents els balls de gitanes del Penedès amb els balls de gitanes del Vallès i fins i tot de la Maresma. També té un estudi, això. Però no seria el so de coble, seria el so de dansa.
2: Podem fer una secció, eh?
0: Exacte. Dansa al so de coble. Avui ho estem fent una mica.
2: Sí, us animem a ballar si ens esteu escoltant.
0: Exacte. Ja us veig a mig del menjador amb el pal de cintes i fent voltes amb la làmpara.
2: Que tothom té a casa, sí. Exacte. Clar que sí.
0: Seguim cap a Tàrrega.
2: Doncs sí, del Penedès anem cap a aquesta població per presentar ara una instrumentació de Lluís Moreno Pallí, que fou director de l'Esbart Verdaguer. Es tracta de l'Eixida de Tàrrega, ballat a Tàrrega en les festes assenyalades, un cas original en l'àmbit coreogràfic, ja que en aquest ball de parelles no entren a ballar totes alhora, sinó que a cada repetició del motiu musical entra una nova parella a dansar. En l'àmbit musical, Moreno Pallí va apostar per contrastar aquesta reiteració musical i coreogràfica amb la diversitat dels recursos de la instrumentació. Això què vol dir? Doncs jugant amb els canvis de tonalitats majors i menors, els diferents colors dels instruments, la densitat i el volum sonor de la cobla. La versió original de Moreno Pallí per a dues cobles es va estrenar l'any 1949 de la mà de la Cobla Barcelona i la Cobla Molins de Sabadell. Nosaltres l'escoltem avui amb la Cobla de Cambra de Catalunya dirigida per Jesús Ventura.

0: Des del 2021, aquest enregistrament que porta per nom Ballets de Manuel Cubeles amb l'Esbart Verdaguer i l'Esbart Sarrià, la Copla de Cambra de Catalunya que ens ha ofert aquesta eixida de Tàrrega de Lluís Moreno.
1: I precisament al voltant dels anys en què s'estrenava la eixida de Tàrrega de Lluís Moreno, començaria a endinsar-se en el món de la dansa tradicional un dels grans instrumentadors d'aquest gènere. Era l'any 1947 i el mestre Font Sabater introdueix al seu deixeble Manuel Oltra a aquest món a través del compromís d'instrumentar el ballet contrapàs de Palau Noguera per a l'Esbart Montserrat. D'aquí passaria a dirigir musicalment un seguit d'esbars, enfocant una important part de la seva tasca creativa a la música per a la dansa. El Ball de la Morratxa de Gironella és un dels seus treballs, amb una música que consta de dues melodies de 16 compassos que es repeteixen. En aquesta versió, Oltra instrumenta dues repeticions alternant tots els instruments de la cobla entre la melodia i l'acompanyament. El ball, propi de la festa major del mes d'agost, s'anomena així pel recipient de vidre que porta el dansaire que representa el senyor feudal. Aquesta és el Ball de la Morratxa de Manuel Oltra.

0: Confirmat amb un enregistrament de la Cobla de Cambra de Catalunya del 2023, harmonitzacions i instrumentacions per a cobla de danses tradicionals, Vall de l'Almorratge, de Gironella, de Manuel Oltra.
1: Mans. Som l'arrel.
0: I seguirem ara amb una altra manera o altra.
2: Sí, recuperem el mateix compositor, aquesta vegada amb un ball recuperat a Aliña, és el ball Pla d'Aliña, que va ser això, recuperat per ballar-se a la Festa Major. És un bon exemple d'aquest tipus de ball present a moltes comarques de Catalunya, amb dues parts diferenciades, la primera amb compàs ternari i la segona amb compàs 6-8 més ràpida i saltada. En la part musical...
0: El que se'n diu ball pla i corranda.
2: Exacte. Molt bé, Quim, ja sabia jo que...
0: Hi havia ja la vena.
2: Que ens sortiria la vena dels bars. En la part musical trobarem l'exposició de dues melodies diferenciades, amb protagonisme de la tenora, el tible i els fiscors. I sentirem el canvi a la segona part del ball pel canvi de to i compàs de ternari a binari. Aquest és el ball Pla d'Aliña de Manuel Oltra.

0: Vallpar de Linyà, un enregistrament de l'any 1996.
1: A Catalunya Ràdio, Mans.
2: Estima, estima, que això mai no fa mal, mai no fa mal.
0: Sou a Catalunya Ràdio, sou al Mans, seguim amb més música, en aquest cas, una formació que actuarà a aquestes Santes, el proper dia 22, a Mataró. Són els Bombers.
2: La mort s'estendrà.
0: Parlem avui d'un homenatge ple de tendresa, de compromís i de memòria amb el grup Bon Vent, encapçalat pels membres d'Every Night, que presenten les cançons de Xesco Boix, projecte que revisita el llegat d'un dels grans referents de la cançó infantil i de la música popular catalana. El disc recupera algunes de les seves peces més emblemàtiques amb nous arranjaments i una mirada contemporània, mantenint l'esperit alegre i educatiu, sobretot, que va marcar tota una generació i, sobretot, molt humanista. Bon Vent és alhora un espectacle familiar, un treball discogràfic que vol acostar el missatge de Xesco Boix a les noves generacions, fent les seves cançons que tornin a sonar a escoles, a places i escenaris. En coneixem el projecte amb l'Arnau i Maric cantant els Every Night, cantant dels Bon Vent. Bon dia, Arnau.
3: Bon dia.
2: La bicicleta clink-clink, la bicicleta clink-clink, oh, que bé que s'hi va. La bicicleta clink-clink, la bicicleta clink-clink, tot el món podrà escoltar.
0: Xesco Boix ressona per molts anys que tinguis o per moltes generacions que van passant, sempre són cançons que van ressonant d'una o altra manera.
3: Sí, sí, efectivament. Per nosaltres, per l'any Xesco Boix, parla de les nostres infàncies. És una de les veus de les nostres infàncies, no? Cadascú té les veus doncs, que té, dels seus referents de la infància, siguin els seus pares, mares o qui sigui, però l'en Xesco és una que ens atreveça a moltíssim, no? I a part, és una cosa que, si bé s'ha anat doncs, evolucionant i l'animació i la música infantil i familiar ha anat doncs, fent girar la roda, la veu d'en Xesco Boix ha travessat diverses generacions i per això em sembla que és un personatge, no?, i una figura capital dins de la història de la música en català.
0: La figura d'en Boix, a més és ben polièdrica, no?, perquè per un costat doncs, va a partir d'ell o de la seva imatge, doncs hem creat tot aquest imaginari de... el que abans en dèiem l'animador infantil, que ara en diem polifamiliar, vaja, i que és un fet gairebé únic al Principat i al voltant de Països Catalans, però alhora va ser una persona que ens va portar a les cançons de Pete Seeger, de Woody Guthrie, de Bob Dylan, les va catalanitzar, no només a nivell de lletra, sinó també fins i tot d'imaginari.
3: Per una banda, crec que és important remarcar la figura de Xesco Boix com un dels pioners de l'animació infantil catalana, perquè això ha fet que sigui una de les més riques del món, i això és una cosa que, evidentment, com que ens en preocupem poc, perquè un cop ens fem grans doncs deixem una mica d'escoltar la música que escoltàvem quan érem criatures i en tot cas la recuperem si tenim canalla, no? No ho sabem, no som conscients d'això, i això va passar en part gràcies a Xesco Boix. I crec que una cosa molt, molt important que va passar durant aquella generació del grup de folk, i en Xesco Boix doncs, va ser un dels exponents més importants d'aquest fet, és que vam conèixer tot aquest repertori, efectivament, gràcies a la seva feina doncs, d'adaptació, i una de les coses que ens van plantejar en fer néixer aquest projecte era de no cantar cançons només que cantés en Xesco Boix, sinó intentar submergir-nos en aquest univers de cançons d'aquella època que vinguessin de diferents llocs del món, que potser algunes no estaven adaptades encara, i doncs, donar-li una producció moderna, fer-los les voltes que creguéssim necessàries que els havien de fer per sentir-nos-hi còmodes, i el resultat doncs, que fos un disc, un espectacle, doncs una música que ens semblés adequada per la canalla del 2025.
0: Per la canalla i no tan canalla.
3: De fet, això és una cosa que ha sorprès bastant, perquè quan fem concerts, els concerts que hem fet aquest estiu, que ja hem començat, malgrat que no hagués sortit el disc, hem començat a fer alguns concerts per festes majors, sobretot, i algun festival, ha vingut molta gent gran. Però gent gran, no gent adulta, sinó gent jubilada. Molta gent de 70 i 80 anys, no? Gent que havia conviscut amb aquest moviment cultural, no?, que va ser el grup de folk, la nova cançó, i que, per tant, doncs, aquestes cançons li toquen molt de prop, no? De fet, l'últim concert que vam fer a Hostafrancs, a Barcelona, hi havia una persona que va venir i va dir: m'he passat mig concert plorant, no? I era una persona que havia tocat a Xesco. I vam pensar: ostres, això té molt de sentit, perquè realment vol dir que estem fent una cosa que potser cada cop s'està fent menys, que és reivindicar i donar vida a tot aquell repertori que, en el fons, tampoc és que hagi deixat de ser vigent, perquè si es cantaven els últims anys del franquisme i avui ho cantem i pensem que encara tenen sentit, vol dir que encara són vigents.

0: i uns valors a reclamar avui en dia.
1: Nosaltres no ens havíem plantejat mai fer un projecte de música doncs, dirigida als nens i nenes, però una de les coses que ens va fer veure-ho clar va ser que precisament la música d'en Xesco i molta més gent de la seva generació era aquesta voluntat i aquesta voluntat innegociable, diguéssim, que tot allò que s'expliqués als infants estigués farcit de valors, no? I estigués, tingués un sentit i estigués pensat. Ho hem aconseguit, com a mínim en aquests primers mesos de vida del projecte, i estem molt animats, en realitat, perquè creiem que no és res que no haguéssim pogut fer de manera natural i que, en el fons, cantar amb la canalla és una meravella. És un públic molt, molt exigent, però també molt agraït.
0: Escolta'm, parlem amb l'estètica musical. És Every Night interpretant, o sigui, són filtres d'un Every Night molt, molt potent i com si esteu sempre a dalt de l'escenari, però reinterpretant aquests temes. No heu volgut tampoc disfressar-vos.
1: No, però sí que és veritat que hem intentat que la producció s'acostés més al folk, al country nord-americà modern, amb una producció moderna, i alguns, per exemple, la flauta potser no sona tant com en altres discs d'Every Night, no? Però sí que és veritat que el violí, per exemple, ha pres molta importància per motius evidents, no? Llavors hem incorporat molt el banjo, crec que pràcticament a totes les cançons hi ha banjo, tant els banjos de bluegrass que ha gravat en Guillem Codern del Pony Pissador, que és un bon amic nostre i que li agraïm molt la feina, com els banjos tenors també solistes que hem gravat nosaltres. Hem incorporat molt el piano també, que és un instrument que nosaltres hem tocat molt poc i creiem doncs, que en aquesta producció sí que sonava bastant. Llavors sí que hem aconseguit molta energia, que és una cosa que també és negociable, no? per això que deies, Quim, del tema doncs, de no voler-nos disfressar, però sí que és veritat que és un so que a nosaltres ens sembla diferent, una mica diferent del que veníem fent fins ara, no? Come on.

0: Una brutal, té aquest punt col·laboratiu i cançons, que ara ho deies, no?, de col·laboracions, però alhora també hi ha hagut una campanya de micromecenatge darrere que ha sigut aplastant, ha sigut espectacular com la gent ha respost, cosa que també demostra les ganes que hi ha hagut de que la gent de tornar a sentir tots aquests temes, i això és destacable.
1: Sí, sí.
0: I hi ha temes com clàssics com la bicicleta o el Gripau Blau, i alhora el que deies, heu volgut vosaltres també fer una inversió amb el que potser ell hauria fet, doncs, si haguessin tingut encara molts més anys de nosaltres. Quins temes us han marcat més o els heu volgut anar a buscar?
1: Mira, per nosaltres hi ha un tema que és una mica el tapat, que li diem nosaltres, o la cançó tapada, que és la Pepa Maca. És una cançó que no s'havia adaptat mai al català, és una cançó preciosa d'en Woody Guthrie, que a la seva vegada, com passaven moltes, i com passen moltes cançons d'aquest repertori, no? I ara faig un parèntesi, tenim una cançó que posa lletra i música Lluís Maria Panyella, que és un dels integrants del Cinc Dits d'una Mà, i és una excepció, perquè no hi ha cap cançó que sigui realment lletra i música una sola persona, no? O el Joan del Riu, que posa tradicional catalana, no? Això és molt estrany, perquè són cançons que han estat versionades, reversionades, adaptades a diferents llengües i tal. Llavors, Woody Guthrie va agafar un estàndard de blues, si no m'equivoco, que a la seva vegada era una versió d'una obra de Mendelssohn, si no m'equivoco, i va fer una cançó que parlava d'una líder sindical dels Estats Units per una efemèride que ara no recordo. En qualsevol cas, no tenia gaire sentit la manera com explicava, com parlava del sindicat, perquè evidentment doncs, són realitats que a cada racó del món tenen el seu sentit, no? I nosaltres vam veure que hi havia un episodi que justament havíem estat tractant l'any passat, no fa dos anys, diria, amb un grup de secundària, amb què vam fer un projecte molt xulo de memòria històrica, que és que aquí al llarg dels anys 40, a Mataró i al Maresme, hi va haver una sèrie de vagues del tèxtil liderades per dones, no? I van ser els primers lideratges femenins potents que vam tenir de manera generalitzada en el moviment sindical. I hi havia una figura que va destacar per sobre de totes aquestes, que era la Pepa Maca, una de les persones que va liderar la vaga dels 15 duros. Creiem que tenia molt de sentit ajuntar aquestes dues coses, no? Aquesta cançó que parlava d'una líder sindical als Estats Units en un context concret, i la Pepa Maca, que era un personatge en qui es coneix encara relativament poc, que té una plaça a Mataró, i vam encaixar-ho, va quedar bé, i per nosaltres és una cançó de les millors del disc, de les més potents, no? Hem fet això, hem fet una cosa que potser ningú identificarà com una cançó d'en Xesco Boix, que és el nom que porta el disc, no?, de les cançons d'en Xesco Boix, però que per nosaltres és absolutament una immersió en el que va fer Xesco Boix i la generació del grup de folk.

0: Escolta'm, Arnau, res, felicitar-vos, de debò, perquè és una petita joia, ja no només pels nostàlgics que tenim aquestes coses, sinó també per les generacions que puguin actuals, que puguin gaudir d'aquesta música.
1: Gràcies a vosaltres per convidar-nos. La veritat és que ha estat un plaer i esperem veure'ns aviat.

0: Si els deixessin de romansos, són la gent dels Bon Vent. Els Every Night, en la versió Bon Vent, amb les cançons de Xesco Boix. Una formació que podreu trobar a les Santes de Mataró el proper dia 22 de juliol.
1: Tota la festa al Mans.
0: I aquí s'acaba el Mans d'avui. Esperem haver-vos fet companyia durant aquesta hora que hem obert la programació d'aquest diumenge a Catalunya Ràdio. Amb tota l'arrel, com sempre, aquí a la Ràdio Nacional. I tornarem la setmana que ve. Noves festes, nous festivals i més històries amb la producció de Dolors Joanola i Quim Rotllant a la direcció i locució. Ens acomiadarem amb la Maria i la seva Venera Papallones, inclosa en el treball Rubina. Si la voleu escoltar en directe, aquesta cantautora valenciana, d'Oliva concretament, actuarà dimecres que ve, dia 22, al Festival Música al Castell de Dénia, al País Valencià. Que tingueu una molt bona setmana. Ens retrobem el proper dissabte.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 7.
1: Bon dia, us informa aquesta hora Marta Sánchez. Continuen cremant sense control els incendis de l'Aragó i Guadalajara. Ara mateix el que més dificultats presenta és aquest últim, el de Guadalajara, que ha cremat 9.000 hectàrees i ha obligat a evacuar 16 municipis i confinar una població de 700 habitants. El vent que bufa de sud-oest està complicant les tasques dels bombers. Ara a l'Aragó, mentrestant, les condicions milloren i els bombers esperen perimetrar el foc en les pròximes hores. Luis Biendicho és el conseller de Medi Ambient aragonès.
2: És la zona que más nos preocupa para esta noche, que es el sector 1, sector 3, flanco izquierdo, y es lo que vamos a seguir vigilantes y vamos a seguir atentos.
1: Aquest incendi ha cremat 15.800 hectàrees. Fem un repàs d'altres notícies ara amb la Maite Curto.
3: Nova nit d'atacs creuats entre els Estats Units i l'Iran per 8a jornada consecutiva. Els bombardejos també afecten diversos països de la regió on hi ha bases militars nord-americanes. Aquesta matinada, Washington ha donat per acabada la nova onada d'atacs com a represàlia als dos soldats nord-americans que hi van morir en un atac iranià a Jordània. Són les primeres baixes entre les files nord-americanes des del primer alto el foc que es va firmar a l'abril. Hi ha un tercer soldat que continua desaparegut.
1: El govern espanyol ha començat els tràmits per inhabilitar la companyia Holaluz com a comercialitzadora d'energia elèctrica i traspassar els seus clients a una altra companyia. La Direcció General de Política Energètica va acordar la resolució el dia 16. S'ha publicat aquest dissabte al Butlletí Oficial de l'Estat. Ara l'empresa té 10 dies hàbils per presentar al·legacions. Holaluz es va fundar amb seu a Barcelona el 2010 i ofereix els serveis de llum, gas i plaques solars. De moment no se n'han donat els detalls.
3: Ahir va haver un nou enfrontament amb armes de foc a Catalunya. Va passar a Badalona, al barri de Sant Roc. Va ser una baralla que va acabar amb 4 persones ferides, 2 per arma de foc, una per arma blanca i una amb un cop al cap. Segons alguns mitjans, seria una disputa entre dos clans per discrepància sobre un casament que ha acabat amb tiroteig. En el que portem d'any a Catalunya hi ha hagut 29 persones ferides per arma de foc. Són més que durant tot el 2025.
1: 140.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, han participat aquest dissabte a la desfilada del Pride a Barcelona en defensa dels drets del col·lectiu LGTBIQ+, amb el lema Totes les realitats, un sol orgull. S'ha reivindicat que tots els col·lectius tinguin veu i s'ha advertit de l'augment dels discursos d'odi. Ernest Hortasso, ministre de Cultura, ha destacat que no es pot abaixar la guàrdia.
4: Vull fer una crida a no donar res per fet i a mobilitzar-nos perquè cap extremista d'extrema dreta, perquè PP i Vox no provoquin ni un pas enrere en la defensa i en la garantia de les llibertats LGTBIQ+.
1: Coincidint amb el Pride, l'Observatori contra la LGTBI-fòbia ha fet públiques les incidències que hi ha hagut a Catalunya aquest any. Se n'han registrat 170, la majoria al carrer. Els artesans catalans reclamen al Ministeri d'Indústria la reducció de l'IVA a la producció artesanal. Volen també la creació d'un contracte amb modificacions a la Seguretat Social per poder fer front al relleu generacional. Això, a més d'un codi CNAE específic que permet conèixer quin és l'impacte real del sector artesà. Mònica Noguera, presidenta del Gremi Artesà Tèxtil de Catalunya, parla de la seva situació.
5: Perjudica perquè d'entrada hi ha una dispersió del sector. Sí que tenim números de què és el que estem aportant, el que estem generant a nivell de valor afegit. Sabem que donem feina a més de 137.000 persones a l'Estat de manera directa, però no de manera indirecta. O sigui, el que ens està afectant és en aquesta fragmentació, realment, el no tenir una figura professional reconeguda.
1: Aquestes demandes tenen el suport de l'Organització dels Artesans Espanyols, que s'ha reunit ja a principis de juliol amb el Ministeri d'Indústria i Turisme. Des de l'entitat confien que aviat puguin arribar a un acord. Espanya-Argentina, final del Mundial. Avui a Nova York, a les 9 del vespre, aquesta matinada Anglaterra ha guanyat el tercer lloc del Mundial després de derrotar per 6-4 a França. Encara en futbol, 3 amistosos jugats, Girona 0, el Qadiaix de l'Aràbia Saudita també 0, Castelló 2, Sabadell 0 i Olot 0, Espanyol 3. El Girona ha anunciat el traspàs de Joel Roca a l'Olympiacos per 6,5 milions d'euros. En ciclisme, quarta victòria de Tadej Pogačar a la 14a etapa del Tour de França. La l'eslové amplia el seu lideratge al Tour i ara suma 4 minuts i 30 segons sobre el segon, el danès Jonas Vingegaard. Avui, 15a etapa, de nou de muntanya, 184 quilòmetres entre Champagnol i Plateau de Solaison, amb un port de primera categoria, dos de tercera i amb la meta d'etapa en un port de categoria especial. En Fórmula 1, el líder del Mundial, Kimi Antonelli, ha fet la pole amb els entrenaments oficials del Gran Premi de Bèlgica, que es corre avui. I Paula Badosa jugarà la final del torneig de tennis de l'Aixi a Romania contra l'egípcia Mayar Sherif, després de desfer-se de l'eslovena Tamara Zidanec en 3 sets.
0: Fins aquí les notícies.

0: que l'orquestra en toqui una més, que ballem tots junts a la plaça. Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí, Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
1: Aquest estiu, fes front a la calor a la xarxa de refugis climàtics de Barcelona. Més de 500 espais repartits per tota la ciutat on poder refrescar-se de manera segura i confortable. Informa't d'on són i dels seus horaris al web barcelona.cat/refugisclimàtics o al telèfon 010.
2: Pla Clima. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
3: Catalunya Ràdio.
4: Som 3CAT.
3: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.

0: Aquest estiu, Albert Galceran i Pedro Pardo són els homes clàssics a Catalunya Ràdio.
1: Bon dia a tothom, benvinguts un diumenge més al programa Homes Clàssics aquí a Catalunya Ràdio. Ja sabeu que aquest és un programa que habitualment fem a Catalunya Música, l'emissora de música clàssica d'aquest país, però aquest estiu ens han convidat a presentar-vos alguns dels programes que hem fet al llarg de la temporada, que, per cert, podeu trobar al nostre web, que és catmusica.cat/homesclàssics.
2: I pel capítol d'avui hem pensat en un compositor famosíssim.
1: Molt famós.
2: Home, i tant, tant, jo diria que és la banda sonora que escoltem cada dia 1 de gener, no?
1: Absolutament, sí.
2: I, a més a més, que va tenir un èxit enorme en vida, però que l'èxit va fer, doncs, que tingués molts problemes amb el seu pare, que també va ser un gran compositor.
1: Molts problemes, però seriosos, eh?
2: Sí, sí.
1: Seriosos.
2: I tant.
1: Per tot plegat, i malgrat estem de ple a l'estiu, avui us proposarem ballar a ritme de valsos i polques. Per tant, avui anem cap a Viena.

0: Està clar que comencem a despistar.
1: I que hem canviat d'estil musical de forma radical, mai millor dit.
0: Sí, no hem canviat de cognom, però hem canviat d'estil musical.
1: Aquí està, clar. Despistem d'aquella manera relativa, no? Allò de sí i no, perquè clar, hem de fer un aclariment important només començar per evitar possibles confusions. Uh-huh. I és que la nissaga dels Strauss de Viena, els que són els que escoltem vaja habitualment al concert d'any nou, per entendre'ns, uh-huh, i que protagonitzaran aquesta setmana, no tenen res a veure amb el Richard Strauss alemany que estem escoltant ara mateix de fons a través de l'Ens als set vels de la Salomé de Richard Strauss. Per tant, hi ha l'alemany, potentíssim compositor, i els Strauss dels valsos, les polques, etc.
0: De Viena.
1: Exacte.
0: Home, és que crec que només cal escoltar la música de Richard Strauss.
1: Totalment.
0: Per adonar-nos que, clar, hi ha una diferència imponent, per dir-ho d'alguna manera.
1: Per dir-ho suaument.
0: Sí, però és veritat, ja està bé que fem aquest aclariment per evitar confusions, així que vinga, ara sí que comencem pel principi.

0: sort que existeix Catalunya Música.
1: Sí, afirmació que comparteixo, però a ton de què ve aquesta afirmació?
2: Home, perquè jo crec que és l'única emissora i l'únic programa on podem escoltar la marxada d'esquí sense aplaudiments.
1: I que no sigui desembre, no?
2: Exacte, no. I vull dir, i pots apreciar que hi ha molta música aquí i hi ha molta instrumentació i hi ha un treball que moltes vegades amb els aplaudiments fora de tempo
1: del públic
2: doncs fa que no es pugui apreciar aquesta música.
1: Totalment. A més, bé, ja sabeu que estem escoltant la marxa Radetzky, que de fet jo crec que després de tants i tants anys d'escoltar-la l'1 de gener al concert d'any nou de Viena i sentir les explicacions prèvies que fa el Martín Llade, per cert, durant la transmissió en directe, ja tothom sap que aquesta marxa la va compondre el pare de la nissaga dels Strauss, en Johann Strauss primer, o Johann Strauss pare, no?, que tenim aquesta manera de definir-los.
2: Sí, el pare dels Strauss, doncs va néixer a Viena el 1804, i va morir també a Viena el 1849, només 45 anys. A diferència dels seus col·legues romàntics, Johann Strauss pare es va dedicar gairebé en exclusiva a la composició d'això, de valsos, danses i marxes. I es va convertir en un dels més importants del seu gènere en aquella època de la Viena imperial.
1: Podem parlar d'una saga musical com els Bach, no? Però la diferència és que Bach, en el tema dels fills, va ser com més intens o més prolífic, perquè en va tenir 22. En canvi, el Johann Strauss en va tenir... vull dir, no va ser tan prolífic ni en lo musical, perquè no entrem en detall. Que em mossego la llengua i m'emmerino.
2: Vinga.
1: No podem comparar l'aportació al món de la música de Bach de Johann Strauss pare.
2: No, clar.
1: Oi que no? Vale. No. Doncs tampoc va tenir el mateix nombre de fills.
2: Estem d'acord.
1: D'acord. De fet, va tenir 5 fills, Johann Strauss, dels quals només 3 es van dedicar amb èxit al món de la música.
2: Sí, però fixa't, el pare va ser el fundador de la dinastia dels Strauss de Viena.
1: Sí.
2: Justament gràcies a l'enorme èxit que van tenir els seus valsos, però també les marxes que va compondre, com aquesta marxa Radetzky, en general, doncs eren obres... A veure, no em venim de desmereixer, però eren obres més properes, més simples, més senzilles, no? I també obres molt elegants, no? Tot i que també amb ritmes, doncs, militars.
1: Com el que sentim ara de fons.
2: Exacte.
1: Ah, és un ritme militar.
2: És que, en el fons, és una marxa.
1: Sí, sí.
2: I les marxes, doncs
1: són militars.
2: Exacte. Et fan caminar, no?
1: Exacte.
2: Et fan caminar. I, en aquest cas, aplaudir. I això, clar, va encantar el públic de l'època.
1: Ara bé, Pedro, o sigui, si parlem de vals...
2: Sí.
1: Un vals, com a tal, si li podem dir vals, vol dir que té unes característiques concretes comunes, no sempre?
2: Sí.
1: Què et sembla si anem a classe i ens ho expliques al piano?
2: Doncs vinga, va, som-hi.
3: La classe dels homes clàssics.
1: Com us hem comentat, aquesta setmana dediquem a Johann Strauss segon, o fill, i per això és inevitable parlar dels seus famosos valsos, així que com els que va compondre el seu pare, i també els seus germans, que de fet els germans i el pare i tot plegat anirem parlant també al llarg de la setmana. És per això que el Pedro l'hem enviat ja cap al piano. Ja tens el piano afinat?
2: Tinc el piano, sí, però no tinc els auriculars.
1: Els auriculars, ara sí. Fantàstic.
2: Vinga, és que clar, em feu anar aquí, a 2 quilòmetres, que tenim el piano.
1: Tenim aquest superestudi aquí a Catalunya Música i l'has de creuar per arribar fins al piano. Agafo els binocles per veure't.
2: Exacte.
1: Com si estés a l'òpera. El que dèiem, ens anem a fixar en les característiques que tenen els valsos, que més o menys han de ser unes i són sempre en comú, no?
2: Moltes vegades, clar, a veure, quan parlem de vals,
1: sí.
2: Evidentment això es transporta amb un ritme ternari, el 1, 2, 3, 1, 2, 3. Qui no ha ballat un vals, qui no ha intentat ballar un vals, no?
1: Si t'ha costat ballar-lo bé.
2: Exacte, no? Que després... després hi ha diferències de tempo, per exemple, hi ha valsos ràpids, hi ha valsos més lents, inclús dintre de... Jo tinc una cosina, per exemple, que feia balls de saló d'aquests professionals, i hi havia el vals anglès, el vals vienès, tota una sèrie de valsos que tenien molt a veure amb la diferència de tempo, i això també, el canvi de tempo, implicava que el ball era diferent.
1: Clar, el moviment del cos
2: perquè,
1: és diferent.
2: Clar, no, i sobretot les passes que havies de donar entre un i l'altre, si el tempo és molt lent, has de fer més passes per omplir aquells, no?
1: Sí,
2: però
1: sí.
2: El que està clar és que és, tenim un ritme ternari, sí? El 1, 2, 3, 1, 2, 3, que habitualment s'agrupa en grups de dos. Per això, quan nosaltres ballem un vals o ens movem amb un vals, si jo faig això... Clar, nosaltres comptem 1, 2, 3, 1, 2, 3, no? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Però, fixa't, si jo no toco aquest 2-3 i només toco la mà esquerra, faig això.
1: Un,
2: això és
1: dos.
2: Un, bueno, dos. Un, dos, no? Clar, llavors, com que els agrupem amb grups de dos, podríem dir que és un, dos. Un, dos. Mm-hmm. I això és el que permet que el puguem ballar. Perquè, clar, nosaltres tenim dues cames.
1: En efecte.
2: I per tant, si tenim dues cames, normalment el ball ens obliga a anar cap a la dreta, cap a l'esquerra. I per tant és un ball binari, mm-hmm. és un moviment binari. El que dèiem del tempo, no? Per exemple, hi ha valsos del mateix Chopin, que són molt ràpids, el famós vals del minut...
1: Fixa't en... Però aquest és tan ràpid que pot arribar a no semblar un vals.
2: No, clar, perquè els valsos de Chopin no són valsos per ballar, sinó que són valsos justament per demostrar el virtuosisme clar, pianístic.
1: Però com
2: no?
1: Seria aquest vals del minut lent?
2: Clar, doncs mira.
1: Ara ho sembla més un vals.
2: Clar. Però llavors és el vals dels 3 minuts.
1: O el quart d'hora, clar. És molt més...

0: I és que resulta que la vida de Johann Strauss fill no va ser gens fàcil i precisament un dels grans causants de les seves dificultats, curiosament, va ser el seu pare.
1: El pare és el que va posar-li més pals a les rodes.
0: Sí.
1: De fet, clar, vist des de fora i amb certa perspectiva, podríem arribar a pensar, no, que una família com els Strauss, no? I amb tota aquesta història del concert d'any nou, que és un concert més aviat optimista,
0: sí,
1: més aviat alegre, te'ls imagines a casa, no?, fent valsos, polques, brindant, abraçant-se, estimant-se, perquè compartien aquesta alegria d'aquest tipus de música de saló. Però no.
0: A veure, de fet, hem de dir que entre els germans sí que hi havia bona relació, però amb el seu pare no va ser així.
1: Vols dir que el seu pare els va exprimir com el pare de Mozart o el pare de Beethoven?
0: No ben bé, no ben bé. En realitat podria semblar que hi va haver una certa gelosia per part del pare cap al fill. Però fem una cosa, si et sembla, posem-nos en context.

0: és que, com tots sabem, evidentment...
1: Perdona, jo... però, Albert...
0: Que he fet malament, ara.
1: No, has fet res malament, però moltes vegades no fem res més que criticar, i això que ha sonat és molt maco. És
0: sí,
1: bonic.
0: És bonic.
1: És bonic.
0: Sí, sang vianesa. A partir d'ara canviaré la banda sonora del meu cotxe, perquè clar, jo escolto molta música al cotxe, però veus, no, sí que escolto música de Strauss, però de l'altra, de Richard Strauss. Ara incorporaré els Strauss de Viena al meu cotxe, perquè se m'adormi la gent, que vam dir. El que deia, com tots sabem, evidentment Johann Strauss venia d'una família de músics, com us vam explicar àmpliament al programa anterior. De fet, el seu pare era un dels músics més coneguts pels seus valsos i polques a la Viena de mitjans del segle XIX. Però, com deia el Pedro, sembla que al seu pare no li va mai fer cap mena de gràcia que el seu fill fos un músic professional.
1: De fet, l'únic familiar que donaria suport als estudis musicals del petit Johann Strauss va ser la seva mare, que fins i tot el portava a classe d'amagat del pare.
0: Imagina't,
1: però...
0: de fill, t'amago de les classes de música. No, no que t'hagin enganxat fumant, per exemple, i la mare et cobreix. No, no. Et porto a classe d'amagat com si fos un pecat anar a fer classes musicals.
1: Clar, però quan s'ha guardat d'un secret amb una família?
0: Mai.
1: Mai, mai, mai. Quan el pare va descobrir que el fill feia música, doncs va protagonitzar una escena molt violenta, fins al punt que li va dir que ell no voldria saber mai res dels plans musicals del seu fill.
0: Fins i tot això va provocar que el pare abandonés la família quan ell, el fill tenia 17 anys. Fixa't, aquest senyor ha complexat, per altra banda, no? Perquè, en fi, i clar, va decidir que es dedicaria plenament a la música, doncs el pare va abandonar la família. I no lluny de simplement desaparèixer de les seves vides, en Johann Strauss pare va intentar boicotejar sempre la vida musical del fill al llarg de tota la seva carrera.

0: Quan Johann Strauss, fill, va decidir dedicar-se plenament a la música, va ampliar els seus estudis de violí, que per cert era molt bon violinista, recordem el seu monument daurat a Viena, no? Amb aquella plaça.
1: El Parkstadt, no és allò?
0: Exacte. Doncs això, estudis de violí, de contrapunt i harmonia, on va ser reconegut pel seu gran talent per part de tots els professors.
2: I amb aquests reconeixements va decidir demanar permís a les autoritats vieneses per començar a actuar en públic. Ho faria amb la seva pròpia orquestrina, que muntaria contractant músics de diferents llocs, i així podria demostrar el seu talent, perquè clar, el talent d'un compositor es fa evident quan la música sona.
0: Sona.
2: No? És a dir,
0: exacte.
2: Tu pots escriure molt bé la música a la partitura, però fins que no sona, no cristal·litza aquest talent. Però ja se sap que per molt bo que siguis i per molt bons músics que tinguis, el que necessita una orquestra és, com no, un lloc on tocar.
0: Sí, senyor.
2: Clar, pots reunir els músics i dius, no, actuarem a tal lloc o a tal altre. I aquí és on es va trobar l'oposició del seu pare.
0: Sí, clar, perquè com dèiem abans, Johann Strauss pare, doncs era ja un músic reconegut que gaudia de l'èxit a Viena, i clar, èxit vol dir contactes, no?
2: Clar.
0: Doncs clar, el pare tenia molts contactes, uns contactes als que va amenaçar dient-los que no hi tornaria si contractaven el seu fill.
2: És a dir, si la sala X, la que fos, contractava el fill, el pare deia, doncs jo aquí no actuaré mai més.
0: Exacte.
2: I per això Johann Strauss fill no trobava cap sala on poder actuar amb la seva orquestra. Tot i això, al casino Don Maia hi va veure una oportunitat, van ser més murris que ells, perquè va dir, explotaré la rivalitat entre pare i fill, i va decidir permetre a Johann Strauss fill actuar en aquest local. La qual cosa va acabar d'enrabiar el pare, que no va voler tocar mai més a una de les sales a la que li havien donat amb ell més èxit, i aquesta polèmica, evidentment, va fer que el fill tingués molt èxit.
0: Clar, i a més una oportunitat així no es podia desaprofitar, i les crítiques de les actuacions del fill van ser cada vegada més bones, i ell va anar guanyant la confiança del públic vienès. Aquest èxit li va permetre accedir a ser mestre de capella del segon regiment de ciutadans de Viena, tot i que el càrrec duraria poc, perquè l'any 1848 la revolució arribaria a la ciutat de Viena.

0: Aquesta que escoltem és la marxa de la revolució de Johann Strauss, fill. I és que, com deia el Pedro, l'any 1848, una revolució burgesa va destruir bona part de la ciutat de Viena i, a més, va aprofundir la rivalitat entre els Johann Strauss, pare i fill, em refereixo.
1: Jo aquí perdona, Albert, però la cèl·lula principal del tritotí...
0: És una mena de marxa redesqui, però deies en menor per l'antena, no?
1: Sí, sí, és la cèl·lula principal de trirorí.
0: Mira, això no ho sé, però que no ho fes expressament. No ho sé, aquí no estem especulant i segurament això està documentat per algú que en sap més que nosaltres.
1: Exacte.
0: I podria ser, tot és possible.
1: En tot cas, com no podia passar d'una altra manera, el fill es va posar al costat dels revolucionaris.
0: Era jove, clar.
1: I el pare es va posar al costat dels conservadors, és a dir, de la reialesa. Aquesta decisió li va ser molt desfavorable al fill perquè a partir d'aleshores li van negar la possibilitat d'accedir al càrrec de director musical del Ball de la Cort, un càrrec que les autoritats reals doncs, donarien finalment, evidentment, al seu pare.
0: A Johann Strauss pare. I no només això, perquè poc després el fill aniria a la presó per interpretar en públic una música tan revolucionària per l'època en la que es vivia com era la Marsellesa. Tot i això, finalment, va ser declarat innocent i va poder acabar sortint de la presó.
1: Però fixa't, Albert, que el seu compromís revolucionari no desapareixeria i fins i tot el plasmaria la seva música. Mira, anem a escoltar aquesta part de la polca Geiselhiebe, que és Fuetades, opus 60, de Johann Strauss fill.

0: De manera molt subtil, podríem dir, Johann Strauss fill incorpora referències marcials. Bé, això no és tan subtil, perquè només a la mateixa caixa ja t'hi porta, sí, no, aquesta marxa. I haig de reconèixer, quan preparava el programa, m'escoltava aquesta obra del dret i al revés, perquè havia llegit, aquí hi ha referències a la Marsellesa. I no enganxava, posa música a la teva vida. Posa, i el Pedro ara ho escoltava i diu, sí, aquí. I de fet, Adam fa...
1: Ha fet el principi de... Aquest gir és les enfants de la patria.
0: Revolucionària, no?, de Johann Strauss fill, de ficar referències a un himne com és la Marsellesa amb tot el que connota.
1: A mi això, no sé, però em recordo una mica Beethoven, no?
0: El millor de la Liberté, la Simfonia número 5, no?
1: Exacte.
0: Però, com dèiem, Strauss fill es va posar de part dels perdedors i no va aconseguir la feina que finalment li van donar al seu pare, el qual, en agraïment, va compondre la que avui en dia és la seva obra més famosa, com no, la Marxa Radetzky.

0: Bé, com que la Maixa Radesky aquesta setmana l'escoltarem 150 vegades, vaig trepitjant-la, eh? En tot cas, un any després, el vell Johann Strauss moriria d'escarlatina i, finalment, Johann Strauss fill tindria via lliure per desenvolupar la seva carrera musical amb total normalitat.
1: Sí, perquè quan el seu pare va morir, Johann Strauss va fusionar les dues orquestres i va començar a fer gires per tot el continent, que li van donar moltíssima fama i, sobretot, molts diners. Mm. Fins i tot, més tard, va canviar de bàndol, eh? I va escriure obres dedicades a la reialesa.
0: Exacte.
1: Com els famosíssims Kaiserwalzer.
0: Kaiser Balza, aquest Kaiser de l'emperador, aquest Balza de l'emperador, ja el vam escoltar ahir en bona part, per tant anem avançant. La carrera de Johann Strauss, fill segon, va ser meteòrica i gràcies a la bona relació que mantenia amb els seus germans, van crear una mena de negoci familiar que assoliria un gran èxit per tota Europa. El mateix Johann deia que el seu germà Joseph era el més talentós, però que ell era més famós.
1: Fixa't, eh? Aquestes gires europees van fer que Johann Strauss, fill, caigués nombroses vegades amb malalties, eh? I patís diverses afeccions que li van impedir viatjar. Tot i això, els seus germans el substituïen i li permetien descansar i que es continués dedicant, doncs, a la composició.
0: La veritat és que la producció dels Strauss és impressionant i és una llàstima que només sigui conegut pels valsos i polques, perquè també va ser un bon compositor d'obres escenificades, entre les quals hi destaca la seva opereta El ratpenat.

0: Quina meravella.
1: I tant. Però deixem dir, els fans de la Grube Nova, que a Barcelona són moltíssims, i a Catalunya són moltíssims, segur que recorden. Oh, quants concerts la Grube va cantar, com ha vist, aquesta àrea de Die Fledermaus.
2: En tot cas, està clar que la vida de Johann Strauss fill no va ser gens fàcil i va haver de lluitar contra molts impediments, tot i que ara sembli que podia haver tingut també ja fàcil, com la que va tenir Mendelssohn, no?
1: Clar, perquè el seu pare era un músic acomodat, amb diners i tal, tot i que, clar, al final era músic, el pare, no banquer com el pare de Mendelssohn, que això al final et dona una comunitat bastant més notable. Seguim aquí al programa Més Clàssics de Catalunya Ràdio i arribarà el moment de fer una primera aturada musical.
2: Doncs sí, i el que volem és que us traslladeu fins a l'ambient vienès de l'època de Strauss, escoltant l'ària Spiel ich die Unschuld vom Lande.
1: Que musical sona aquest nom, és molt musical així en alemany.
2: Home, i tant, sí, sí. De fet, és l'ària del riure.
1: Exacte,
2: de,
1: sí senyor.
2: De la pereta Die Fledermaus.
1: El ratpenat.
2: El ratpenat, sí, sí, de Johann Strauss. Esclar, parlem de Johann Strauss, doncs de Johann Strauss. L'escoltarem interpretada per la gran Editha Gruberová.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és La Volta al Món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
2: Actualment disposem d'una expressió matemàtica que relaciona nota per nota tots els sons musicals audibles amb l'espectre de llum visible.
3: La cinta de Möbius.
2: I revela com funcionen les zones electromagnètiques lluminoses.
3: Un programa que desgrana la connexió entre la música i les matemàtiques.
2: I a tots vosaltres us esperem al proper capítol de La cinta de Möbius. Fins la propera.
3: La cinta de Möbius a Catalunya Ràdio. Un programa de Laura Ferrer Rozada.
4: Dissabtes i diumenges a les 5 de la tarda.

Si hi ha un compositor que tots coneixem i que cada any ens dona la benvinguda a un nou any, és l'austríac Johann Strauss, el rei del vals. Amb els homes clàssics Albert Galceran i Pedro Pardo, el coneixem millor ara a Catalunya Ràdio.

0: tal com ja us hem comentat i com ja sap tothom, finalment Johann Strauss va superar la fama del seu pare i per això, més enllà del mal rotllo familiar que hi era i molt evident, va suposar un major nombre de compromisos professionals, ja que els seus valsos estaven realment molt de moda, però molt.
1: Això faria que, d'entrada, viatges molt, i viatges molt sovint, per exemple, per Àustria, Polònia i Alemanya, sempre amb la seva orquestra. De fet, el que feien aquestes gires era, bàsicament, fer-se veure. És a dir, en cada primer concert a alguna ciutat, doncs, Strauss apareixia a l'escenari i ja l'endemà, doncs, podia marxar cap a una altra ciutat per fer el mateix.
0: Exacte. És a dir, la qüestió és que no tenia només una orquestra. No. Tenia diverses orquestres treballant en paral·lel, de manera que sí. L'orquestra 1 avui actua a Viena, el primer dia d'un seguit de concerts que farien a Viena, el primer dia Johann Strauss hi era. El segon ja no, perquè potser marxava, cap a la ciutat que fos, cap a, no sé, Tarifa, a Budapest, i allà a Hongria, doncs, apareixia el primer concert. I llavors podia anar cap a una altra orquestra i així feia la feina, vaja.
1: Perquè si la gent pensava que volia Johann Strauss dirigint el tercer dia i pagava l'entrada...
0: Però segurament l'entrada del primer dia devia ser més cara que la resta de dies, segurament.
1: Sí, igual sí. A veure, aquí hi havia un business tremendo, vull dir, ell era un empresari de la música i com que el seu nom estava de moda, doncs ell no feia altra cosa que deixar-se veure en les nits d'estrena de les orquestres i així la gent podia dir que l'havia vist.
0: Sí, senyor.
1: No cal dir que la resta de funcions, doncs ell no apareixia perquè estava de viatge per arribar a temps a un altre concert d'alguna de les seves orquestres. Tenia franquícies, no?
0: Sí, les franquícies Strauss. Hem de dir que a banda de les orquestres també tenia altres formacions més petites, perquè imagineu-nos que... la família Pardo vol fer una festa al jardí de casa seva, una orquestra, no hi cap. No et preocupis, jo et munto un quintet.
1: Un quartet, exacte.
0: I t'envio un quartet que tocaran arranjaments de música dels Strauss, per així d'aquesta manera poder seguir engreixant més els seus beneficis. D'alguna manera, el que dèiem, va inventar les franquícies musicals.
1: És veritat, no? Sí, per tant, a banda d'un gran músic, va ser un gran empresari.

0: El que dèiem, el prestigi de Johann Strauss no feia més que créixer, créixer i créixer, després de superar la fama al seu pare i també després de la mort del pare, esclar. Així que cada cop rebia compromisos de més lluny, com per exemple de Rússia. I això va ser gràcies als compromisos amb Rússia, perquè van muntar una línia ferroviària, i això els permetia també comunicar-se d'una forma més còmoda.
1: Al final, clar, també els avanços tecnològics, clar, van permetre, és el que diem sempre de l'IST, no? Com és possible que l'IST estigués a tot arreu? Doncs també perquè hi havia línies de tren,
0: clar, que
1: ja
0: li permetien
1: estar a tot arreu.
0: Amb una certa comoditat.
1: Exacte.
0: I un cop l'estat de Rússia creava obres, com per exemple aquesta Marxa dels Grans Ducs Opus 107, que estem escoltant ara mateix de fons.
1: Sí, però a veure, si tu ets una mica intel·ligent i ets viu pels negocis,
0: que en aquest cas Johann Strauss claríssimament ho era,
1: i a més ets un músic, però necessites rendibilitzar una mica tota la teva feina, dius, escolta'm, fem canvis, però aprofitem el que tenim. I és que moltes d'aquestes composicions que creava per Rússia, més tard les adaptava al gust vienès, i així aprofitava el material que havia creat.
0: També actuaria a Londres, França, Itàlia i fins i tot als Estats Units a la dècada de 1870, on va actuar al Festival de Boston i va interpretar algunes de les seves composicions més famoses, com el Danubi Blau, Opus 314, amb un enorme èxit.

0: Com comentàvem, la maduresa musical de Johann Strauss va estar envoltada d'èxit, però també d'un negoci musical que, parlem clar, funcionava a les mil meravelles gràcies a les diverses orquestres que, de manera paral·lela, tenia treballant doncs, arreu del món.
1: Clar, però això implica un ritme de treball i un nombre de viatges molt important. I en aquella època, que la medicina no estava avançada com avui en dia, doncs faria que la salut es comencés a ressentir, eh? De manera que va haver de demanar ajuda aquí, als seus germans, Joseph i Edward, perquè l'ajudessin a seguir amb aquest ritme.
0: De fet, el públic els va encantar la idea de veure més Strauss al damunt de l'escenari, de manera que les absències de Johann, generalment causades per la seva delicada salut, no eren problemes, ja que al cap i a la fi un altre Strauss estava a l'escenari, això al públic li agradava veure-ho. I, de fet, ara aquí penso, Pedro, clar, no t'has plantejat muntar una orquestra amb els teus fills? L'orquestra Pardo?
1: Faltarien molts músics, eh?
0: Ja tenen 2 violinistes i un piano, ja podríem fer coses, eh?
1: Ui, i tant, però mira, val més que no mesclem negocis amb família.
0: Ben vist.

0: De fet, la incorporació dels germans de Johan, Josef i Eduard, al negoci musical, vist en perspectiva, va ser un altre èxit de màrqueting, que mateix la mateixa família va acabar abonant, eh?
1: Sí, avui estem parlant de conceptes molt moderns, no? Franquícia, màrqueting...
0: Ja, però és com ho diríem a dia d'avui, no? El que van
1: sí,
0: fer.
1: No,
0: deixa'm-ho que expliqui, perquè el públic va començar a afirmar que Josef, el germà de Johan, que era molt més bon compositor que Johan, o sigui, les obres
1: Ostres.
0: Que feia eren molt més bones, més líriques, més poètiques...
1: Ostres.
0: I, de fet, això que estem escoltant ara mateix de fons és de Josef Strauss, és el Delirium Vals. I aquesta rivalitat, hauríem pogut pensar, si Johan és com son pare,
1: son pare fatal,
0: i dir, no, devia ser més llibre. No. Què farem? L'alimentarem.
1: Clar.
0: Farem que aquesta rivalitat, doncs, creixi, fem córrer la veu de que hi ha certa rivalitat entre els germans, i així aconseguirem més públic.
1: Sí,
0: i així
1: sí.
0: Va ser.
1: Avui en dia seria la típica entrevista robada.
0: Exacte. El que fan a la premsa del cor.
1: Sí. Ja sé que les disputes familiars sempre criden l'atenció i ajuden a vendre més entrades, sí? De fet, Johan va arribar a afirmar en públic que Josef és el més talentós de tots dos, jo simplement sóc el més popular.
0: És com dient, tu es faràs molt bé, però a mi la gent m'estima a mi.
1: Exacte.
0: I clar, d'aquesta manera anem alimentant això que dèiem, aquesta rivalitat familiar.
1: I ara, escolteu això.

0: L'any 1860, hem escoltat aquesta obra gairebé sencera per poder-vos explicar aquesta història. L'any 1860, els germans Strauss van decidir fer-ne una de grossa. I per això van decidir fer una broma musical. Bé, una broma. Sí, li podem dir una broma musical, que només es pot fer, francament, si tens molts recursos.
1: Exacte, sí, sí. El que van fer va ser juntar, unir les tres orquestres que tenien en funcionament.
0: Però no per fer-ne una de més gran.
1: No.
0: Tres juntes.
1: Per separat.
0: Sí, sí, exacte. Sí, sí.
1: Perquè, de fet, cada germà es va posar al capdavant d'una d'elles. I llavors, totes tres alhora van interpretar aquest famós Perpetuum Mobile Opus 257, que si us fixeu com està construït, sempre amb el mateix ritme constant, pum, pum, pum, pum, sempre és el mateix ritme, i cada vuit compassos canvia el motiu musical que sona, de manera
0: que... I el grup d'instruments, també.
1: Clar, exacte. Llavors, això, evidentment, ho pot interpretar una sola orquestra.
0: Clar, clar, però, que és l'habitual.
1: Clar, però si tens tres orquestres separades, cada motiu musical el fa una diferent, i és molt fàcil perquè cada vuit compassos canvia, i és absolut.
0: Us heu d'imaginar que de cop i volta sona l'orquestra 1, després la 3, exacte, després la 2, i d'aquesta manera jugaven amb el públic.
1: Exacte.
0: I té gràcia, no? Vull dir, però és allò que dius... muntar tres orquestres per fer aquesta broma, doncs t'anava bastant sobrat. Aquestes bromes musicals li assuma la idea que en moltes ocasions feien participar el públic en els seus concerts. Per exemple, si interpretaven una obra nova, deien que era una obra de Strauss, però clar, el públic havia d'esbrinar de quin dels tres germans era l'obra que acabaven d'escoltar en aquell moment.
1: Doncs mira, amb això ens hem molt avançat, sí. De fet, això de que la gent aplaudeixi al concert d'any nou ja té sentit amb totes aquestes bromes que feien,
0: Exacte.
1: I de ben segur van aconseguir molts aficionats nous al món de la música clàssica.

0: Cap al final de la seva vida, Johann Strauss ja tenia una salut molt fràgil, en bona part a causa de la seva intensa activitat musical i vital, no? Tot i això, encara treballava intensament i el 1898, per exemple, havia estrenat la seva última òpera, Die Göttin der Vernunft, la deessa de la raó, i continuava dirigint i supervisant interpretacions de les seves obres.
1: L'any 1899, durant un assaig de la seva opereta Die Fledermaus, el ratpenat a l'aire lliure a Viena, va agafar fred. La malaltia es va complicar ràpidament per una pneumònia greu, que es va complicar perquè en aquella època no hi havia antibiòtics. Clar. I això va provocar que s'acabés empitjorant i morís el 3 de juny de 1899, quan tenia 73 anys.
0: El seu enterrament va ser, doncs, molt solemne, eh? Milers de vienesos van assistir-hi i avui, doncs, reposa al cementiri central de Viena al costat d'altres grans compositors austríacs, com Schubert, o, bueno, austríacs o alemanys,
1: alemany,
0: no?
1: Sí,
0: exacte,
1: no,
0: sí, sí, com Schubert, Beethoven o Brahms, entre d'altres.
1: Grans compositors germànics que van residir a Viena. I dit això, anem cap a l'audició.
0: Recte final del programa d'avui, aquest Homes Clàssics aquí a Catalunya Ràdio, i, clar, volem acabar amb una mica de música.
1: Clar que sí.
0: Però, Albert, jo crec que hem d'escoltar la composició en majúscules.
1: La composició.
0: Home, la composició de Johann Strauss, no?
1: Totalment, marxarem escoltant el desconegudíssim.
0: Sí, tu creus?
1: Home, no, és molt conegut, Vals, de Johann Strauss II, Johann Strauss fill, titulat El vell de Nuvi Blau, perquè es titula així, eh? El vell, de bonic, de Nuvi Blau, opus 314, en la versió dirigida per Herbert von Karajan, amb la Filarmònica de Berlín.
0: Nosaltres tornem la setmana vinent, aquí a Catalunya Ràdio. Pau Blasi, el control tècnic i el muntatge, i Olga Cardús a la producció. Moltes gràcies i bona setmana.
1: Adéu, adéu.
0: Adéu, adéu.
2: Si t'ha interessat aquest capítol, en trobaràs molts més a l'app de 3Cat o a catradio.cat.

0: Molt bon dia, són les 8. Els Estats Units bombardegen l'Iran com a represàlia als dos soldats nord-americans morts ahir a Jordània. Hi ha un tercer militar que continua desaparegut. El líder suprem iranià deixa en suspens la treva i ordena nous atacs contra els països de l'Orient Mitjà. Segueixen sense control els incendis de Guadalajara i l'Aragó. El de la Mierla ha cremat 9.000 hectàrees i s'han evacuat els habitants de 16 municipis. Pel que fa a l'incendi de l'Aragó, els bombers esperen perimetrar el foc durant les pròximes hores. Ja han cremat 15.800 hectàrees. El fort vent dificulta les tasques d'extinció en els dos casos. Augmenta el nombre de platges on no es pot fumar. A Catalunya ja n'hi ha 150 de més d'una trentena de municipis. A Barcelona s'han posat 25 denúncies des de principi de temporada i també s'han imposat desenes de sancions per banyar-se en espigons o portar animals en zones no autoritzades. A Catalunya cada dia hi ha 16 accidents a la carretera provocats per un animal. Tot i que en un 96% dels sinistres no hi ha danys personals, els experts demanen que s'instal·lin passos de fauna per reduir la xifra d'accidentalitat. Un projecte de l'ESCAC guanya el Premi Especial del Jurat als BAFTA Student Awards. Es tracta del curtmetratge Fúria, que ha dirigit Fran Moreno i Santi Pujol i que explica la història d'un jove en un centre de menors que intenta reconstruir la relació amb la seva mare. La icona pop dels 80, Rick Astley, enlluerna el públic de Cap Roig amb un concert ple d'energia, carisma i els grans èxits del seu repertori. Amb totes les entrades venudes, Astley ha demostrat que està en forma i ha fet ballar un públic entregat de diverses generacions. L'organista Montserrat Torrent, considerada una de les grans referents internacionals en l'orgue ibèric, continua les celebracions dels seus 100 anys amb un concert amb les entrades exaurides al Festival de Torroella a Pals.
1: Esports.
2: Aquesta nit a les 9 es disputa la gran final del Mundial entre Espanya i Anglaterra, un enfrontament que seguirem en directe a Catalunya Ràdio en programació especial del Club de la Mitjanit des de les 8 del vespre i fins les 12. Mentre aquesta passada matinada Anglaterra ha aconseguit el tercer lloc del Mundial en guanyar per 4-6 a França. Mbappé s'ha convertit en el màxim golejador històric dels Mundials en solitari, arribant als 22 gols. I ahir, tres equips catalans de les dues primeres divisions de futbol van disputar el seu primer partit de pretemporada. Olot 0, Espanyol 3, Girona 0, Alcadicilla 0 i Castelló 2, Sabadell 0.
0: I pel que fa al temps, la calor serà avui més intensa. La temperatura màxima es mourà entre els 34 i els 39 graus a bona part de l'interior, sol intens i tarda amb nuvolades al Pirineu i als ports. Aquí, amb alguns ruixats i tempestes. Bona mar en general.
1: 3CAT Info.
0: Passen 3 minuts i mig de les 8. Bon dia, 3CAT Info, en emissió conjunta amb Catalunya Ràdio. Us informa Montse García.
1: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: Els Estats Units han bombardejat l'Iran durant tota la nit com a represàlia als dos soldats nord-americans que ahir van morir en una base militar a Jordània. Són les primeres baixes entre les files nord-americanes des del primer alto al foc que es va firmar a l'abril. Hi ha un tercer soldat que continua desaparegut i 4 militars més ferits que han hagut de ser traslladats a un hospital de Jordània, aliat dels Estats Units a la regió. Per la seva banda, el líder suprem de l'Iran ha deixat en suspens la treva actual que es va signar fa un mes i la situació a l'Orient Mitjà s'acosta cada cop més a un escenari de guerra oberta. En un comunicat, Mojtaba Khamenei ha acusat els Estats Units de provocar 50 víctimes mortals en aquestes 3 setmanes. Aquesta nit, l'Iran ha seguit bombardejant països de l'Orient Mitjà com Kuwait per 8ª jornada consecutiva. I nova jornada mortal a Gaza, que en les últimes hores ha deixat 11 morts. Entre ells, 5 membres de la mateixa família, el pare, la mare i 3 dels seus fills, tots menors d'edat. L'hospital d'Al-Shifa ha rebut els cadàvers mentre fa mans i mànigues per atendre els ferits. En aquest context, Metges Sense Fronteres reclama que s'accelerin les evacuacions mèdiques des de Gaza i fa una crida a la Unió Europea perquè aculli més pacients. L'Organització Mundial de la Salut calcula que a Gaza hi ha actualment 18.500 persones 4.000 de les quals nens, que necessiten un trasllat mèdic urgent i denuncia que el ritme actual es trigaria una dècada a solucionar el problema. Jordi Baró.
3: Metges Sense Fronteres posa el focus en els pacients a Gaza que han de ser evacuats. Abdelhadi és un dels 66 nens que ha rebut atenció a l'Hospital de Cirurgia Reconstructiva que Metges Sense Fronteres té a Jordània. L'ONG ha documentat el seu cas, un cop tornat a Gaza amb la seva família després de mesos de tractament. El seu testimoni i el d'altres pacients revela les condicions de vida precàries a la franja i l'impacte psicològic de la guerra.
4: El tractament més dur que vaig rebre va ser el tractament psicològic. El meu estat psicològic era molt dolent després de les escenes horribles que vaig presenciar. Va ser molt difícil.
3: Segons Metges Sense Fronteres, només el 2% dels evacuats des de Gaza aquest 2026 han estat acollits per estats de la Unió Europea. L'ONG fa una crida als 27 perquè tractin més pacients de la franja i a Israel perquè permeti les evacuacions i l'entrada d'ajuda.

0: de 65 al mes, segons l'Organització Mundial de la Salut.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
2: Ara passa mig quart de les 8 del matí i segueixen sense control els dos incendis que hi ha a Guadalajara, a l'Aragó. El de la Mierla, a Guadalajara, s'ha anat estenent i ja ha cremat 9.000 hectàrees. S'han evacuat els habitants de 16 municipis i s'han confinat els 700 habitants d'un municipi. El fort vent que hi bufa dificulta les tasques d'extinció. El foc ja afecta el 90% de la superfície del Parc Natural de la Serra Nord de Guadalajara. Pel que fa a l'incendi de l'Aragó, les condicions han millorat i els bombers esperen perimetrar el foc durant les pròximes hores. El conseller d'Interior del govern aragonès, Roberto Bermúdez, ha recordat que els equips d'emergència no baixaran la guàrdia, tot i que el perímetre de l'incendi no hagi crescut. També ha explicat que han recuperat serveis com la telefonia o la llum.
3: Se va a seguir trabajando con los mismos medios, tanto humanos como aéreos. Entendemos que tenemos que hacer un esfuerzo importante durante estos próximos dos días para intentar estabilizarlo en el menor tiempo posible. También deciros que las carreteras siguen cortadas exactamente igual que antes. La telefonía ha sido restablecida prácticamente en el 100% gracias a la telefonía que nos ha puesto un repetidor portátil. La línea de luz también tenemos restablecido el 100% de la luz en todos los municipios.
2: Aquest incendi ha cremat 15.800 hectàrees i avui a Catalunya està activat el nivell 4 per perill extrems d'incendi forestal a 22 municipis de 7 comarques. Continua restringint l'accés a 3 espais naturals, la Baronia de Rialb, la Ribera Salada i l'espai natural de Montmell-Marmellà. El nivell de perill molt alt s'estén a 235 municipis de 23 comarques. I precisament en aquest àmbit, la temperatura de l'aigua de l'estany de Banyol ha arribat als 30 graus per primer cop des del 1996, que és quan se'n comença a fer el registre regular. Va ser divendres i la dada l'ha reportada a 3catinfo l'observador Josep Pasqual, que és qui s'encarrega de recollir-la. Aquesta xifra supera la dels dos anys anteriors. L'any passat l'aigua de l'estany va arribar als 29,2 graus i el 2024 als 29. A més, també aquest juliol a la capital del Pla de l'Estany s'hi ha registrat la setena màxima més alta des del 1950 amb 41,4 graus. Els rècords són els 44,2 del 18 de juliol del 2023. I cada estiu són més els municipis catalans que prohibeixen fumar a les platges. Des que fa 20 anys es va començar a implementar aquesta mesura, una xifra que augmenta rere any. Si el 2025 eren 20 municipis, ara en són 33 i ja hi ha 150 platges sense fum. De fet, Lloret de Mar, a la Selva, ha fet un pas més enllà i ara tampoc permet fumar a les terrasses de les Guinguetes. Per la seva banda, l'Ajuntament de Barcelona, en el que portem de temporada, ha posat 25 denúncies per fumar. Les multes, però, són l'últim recurs. Així ho ha explicat una agent de la Guàrdia Urbana a TV3.
4: Donem informació sobre la normativa per si hi ha desconeixement per evitar la denúncia. Però, evidentment, si aquests advertiments no s'atenen, hem d'acabar denunciant.
2: També ha imposat desenes de sancions per banyar-se en espigons, per fer servir aparells de música o per portar animals domèstics en zones no autoritzades. Unes mesures celebrades per molts banyistes.
5: No tinc que escoltar música que no m'agrada i a tota pasta, o sigui, no.
6: Yo respeto porque yo no soy fumador, me parece muy bien.
2: Cada ajuntament té la seva pròpia normativa i no a tot arreu es posen multes pels mateixos fets o amb el mateix import. Amb tot, moltes normatives municipals coincideixen en la prohibició de fer servir sabó a les dutxes, encendre foc, deixar residus a la sorra o la venda ambulant. En alguns casos, com a Barcelona o Palamós, el reglament preveu sancions pels venedors i també pels compradors. A la capital catalana la multa pot ser d'entre 100 i 600 euros, mentre que a Palamós, al Baix Empordà, és de fins a 500 euros.
1: 3catinfo i Catalunya Ràdio en emissió conjunta.
2: 4 minuts i arribarem a un quart de 9 del matí. La final del Mundial torna a reunir Donald Trump i Pedro Sánchez en el mateix escenari. Una trobada marcada per les desavinences públiques entre els dos líders mundials. En una de les imatges més esperades del partit d'aquesta nit, que enfronta les seleccions d'Espanya i de l'Argentina a la ciutat nord-americana de Nova Jersey, una de les tres seus d'aquest Mundial. Washington, Oriol Serra.
7: Ara per ara, el més probable és que les diferències entre el president dels Estats Units i el del govern espanyol quedin aparcades en el marc de la final del Mundial de Futbol. Tot i que encara no s'ha confirmat oficialment, la previsió és que a la llotja de l'estadi de East Rutherford

0: a Nova Jersey, Donald Trump segui més a prop del cap de l'Estat que no pas del cap del govern espanyol. Tot plegat té a veure amb una qüestió de protocol jeràrquic. Així doncs, és molt possible que Trump i Sánchez es creuin a la zona VIP, però no que segueixin el partit de costat. Recordem que les relacions entre les administracions nord-americana i espanyola no són bones perquè Washington retreu a Madrid que la seva aportació a les arques de l'OTAN està per sota del que la Casa Blanca esperaria. Les diferències ideològiques profundes entre els dos governs i la guerra de l'Iran han contribuït a aprofundir la ferida. Trump no ha perdonat que l'Estat espanyol no cedís les seves bases militars a l'exèrcit nord-americà a l'inici de l'operació Fúria Èpica contra el règim dels ayatolàs.
1: I el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha carregat contra el govern espanyol i els seus socis perquè diu n'hi ha que no volen que Espanya guanyi el Mundial contra l'Argentina. Feijóo elogia la selecció i la posa d'exemple del que hauria de ser la política. Pedro Sánchez, com dèiem, serà avui a Nova York per seguir la final des de l'estadi. Madrid, Tania Tàpia.
2: Bon dia. El líder del PP ha polemitzat amb la Moncloa fent servir també el futbol. Ho ha fet en un acte per presentar els alcaldables a totes les capitals espanyoles, on ha carregat contra els socis de Pedro Sánchez perquè diu entre els seus alcaldes i alcaldesses n'hi ha que no volen que guanyi Espanya. I directament ha assenyalat Venegas que Ribildo.
3: Hay partidos con poder de decisión en el gobierno de España que están deseando que pierda España en fútbol y en todo. Pero ¿sabéis qué? Vamos a ganarles en fútbol y en todo.
2: Feijóo, que seguirà la final des d'una pantalla gegant a Madrid, creu que la política hauria de seguir l'exemple de la selecció.
3: Me gustaría que España se pareciese más a su selección.
2: On reflexiona no imperen els egos i no es posa tot al servei d'una persona, diu en referència a Pedro Sánchez. Un Sánchez que serà avui a Nova York per seguir la final del Mundial. El president espanyol hi ha anat sense la seva dona, Begoña Gómez, tot i que podria haver pujat a l'avió. Dijous l'Audiència de Madrid va aixecar-li la prohibició de sortir d'Espanya i va ordenar tornar-li el passaport.
1: Nou enfrontament amb armes de foc a Catalunya, aquest cop a Badalona, al carrer Marquès de Mont-roig, al barri de Sant Roc. I hi va haver una baralla que va acabar amb quatre persones ferides, dues per arma de foc, una per arma blanca i una amb un cop al cap. Segons alguns mitjans, seria una disputa entre dos clans per discrepàncies sobre un casament que ha acabat amb un tiroteig. Des de principis d'any a Catalunya hi ha hagut 29 persones ferides per arma de foc. Són més que durant tot el 2025. I des d'avui fins al 6 d'agost es faran talls nocturns a la Ronda de Dalt de Barcelona entre l'Avinguda de Vallcarca i l'Institut Vall d'Hebron per les obres de cobertura en aquest tram. Hi haurà també afectacions a les calçades laterals del Passeig Vall d'Hebron, per on es mantindrà un carril de circulació en cadascun dels sentits. A més, del 3 al 24 d'agost es faran treballs d'instal·lació de cablejat, seguretat, ventilació i enllumenat que comportaran l'ocupació del carril lent entre els accessos 5 i 6 en els dos sentits. Aquest tram d'obres suposarà afegir 340 metres de cobertura a la ronda en un tram entre Sant Genís dels Agudells al costat muntanya i la Teixonera al costat mar. Està previst que les obres s'acabin al maig del 2027. La cobertura d'aquest tram de la ronda generarà més de 16.000 metres quadrats d'espai públic.
4: El temps.
1: Quan passa mig minut d'un quart de nou amb l'Enric Agut.
5: Avui diumenge la calor es farà més intensa. La temperatura màxima es mourà entre els 34 i els 38 a l'interior i cap a Ponent, la Pla de Lleida, alguna màxima podria ser de 39, per exemple, a Lleida Ciutat, a les portes dels 40. Sol intens, fort, un sol d'aquells abrasadors a l'interior. A la tarda poden créixer algunes nuvolades al Pirineu i caure algun ruixat local, també alguna tronada. També cap a l'àrea del massís del Port, entre la Terra Alta, Baix Ebre, interior del Montsià, creixen nuvolades i poden descarregar algun xàfec. El mar tranquil, bona mar en general, i aquesta aglopada d'aire molt calent s'intensifica. Demà la temperatura puja i encara ho farà més dimarts. Demà algun valor ja podria tocar els 40 a Pla Lleida i dimarts a més indrets d'interior. Dimecres encara tindrien valors similars i a partir de dijous baixa la temperatura i divendres més. I a cada setmana ja podrien tenir xifres normals per l'època de l'any. És a dir, farà calor, però una calor no tan forta.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: 3CAT Info, una emissió conjunta amb Catalunya Ràdio. Us destaquem ara que 140.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, han participat aquest dissabte a la desfilada del Pride de Barcelona en defensa dels drets del col·lectiu LGTBIQA i més. Una rua amb 70 grups festiva i a la vegada reivindicativa, en què s'ha advertit que els discursos d'odi tornen a guanyar espai. Ernest Urtasun, ministre de Cultura, ha destacat que no es pot abaixar la guàrdia.
6: Vull fer una crida a no donar res per fet i a mobilitzar-nos perquè cap extremista d'extrema dreta i perquè PP i Vox no provoquin ni un pas enrere en la defensa i en la garantia de les llibertats LGTBIQ+.
1: Coincidint amb el Pride, l'Observatori contra la LGTBI-fòbia ha anunciat que ha registrat 170 incidències aquest any, la majoria a la via pública. Dijous, la Guàrdia Urbana de Barcelona va detenir un home acusat d'una agressió homòfoba durant el pregó del Pride. Ferran Poca és el president del comitè organitzador.
7: Es va amenaçar només pel fet de ser homosexuals i d'anar amb la mà donada. Per tant, nosaltres la resposta serà sempre la mateixa. Més Pride, més reivindicació, més visibilitat i més celebració, que és la nostra manera d'explicar a la gent quines són les nostres necessitats i les nostres reivindicacions.
1: Barcelona aspira a organitzar el World Pride del 2030. Experts de l'Hospital de la Vall d'Hebron reclamen al Parlament Europeu una estratègia comunitària per fer front a la pseudoobstrucció intestinal crònica, una malaltia digestiva minoritària que pateix una de cada 100.000 persones. És la forma més greu de totes les patologies digestives que hi ha, però no té cura, i en els casos més avançats invalida els malalts per alimentar-se de forma autònoma. Aquesta setmana, professionals de la Vall d'Hebron, juntament amb especialistes d'altres centres europeus, han demanat a les autoritats comunitàries més visibilitat per aquesta malaltia i han denunciat els llargs retards en el diagnòstic que poden arribar fins als 10 anys. La doctora Carolina Malagelada, adjunta al servei de l'aparell digestiu de l'Hospital Vall d'Hebron, explica les principals demandes que ella i altres experts europeus han traslladat a les institucions.
8: Primer, que es faci un registre europeu de la malaltia, no? Perquè puguem ajuntar tots els pacients que portem i poder aprendre més i inclús fer recerca i intentar aconseguir coses per aquesta malaltia. I l'altre gran tema que vam parlar és la possibilitat d'oferir medicaments que potser només estan disponibles en un país europeu, doncs que es puguin disposar a tots, no?
1: La pseudoobstrucció intestinal crònica, els budells es comporten com si estiguessin paralitzats i els pacients tenen dificultats per menjar i diversos símptomes com dolors, vòmits o dilatació intestinal. La majoria de pacients passen molts anys fins que els arriba el diagnòstic. La Núria González és una de les 480 persones amb CIPO a l'estat espanyol. Va començar a tenir símptomes quan era una nena, però no va rebre el diagnòstic fins als 50 anys.
9: Ja de petita jo ja vomitava, després d'adolescent tenia molts dolors abdominals, de més gran amb la feina també tenia molts problemes per seguir el ritme de la feina. Vaig voltar molt, em deien que era gastritis, que era fatiga crònica, que era l'estrès de la feina i d'aquí no se'n sortien els professionals.
1: Per arribar al diagnòstic cal una manometria gastrointestinal i l'Hospital Vall d'Hebron és l'únic centre de tot l'estat on es fa aquesta prova. A Catalunya cada dia hi ha 16 accidents a la carretera provocats per la presència d'un animal. La tendència es manté estable amb uns 6.000 accidents cada any. Són dades a què ha tingut accés aquesta emissora i que preocupen els experts que demanen que s'instal·lin més passos de fauna. Ens ho explica en Lluís Freixas.
10: En el 96% dels accidents amb animals implicats, els ocupants del vehicle queden il·lesos. Ara bé, hi ha hagut 7 persones mortes en aquest tipus d'accident en els últims 4 anys i s'han notificat 1.200 ferits. En 2 de cada 3 casos, l'animal involucrat és un porc senglar. Joan Pino, director del Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals, posa el focus a reparar la connectivitat dels ecosistemes que les nostres carreteres han trencat.
11: Tenim moltes vegades la impressió de que senglars, guineus, cabirols atravessen les nostres carreteres i generen doncs, problemes de sinistralitat de trànsit. El que passa és que són les carreteres les que travessen el seu hàbitat i, per tant, interfereixen en els moviments naturals de la biodiversitat i és això el que hem d'intentar corregir.
10: Per restaurar la continuïtat dels ecosistemes i millorar la seguretat viària, una de les mesures que s'ha demostrat més efectiva és la instal·lació de passos de fauna. Els passos de fauna són unes estructures que passen per sobre o per sota de les carreteres o vies de tren i que connecten hàbitats naturals que han quedat fragmentats. Carme Rosell és la directora de l'equip de consultoria i recerca Minuartia.
12: Sí. Els passos de fauna estan ben ubicats, ben dissenyats, ben construïts. El que fan és com canalitzar els moviments de fauna per aquell lloc i aconseguim efectivitats del 100% de la reducció en el nombre d'accidents, per exemple, que es produeixen a les carreteres, perquè els animals realment els estan utilitzant.
10: L'últim pas de fauna superior que s'ha construït a Catalunya va entrar en funcionament l'estiu passat a la C-51, a l'altura de Rodonyà, a l'Alt Camp, i va costar 1,6 milions d'euros. Els experts defensen que, en la majoria de casos, no calen grans projectes de pressupost elevat i reclamen que es reconverteixin a passos de fauna estructures que ja existeixen, com els drenatges de les carreteres, els passos inferiors o les vies ramaderes.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
13: ¿Has hablado con ella?
14: Hola, felicitas, te vas, ¿eh?
1: El curtmetratge Fúria dels joves Fran Moreno Blanco i Santi Pujol Amat ha guanyat el Premi Especial del Jurat als BAFTA Student Awards, que atorga l'Acadèmia Britànica de les Arts Cinematogràfiques i de la Televisió, que reconeix nous talents del món audiovisual. Es tracta d'un curt fent d'actors no professionals i relata la relació entre un jove que viu en un centre de menors i la seva mare. De fet, és el projecte de graduació de Fran Moreno, de Moreno i Pujol a l'Escola de Cinema de Catalunya, a l'ESCAC. Fran Moreno explica en declaracions a TV3 què suposa rebre aquest reconeixement.
15: Ens dona un al·licient després de tant temps de treball solitari sense garanties i et verifica una mica que la teva intuïció a l'inici, que pensaves en coses que no sabies si funcionarien o no, acaben traspassant la pantalla i emocionant a gent que no et coneix. I això és el més important per mi.
1: Santi Pujol, per la seva banda, també a TV3, destaca el nou projecte conjunt.
16: Estem desenvolupant el nostre primer llargmetratge, Cèl·lula Mare, i sí que és veritat que aquest llargmetratge no segueix la mateixa línia que el curtmetratge de Fúria, però sí que té un univers i un món molt semblant.
1: Fúria ja va rebre el Premi de Nova Autoria al Festival de Cinema de Sitges. I Rick Astley ha enllornat el públic de Cap Roig amb el seu pop britànic fresc. La icona dels anys 80 ha penjat el cartell de tot venut en el seu debut al festival. Acompanyat d'una àmplia banda, el cantant ha fet un recorregut per més de 4 dècades de trajectòria interpretant temes emblemàtics del seu repertori. Des de Calella de Palafrugell, Berta Artigas Fontàs.
17: Un inici de concert ple d'energia, carisma i acompanyat de la seva banda, el cantant ha començat a fer un recorregut per més de 4 dècades de trajectòria, interpretant temes emblemàtics com Together Forever.

0: cançons que ja s'han convertit en himnes i que van fer de Slay una estrella internacional als anys 80. Temes que han sigut corejats per un públic fidel.
1: Perquè tenim 54 anys i aquest senyor que toca és el que teníem quan tocàvem, que teníem 18 anys. I no el vam poder veure mai. Llavors ara el veurem de vell.
2: Hem escoltat aquest home amb discos a casa per a les nostres filles. Una és la mare d'ell, aquest noi, vale? Pues a casa andàvem pujant contínuament i anàvem ballant i els altres, i vulguis o no, et queda.
0: És el segon artista que exhaureix les entrades d'aquesta edició del Festival Cap Roig. Ha venut 2.500 localitats, com també va fer l'internacional Bryan Adams.

0: esports. Marc Andrés, bon dia.
1: Bon dia. Aquesta nit a les 9 es juga la final del Mundial entre Espanya i l'Argentina. Una final marcada per una accidentada prèvia, ja que la selecció espanyola va suspendre definitivament la seva última sessió d'entrenament abans del partit, degut a la tempesta elèctrica que va caure ahir sobre Nova Jersey. Sentim el seleccionador espanyol Luis de la Fuente valorar la final.
2: Va ser un grandíssim espectáculo. Creo que hay dos superselecciones, dos superequipos, con muchas similitudes en comportamientos, en talento de futbolistas. Cada uno, evidentemente, trataremos de llevar el juego donde nos interese y el partido donde más nos interese, pero yo creo que en un planteamiento primero, tanto España como Argentina, planteamos un partido donde la brillantez, el talento, el buen juego, gane a cualquier otras circunstancias.
1: Pel que fa a l'Argentina, el combinat sud-americà va posposar el seu entrenament d'ahir, però finalment es va poder exercitar sobre la gespa començant la sessió amb una hora de retard. El tècnic dels argentins és Lionel Scaloni.
3: Salga del hotel, ya me preocupa. Intentaremos que el autobús no salga del... El colectivo no salga del hotel. ¿Cómo no me preocupa España? Es un gran equipo. Es una gran selección y que ha hecho... Viene haciendo una etapa con Luis muy buena y me pone contento, la verdad. Así que de España me preocupa todo.
1: Tot i les tempestes d'ahir, el partit no perilla i el podreu seguir en directe amb una programació especial del Club de la Mitjanit a Catalunya Ràdio des de les 8 del vespre i fins les 12. Mentrestant, aquesta matinada s'ha decidit el tercer lloc d'aquest Mundial amb un partit amb poca intensitat, però amb molts gols. Anglaterra ha guanyat França per 4-6 per acabar en tercer lloc en un enfrontament marcat pel doblet de Kylian Mbappé. Dos gols que li serveixen al davanter francès per col·locar-se com a màxim golejador del Mundial amb 10 gols i també sumar-ne 22 a la història de les Copes del Món i convertir-se així en el màxim golejador històric, superant els 21 de Leo Messi. Així tot, Mbappé ha deixat clares les seves preferències una vegada acabat el partit.
4: Ja ho he dit, Messi marca sempre, demà segur que marcarà. Jo només busco ajudar l'equip marcant les màximes vegades possibles. És cert que quan fas tants gols al Mundial t'eleva a un cert nivell, però bé, preferiria no ser el màxim golejador històric i poder jugar demà a la final. És important pel llegat i quan tot s'acabi poder dir que vaig ser un d'aquests jugadors, però avui no és el primer que em passa pel cap.
1: Per la seva banda, el seleccionador anglès Thomas Tuchel ha felicitat els seus jugadors per l'esforç en un partit tan complicat de jugar com és aquest del tercer lloc. Un Tuchel que explica que el partit ha estat difícil, que l'equip ha tingut una primera part brillant, però una segona amb moltes i moltes turbulències, que s'ha vist la diferència entre França i Anglaterra amb un dia més de descans, la diferència de calendari, ja que els anglesos estaven molt cansats, esgotats per tota la feina feta les últimes setmanes. Un Tuchel que ha volgut acabar les seves declaracions felicitant els seus jugadors per la mentalitat i demostrant la manera com s'han d'enfrontar a les adversitats. Una selecció anglesa, per cert, on ha destacat el jugador de l'Arsenal, Bukayo Saka, amb un hat-trick, un Saka, per cert, que no va disputar ni un sol minut a la semifinal contra l'Argentina.
0: Trescat Info.
1: I ahir vam tenir els primers amistosos de pretemporada pel que fa als equips catalans de les dues primeres divisions. L'Espanyol de Manolo González es va imposar al camp de l'Olot per 0-3 amb gols de Bauza, Marcos Fernández i Roberto. Sentim Àlex Calatrava, un dels nous fitxatges de l'equip blanquiblau.
5: Trabajando todavía muchas cosas y creo que ha sido una buena primera toma de contacto. Nos queda mucho, tenemos que seguir trabajando y preparando lo mejor posible para el día de Levante.
1: Per la seva banda, el Girona va empatar 0 a la Ciutat Esportiva contra l'Al-Qadisiyah de la Lliga Saudita. Ricard Artero, jugador de l'equip gironí, ha parlat de les sensacions que tenen amb el nou entrenador, Quique Álvarez.
6: Molt bones. Alguns de nosaltres ja el coneixíem des dels anys aquests del filial i són dues persones, tant ell com el seu germà, com tot l'estaf que ha vingut, superproperes i que ens ajudaran segur a complir l'objectiu.
1: El Sabadell, per la seva banda, va caure al camp del Castelló per 2-0.

0: Dos quarts de nou, us hem destacat fins ara que els Estats Units bombardegen l'Iran com a represàlia als dos soldats nord-americans morts ahir a Jordània. Hi ha un tercer militar que continua desaparegut. El líder suprem iranià deixa en suspens la treva i ordena nous atacs contra els països de l'Orient Mitjà. Segueixen sense control els incendis de Guadalajara i l'Aragó. El de la Mierla ha cremat 9.000 hectàrees i s'han evacuat els habitants de 16 municipis. Pel que fa a l'incendi de l'Aragó, els bombers esperen perimetrar el foc durant les pròximes hores. Ja ha cremat 15.800 hectàrees. El fort vent dificulta les tasques d'extinció en els dos casos. I també augmenta el nombre de platges on no es pot fumar. A Catalunya ja n'hi ha 150 de més d'una trentena de municipis. A Barcelona s'han posat 25 denúncies des de principi de temporada i també s'han imposat desenes de sancions per banyar-se en espigons o portar animals en zones no autoritzades. A partir d'ara parlarem de les cooperatives agràries de Catalunya, que ja concentren la meitat de la producció agrícola i un terç de la ramadera. Han guanyat en dimensió i això ajuda els socis productors a afrontar amb més força els reptes del sector. I anirem a Tàrrega, on precisament dues antigues naus industrials es convertiran en un gran espai cooperatiu que acollirà entitats, oficines compartides, un menjador social i un espai polivalent.
1: Esports.
0: Marc Andrés, bon dia. Què ens destaques a aquesta hora? Crec que parlarem del Mundial.
2: Sí, avui és la gran cita esportiva perquè a les 9 del vespre es disputa aquesta gran final entre Espanya i Argentina, una final marcada per una accidentada prèvia, ja que la selecció espanyola va suspendre el seu últim entrenament per tempesta elèctrica, mentre Argentina va començar la sessió una hora més tard. Aquesta final la seguirem en directe a Catalunya Ràdio, amb programació especial del Club de la Mitjanit, des de les 8 del vespre i fins les 12.
0: I pel que fa al temps, la calor serà avui més intensa. La temperatura màxima es mourà entre els 34 i els 39 graus a bona part de l'interior. Sol intens i tarda amb nuvolades al Pirineu i als ports. Aquí, amb alguns ruixats i tempestes, bona mar en general. Ara passen 3 minuts i mig de 2:15 del matí.
1: 3Cat Info i Catalunya Ràdio en emissió conjunta.
0: Els Estats Units han bombardejat l'Iran durant tota la nit com a represàlia als dos soldats nord-americans que ahir van morir en una base militar a Jordània. Són les primeres baixes entre les files nord-americanes des del primer alto el foc que es va firmar a l'abril. Hi ha un tercer soldat que continua desaparegut i quatre militars més ferits que han hagut de ser traslladats a un hospital de Jordània, aliat dels Estats Units a la regió. Per la seva banda, el líder suprem de l'Iran ha deixat en suspens la treva actual que es va signar fa un mes i la situació a l'Orient Mitjà s'acosta cada cop més a un escenari de guerra oberta. En un comunicat, Mojtaba Khamenei ha acusat els Estats Units de provocar 50 víctimes mortals en aquestes 3 setmanes. Aquesta nit, l'Iran ha seguit bombardejant països de l'Orient Mitjà com Kuwait per 8a jornada consecutiva. Rússia llança desenes de míssils i centenars de drons en un dels atacs més grans contra Kiev. Hi ha almenys un mort i una desena de ferits, a més d'incendis i danys en diversos edificis de la capital ucraïnesa. Aquesta matinada, l'onada russa de bombardejos s'ha allargat durant més de 5 hores. Fins i tot el sostre del vestíbul d'una estació de metro, on molta gent es refugia dels atacs, s'ha esfondrat a causa de l'ona expansiva dels bombardejos. És la resposta de Rússia l'endemà que Kiev ataqués la regió de Moscou amb un balanç de 8 morts i una 60 de ferits. Mentrestant, a Ucraïna continuen les protestes per la destitució del ministre de Defensa, molt popular per ser un dels arquitectes de la guerra de drons que ha retornat a Kiev la iniciativa en la guerra. I l'estral de l'ONG Open Arms arriba aquesta mitjanit a l'Havana amb ajuda humanitària. El veler porta material sanitari i plaques solars per a l'UCI d'un hospital pediàtric de la capital cubana. Des del vaixell, Òscar Camps explica a 3Cat Info que ja han salpat de l'últim port a Mèxic.
3: Ha estat un viatge llarg, de mesos de preparació i de setmanes inacabables de navegació. I ara encetem aquesta nova última etapa amb moltes ganes d'arribar. I allà començarà realment la part més important i més bonica d'aquesta missió.
0: L'Astral forma part de la campanya solidària Rumba Cuba. El veler va sortir fa 2 mesos de Barcelona i ha creuat l'oceà Atlàntic en una travessa de més de 10.000 quilòmetres.
3: Aquest viatge tan llarg ens ha fet reflexionar molt. Almenys mentre milions de persones d'arreu del món estan pendents de la final del Mundial de Futbol, nosaltres probablement estarem en tornada. i em sembla una imatge molt gràfica. En unes hores, milions de persones miraran totes cap al mateix lloc, mentre que nosaltres arribem a un lloc que gairebé no mira ningú.
0: Fa anys que Cuba travessa una crisi energètica que provoca apagades constants. El bloqueig dels Estats Units ha agreujat la situació a l'illa, on la població també conviu amb la repressió del règim cubà. L'artista cubà Luis Manuel Otero Alcántara va arribar ahir a Miami en un exili forçat després de 5 anys de presó per participar en les protestes massives de l'estiu del 2021.
4: El futuro de Cuba depende de nosotros los cubanos. Gracias a todo el gobierno norteamericano, la Unión Europea, que también está como presionando muchísimo cosas. Debería hacer más presiones porque hay instituciones en el mundo, países que no deberían hablar con dictadura.
0: Otero Alcántara és un cas més entre els presos polítics que només aconsegueixen la llibertat si accepten abandonar l'illa. Segueixen sense control els dos incendis que hi ha a Guadalajara i l'Aragó, tot i que evolucionen favorablement. El de la Mierla, a Guadalajara, ja ha cremat 9.000 hectàrees, s'han evacuat els habitants de 16 municipis i s'han confinat els 700 habitants d'un municipi. El foc ja afecta el 90% de la superfície del Parc Natural de la Serra Nord de Guadalajara. Pel que fa a l'incendi de l'Aragó, les condicions han millorat i els bombers esperen perimetrar el foc durant les pròximes hores. El conseller d'Interior del govern aragonès, Roberto Bermúdez, ha recordat que els equips d'emergència no abaixaran la guàrdia, tot i que el perímetre de l'incendi no hagi crescut. També ha explicat que han recuperat serveis com la telefonia o la llum.
5: Se va seguir trabajando con los mismos medios, tanto humanos como aéreos. Entendemos que tenemos que hacer un esfuerzo importante durante estos próximos dos días para intentar estabilizarlo en el menor tiempo posible. También deciros que las carreteras siguen cortadas exactamente igual que antes. La telefonía ha sido restablecida prácticamente en el 100% gracias a telefonía que nos ha puesto un repetidor portátil. La línea de luz también tenemos restablecido el 100% de la luz en todos los municipios.
0: Aquest incendi ha cremat 15.800 hectàrees i avui a Catalunya està activat el nivell 4 per perill extrem d'incendi forestal a 22 municipis de 7 comarques. Continua restringint l'accés a 3 espais naturals, la Baronia de Rialb, la Ribera Salada i l'espai natural de Montmell Marmellà. El nivell de perill molt alt s'estén a 235 municipis de 23 comarques. I cada estiu són més els municipis catalans que prohibeixen fumar a les platges des que fa 20 anys es va començar a implementar aquesta mesura. Una xifra que augmenta any rere any. Si el 2025 eren 20 els municipis, ara són 33 i ja hi ha 150 platges sense fum. De fet, Lloret de Mar, a la Selva, ha fet un pas més enllà i ara tampoc permet fumar a les terrasses de les Guinguetes. Per la seva banda, l'Ajuntament de Barcelona, en el que portem de temporada, ha posat 25 denúncies per fumar. Les multes, però, són l'últim recurs. Així ho ha explicat un agent de la Guàrdia Urbana a TV3.
6: Donem informació sobre la normativa, per si hi ha desconeixement, per evitar la denúncia. Però, evidentment, si aquests advertiments no s'atenen, hem d'acabar denunciant.
0: També ha imposat desenes de sancions per banyar-se en espigons, per fer servir aparells de música o per portar animals domèstics en zones no autoritzades, unes mesures celebrades per molts banyistes.
7: No tinc que escoltar música que no m'agrada, i a tota pasta, o sigui, no.
8: Yo respeto porque yo no soy fumador, me parece muy bien.
0: També he posat desenes de multes en sancions per banyar-se en espigons, per fer servir aparells de música o per portar animals domèstics en zones no autoritzades. Unes mesures molt celebrades per molts banyistes. I cada ajuntament té la seva pròpia normativa i no a tot arreu es posen multes pels mateixos fets o amb el mateix import. Amb tot, moltes normatives municipals coincideixen en la prohibició de fer servir sabó a les dutxes, encendre foc, deixar residus a la sorra o la venda ambulant. En alguns casos, com a Barcelona o Palamós, el reglament preveu sancions pels venedors i també pels compradors. A la capital catalana la multa pot ser d'entre 100 i 600 euros, mentre que a Palamós, al Baix Empordà, és de fins a 500 euros.
1: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
0: 5 minuts i arribarem a 9:15 del matí. Les cooperatives agràries de Catalunya concentren la meitat de la producció agrícola i un terç de la ramadera. A més, han guanyat en dimensió. Actualment a Catalunya hi ha 181 cooperatives agràries repartides en 33 comarques, la majoria a la demarcació de Lleida. Fa uns anys va disminuint el nombre de cooperatives, però això no és negatiu, pel president de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, la FECAC, Ramon Sorroca, explica el perquè i destaca el rècord de facturació.
9: Degut en aquesta concentració i la intercooperació que han fet entre elles. No és una mala notícia de que hi hagi menys cooperatives. La notícia és que la facturació any rere any va pujant, hem arribat a una xifra que és rècord, que són 2.341 milions.
0: Sarroca afirma que sumar esforços és la millor manera de guanyar competitivitat i poder afrontar reptes de futur del sector amb mesures com aquesta.
9: Emprendre projectes de valorització de subproductes intentant intercooperar 10, 12, 15 cooperatives d'un mateix sector. Grups de recerca per a intentar investigar noves varietats que s'acondicionen al canvi climàtic.
0: Les cooperatives agràries de Catalunya aglutinen prop de 33.000 socis productors i generen 5.000 llocs de treball. I dues antigues naus industrials de Tàrrega es convertiran en un gran espai cooperatiu que acollirà entitats, oficines compartides, un menjador social i un espai polivalent. El projecte, que suposa una inversió de més de 2,5 milions d'euros, podria estar en marxa d'aquí 2 anys. Lleida, Noèlia Caselles.
10: Es dirà que el Valeri, com l'antic celler que hi havia en aquest espai, vol ser un pol cooperatiu que impulsi un model innovador d'economia social. Ocuparà 3.000 metres quadrats i l'impulsen 6 cooperatives de la zona, a més de l'Ateneu Cooperatiu Ponent Coopera i l'associació La Remolatxa. Ho lidera la cooperativa Qualia, dedicada al lleure i l'alimentació, i Lluís Nadal, que n'és el director, explica què inclourà l'espai.
11: Una futura cuina central i obrador del Centre Especial de Treball La Remolatxa, un espai del Club Social Aire Cel per atendre persones amb problemàtica de salut mental, tant gent gran com gent jove, un espai obert a ciutadania amb model centre cívic, amb un bar propi, amb un espai de ludoteca, de biblioteca, de microteatre, on al barri volem que se senti protagonista i que en faci ús.
10: Ara es posa en marxa la primera fase amb una inversió que pot arribar als 3 milions d'euros. En el futur, però, les entitats plantegen acollir-hi altres projectes, com ara un servidor d'intel·ligència artificial ètica o habitatges cooperatius. Justament Tàrrega és un dels municipis on es considera que el mercat de l'habitatge està tensionat. Per això ho destaca l'alcaldessa Rosa Maria Perelló.
12: És una necessitat que tenim a Tàrrega de tenir espais per allotjar, principalment la nostra preocupació evidentment és la vivenda per les famílies, però també sense deixar de marge doncs, la necessitat de residències d'estudiants que no tenen possibilitat de llogar pisos.
10: Es preveu que les obres de la primera fase comencin a finals d'aquest any i que durin un any i mig.
0: Els artesans catalans reclamen al Ministeri d'Indústria la reducció de l'IVA a la producció artesanal. També volen la creació d'un contracte amb modificacions a la Seguretat Social per poder fer front al relleu generacional. Això, a més d'un codi SENAE específic que permet conèixer quin és l'impacte real del sector artesà. Mònica Noguera, presidenta del Gremi Artesà Tèxtil de Catalunya, parla de la seva situació.
13: Perjudica perquè d'entrada hi ha una dispersió del sector. Sí que tenim números de què és el que estem aportant, el que estem generant a nivell de valor afegit. Sabem que donem feina a més de 137.000 persones a l'Estat de manera directa, però no de manera indirecta. O sigui, el que ens està afectant és en aquesta fragmentació, realment, el no tenir una figura professional reconeguda.
0: Aquestes demandes tenen el suport de l'Organització dels Artesans Espanyols, que ja s'ha reunit a principis de juliol amb el Ministeri d'Indústria i Turisme. Des de l'entitat confien que ben aviat puguin arribar a un acord. Un minut i arribarem a 3:15 de 9, 3 que t'infona emissió conjunta per amb Catalunya Ràdio.

0: Montserrat Torrent, l'organista considerada una de les grans referents internacionals en l'orgue ibèric, celebra 100 anys amb un concert amb les entrades exaurides al Festival de Torroella, a Pals, al Baix Empordà. Ens ho explica la Clàudia Roses.
1: L'organista catalana tornarà a fer màgia sobre el teclat 44 anys després del seu debut al festival amb un concert compartit amb la seva deixeble Cristina García Vanegas. L'actuació serà aquest diumenge a les 6 de la tarda i es farà a Pals, perquè l'església de Sant Genís de Torroella no disposa d'orgue. Malgrat els problemes de salut, Torrent tocarà en el seu homenatge centenari, en un concert que la transporta a la seva joventut. Així ho ha explicat a Catalunya Ràdio.
2: Tocar a Pals és un retorn a la meva joventut, compartint concert amb organers i aquest grup d'organistes de nivell internacional.
1: Montserrat Torrent protagonitzarà un concert que connecta trajectòria, mestratge i llegat. El programa arrenca amb obres de Francisco Correa de Araujo i continua amb un recorregut per la música ibèrica i llatinoamericana, amb peces de Zipoli, Corelli i Piazzolla. L'homenatge coincideix amb el cap de setmana del Fringe Torroella, que ha reunit 19 concerts gratuïts amb joves músics d'arreu del món.
0: Passa mig minut de 3:15.
3: El temps.
0: Amb l'Enric Agut.
4: La nit ens ha portat de nou temperatures tropicals o tòrrides a la costa, valors que han baixat als 27 graus, per exemple, a Portbou, a Figueres, a Barcelona, a Badalona, també valors per sobre dels 25, a Sitges, també a les Terres de l'Ebre o a la Ribera d'Ebre, com és el cas de Riba-roja d'Ebre. Nit tòrrida en aquests indrets, però també a Ponent, a valors per damunt dels 20, Lleida, per exemple, en els barris, en alguns barris mínimes de 23-24. Un matí de sol, un matí encara amb aquest cel una mica tèrbol, però menys que ahir, però igualment encara hi ha pols en suspensió, que deixa aquest aspecte del cel una mica blanquinós, o que fa sol al cel. A la tarda creixeran nuvolades al Pirineu i de manera local pot caure algun ruixat. Seran més probables cap al Pirineu Oriental i també a l'Alt Pirineu. I també cap a l'àrea del Massís del Port, entre la Terra Alta, Baix Ebre, interior del Montsià, creixeran nuvolades o poden arribar des de l'Aragó i deixen algun xàfec. Bona mar en general. Pel que fa a la temperatura màxima, avui calor intensa. Avui s'esperen valors màxims entre 34 i 38 a l'interior, algun valor de 39 es pot assolir a les portes dels 40 cap al Segrià. Xafogó a la costa i sembla que l'aglopada d'aire calent s'intensifica aquest dilluns, puja una mica més la temperatura, encara més dimarts. Dimarts serà un dia d'aquells de calor molt intensa, sufocant en algunes zones, perquè es pot arribar a superar els 40 graus o arribar als 40 graus a força poblacions interiors i el cel és serè. Dimecres encara tindrem valors molt alts i a partir de dijous comença a baixar la temperatura i el proper cap de setmana ja podrien tenir xifres properes a la mitjana climàtica.
3: 3CAT Info.
0: La coordinadora Salvaguarda del Montseny alerta dels greus efectes de la tala dels boscos de ribera, com les vernedes, que degraden l'hàbitat i fan desaparèixer la flora i la fauna autòctones. A més, el mes de setembre es debatrà un primer redactat del Pla de Protecció del Parc Natural del Montseny que podria revertir la situació. Ha anat a visitar aquests boscos al Montseny la Marta Vallès.
5: Un bosc de ribera és aquell que creix a banda i banda de les lleres d'un riu. Fan com una galeria, un cordó de seguretat verd al llarg del curs fluvial. En aquestes zones humides hi viuen moltes plantes i fauna com aus, amfibis i petits mamífers propis de cada lloc. Ecologistes del Montseny alerten que a la seva zona, però també arreu de Catalunya, els propietaris forestals estan tallant aquests boscos. Això suposa un canvi d'hàbitat de tot l'entorn, que passa de ser una zona humida i amb ombra a estar a ple sol. César Gutiérrez, de la coordinadora Salvaguarda del Montseny.
6: Aquest bosc de ribera, la Verneda, és un ambient molt ombrívol, extremadament humit, i per tant les espècies que hi ha s'arreceren en aquestes condicions tan particulars que no les trobem al de fora. Llavors, si tu talles el bosc com és previst que passi, de seguida hi entra un sol, unes temperatures i es perd l'humitat, de manera que aquest ambient passa a ser inhòspit per totes les espècies que hi havia que s'hi extingeixen i passes a tenir un camp obert perquè hi entren espècies invasores, espècies ruderals, de manera que es capgira completament l'ecosistema.
5: L'alerta arriba perquè han conegut la intenció que la propietat vol tallar la verneda de les piscines del Montseny, una zona de gorgs fantàstica. Una tala prevista per 2029 que afectaria unes 2 hectàrees de verneda. Tradicionalment els propietaris forestals han talat aquests boscos per renovar l'arbrat, però des de la coordinadora adverteixen que s'ha de canviar la gestió i oblidar aquesta pràctica.
6: Les vernedes són un hàbitat prioritari de la directiva Hàbitats. Això que vol dir? Que hem de tenir una cura especial en la conservació d'aquests boscos de ribera. I que es permeti amb aquesta alegria les tallades arreu de les vernedes, doncs és un contrasentit. Això s'hauria de revisar ja.
5: Xavier Navalón, director del Parc Natural del Montseny, comparteix que cal una nova manera de gestionar els boscos.
7: Quins instruments tenim ara? I les propietats forestals no poden tallar sense abans prèviament comunicar-ho a l'administració competent, que és la Generalitat de Catalunya. Quin paper té el parc amb tot això? Tenim l'obligació de fer l'informe preceptiu. Nosaltres tenim documents de bones pràctiques. La dificultat que no podem encara exigir o obligar que això es faci de determinada manera, perquè el nostre informe preceptiu no és vinculant. Què necessitem? El Montseny està regulat per un pla especial, però que és de l'any 77, se'ns ha quedat obsolet, i estem gestionant a una normativa del 70.
5: I afegeix que les noves generacions cada vegada entenen millor que s'han de fer canvis.
7: És el que diu la salvaguarda, amb això estic d'acord, amb la gent gran sobretot, ells ho han fet tota la vida així, però cada vegada hi ha generacions més joves que van entenent-ho, que, ostres, està dins un parc natural, el que suposa que això, pues, segurament hem de gestionar i hem d'executar els treballs forestals d'una altra manera, però si en genera alguna pèrdua, no et preocupis, que l'administració podrà compensar això, perquè al final és un benefici de tot.
5: En aquest sentit, al setembre, la Junta Rectora del Parc Natural del Montseny debatrà i votarà el primer text de protecció del Parc Natural.
7: El pla de protecció és per protegir aquest espai i no per fer una gestió productiva. Per exemple, les vernedes et diu, això s'ha de fer així.
5: Si es talla la verneda de les piscines del Montseny, es pot perdre molt.
6: Hi ha el Tritó del Montseny. I hi ha altres coses. Un xic més amunt hi ha una pàtica que és nova per Catalunya, que s'ha trobat just aquí, en aquest bosc de ribera. Per tant, escolta, això ens ho hem de mirar una mica millor.
5: Pel que fa al pla de protecció, des de la coordinadora salvaguarda del Montseny, defensen que protegeixi realment el territori amb una normativa concreta i no sigui només filosofia mediambiental.
0: L'Albufera de València fa un pas endavant per convertir-se en reserva de la biosfera. Aquest llac natural situat al sud de la capital ha rebut l'aval del Consell Científic de la UNESCO. El reconeixement a la singularitat de l'Albufera podria arribar l'any que ve. València, Alba Barbosa.
8: L'informe d'aquest grup de científics destaca el valor ambiental i paisatgístic del Parc Natural de l'Albufera, un espai de 21.000 hectàrees amb un dels aiguamolls mediterranis més importants d'Europa. Remarca també el fet que conviu amb un paisatge agrari i un entorn metropolità amb la ciutat de València a pocs quilòmetres. Carlos Mundina és regidor de millora climàtica a l'Ajuntament.
9: Este informe reconoce la idoneidad ambiental, paisajística y social del territorio y orienta la siguiente fase hacia el refuerzo del plan de gestión y de la gobernanza.
8: Aquest aval no és el definitiu. Perquè l'Albufera pugui ser catalogada com a reserva de la biosfera, cal que les administracions que han presentat la candidatura detallin el pla de gestió i governança del llac, que és una de les recomanacions que el grup d'experts els han fet. La distinció de reserva de la biosfera suposaria per a l'Albufera més protecció per a la conservació de l'ecosistema i paisatge i un desenvolupament econòmic sostenible. A Espanya hi ha 55 paratges que són reserva de la biosfera. Al País Valencià, l'Altúria i la Vall del Cabriol, i a Catalunya les Terres de l'Ebre, el Massís del Montseny i la Vall d'Aran.
0: Una veu plena de nius. Aquest és l'espectacle que centra el centenari del poeta mallorquí Blai Bonet, que va inventar un nou llenguatge. El muntatge es va estrenar ahir a Palma i avui es podrà veure a Santanyí, a la Casa Museu on va néixer Bonet, i a la tardor farà gira per Catalunya. Caterina Carmany Jaume.
10: El recital compta amb un repartiment de luxe. Mercè Sampietro, Sílvia Bel, Jaume Madaula i Toni Gomila, que definia així el poeta.
11: La poesia d'en Blai Bonet és la sublimació de la cultura catalana mallorquina, perquè agafa tant les paraules com les imatges que crea, com la musicalitat que sap donar en els seus poemes, com la filosofia que hi ha en els seus poemes, et se suma de tot i l'elevació en el cel. O sigui, és com si tingués una inspiració divina per, en la paraula més senzilla, saber-li trobar el seu significat més fondo, que diria ell, i elevar-lo a la màxima expressió, és sublim.
10: El muntatge passa per totes les emocions de Blai Bonet, que va crear un nou llenguatge ple de nius, és a dir, de creativitat i sentiments desbordats.
0: I encara un apunt abans de l'actualitat esportiva, el govern espanyol ha iniciat els tràmits per inhabilitar la companyia Holaluz. Segons ha publicat el Ministeri de Transició Ecològica al Butlletí Oficial de l'Estat, es procedirà a treure-li la llicència per l'exercici de l'activitat de comercialització d'energia elèctrica i, en paral·lel, s'iniciarà el traspàs dels seus clients a altres companyies del sector com Iberdrola, Endesa, Repsol o Naturgy. La inhabilitació de Holaluz es deu a la falta de pagament dels càrrecs de subministrament d'energia detectat per la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència des de fa uns mesos. No és la primera vegada que Holaluz ha estat a prop de la inhabilitació per part del govern. Fa temps que Holaluz passa per una situació financera crítica. Ara té 10 dies hàbils per presentar al·legacions a la seva inhabilitació. Aquesta companyia té seu a Barcelona, es va fundar el 2010 i ofereix els serveis de llum, gas i plaques solars. Actualment té 300.000 clients.
3: Esports.
0: Marc Andrés, bon dia.
12: Bon dia. Aquesta nit a les 9 del vespre es juga la final del Mundial entre Espanya i Argentina. Una final marcada per una accidentada prèvia, ja que la selecció espanyola va suspendre definitivament la seva última sessió d'entrenament abans del partit degut a la tempesta elèctrica que va caure ahir sobre la zona de Nova Jersey. Sentim el seleccionador espanyol Luis de la Fuente valorant aquesta final.
13: Va ser un grandíssim espectáculo. Creo que hay dos superselecciones, dos superequipos con muchas similitudes en comportamientos, en talento de futbolistas. Cada uno, evidentemente, trataremos de llevar el juego donde nos interese y el partido donde más nos interese, pero yo creo que en un planteamiento primero, tanto Argentina como España, tanto España como Argentina, planteamos un partido donde la brillantez, el talento, el buen juego gane a cualquier otras circunstancias.
12: Pel que fa a l'Argentina, el combinat sud-americà va posposar el seu entrenament, però finalment sí que es va poder exercitar sobre la gespa, començant la sessió amb una hora de retard. El tècnic dels argentins és Lionel Scaloni.
14: Salga de l'hotel, ja me preocupa. Intentarem que l'auto no salga del... El colectivo no salga de l'hotel. ¿Cómo no me preocupa España? Es un gran equipo. Es una gran selección y que ha hecho... Viene haciendo una etapa con Luis muy buena y me pone contento, la verdad. Así que de España me preocupa todo.
12: Tot i les tempestes d'ahir, el partit no perilla en un principi i recordeu que el podreu seguir en directe amb una programació especial del Club de la Mitjanit a Catalunya Ràdio des de les 8 del vespre i fins les 12. Mentrestant, aquesta matinada s'ha decidit el tercer lloc d'aquest Mundial amb un partit amb poca intensitat, però amb molts gols. Anglaterra ha guanyat França per 4-6 per acabar en tercer lloc en un enfrontament marcat pel doblet de Kylian Mbappé. Dos gols que li serveixen al davanter francès per col·locar-se com a màxim golejador del Mundial, amb 10 dianes, i també sumar-ne 22 a la història de les Copes del Món i convertir-se així en el màxim golejador històric, superant els 21 de Leo Messi. Així i tot, Mbappé ha deixat clares les seves preferències una vegada acabat l'enfrontament.
15: Ja ho he dit, Messi marca sempre, demà segur que marcarà. Jo només busco ajudar l'equip marcant les màximes vegades possibles. És cert que quan fas tants gols al Mundial t'eleva a un cert nivell, però bé, preferiria no ser el màxim golejador històric i poder jugar demà a la final.

Benvinguts a una nova emissió d'Esplugues FM. Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. Us acompanyarem fins a la una de la matinada. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Benvinguts a una nova emissió d'Esplugues FM. Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. Us acompanyarem fins a la 1 de la matinada. Gràcies per la vostra atenció.

0: Són les 9 del matí.
1: Cuplejant. Cuplejant amb Caral Pedemonte.
2: Marc Timón estrena pels 100 anys del concurs de Vic una sardana titulada Un mateix afany, i l'escoltem. Hola, com esteu? Comencem, iniciem, encetem un nou programa Cuplejant, ja ho sabeu. Actualitat sobre sardanes i música per a coble. El grup sardanista Riallera ha celebrat 100 anys del concurs de Vic, sent la primera entitat que aconsegueix aquesta fita per la sardana esportiva, i ho celebra amb una estrena de Marc Timón. Aquest és del programa 496 i tenim més titulars. L'episodi de múltiples incendis a Catalunya aquest juliol també ha afectat el món sardanista. L'agrupació sardanista calderina va anul·lar dissabte la ballada de l'Escaldàrium a Caldes de Montbui. I el campionat de Catalunya de Vic torna a deixar uns resultats favorables per la colla Maggi i destaca per l'errada de repartiment de la colla Violetes. Una quinzena d'alumnes participen al curs de direcció de coble de l'Escola de Música de la Bisbal, que arriba ja a la seva sisena edició. I Jordi Molina estrena per sorpresa una sardana que podem escoltar al podcast. Convocats als novens premis Antoni Carné de l'Associacionisme Cultural Català. Quines categories hi ha? Comencem un magazín d'una hora d'actualitat sobre sardanes i música per a coble. Comencem el Coplejant.

0: Així sona la nova estrena de Marc Timón, un mateix afany dedicat als 100 anys del concurs de Vic. Aquest dissabte, el grup sardanista Riallera va celebrar la 100a edició del concurs de Vic a la plaça Major de la capital d'Osona, vàlid pels campionats Veterà, Granà i Gran B. Ara en parlarem als esports, però anem a explicar aquesta 100a edició del grup sardanista Riallera, que és la primera vegada que un grup sardanista, una entitat, arriba a aquest número pel que fa als concursos de sardana esportiva. Vic ha estat la primera població i ho han celebrat el grup sardanista Riallera amb aquesta estrena en càrrec a Marc Timón titulada Un mateix afany. El concurs va comptar amb la Cobla La Principal de Llobregat i, a banda de la competició que és habitual a cada any, també hi va haver altres actes per commemorar l'efemèride, així com certs representants polítics, com per exemple el conseller Ramon Espadaler. A les 8 del vespre, a la mateixa plaça, s'hi va comptar amb la participació d'algunes entitats de cultura popular de la ciutat que van donar la benvinguda a les colles, així com una ballada protagonitzada per més de 100 exdansaires vigatans. Finalment, la sardana de Germanó, que va tancar aquest acte, va ser aquesta estrena de Marc Timón dedicada a la voluntat col·lectiva d'entitats i persones que han fet possible arribar a les 100 edicions del concurs tal com recull el grup sardanista Riallera. Anem a escoltar aquesta sardana sencera tal i com es va estrenar per la Cobla La Principal de Llobregat dissabte passat. Trobareu imatges del concurs a les nostres xarxes socials.
1: Si vols estar informada de l'actualitat coplística a Catalunya, escolta'ns a la teva ràdio o a coplejant.cat.

Això era un mateix afany, la nova estrena de Marc Timón.

0: Lleida i a l'Hospitalet.
1: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
2: I no marxem de Vic, però anem als esports.
1: Coplejant, àrea de campionat.
2: Perquè, com dèiem abans a la notícia d'obertura, aquest concurs de Vic, edició número 100, va ser vàlid pel campionat Gran A, Gran B i Veterà, i també per les colles del territorial de comarques barcelonines. A càrrec de la Copla, la principal de Llobregat, les colles es van veure les cares a partir de les 10 del vespre en aquest campionat de Catalunya, de la primera fase, tant del campionat Gran com del campionat Veterà. Pel que fa als enfrontaments de les colles del campionat de Catalunya en categoria Gran A, en la primera sardana, en Ballen 3, recordem-ho, es van enfrontar la colla Mans Amigues de Cassà, que va guanyar a la colla Mirant el Cel de Sabadell, i la colla Violetes del Bosc de Barcelona va guanyar a la colla Maig, també de Barcelona. En la tercera sardana, la colla Maig va guanyar a la Mirant el Cel, mentre que les Violetes del Bosc i Mans Amigues van empatar això a la segona sardana. I en la cinquena sardana, que és la tercera pel campionat Gran, doncs, que era l'última seva, la colla Violetes va guanyar a la colla Mirant el Cel, mentre que la colla Maig va guanyar a Mans Amigues. Per tant, un resultat favorable altre cop aquesta temporada per la colla Maig, que ha estat un descobriment, i també aquest empat a zero, podríem dir, a la segona sardana entre Violetes i Mans Amigues, es deu a que Violetes es va equivocar repartint, per tant va perdre tota la seva puntuació, i Mans Amigues va fiscalitzar malament aquest repartiment, per tant també va perdre aquesta puntuació. Pel que fa a les colles de categoria Gran B, en la primera sardana la colla Tarragona Dansa de Tarragona va guanyar a la colla Nanúfers de Banyoles, mentre que en la tercera sardana la colla Solstici de Barcelona va guanyar a la colla Nanúfers i va perdre contra la Tarragona Dansa. En categoria veterana, la segona sardana, és a dir, la seva primera, va determinar que les colles Ressò del Vendrell i Sabadell de Sabadell guanyessin a la colla Dansaires de Maig de Barcelona. La colla Sabadell també va sortir victoriosa de l'enfrontament amb la colla Amics Dansaires de Cassà de la Selva. Les colles Toc de Dansa de Tarragona i Enèrgica de Terrassa van guanyar l'enfrontament contra la colla Arrels de Dintre el Bosc de Manresa.

i la colla Toc de Dansa també va guanyar a la colla Claro de Goges de Banyoles, la qual al seu torn va guanyar a la colla Enèrgica. Pel que fa a la quarta sardana, la segona per als veterans, la colla Sabadell va guanyar a les colles Toc de Dansa i Claro de Goges, la colla Amics Dansaires va guanyar a les colles Claro de Goges i Ressò, dos enfrontaments, la colla Enèrgica va guanyar a les colles Ressò i Dansaires de Maig, la qual va guanyar a la colla Arrels de dintre al bosc. Com dèiem, aquest campionat també va ser vàlid per les colles del territorial de comarques barcelonines. Una de les sardanes que van ballar els grans, la segona, va ser Els ocells et canten. Una sardana amb molts canvis d'aires de Conrad Saló, no podria ser d'un altre que no fos ell. L'escoltem a càrrec de la Copla Marinada, una sardana de 1959 dedicada a la mort del seu pare. L'escoltem, Els ocells et canten, de Conrad Saló.

0: coplejant.cat.
1: I marxem de la plana de Vic per anar a més llocs del territori.
2: Connexions al territori.
1: I de l'interior a la costa, perquè el Far de Calella va acollir divendres el concert de Roger Mas i la Cobla Sant Jordi dins del Festival NEC. El cantautor solsoní va repassar amb la Cobla i la seva banda els temes dels dos discs que tenen en comú cantant en català, francès, italià, castellà o aranès, entre d'altres idiomes. Calella encapçala els actes que repassem del cap de setmana. I l'agrupació sardanista Olot va celebrar aquest diumenge la 63a edició del seu aplec de la sardana al Parc Nou d'Olot, amb les cobles Bisbal Jove Ciutat de Girona i la local, la principal d'Olot. Dins de la 34a edició del cicle Nits de Música al Claustre Sant Cugat, divendres a la nit es va celebrar un concert de la Cobla Juvenívola de Sabadell al Claustre del Monestir de Sant Cugat del Vallès. La Cobla, aquest any, celebra el seu 50 aniversari. I aquest cap de setmana ha estat Festa Major a Llambilles i l'Associació Pessebre Vivent de Llambilles va organitzar una ballada de sardanes amb la Cobla Ciutat de Girona al Parc de l'Estació. S'hi va estrenar una sardana de Josep Antoni López dedicada al poble. I per acabar, com cada dilluns, el d'aquesta setmana hi va haver ballada a la nit a Olesa, organitzada per Olesa Sardanista. En aquesta ocasió hi va participar la Cobla, la principal del Llobregat, a una ballada que ha deixat imatges d'una plaça plena de gom a gom de sardanistes ballant. Escoltem un dels temes de Roger Mas i la Cobla Sant Jordi.

0: Això era Roger Mas i la Cobla Sant Jordi.
1: Coblejant. Menció de qualitat als Premis de Ràdio Associació de Catalunya, el millor programa de ràdio local. Notícies. Educació.
0: I una quinzena d'alumnes participen al curs de direcció de cobla de l'Escola de Música Conrad Saló de la Bisbal. El curs ha estat impartit per Marcel Sabater i ha estat ja la sisena edició d'aquest taller de 3 dies que s'ha celebrat a la Bisbal d'Empordà. Dels 15 alumnes, 9 han estat actius al curs i 6 han estat alumnes d'escolta. El programa es va desenvolupar des de dilluns 6 de juliol fins a dimecres 8 de juliol i hi van constar una introducció tècnica bàsica a la direcció per a cobla i després un assaig de cobla format pels membres mateixos del curs. Dimarts 7 de juliol va seguir aquest assaig amb cobla on cada un dels membres del curs passava a dirigir una de les peces que interpretarien al concert del 8 de juliol a la tarda. Un concert on s'hi van interpretar obres com les Impressions Camperoles de Joaquim Serra, però també les danses de Vilanova de Toldrà, Camins de Jesús Ventura, la Fageda d'en Jordà també de Toldrà, la Plec de Tardor de Conrad Saló, en Pere Gallerí de Joaquim Serra o Montmagastre. També la nupcial de Joan Lamote de Grignon. Anem a escoltar en Pere Gallerí, una sardana de Josep Maria Vilà i Gandol a càrrec de la Cobla de Cambra de Catalunya. És una sardana de 1924. L'escoltem.

0: Això era en Pere Gallarí, una sardana de Josep Maria Vila i Gandol.
1: Coplejant, Premi Capital de la Sardana, als mitjans audiovisuals.
2: Estàs escoltant Esplugues FM.
3: Esteu escoltant Esplugues FM.
4: Que ja estem al ben mig de la celebració de la Festa Major de Santa Magdalena a Esplugues, tradició, cultura i identitat. Actualment, la Festa Major de Santa Magdalena és un gran aparador de la cultura popular espluguina. Els gegants, els capgrossos, els bastoners, els castellers, els diables, els balls propis i els cercaviles omplen els carrers del centre històric amb música, dansa i color. I ara us passem a dir les activitats que tenim per aquest cap de setmana. Dissabte 18, la processó del ferro. Els actes s'inicien al Casal de Cultura Robert Brillas a les 12 del migdia amb un concert vermut. A 2:15 de la tarda, el dinar de Festa Major, a càrrec de la Paca. A partir de les 8 del vespre, la concentració al mateix Casal de Cultura Robert Brillas per fer la processó del ferro. A 9:15 de la nit hi haurà el Pilar caminant pel carrer Montserrat. Aquesta sortida i aquesta processó va des del Casal de Cultura Robert Brillas, carrer Àngel Guimarà, carretera de Laureà Miró, Pont d'Esplugues, i pujarà cap al carrer Montserrat, i allà és on es farà el seu tram final, el Pilar caminant. Si no has viscut mai aquesta activitat, et recomanem que aquest any la puguis disfrutar. A partir de les 10 de la nit hi haurà el concert del House Aborigen. A 11:15 de la nit, a la plaça Pare Miquel d'Esplugues, el sopar de Festa Major. I en acabar el sopar, el ball de Festa Major amb l'orquestra Allioli. Diumenge 19 de juliol, al Memorial. Les activitats s'inicien a les 8 del matí amb les matinades. La sortida es farà des del Centre Excursionista de l'Espluga Viva, al carrer Sant Francesc Xavier, número 7. A les 11 del matí es farà des de la Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues la sortida del Seguici de Diumenge, i anirem cap als jardins del Casal de Cultura Robert Brillas, on allà s'iniciarà la Diada Castellera en memòria d'en David Carreras. Per la tarda, l'activitat s'inicia a 8:15 del vespre als jardins del Casal de Cultura Robert Brillas. Ball parlat i versots infantils dels 15 anys. A partir 9:15 del vespre hi haurà la tabalada amb sortida des del mateix Casal de Cultura Robert Brillas. I a les 9 del vespre ens espera el correfoc infantil a la plaça Pare Miquel d'Esplugues. Tota aquesta informació la podràs seguir a través de l'agenda d'Esplugues FM o bé a través de les xarxes socials de la Coordinadora d'Entitats d'Esplugues.
5: El Club del Country. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis, and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
6: De dilluns a divendres a les 4.
5: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.

0: Si necessites ajuda, si vols que t'escoltin, si vols sentir una veu amiga, truca al telèfon de l'Esperança. Sempre hi trobaràs algú. Telèfon de l'Esperança. 93 414 48 48. Sempre hi trobaràs algú.
1: Davant l'alerta de l'onada de calor, l'Ajuntament d'Esplugues activa diverses mesures. En destacarem algunes: l'adaptació de les activitats dels casals d'estiu i casal esportiu per infants i joves, on es prioritzen els espais a l'ombra i les activitats amb l'aigua. A més, durant les hores de màxima calor, s'evitaran totes aquelles activitats que suposin una activitat física intensa. Tanmateix, en la programació dels casals per a la gent gran, també es finaran les activitats a les 12 del migdia. Es recomana una especial atenció als col·lectius vulnerables de les gent grans, suport a les famílies, a les persones amb qualsevol tipus de discapacitat o mobilitat reduïda. Es recorda la importància de mantenir una bona hidratació, evitar l'exposició directa al sol durant les hores centrals del dia i buscar sempre espais més frescos sempre que sigui possible. I per aquest motiu, l'Ajuntament d'Esplugues ens recorda els 7 espais o refugis climàtics que tenim a la nostra població. Un és el Parc de Can Vidalet, al carrer Molí 112, que està obert des de les 8 del matí fins les 10 de la nit. El Complexe Esportiu Municipal de la Plana, a la plaça Catalunya. La piscina del Parc dels Torrents d'en Ferrer. L'equipament al Molí, que està al carrer Verge de la Mercè, número 1. El Mercat Municipal de la Plana, la Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues, al carrer Àngel Guimarà 106 i a l'Espai La Baronda, al carrer de la Riba, número 36. Aquests espais que us hem mencionat no tenen atenció mèdica, per la qual cosa les persones que ho requereixin s'hauran d'adreçar al centre de salut. També podeu trucar al telèfon d'emergència, al 112, al d'urgències mèdiques 061, a la policia local i el 092, que aquest només és per trucades dins d'Esplugues des d'un telèfon fixe. Tota aquesta informació la trobareu recollida i ampliada a la pàgina web de l'Ajuntament dintre de l'apartat de notícies. Ajuntament d'Esplugues. Esplugues.cat.

0: Estàs escoltant Esplugues FM. Esplugues FM.
1: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.
2: Notícies.
3: I l'episodi de múltiples incendis a Catalunya aquest juliol també ha afectat a les cancel·lacions del món sardanista. L'agrupació sardanista Calderina va anul·lar dissabte la ballada de l'Escaldàrium a Caldes de Montbui a causa del foc que hi havia al voltant d'aquesta població. L'agrupació sardanista Calderina va emetre un comunicat notificant que la ballada amb motiu de l'Escaldàrium aquest passat dissabte es cancel·lava arran de la cancel·lació de totes les activitats programades dins d'aquesta festa i a causa del foc i del fum. Som Sardana va emetre un comunicat on explicava que enviaven el seu escalf a la població de Caldes de Montbui i als equips d'emergència. Anem a escoltar una sardana dedicada a aquesta població de 1946. És de Josep Maria Boix i es titula Montbui.

0: Hem escoltat Montbui de Josep Maria Boix a càrrec de la Cobla Ciutat de Girona.
1: Coplejant, Premi Tornaveu a mitjà de comunicació de l'ens de l'Associacionisme Cultural Català. L'agenda.
0: I anem amb un recull de l'agenda perquè és infinita, totes les ballades a Som Sardana. I és que comencem a dimarts 21 de juliol perquè 7:45 hi ha sardanes a Torroella de Montgrí amb la Bisbal Jove i també a 9:00 a Palau Solità i Plegamans amb la principal de la Bisbal. També 10:15 a Porreig la Sant Jordi. Passem a dimecres 22, sardanes a Cadaqués amb la principal de Banyoles, a Palamós amb la Juvenívola de Sabadell a partir de 9:50 i a la mateixa hora Tiana, la Lluïsos Cobla. A 10:00 de dimecres que ve, Castelló d'Empúries, la Ciutat de Girona, i a la mateixa hora, però a Sants Montjuïc, hi haurà la Sant Jordi Ciutat de Barcelona. I dijous 23 de juliol a 7:00 hi ha Ballada d'Arenys de Mar amb la principal de Banyoles. A la mateixa hora, Sant Adrià de Besòs, la principal de Terrassa, hi farà una ballada, i a 8:00 del vespre a Lleida hi haurà una ballada de festa major del barri de la Bordeta amb la 11 de setembre. 9:15 de dijous que ve, a Castellà del Vallès hi haurà ballada amb la Juvenívola de Sabadell, i a 10:00 a Vilanova de la Muga hi haurà el Rossinyolets. També a 10:00 a Llançà hi haurà la Baix Empordà, i a la mateixa hora a Vilassar de Mar hi haurà la Lluïsos Cobla. Divendres que ve destaquem, per exemple, la ballada de festa major que farà la Maricel als Hostalets de Pierola, 7:15 de la tarda, i a 9:50 de la nit la Maricel serà a Martorell. A la mateixa hora a Manlleu hi haurà la Mediterrània, i a 10:00 a Artesa de Segre hi haurà la Vents de Riella. Serà la cloenda de les sardanes a la fresca d'Artesa de Segre. També a 10:00 de divendres que ve a Tordera hi haurà la Verga Jove, i dissabte 25 de juliol a Caralps hi haurà ballada de festa major 2:00 amb la principal d'Olot, i a 5:00 de la tarda començarà el 22è aplec de la sardana de la Garrotxa a la Canya, a la Vall de Bianya, al Parc de la Vall de Bianya, amb les cobles Bisbal Jove Juvenívola de Sabadell, la principal d'Olot. Dissabte 25 de juliol, també a 6:00 de la tarda, 5a festa de l'estiuetge amb una ballada a Ribes de Freser amb la Ciutat de Terrassa, i a 7:00 de la tarda a Begues hi haurà la Ciutat de Cornellà amb la ballada de festa major. A la mateixa hora, però per la festa dels Elois de Berga, hi haurà la Cobla Pirineu. I a 7:00 també ballada amb la Juvenívola de Gramunt a Arbeca. També dissabte que ve a 7:00 a Solsona, ballada amb la Juvenil Ciutat de Solsona, i també el 31è aplec de la sardana de Torredembarra a partir de 7:00 i 10:00 de la nit amb la Reu Jove i la Marinada. Dissabte que ve també hi ha el 42è aplec de la sardana amb la Cobla Principal de Tarragona, la Palma d'Ebre. I dissabte que ve també a 8:00 del vespre, festa major de Sant Pol amb una ballada amb la Sabadella. A la mateixa hora que la fell hi haurà la Maricel, i passem a diumenge. Perquè a 12:15 ballada a la Fuliola amb la Tàrrega, i també a 12:00 festa major de Sant Julià de Lòria amb la Vents de Riella. També diumenge que ve hi haurà a 6:00 de la tarda ballada a Sant Joan de les Abadeses amb la Ciutat de Girona, i a la mateixa hora Rubí la Contemporània. A 7:00 de diumenge que ve, 26 de juliol, Camp de Bànol, hi haurà ballada amb la Verga Jove, i a 7:00 també a Mollà hi haurà la Juvenívola de Sabadell. A 7:45 a la Seu d'Urgell la Vents de Riella, a la mateixa hora a Blanes la Flama de Farners, a 7:45 també a Castelldefels la Baix Llobregat, i a Calella hi haurà la Marina també a la mateixa hora. A 8:00 del vespre de diumenge que ve a Gramunt hi haurà la Juvenívola de Gramunt, a Premià de Dalt hi haurà la Maricel, i a 10:00 de la nit de diumenge a Calonge i Sant Antoni la Flama de Farners. A la mateixa hora a Mataró hi haurà la Contemporània per les Santes. I dilluns 27 de juliol a Perpinyà la Cobla serà la principal de Rosselló a partir de 9:00, i a 9:50 a Olesa de Montserrat hi haurà la Sant Jordi, a 10:00 a Santa Coloma de Farners la Flama de Farners, i a 11:45 de la nit doble ballada de les Santes, sardanes i xindriada a Mataró a la plaça Santa amb les cobles Ciutat de Girona i la principal del Llobregat. I aquesta setmana destaquem doncs la tradicional revetlla de Sant Jaume que organitza l'agrupació sardanista de Calella el proper dissabte 25 de juliol a partir de 8:00 del vespre al passeig de Manuel Puigverd, amb sopar popular espectacle familiar de cobla de la cobla Bisbal Jove amb sardanes, també després per ballar, i exhibició de la colla Mans Amigues de Castellà de la Selva, que farà lluïment i punts lliures, i també el tradicional concurs de fanalets fets a mà per la mainada. Tots els nens que presentin fanalet de manera gratuïta, fet a mà sobretot, doncs optaran a un premi, que és una joguina ben especial, cada una diferent per tots ells. Per tant, mentre esperem aquesta revetlla de Sant Jaume de l'Agrupació, anem a escoltar una de les sardanes que fan servir cada any per acabar aquesta revetlla, que és El Sereno, que sona a les 12 en punt de la nit. És de Josep Coll-Ligora, a càrrec de la principal de la Bisbal, i l'escoltem avui aquí al Coplejant per tancar l'agenda.

0: Si vols estar informat de l'actualitat coplística a Catalunya, escolta'ns a la teva ràdio o a coplejant.cat.
1: I tornem a les estrenes perquè n'hem tingut una de sorpresa aquesta setmana.
0: Coplejant, les estrenes.
1: I és que ha estrenat ni més ni menys que Jordi Molina, per sorpresa, aquesta passada setmana. Va ser dijous 9 de juliol a Castellar del Vallès. El blanenc de naixement torroellenc d'adopció va estrenar Amb els braços oberts. Així es titula aquesta sardana que va estrenar a una de les ballades del cicle d'estiu de Castellar del Vallès, dedicada a la sardanista Eulàlia Sagrera i encarregada pels seus familiars. La va interpretar la cobla La Principal de Llobregat, cobla del compositor a la plaça del Mercat de Castellar del Vallès, davant la mirada expectant dels familiars, la dedicatària i també tots els sardanistes que van ballar aquesta sardana, que podem escoltar ara amb la gravació de l'estrena càrrec de La Principal de Llobregat. És Amb els braços oberts, la nova sardana de Jordi Molina, que ja s'ha anunciat que també estrenarà el concert del Festival Festiu de Calonge i Sant Antoni aquest agost. Per tant, en tornarem a estar pendents, però de moment escoltem aquesta estrena de Jordi Molina, Amb els braços oberts.

0: Això era Amb els braços oberts, la nova sardana de Jordi Molina.
1: T'has llegit les bases?
0: L'ENS de l'Associacionisme Cultural Català convoca els 9ens Premis d'Antoni Carné amb l'objectiu de reconèixer les bones pràctiques associatives i els projectes de salvaguarda del patrimoni cultural. Els guardons repartiran 5.500 euros entre els guanyadors i guanyadores i les candidatures es poden presentar fins al 30 de setembre a premis@ens.cat. Aquest any l'entitat incorpora una novetat i és que dels 10 punts de valoració de cada candidatura se n'atorgarà un a aquelles entitats que estiguin associades a una federació cultural d'àmbit nacional o que en siguin una, per exemple, en el cas de les sardanes, que estiguis associat a la Som Sardana, la Confederació Sardanista de Catalunya. Anem a veure les categories. El Premi BBVA a l'entitat de l'Associacionisme Cultural serà recompensat amb 3.000 euros i en la tria de l'entitat guanyadora el jurat valorarà els principals projectes impulsats, la capacitat de mobilització i dinamització cultural i també les polítiques de salvaguarda del patrimoni. Pel que fa al Premi Previsora General, el projecte de l'Associacionisme Cultural Català premiat amb 1.000 euros s'adreça a temporades, cicles, programes culturals o projectes de salvaguarda del patrimoni cultural. El Premi Arts Cooperatiu l'activitat de l'Associacionisme Cultural Català també està recompensat amb 1.000 euros i premiarà una iniciativa puntual o periòdica de màxim una setmana de durada. En aquest cas, els criteris per decidir la candidatura guanyadora seran l'originalitat de la proposta, la perspectiva dels drets culturals i la transversalitat d'expressions culturals. El Premi Bonari a la Comunicació de l'Associacionisme Cultural Català està recompensat per primera vegada amb 500 euros i reconeixerà la divulgació de la cultura popular catalana per part d'un periodista, comunicador, programa o mitjà o editorial. I finalment, el Premi ENS de l'Associacionisme Cultural Català a la Persona, dirimit per la Junta Directiva de l'ENS, s'atorgarà a un activista que hagi destacat per la dinamització cultural en relació amb l'associacionisme cultural. El Premi BBVA a l'entitat es farà públic durant l'acte de lliurament dels 9ens Premis Antoni Carné, que se celebrarà el divendres 30 d'octubre de 2026 a Barcelona, amb lloc encara a publicar.
1: Coblejant.
2: Coblejant.
3: Coblejant.
4: Amb Caral Pedemonte.
0: Bé, nosaltres tanquem edició amb una sardana dedicada a les Santes de Mataró i és que estan a punt d'arrencar les Santes de Mataró, que hi ha molta gent en aquest país que les veu molt, sobretot els mataronins i mataronines. Jo en tinc una part, per tant, allà hi serem. Anem a escoltar-la, és de Salvador Comas i es titula, evidentment, les Santes de Mataró. És una sardana de 1956, per tant, aquest any fa anys rodons. I anem a escoltar-la per tancar el programa d'avui. Nosaltres acabem per avui. Recordeu que ens podeu trobar a les nostres xarxes socials, a Facebook, Instagram, TikTok, a Threads, i també tenim canal a Telegram, a WhatsApp i a YouTube. I també ens podeu escoltar a coblejant.cat a les plataformes digitals i a una de les més de 70 ràdios que ens emeten arreu dels països catalans. També ens podeu escriure a correu@coblejant.cat. Res més, això és tot. Tornem la setmana que ve al mateix lloc i a la mateixa hora per explicar-vos tot el que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Mentrestant, coblejant. Plegeu força.

0: Són les 10 del matí.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Avui seguim coneixent els nostres veïns de l'Avenç. Una de les entitats amb qui compartim espai és la penya barcelonista. Tenim amb nosaltres en Gaietà Faura, president d'aquesta penya.
1: Hola, què tal? Bon dia.
0: Benvingut a Esplugues FM.
1: Gràcies.
0: Explica'ns qui hi ha al darrere d'aquesta penya barcelonista d'aquí de l'Avenç.
1: Mira, la penya es va fundar l'any 84 i el que va començar va ser una sèrie de gent que els unia els colors del Barça per fer desplaçaments i trobades, i nosaltres el que fem ara és juntar gent aquí en una sala que ens deixa l'Avenç, la Pau Pujol, i cada dia partit obrim la sala, s'ajunten 70-80 persones a veure el partit, i la idea doncs, és fer doncs, això, alguna calçotada, fem dinars, algun desplaçament junt amb la Federació de Penyes, a la qual també pertany, i bueno, intentar que això no s'acabi, perquè costa molt. La gent es va fent gran i la gent jove costa molt que vingui amb nosaltres, que és una de les feines que volem fer, portar gent jove.
0: Què es podria fer perquè la gent jove vingui?
1: Jo animo els avis i els pares a que els apuntin, que els facin socis. La quota són 20 euros l'any. Estem mirant de, pels nens més joves, fer una quota més minsa, i que vinguin, que vegin l'ambient, que estiguin amb nosaltres, i si va venint gent jove, amb gent jove s'ajuntarà. Si només venen dos o tres, amb la gent gran no estaran mai a gust. Si els van portant, doncs benvinguts són. I si els venen acompanyat, tampoc els impedirem l'entrada. Vull dir que si venen els avis amb els seus nets a veure futbol, doncs benvinguts.
0: Clar, diverses generacions juntes compartint.
1: Clar,
0: aquest
1: esport. A mi m'agrada el Barça perquè jo de petit el meu pare m'hi portava, i jo amb el meu pare he compartit, i encara tinc la sort de tindre'l, i compartim encara moltes estones de futbol i parlem de futbol i d'altres coses també, no? Però és una cosa que ho recordo sempre, de ben petit ja m'hi portava. Llavors jo...
0: Perquè tu ets soci d'aquesta penya des de molt petit.
1: Quan es va fundar, el meu pare, que és soci de quasi totes les coses que hi ha aquí a Esplugues, m'hi va apuntar, i em sembla que tinc el carnet número 14 o així, soc des de la fundació de la penya. Venia poc, no sabia moltes coses de les que feien, també era jove i sempre he anat al camp des de que vaig començar a treballar, em vaig treure el carnet, però arrel de jubilar-me pues, em van proposar, perquè s'estaven fent eleccions i volia fer, vaig buscar una sèrie d'amics, perquè som amics, per posar la junta i mirem de fer coses i passar-nos-ho bé a la vegada.
0: Perquè tu, veure el partit del Barça o viure el partit del Barça no és el mateix amb penya que sense penya, imagino.
1: És diferent. Al camp estàs rodejat d'una sèrie de persones que coneixes, que veus un cop, i a la penya ho vius més intensament. Quan estàs aquí, vull dir, la gent... Al camp sí, però no estàs amb gent coneguda. Vull dir, estàs amb gent que veus, bueno, de tant en quant.
0: I hi ha molts desacords o no? Al final tot s'acaba solucionant. És a dir, hi ha diferents punts de vista a la vegada. Home, quan hi ha una jugada que no és la que hauria de ser.
1: Sempre. El futbol tothom en sap. I llavors tothom diu la seva. Com que és molt fàcil opinar, pues, però bueno, mirem al final d'arribar. El que volem és que guanyi el Barça.
0: I passar-ho bé.
1: I passar-ho bé, sí, sí, sí.
0: Tota la història aquesta que m'explicaves, que en tants anys doncs, dona per molt... Teniu dos llibres on s'explica doncs, una mica de tot, no? Explica'ns una mica qui l'ha fet. I...
1: Tenim la sort de tindre la junta des de fa molts anys, en Lluís Carceller, que viu al futbol, li agrada molt, però a més és una persona molt culta, està implicada en moltes coses, i va fer pel 25 aniversari, sembla que era el 25 o el 15, no me'n recordo ara, va fer un llibre, i ara tenia per el 25... ara sí que me'n recordo. Fa el 25 tenia programat fer el segon llibre, però no hi havia diners per poder editar. Quan jo vaig entrar, com que ens coneixem de fa molts anys, i vaig prometre que miraríem de tirar endavant el projecte, i al final el vam poder treure i va sortir molt bé, molt bé. Qui estigui interessat, que passi per la penya i li podem vendre, i els socis és gratis per ells.
0: I què s'explica en aquest llibre? Què hi podem trobar?
1: Història de la penya...
0: imatges, imagino.
1: I molta fotografia, sí. Ho ha lligat amb les Champions que ha guanyat el Barça, amb història de l'Avenç i amb història d'Esplugues. És una mica un recopilatori d'aquests anys.
0: Llavors, per posar-se en contacte amb vosaltres, com ho ha de fer? Tant si vol dir la seva en aquest documental, com si vol fer-se soci.
1: Sí, nosaltres tenim un correu electrònic, que no sé qui el va aconseguir, però està molt bé, que és penyabarcelonista@gmail.com. I, si no, també que es posin en contacte amb l'Avenç, i l'Avenç els donarà els nostres telèfons perquè, si estan interessats en alguna cosa, doncs es posin en contacte amb nosaltres.
0: Doncs, també, deixo uns micròfons perquè facis aquesta crida a la gent jove o no tan jove que potser no us coneix i que vol formar part? A veure, què els hi diries perquè vinguessin a la penya?
1: Aviam, si la gent està interessada a poder veure el futbol en companyia, s'està sol a casa, sí, s'està molt bé i còmode, però aquí pues, pots gaudir de moments de...
0: Fer amics.
1: Sí, eh? I a vegades passa electricitat. Quan ja, sí, perquè quan passa... Quan hi ha partits molt trebats o eliminatòries molt dures, quan la passes, l'emoció es dispara. L'emoció es dispara. I aquí hem celebrat algun títol, sempre que podem i ho preveïm, doncs posem cava, posem beguda, i mirem de celebrar-ho. Sempre.
0: I, bueno, és millor en companyia.
1: Sí.
0: I una curiositat, feu travesses o no?
1: No. Jo crec que el món de les travesses ha quedat una mica desfasat. Ara sí? Ja no conec molt poca gent que faci...
0: Juguen per internet i aquestes,
1: sí,
0: coses, no?
1: Aquestes coses jo crec que... A mi no m'agrada, però crec que...
0: Però fer una travessa així en comú...
1: No.
0: Seria
1: fem,
0: complicat,
1: no.
0: Potser, no? De poder
1: sí,
0: triar...
1: Sí, els 14 resultats, els 15 ara, pren el 15 que en diuen, seria complicat, sí, perquè tothom té... El que sí que fem és, amb el grup de la Junta, fem porres, moltes porres i tal, i hi ha molt...
0: Moviment.
1: Sí.
0: Doncs moltes gràcies per haver vingut avui a Esplugues FM, per estar amb nosaltres, per explicar-vos una mica qui sou.
1: Gràcies a vosaltres i fins aviat.
2: A continuació, podreu escoltar el programa de cinema Cua de Cuc, amb Gemma Luzán, tot seguit a les 11.
0: Estàs escoltant Esplugues FM.
3: Cuplejant.
4: Som a tot el país.
3: Cuplejant.cat.
4: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
3: Cuplejant, amb Caral Pedemonte.
2: Tots els diumenges, a les 9 del matí.
4: I a la teva ràdio.
5: Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català. Per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial, aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat, el primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
6: Esplugues FM, Ràdio Cultural i Associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

0: Coplejant.
1: Som a tot el país.
0: Coplejant.cat.
1: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
0: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
2: Tots els diumenges, a les 9 del matí.
1: I a la teva ràdio.

0: Són les 11 del matí.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.

Salutacions a tothom i benvinguts a Cua de Cuc, el vostre programa de cinema que podeu escoltar tots els dimecres a les 10 de la nit, tots els diumenges a les 11 del matí i quan vulgueu a la nostra pàgina web esplugues.fm.cat. Onades de calor? Què millor per refrescar-se que sentir una mica de música, de pel·lícules, esclar. Tanqueu els ulls i visualitzeu les imatges que us vinguin a la ment. Si no heu vist el o els films dels quals parlem, avui en dia tenim moltes oportunitats via streaming, per exemple, per poder degustar-los. Deixem la xerrameca i anem per feina. La primera del programa d'avui és Midnight Express, l'express de mitjanit, l'espresso de medianoche. És de l'any 1978, el seu director és Alan Parker i la banda sonora corre a càrrec de Giorgio Moroder.

Per anomenar-la d'alguna manera, podríem dir que estem davant d'una música dels 70, amb alguns sintetitzadors, però que no amaga la cruesa d'una pel·lícula que ens mostra la vida certament complicada a les presons turques. La cinta, certament injuriada a la seva estrena, va anar agafant volada durant els anys. Recordem que el seu director, Alan Parker, va realitzar després d'aquesta Fama, The Wall i Art de Mississippi, entre d'altres. Anem per la segona. El títol original és, el meu francès, és de Paris, Un homme et une femme, un home i una dona, un hombre i una mujer. És l'any 1966, el seu director és Claude Lelouch i la banda sonora és de Francis Lai.

La banda sonora d'aquest film ho va petar en el seu moment. Va esdevenir un hit en tota regla. En quant a la història, ens explica allò que té de màgic l'amor, que quan menys t'ho esperes, apareix. Com bé diu el títol, un home i una dona amb dos vidus es troben i l'amor floreix. S'ha de tenir en compte que els fets succeeixen a París, la ciutat de l'amor. El 2019 es va rodar no un remake, sinó com estarien els protagonistes Jean-Louis Trintignant i Anouk Aimée, transcorreguts 53 anys. Surt més ben parada aquesta darrera. El film es diu Els anys més bonics d'una vida, el títol original, Le plus belle année d'une vie. Bé, millor no us dic res més. S'ha de veure i gaudir d'una cinta plena d'enyorança amb imatges del film de 1966. Anem avançant. Us posarem la música de Cruel Intentions, Cruels Intencions, Crueles Intenciones, de l'any 1999. El director és Roger Campbell i la banda sonora és de Ed Sheeran.

Malgrat que la banda sonora corre a càrrec de Ed Sheeran, hem triat la cançó Bittersweet Symphony del grup anglès The Verb. L'hem triat perquè ens agrada i també perquè encaixa amb l'esperit de la pel·lícula. Una història truculenta que ens mostra la part més fosca de la generació X. Unes persones que semblava que gaudien caminant per sobre del fil de la navalla, menyspreant a tot aquell que s'interposava al seu camí. D'això ha hagut sempre, però quan s'estén de manera grupal, podríem dir que és com una marca que ha estigmatitzat a tota una generació nascuda entre 1965 i 1980. No hi ha 3 sense 4. Ara toca Chico y Rita, de l'any 2010. Els directors són Fernando Trueba, Javier Mariscal i Tono Errando, la banda sonora del gran Bebo Valdés.

La música de les pel·lícules d'animació no és ni millor ni pitjor que la del cinema convencional. Hi ha de tot. Què millor que amenitzar un film ambientat a la Cuba de finals dels 40 que un bolero? I, dins d'aquests, quin millor que Bésame Mucho, de Consuelito Velázquez, aquest cop sota la versió del gran Bebo Valdés. El 1999 fou reconeguda com la cançó amb més versions de l'idioma espanyol. A més, és un dels himnes més importants de la història de la música llatina. Ara toca viatjar als Estats Units per oferir-vos la música de Trolls, de l'any 2016. Els directors són Mike Mitchell i Walt Dom, i la banda sonora és de Christoph Beck.

Aquí també ens passa que la cançó triada no és la del compositor oficial de la banda sonora. Això té un motiu, de pes, en aquest cas. Un dels protagonistes és Justin Timberlake, i es va incloure, potser, la més coneguda d'ell, Can't Stop the Feeling, tota una operació de màrqueting beneficiosa per totes les parts. En quant al film, dic que és per un públic molt determinat, aquell que no vol gaires mal de caps, malgrat que la protagonista és una actriu de les nostres favorites, Anna Kendrick, potser atrapada en papers no gaire del seu nivell, però ja sabem com funciona tot això. Dame el pan i toma el real. Ens queda a casa, bueno, ens quedem a casa, perdó, per posar-vos la música de Casa en Flames, de l'any 2024. El seu director és Dani de la Orden i la banda sonora és de Maria Chiara Casà.

La cançó que hem posat corre càrrec del personalíssim Joan Dausà, que dona un embolcall perfecte a una pel·lícula també personalíssima de Dani de la Orden. Sobta que al començament del film sembli una pel·lícula de terror. Després, tot va derivant a un drama, amb un toc d'humor, que ens dissecciona la típica família benestant catalana amb bastants problemes, com totes les famílies. La solució és ben fàcil, cremar-ho tot. Segur que de les cendres surt alguna cosa positiva. Joan Dausà va captar perfectament de què anava tot això. Anem per la número 7. Ja aquesta ja potser sembla una mica més a la banda sonora clàssica, no? Malgrat que quan us donem els detalls veureu que hi ha sorpresa. Ens estem referint a Armageddon, de l'any 1998. El director és Michael Bay i la banda sonora és de Trevor Rabin.

Al sentir Aerosmith, ja estareu pensant en heavy metal. És cert, però de tant en tant ens oferien peces de gran calibre harmònic i per tots els públics. És el cas de I Don't Want to Miss a Thing, una cançó que, escoltada avui en dia, no ha perdut res de frescor. En quant al film, estem davant d'una d'aquelles cintes de catàstrofes, en aquest cas, un asteroide de la mida de l'estat de Texas que apunta directament a la Terra. A que no sabeu qui salva el planeta? El bot de Bruce Willis, o com deia M. Rajoy, Bruce Willis. Acabarem aquesta tongada de bandes sonores amb una altra d'animació. Estem referint a Shrek, de l'any 2001. Els directors són Andrew Adamson i Vicky Jensen. La banda sonora corre a càrrec de Harry Gregson Williams i John Powell.

0: Steve back there.
1: Oh, thanks. Hey, wait a minute. Aren't you Steve from Smash Mouth?
0: Yeah, I am.
1: Really?
0: Yeah.
1: Do you think I could get your number or something?
0: No, I gotta go. I'm sorry. Thanks.
1: Wait, please! I love you!
2: La cançó que hem escoltat és I'm a Believer, de Smash Mouth. Gamberra, Shrek, va ser un xoc dins del món de l'animació que fins aleshores havia dominat Pixar amb els seus Toy Story. Superdivertida i per tots els públics, va suposar una revolució. Després, doncs, tot un seguit de seqüeles que, malgrat mantenir la qualitat, mai van arribar al xoc que va provocar la primera. Tot un èxit per a DreamWorks Animation, que va aconseguir que Shrek es convertís en pel·lícula de culte. La cosa ha estat animadeta, no creieu? Ha estat tot un plaer fer una tria que esperem sigui del vostre gust. Isabel Almató als controls, Jordi Udina al muntatge i qui us parla, Txema Luzán, fan possible Cua de Cuc. No us oblideu.

0: A continuació, podreu escoltar el programa musical Cocodril Club amb l'Albert Malla, tot seguit a les 12. Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Per aquest diumenge 19 de juliol, els museus d'Esplugues ens ofereixen les visites guiades al Museu de la Ceràmica La Rajoleta i a l'exposició temporal Gallissà, un modernista neogòtic al Museu de Can Tintorer. La visita a La Rajoleta és a 10:45 del matí i té un preu de 3 euros per persona. La trobada es farà a la porta del Museu de Can Tintorer. En aquesta visita ens expliquen l'evolució tecnològica, la història de la fàbrica i la importància artística de la seva producció. També es destaca els impressionants forns d'ampolla de grans dimensions. La visita de l'exposició temporal es farà a les 12 del migdia. El preu també és de 3 euros per persona. Josep Maria Gallissà és un arquitecte clau en el modernisme que sovint ha quedat a l'ombra més gran dels noms dels nostres temps. Tot i això, a Esplugues tenim un carrer, molt petit, però tenim un carrer que està dedicat a aquest personatge, Antoni Maria Gallissà i Suquer. Aquesta exposició ens convida a redescobrir aquest creador que va ser molt discret però fonamental en el desenvolupament del modernisme català. Per en dues visites a La Rajoleta i al Museu de Can Tintorer cal una inscripció prèvia. Podeu trucar al telèfon 93 470 0218 o bé enviar un correu electrònic a museus@esplugues.cat. Museus d'Esplugues, carrer de l'Església 38, Esplugues de Llobregat.
2: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres, els dimecres cada 15 dies, de 6 a 7 de la tarda, i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM, al 99.7 i al podcast a la plataforma iBooks. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.
3: Ai, quines ganes de fer vida normal. Amb una mica menys d'estrès i una mica més de diners. Si cobrés com en Joan, que al final fem la mateixa feina. Bé, quines ganes de fer vida normal, però justa. I sense discriminacions. Una vida normal, justa i igualitària. I no tenir por. Doncs això, una vida normal, justa, igualitària i sense violències. Un moment, he dit que volia tornar a la normalitat? El que realment vull és una normalitat feminista. I la vull ara. Allò que trobem normal ha de ser molt millor. Avancem cap a una normalitat feminista. Fem-ho bé, fem-ho tot, fem-ho possible. Generalitat de Catalunya.
1: Festa Major de Santa Magdalena, Esplugues de Llobregat. La Festa de Santa Magdalena no és només una celebració religiosa o festiva, és una manifestació del patrimoni immaterial d'Esplugues de Llobregat. Les entitats de cultura popular ho tenen molt en compte i són un paper fonamental i treballen durant tot l'any perquè les tradicions continuïn vives i siguin transmeses a les noves generacions. 22 de juliol, Santa Magdalena, balls propis i ofrenes. Aquest dia és el dia de la Santa i els actes s'inicien a partir de les 6 de la tarda al Casal de Cultura Robert Brillas amb la concentració de les colles. A partir de 6:45 es fa l'homenatge al ginjoler. Seguidament, els balls propis d'Esplugues que identifiquen a cadascuna de les entitats de cultura popular. A les 8 del vespre s'inicia el seguici a ofrenes, en el que hi haurà la sortida de les entitats cap a l'església de Santa Magdalena. Es calcula que el recorregut és aproximadament de 45 minuts. Un cop a la parròquia, les entitats fan les seves ofrenes i balls propis davant de la santa. A la sortida ja es calcula que cap a 2:15 del vespre hi haurà el ball parlat i els versots amb la carretillada. Des d'Esplugues FM, desitgem que tingueu molt bona festa major.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Que ja estem al ben mig de la celebració de la Festa Major de Santa Magdalena a Esplugues, tradició, cultura i identitat. Actualment, la Festa Major de Santa Magdalena és un gran aparador de la cultura popular espluguina. Els gegants, els capgrossos, els bastoners, els castellers, els diables, els balls propis i els cercaviles omplen els carrers del centre històric amb música, dansa i color. I ara us passem a dir les activitats que tenim per aquest cap de setmana. Dissabte 18, la processó del ferro. Els actes s'inicien al Casal de Cultura Robert Brillas a les 12 del migdia amb un concert vermut. A 2:15 de la tarda, el dinar de festa major a càrrec de la Paca. A partir de les 8 del vespre, la concentració al mateix Casal de Cultura Robert Brillas per fer la processó del ferro. A 9:15 de la nit hi haurà el Pilar caminant pel carrer Montserrat. Aquesta sortida i aquesta processó va des del Casal de Cultura Robert Brillas, carrer Àngel Guimarà, carretera de Laurea Miró, Pont d'Esplugues, i pujarà cap al carrer Montserrat, i allà és on es farà el seu tram final, el Pilar caminant. Si no has viscut mai aquesta activitat, et recomanem que aquest any la puguis disfrutar. A partir de les 10 de la nit hi haurà el concert del House Aborigen. A 2:15 de la nit, a la plaça Pare Miquel d'Esplugues, el sopar de festa major. I en acabar el sopar, el ball de festa major amb l'orquestra Allioli. Diumenge 19 de juliol, al Memorial. Les activitats s'inicien a les 8 del matí amb les matinades. La sortida es farà des del centre excursionista de l'Espluga Viva, al carrer Sant Francesc Xavier, número 7. A les 11 del matí es farà des de la Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues la sortida del seguici de diumenge, i anirem cap als jardins del Casal de Cultura Robert Brillas, on allà s'iniciarà la Diada Castellera en memòria d'en David Carreras. Per la tarda, l'activitat s'inicia a 8:15 del vespre als jardins del Casal de Cultura Robert Brillas. Ball parlat i versos infantils dels 15 anys. A partir 8:45 del vespre hi haurà la tabalada amb sortida des del mateix Casal de Cultura Robert Brillas. I a les 9 del vespre ens espera el correfoc infantil a la plaça Pare Miquel d'Esplugues. Tota aquesta informació la podràs seguir a través de l'agenda d'Esplugues FM o bé a través de les xarxes socials de la Coordinadora d'Entitats d'Esplugues. ¿Sabes? Algo me preocupa.
2: ¿Te preocupa?
1: Sí, ¿por qué llamas a este espacio La Ensalada? ¿Será un programa sobre cocina?
2: No, para nada.
1: ¿Entonces?
2: Es muy simple. Lo llamo La Ensalada porque cada programa tendrá temáticas variadas. Y bueno, eso me hace pensar y espero que contengan ingredientes sabrosos. Y por supuesto, estos serán los que conformen esa ensalada a la que deseo llegar.
3: Hola amigos, soy Héctor Campovelo y quiero invitarles a escuchar nuestro microprograma La Ensalada, que se emite los lunes y los jueves a partir de las 22 horas.

crònica de la vida d'Esplugues, 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la crònica de la vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la crònica de la vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent. Per aquest diumenge 19 de juliol, els museus d'Esplugues ens ofereixen les visites guiades al Museu de la Ceràmica La Rajoleta i a l'exposició temporal Gallissà, un modernista neogòtic al Museu de Can Tintoré. La visita a la Rajoleta és a 11:45 del matí i té un preu de 3 euros per persona. La trobada es farà a la porta del Museu de Can Tintoré. En aquesta visita ens expliquen l'evolució tecnològica, la història de la fàbrica i la importància artística de la seva producció. També es destaca els impressionants forns d'ampolla de grans dimensions. La visita de l'exposició temporal es farà a les 12 del migdia. El preu també és de 3 euros per persona. Josep Maria Gallissà és un arquitecte clau en el modernisme que sovint ha quedat a l'ombra més gran dels noms dels nostres temps. Tot i això, a Esplugues tenim un carrer, molt petit, però tenim un carrer que està dedicat a aquest personatge, Antoni Maria Gallissà i Suquer. Aquesta exposició ens convida a redescobrir aquest creador que va ser molt discret però fonamental en el desenvolupament del modernisme català. Per en dues visites a la Rajoleta i al Museu de Can Tintoré cal una inscripció prèvia. Podeu trucar al telèfon 93 470 0218 o bé enviar un correu electrònic a museus@esplugues.cat. Museus d'Esplugues, carrer de l'Església 38, Esplugues de Llobregat.

Què tal, Coco? Gràcies per estar en connexió també en temps d'estiu. Aquell temps en el que normalment deixem de treballar i, per tant, no som tan exigents amb la música. A més, a l'estiu passen coses que no passen la resta de l'any. I quan hi ha una cançoneta, per senzilla que sigui, que està sonant matxaconament i contínuament a prop nostre durant un estiu, al final li agafes carinyo. Són cançons, sí, diferents, massa comercials, massa fàcils, però són cançons de l'estiu.

Això de la cançó de l'estiu, segons sembla, va sorgir d'una manera espontània el 1963. Aquell any donaven la volta al món els Beach Boys i el seu Surfing USA. You'll catch them surfing at Gràcies a aquesta cançó va créixer la bogeria surfera i van proliferar escoles i clubs a tot arreu, fins i tot a Barcelona. El poder d'una cançó al 1963. Però, sens dubte, aquesta va ser la cançó d'aquell estiu. La primera de la història. Des de Cuba, Los Hermanos Rigual i tot un clàssic que es va escapar de la censura de l'època. Cuando calienta el sol, siento vibrar mi cuerpo cerca.

El 1964, el productor Phil Spector, amb les Ronettes, va presentar una de les més importants cançons representatives del millor pop de tots els anys 60, el Be My Baby. Però en aquell temps, ja sabeu que aquí a vegades triomfaven molt més les versions que es feien en castellà. El 1964 va arrasar aquesta d'un grup que eren molt menuts. Es deien Les Sourds. Tu seràs mi baby. Però la que ha passat a la història com cançó de l'estiu 1964 ha sigut aquesta. Com han agradat sempre els cantautors italians aquí, eh? Gino Paoli, gran Gino Paoli. Sapore di sale.

0: quantes coses barreria.
1: El 1965, els nostres bons amics, els Sirex, van publicar La Escova i, sense pretendre-ho, es va convertir en una cançó protesta.
0: Quantes coses barreria.
1: No ho deurien entendre així tampoc els censors, per això la van deixar passar. Però la gent, en aquell 1965, estava tan acostumada a llegir entre línies, a imaginar-se coses diferents a les que es deien a les cançons, que sovint s'imaginaven coses que no eren la intenció de l'autor. La Escova va ser número 1 a tot l'estat espanyol. En aquell temps hi havia una rivalitat entre els conjunts, es deien conjunts, sobretot de Madrid i de Barcelona. També en altres punts d'Espanya hi havia conjunts importants, per exemple, a Los Ángeles, des de Granada. Però Madrid i Barcelona organitzaven festivals on es picaven, a veure quins eren més bons.
0: Quantes coses barreria.
1: Però es considera que la cançó d'aquell estiu 1965 va ser Flamenco de los Brincos.

0: verde mar.
1: El submarino amarillo.
0: Amarillo, el submarino es.
1: El cas més demostratiu de que en aquell temps a Espanya moltes vegades es venien molt més les versions en castellà que les originals. En aquest cas, va vendre més Los Mustang que els propis Beatles.
0: Junto a mí, a bordo están.
1: Però, sens dubte,

la cançó de l'estiu de 1966 va ser absolutament internacional. Los Bravos aconseguien una fita històrica. Per primera vegada, un grup espanyol, tot i que el cantant era alemany i el disc es va gravar a Londres, era número 1 a la Gran Bretanya i als Estats Units, és a dir, els dos països que tradicional i històricament han marcat tendències musicals arreu del món. Realment, el tamarro era rodó.

Arribem al 67. Aquesta podríem considerar-la la cançó de l'estiu internacional. A mi sempre m'ha agradat molt. He comprovat a les festes revival del programa, quan adaptem aquest programa a Sessió de Ball, que fins i tot els més joves, que segurament no l'han sentit mai, els hi agrada, ballen amb ella, es mouen, reben bones vibracions. Era una joveneta anglesa, Billy Davis, I Want You To Be My Baby. Però a Espanya, la que es va considerada cançó de l'estiu, va ser una del senyor Palito, Palito Ortega, La Felicidad. Antes...

0: La Felicidad, que segurament molts recordeu a Palito Ortega cantant al costat de Marisol, de la Nena Prodigi dels anys 60, eh? 1968.
1: Congratulations and celebrations when I tell everyone that you're in love with me.
0: Si ja hi eres, aquell 68, recordaràs que va ser l'any de l'escàndol d'Eurovisió, quan Televisió Espanyola va designar Joan Manuel Serrat amb la cançó escrita per Manolo i Ramon, per el duo Dinàmico, que es deia La La La, senzillament La La La, i quan ja estava fent promoció per tota Europa, Joan Manuel va decidir posar com a condició que si no la deixaven cantar en català, doncs que no anava al festival. Bé, en aquell moment de dictadura, això va ser un escàndol considerable, van pràcticament obligar Maciel a interpretar aquesta cançó, a defensar Televisió Espanyola al Festival d'Eurovisió. Això no ho ha oblidat mai el senyor que esteu escoltant, un dels pocs que ha agradat a 4 o 5 generacions, un autèntic veterà, Cliff Richard. Doncs per què? Perquè sempre s'ha dit que van haver-hi pressions d'Espanya perquè ja que va passar això amb el Serrat, guanyés Espanya amb Maciel. La primera i la una de les dues úniques vegades que Espanya ha guanyat el Festival d'Eurovisió, no? Tota Europa donava com a cançó guanyadora aquest Congratulations de Cliff Richard, però va guanyar Maciel amb el La La La. Cliff Richard ha cregut sempre que això va ser una injustícia i que va ser degut a les pressions espanyoles. S'havia comentat que en aquell temps s'estava debatint si Europa adoptaria el sistema de televisió en color PAL o SECAM. El PAL em sembla que era el que promovien els alemanys i el SECAM era el francès. I diuen que Espanya va dir, bueno, si voteu la cançó, Espanya adoptarà el sistema PAL. I una sèrie de països que els interessava això doncs van votar per Espanya. Bé, això és el que s'ha dit sempre. Però aquell any 1968, la cançó de l'estiu va ser de Karina. Les fletxes de l'amor.

1969. ¿Cómo estás? Doncs mira, ara mateix estic recordant aquell nen que era jo, aleshores, com va reunir, demanant almoina a tota la família, les suficients pessetes per comprar-me aquest disc. Era un single. Vaig anar corrents al departament de discos del Corte Inglés, em va costar 65 pessetes, i de seguida, als pocs minuts al tornar a casa, ja havia avisat una colla d'amics per escoltar-lo, per estrenar-lo. I és que ja en aquell moment vaig detectar que això es convertiria en una autèntica joia del pop espanyol. Cuéntame. Fórmula Quinta, el seu gran èxit, i en van tenir molts, alguns d'ells d'estiu. Fins i tot l'any 2000, Televisió Espanyola, per la seva sèrie més llarga, va escollir aquest títol, Cuéntame, no es podia dir igual que la cançó, per qüestions de drets d'autor, i llavors van afegir Cuéntame cómo te fue, o Cuéntame cómo te ha ido, o Cuéntame qué te pasó, no recordo. Per cert, que fins fa poc em sembla que encara la feia, no?, a la tele. Pues te cuento que aquell 1969, de tota manera, la cançó de l'estiu va ser una rumbeta de Los Payos que es deia Maria Isabel. I poca conya, eh? Això va estar 31 setmanes en el número 1.

0: quan va sortir aquesta cançó corria una llegenda que mai s'ha demostrat si és infundada o si va ser verídica, i és de com van escriure aquesta cançó Los Payos. Segons sembla, estaven en un hotel del nord de Sant Sebastià, concretament tenien un bolo, una actuació aquella nit allà a Donosti, i van mirar per la finestra de l'habitació de l'hotel i van veure que aquell xirimiri, això que canten, típic del País Basc, oi? I per allà va passar una noia molt guapa i ells es van imaginar que es deia Maria Isabel. Ah, i mentretant van trucar a la porta per portar-los l'esmorzar. I d'aquí el porompompom de la cançó. Ja tenim la cançó sencera. Algú va dir, la felicitat no arriba quan aconseguim el que desitgem, sinó quan disfrutem del que tenim.
1: Cocodril Club.

tornem als anys 70. Au! Sí, aquest tamarro és original del 1970. All right now, que ve a dir, baby, ara la cosa comença a estar bé. Per aquí anem bé. Era el grup Free. Ja sabeu que hi ha gent que té poca feina i fa estadístiques. Doncs, segons un estudi, aquesta cançó, des que va sortir el 1970, com a promig, sona cada 45 segons en algun lloc del món. Espero que s'apuntin ara mateix que està sonant aquí el cocodril, el teu coco. Gràcies per estar. A tu, que ets veterà, que fa molts anys que ens escoltes, potser des dels inicis en aquell llunyà octubre de 1993. I la benvinguda més cordial a tots els nous amics que s'hi van incorporant cada setmana, a cada programa, a cada cançó, a cada bon record. Però, baby, aquell 1970... Sens dubte, aquesta va ser l'autèntica cançó de l'estiu. És més, si només tingués temps per posar una cançó al parlar de la cançó de l'estiu, posaria aquesta com la més representativa. Com us he dit, l'any 63 va sorgir de manera espontània. Després ja els productors, els mànagers, els autors, els músics la prefabricaven a veure si l'encertaven. I els Diablos la van encertar totalment.

I el 2020 estava previst una festa de cinquantenari del Rayo de Sol, 50 anys del Rayo de Sol. Ja teníem el lloc, la sala Luz de Gas, em van demanar que jo ho presentés al costat d'alguns locutors d'aquell 1970 que en el seu moment van recolzar aquesta cançó com a novetat. Per exemple, Luis de Lomo, que havia confirmat la seva assistència. Però el maleït virus ens va impedir fer aquesta festa dels 50 anys del Rayo de Sol, que el 1970 va estar 14 setmanes en el número 1. Un rayo de sol. I parlant de Luis de l'Olmo, us explicaré una anècdota molt curiosa de 1971.

Aquell estiu de 1971, Luis del Olmo, abans de fer protagonistes i altres programes, realitzava programes musicals, com Los 50 de Oro, a la desapareguda Ràdio Peninsular de Barcelona. I se li va acudir fer un concurs sobre la cançó de l'estiu del 71. Durant tot l'estiu, l'audiència votava per una cançó determinada i això estava previst que s'acabés en un gran festival al Teatre del Parc d'Atraccions de Montjuïc. Us en recordeu d'aquell parc d'atraccions i sobretot del seu teatre? Perquè, com a ganxo, perquè la gent pugés als cavallitos, oi? Portaven els millors artistes de l'època que podies veure només pagant una entrada simbòlica. Jo recordo, per exemple, haver vist a Serrat, el Cirex, el Duo Dinàmico, només per 15 peles, que és el que valia l'entrada. Però, això sí, els concerts estaven reduïts, com a molt a 40, si la gent demanava altre, màxim 45 minuts, o sigui, més o menys la meitat d'un concert habitual, perquè, clar, el que interessava és que la gent aixequés el culet de les cadires del teatre perquè fes gasto a les atraccions. Bé, doncs allà Luis del Olmo va fer en directe per la ràdio la final de la cançó de l'estiu del 71, hi havien 5 finalistes i un jurat d'especialistes que votaven. Eren periodistes i locutors d'altres emissores. I què va passar? Doncs va passar que la cosa estava molt enfrontada aquell estiu entre el Borriquito de Peret i el Help de Tony Ronald. La majoria de la colla meva recolzàvem el Help, perquè era una cançó que era més que una cançó, era com un himne per nosaltres. En canvi, això del Borriquito, fixeu-vos que a mi m'agraden les coses que ha fet el Peret. Bueno, sóc el seu fan, eh? Però, en canvi, penso que en aquesta cançó, en el Borriquito, va estar desafortunat. És de lo pitjor que ha fet. Que borriquito como tú, yo soy más que tú. I durant tota la nit allà l'ambient anava creixent la tensió perquè entre els partidaris del Borriquito, que la veritat entre el públic eren els menys, eren una minoria, i els partidaris del Help, que l'estàvem cantant allà i tal. Bueno, al final resulta que el jurat va decidir que la cançó de l'estiu 71 fos el Borriquito de Peret. La gent es va enfadar molt i com que havien deixat entrar el triple de l'aforament que tenia permès el teatre, vam témer per la nostra integritat física. Sortosament no va passar res, però va haver-hi gent que es va barallar i tot, que va arribar a les mans per una cançó, perquè no havia guanyat la seva cançó. La seva cançó era la de l'enyorat Tony Ronald, Help, ajuda-me.

I el pobre Tony Ronald, poc abans de morir, el 2012, va voler estar present desinteressadament una vegada més a la festa d'aniversari d'aquest programa del Cocodrilo Club, i la va cantar en directe, i tot fent broma, va dir: bueno, y ahora para todos ustedes, gel de ducha, gel de baño, gel, ayúdame. La cançó de l'estiu 1971, competint amb una lluita ferotge al parc d'atraccions de Montjuïc, al seu teatre, amb el Borriquito, la rumba del Peret.

1972. Amarillo. Èxit internacional de Tony Christie. Però no, no va ser la cançó de l'estiu d'aquell 1972. Va sonar molt, però ens va agradar més aquesta. Recordes, Coco? Ens semblava molt moderna per l'època. I és que realment va ser un so innovador. Des d'Itàlia ens arribava la producció de Chicory Tip, convertida després en un One Hit Wonder. Son of My Father.

Son of My Father. La cançó de l'estiu 1972 amb Chicory Tip. El 1973, una cançó va vendre més d'un milió de còpies a Espanya quan encara en aquest país moltíssima gent no tenia ni tocadiscos.

La prodigiosa veu del meu amic Enric Milian al capdavant del trio Santa Bàrbara. I basada en fets reals. Com ens va explicar aquí el programa, l'Enric es va trobar un colom malferit al carrer Aragó, en Passeig de Gràcia, a Barcelona. El va recollir, el va curar i li va posar de nom Charlie. Després li va escriure la cançó.

Però la cançó de l'estiu no es mou per xifres de vendes ni per altres criteris, no. És o no és. Es dona o no es dona. I aquell 73, sens dubte, va ser l'Eva Maria de Fórmula 5.

Eva Maria, cançó de l'estiu 1973, en Fórmula Quinta, tot i que aquell any va ser el del I Viva Espanya, que va ser supervendes perquè la majoria de guiris se l'emportaven com un souvenir, com un record de la seva visita al país. 1974. Oh yeah. Segurament aquest va ser el primer premi del Festival d'Eurovisió més famós de tota la història, perquè el protagonitzava un dels grups amb més fortuna de tots els grups que es fan i es desfan arreu del món. Abba!

Waterloo. El 17 de juny de 1815, Napoleó va ser derrotat a Waterloo. Però el 6 d'abril de 1974, a Brighton, Anglaterra, ABBA guanyava el Festival d'Eurovisió amb Waterloo. Aquell 74, però, la cançó de l'estiu a Espanya va ser de les greques, que jo crec que es van anticipar el seu temps. Van fer com una mena de flamenc rock que en el seu moment no es va entendre gaire, però va ser cançó de l'estiu. Te estoy llamando loco.

0: però la cançó de l'estiu del 1975 era d'un grup també de One Hit Wonder, només d'una única ocasió, que es deia Desmadre 75. El Saca el Whisky Chelly, amb ells es quedem, però seguirem repassant les cançons de tots els teus estius.
1: Cocodril Club.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
2: De dilluns a divendres, a les dues del migdia.
3: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, centre excursionista, tradicions i costums i servei per al lleure i ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social, gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre, al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També truquen al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.

Festa Major de Santa Magdalena, Esplugues de Llobregat. La Festa de Santa Magdalena no és només una celebració religiosa o festiva, és una manifestació del patrimoni immaterial d'Esplugues de Llobregat. Les entitats de cultura popular ho tenen molt en compte i són un paper fonamental i treballen durant tot l'any perquè les tradicions continuïn vives i siguin transmeses a les noves generacions. 22 de juliol, Santa Magdalena, balls propis i ofrenes. Aquest dia és el dia de la Santa i els actes s'inicien a partir de les 6 de la tarda al Casal de Cultura Robert Brillas amb la concentració de les colles. A partir de 6:45 es fa l'homenatge al ginjoler. Seguidament, els balls propis d'Esplugues que identifiquen a cadascuna de les entitats de cultura popular. A les 8 del vespre s'inicia el seguici a ofrenes, en el que hi haurà la sortida de les entitats cap a l'església de Santa Magdalena. Es calcula que el recorregut és aproximadament de 45 minuts. Un cop a la parròquia, les entitats fan les seves ofrenes i balls propis davant de la Santa. A la sortida ja es calcula que cap a 9:45 del vespre hi haurà el ball parlat i els versots amb la carretillada. Des d'Esplugues FM, desitgem que tingueu molt bona festa major.

0: La cançó de l'estiu.
1: Què tal, Coco? Com estàs? Espero i desitjo que molt i molt bé. Sempre, això sí, a prop de la ràdio, també en temps d'estiu. Aquells temps diferents, sobretot hi ha un detall molt important, i és que durant uns dies no treballem. I això canvia els hàbits, els horaris i fins i tot els gustos per les cançons. Per això, des de fa molts anys, es fabriquen cançons pensades per ser cançó de l'estiu. Ens havíem quedat al final de la primera hora d'aquest programa amb una cançó gairebé políticament incorrecta ara, no? El saca el whisky Chelly para el personal. Potser es podria considerar una apologia de l'alcoholisme. No ho sé, les coses han canviat molt. El món ha canviat molt. I la cançó de l'estiu del 1976, jo crec que si sortís ara, estaría prohibida.
2: La Ramona es la más gorda de las mozas de mi pueblo. Ramona, te quiero.
1: La Ramona va ser cançó de l'estiu 76 amb Fernando Esteso.
2: Ramona, te quiero.
1: Però si em permeteu, d'aquell estiu prefereixo escoltar a l'amic Llorenç Santamaría. Si tú fueras mi mujer.

0: Si tú fueras mi mujer.
1: Si tú fueras mi mujer.
0: Lorenzo Santamaría.
1: Si tú
0: que siempre ha tingut ànima de roquer, però sempre ha triomfat en balades com Para que no me olvides o aquesta, que va sonar tant al 1976. Per cert, tu ja hi eres? Sens dubte va ser una de les sorpreses de l'any. Maite i Maria, èxit internacional. Bàcara, Yes Sir, I Can Boogie.
2: Mister, your eyes are full of hesitation.
0: Sí, amb el seu anglès macarrònic, però va funcionar. En l'actualitat encara sovint me la demaneu a les sessions revival del Coco. Agrada a molta gent.
2: Baby,
0: ja saps que Maria ens va deixar, no fa pas gaire. Jo havia compartit amb elles molts bolos als anys 80. Un productor alemany les va veure actuant a Canàries, a una sala de festes, i se les va endur perquè va creure que funcionarien.

0: Bé, en el 78 va triomfar molta gent. Va ser un any musicalment molt intens.
1: Ya no puedo más, ya no puedo más. Siempre se repite esta misma historia.
0: Però ara estem concretament repassant les cançons de tots els teus estius.
1: Estoy harto de rodar como...
0: Un dels temes del 78 més històric, perquè ha passat fins a l'actualitat a ser un èxit, és aquest.
1: Vivir así es morir de amor.
0: Vivir así es morir de amor, amb la prodigiosa veu de Camilo Sesto.
1: Por amor no quiero más vida que su vida. Melancolía.
0: Aquí, sí, aquí baixo el volum perquè canti el personal. Jo espero que vosaltres també estigueu cantant. Ho noto, ho sento, sé que ho feu. És molt sa cantar. El que no pot ser és que estiguem deixant això de cantar només pels professionals. Quan jo era petit, sentia cantar la gent pels celoberts de les cases, quan es dutxaven, quan baixaven l'escala, xiulaven. Tot això s'està perdent. Som uns sossos i uns estaquirots, home. Abans érem més alegres, o no? Clar que amb les coses que ens estaven passant últimament... Una dada curiosa és que el 78 va repetir com a cançó de l'estiu Rafaela Carrà. No és habitual que el mateix intèrpret dos anys seguits sigui cançó de l'estiu oficial, podríem dir. Però en aquell temps Rafaela era una showwoman que presentava un programa de televisió a l'únic canal que existia i que, per tant, tenia unes audiències enormes. I, a més, ella queia molt bé a molta gent presentant, cantant, ballant... I per això aquesta cançó la coneixen fins i tot els més joves. Y es que en el amor todo es empezar.

0: Un record per Rafaela Carrà, novament cançó de l'estiu 1977. I 1978. Anem al 79.
1: Young man, there's no need to feel down. I said, young man, pick yourself off the ground. I said, young man.
0: Triomfava Gris, Brillantina, La febre del dissabte a la nit. A les discoteques omplia les pistes Patrick Hernández. En el pop espanyol, abans de dir-se movida madrilenya, els Tequila, Humberto Tozzi li cantava a Gloria. El vell amic Rod Stewart continuava triomfant i, sobretot, la reina de les discos, Gloria Gaynor, amb el seu I Will Survive. O aquest I Went See the Village People. Però la cançó de l'estiu era un altre món, era una altra història. I a Espanya, aquell 1979, va ser de Miguel Bosé, abans que es tornés boig, amb Super, Super...

Super Superman està considerada la cançó de l'estiu a Espanya 1979. I tu pensaràs, amb la de cançons boníssimes que hi havia i aquesta va ser la cançó de l'estiu? Ah, doncs així són les coses. Era un Miquel Bosé molt jovenet que havia descobert José María Íñigo en un dels seus exitosos programes, el que us deia a la televisió. Només hi havia un canal i tenia unes audiències increïbles. Qualsevol desconegut sortia per la tele i el dia següent ja era un personatge famós. Això ho comento per als més joves, els que ja hi éreu, ho recordeu perfectament. Canviem de dècada. Germans Cocodrilos. Anem als anys 80. I heard you on the wireless back in 52, lying awake intently tuning in on you. If I was young it didn't stop you. Per no perdre la memòria, Cocodril Club.

Video Kill the Radio Star. El vídeo mató a la estrella de la radio. Ja ens feia entreveure el techno de principis dels anys 80. L'invent, per l'ocasió, es va dir Buggles. Va ser un one hit wonder, però d'aquí van sortir grans músics per altres formacions. L'anècdota és que aquell 1980 va començar les seves emissions al primer canal de televisió dedicat a la música. Només a la música, als videoclips, la MTV, la Music Television. I van fer la gracieta d'inaugurar les seves emissions amb aquesta cançó, El vídeo mató a l'estrella de la ràdio. El temps ha demostrat que el vídeo no ha matat ningú, i molt menys a nosaltres, les estrelles de la ràdio. Perquè llavors érem estrelles, ara no. Però en aquell temps, com diuen els mossens quan donen missa, en aquell temps, els que fèiem ràdio érem autèntiques estrelles, sí, sí. Però el vídeo ens ha ajudat als nostres bolos a complementar els àudios. I parlant d'àudios, ja veieu que la majoria de cançons considerades oficialment cançó de l'estiu són fàcilment recordables, però no totes. Hi ha alguna excepció. Aquell 1980, i aquesta no me l'heu demanat mai més des que va sortir, la cançó de l'estiu era un one hit wonder d'un grup anomenat Ejecutivos Agresivos. Mari

Això sí. Això és el més important de les cançons de l'estiu. Nada más en qué pensar. Cançons per no escalfar-nos el caparronet. I no m'estranya gens que mai més us hagueu en recordat d'aquesta cosa fàcilment oblidable, però que va ser cançó de l'estiu 1980. M'he quemat. La seva més gran originalitat va ser no pronunciar les des de Dinamarca finals a les paraules, com a la vida real i en segons quins llocs de l'estat espanyol acostuma a fer la gent. I el 81, bueno, ja fa bastant, eh? Tu ja estaves, oi? Bueno, això era Sabrosona. Però no va ser cançó de l'estiu, eh? La poso només com a mostra perquè t'orientis, perquè et situïs.

0: Que bé que ens ho estem passant. En el programa d'avui, que no serà l'únic dedicat a la cançó, a les cançons de tots els teus estius. Pavo Real. Papà. Te'n recordaves, oi? Pavo Real, José Luis Rodríguez, el que li deien el Puma.
1: Presente, yo me voy a aconsejar.
0: Però no, no, la cançó de l'estiu del 81 va ser de María Jesús y su acordeón.
2: Pajaritos a bailar cuando acabas de nacer, tu colita es de mover.
0: Que anava acompanyada d'una coreografia molt fàcil de fer i que a la gent li encantava. És que és molt important, eh? Per arribar a ser cançó de l'estiu és molt important que hi hagi una coreografia. Jo crec que això és el 50% de l'èxit de les cançons.

El temps ha demostrat que t'agradin o no, Mecano ha estat el grup de pop espanyol que ha venut més discos al llarg de tota la història. Maquillate, maquillate. Però una altra raresa. La cançó de l'estiu del 82 va ser d'un grup del que no havíem tingut notícies ni abans ni les hem tingut després.

0: tópicos.
1: Mai no veurem l'arc de Sant Martí si mirem sempre a terra.
2: Això és Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert.

1983. Dolce Vita. Aquell va ser un estiu de Dolce Vita. Aquell estiu, Dolce Vita va arrasar Ryan Paris, que encara es guanya la vida gràcies a aquesta cançó, que va sonar a tot arreu, a totes hores, que va ser la més ballada. Dolce Vita. I és que realment és una cançó que dona bon rotllo, eh? Però no, no va ser la cançó de l'estiu. Aquesta sí. Toma! Miguel Ríos, el roquer que coneixíem des dels inicis dels 60, després d'un temps fosc, va tornar a omplir totes les places de toros del país amb el seu rock de una noche de verano.

era el rock de una noche de verano. ¡Qué grande! Miguel Ríos. Cançó de l'estiu 1983. Especials del teu coco, com sempre, des de la ràdio.

Escuela de Calor de Ràdio Futura. El seu autor i intèrpret, Santiago Auserón, que més tard en solitari va treballar amb el nom artístic de Juan Perro, va estar fa poquet de convidat al programa, com tants d'altres. Ja saps, aquí ells s'imaginen quina cançó els hi hagués agradat escriure.

Escuela de Calor, Ràdio Futura, i aquell 84 també continuava l'èxit de Miguel Bosé, de La Unión, de Stevie Wonder, de Wham, d'Ivan, de Kool & the Gang, dels Opus, na na na na na. Però la que està considerada cançó de l'estiu, perquè és la que en aquell moment va ser notícia important, va ser aquesta. There comes

no té cap dels ingredients necessaris per ser Canción del Verano, oi? Però és que, una vegada més, la música va fer per la gent necessitada el que són incapaços de fer els polítics. Per ajudar els nens d'Àfrica, que morien de gana, es van reunir alguns dels més grans artistes d'arreu del món. Lionel Richie, Tina Turner, Michael Jackson, Joe Cocker, bueno, i molts més, amb aquest tema benèfic. We are the world.

We are the world. Nosaltres som el món. We are the children. Nosaltres som els nens. L'excepcional banda, per una única ocasió, es va dir USA for Africa. Va ser el número 1 de l'any següent, 1985, als Estats Units. És a dir, el número 1 de l'any és el disc que ha estat més setmanes consecutives en el número 1. Durant tot l'any, esclar. El 1985, el grup més contractat a Espanya va ser Alaska i Dinarama. El seu àlbum Deseo Carnal portava algunes joies com aquesta. Ni tu ni nada.

0: ni tu ni nadie, o cómo pudiste hacerme esto a mí. Tot això abans de A quién le importa, que arribaria dos anys més tard. Sí, el 85 va ser el grup més contractat, però la cançó de l'estiu va tornar a ser de George i Dan.
1: Ay, no le llamo.

una altra cançó que potser avui seria políticament incorrecta. El africano. Cançó de l'estiu 85.

Potser millor que canviem a l'estiu de 1986. I el xiulet? Ah, molt bé, sí. Les recordes també, oi? Eren les 100 gaviotes dels Duncan Doo. Fa poquet el programa va estar Mikel Erentzun.

0: recordes de cantar-la una mica?
1: Hoy podrás beber y lamentar que ya no volverán sus alas a volar.
0: Ah, veig que estàs bé de memòria. Cien Gaviotes va ser un dels èxits del pop espanyol de l'estiu de 1986. Ah, però per tenir el títol oficial de cançó de l'estiu no va poder amb aquesta.
2: Ai, és...

0: La Puerta de Alcalá.
1: La Puerta de Alcalá, mírala, mírala, mírala.
0: Victoriana, encara no s'ho creuen, perquè no estava previst que això arrasés i es convertís en la cançó de l'estiu 1986. Per ells era una cançó més d'un doble àlbum que van publicar junts i que es deia Para la ternura siempre hay tiempo. M'agrada aquest títol genèric, oi? Para la ternura siempre hay tiempo. I per recordar també, sobretot, moments de festa. El 1987, si sorties a ballar, segurament en qualsevol moment de la nit, et topaves amb aquest tamarro.

produccions pensades per ser ballades i ho van aconseguir. Rick Astley, Never Gonna Give You Up, va ser èxit del 87. Ah, però la cançó oficialment de l'estiu va ser una que va estar ni més ni menys que 16 setmanes consecutives número 1 a Espanya. Voyage, voyage. Va ser número 1 de l'any. Desire-les.

Sí, va ser un d'aquells fenòmens que només es dona a la música de tant en tant. Corria 1987. Es va convertir a Espanya en el número 1 de l'any, perquè va estar 16 setmanes allà dalt. Venia de França. La cantant era de Zidele. Les cançons de tots els teus estius en aquests programes especials d'estiu del Coco.

0: Voyage, voyage. Esclar que seguirem, però ara, de moment, us deixem amb un dels grans èxits i dels grans invents de 1988. El senyor Francesco Napoli, One Hit Wonder, ja vaig tenir l'ocasió de presentar-lo, es va forrar fent un playback total del Bala Bala. Senzillament, va agafar clàssics italians i els hi va afegir una mica de ximpum, ximpum de discoteca. Encara això omple la nostra pista. Agrada molt.
1: Bala. Bala.
0: Procura ser feliç, Coco.
1: Bala, bala.
2: Cocodril Club.
1: Bala.
0: Almenys intenta-ho, val la pena.
2: El programa Revival de l'Albert Malla.
3: È una musica speciale con un ritmo eccezionale di successi strepitosi, balla dai. È un ritorno ai vecchi tempi, una produzione in balla insieme a me.
1: Balla.
3: Come prima e più di prima t'amerò. Una lacrima sul viso

0: Són les dues del migdia.
1: Les entrevistes d'Esplugues FM.
2: Per parlar de la festa de Santa Magdalena i de l'entitat que organitza les festes, avui parlem amb la coordinadora de Festes Populars d'Esplugues. I per parlar-ne tenim amb nosaltres el Sergi Sagristà i la Alba Martínez. Hola, bona tarda.
3: Hola, bona tarda.
4: Bona tarda, moltes gràcies.
2: I Alba, moltes gràcies avui per estar amb tots nosaltres i esperem poder-te tenir en properes ocasions.
3: A vosaltres per convidar-nos.
2: Per començar, què és la Coordinadora de Cultura Popular?
3: Bé, la Coordinadora d'Entitats de Cultura Popular d'Esplugues és un espai on es reuneixen i es troben les diferents entitats de cultura d'aquest el nostre poble.
4: Sí, quan... podríem entendre sí. que la Coordinadora no és una entitat comuna, per dir-ho d'una manera, Val. Sinó que som un conjunt d'entitats.
2: Per tant, no és una entitat, sinó és simplement la coordinadora d'entitats. Eh?
4: Exacte, som entitat, sí. som entitat de forma legal, però som un conjunt. Estan totes les entitats de cultura popular dins de la coordinadora.
2: Doncs hem a fer llistat. Quines són aquestes entitats?
3: Vinga, doncs, les entitats són Atabalats, l'Ateneu, l'Avens, la Colla Bastonera, els Cargolins, els Castellers d'Esplugues, Diables, Drums, Esbart Vila d'Esplugues, Festes Populars, la Colla Gegantera, Pastorets, la Colla Trabucaires i Toc de Foc.
2: Doncs molta activitat que esteu en marxa durant tot l'any.
4: Sí, realment la coordinadora d'entitats es va formar especialment per Santa Magdalena i Sant Mateu per fer activitats conjuntes. L'únic que durant l'any ens ha portat a començar a treballar amb diferents objectius per crear diferents materials.
3: Sí, d'alguna manera, tot i que al principi naixés perquè les entitats poguessin coordinar, no, com aquesta paraula diu, i poder treballar de quina manera volíem que fossin les festes i com ens organitzàvem en els espais conjunts, també, mica en mica, hem anat veient que també era un espai per donar vida, no?, i per també fer difusió de la cultura popular a Esplugues i fora d'Esplugues també.
2: La coordinadora té justament ara 30 anys o es va crear abans de la recuperació de Santa Magdalena o va paral·lelament?
4: No, primer es va crear Santa Magdalena, bueno, es va crear la ballada, podríem dir, o les entitats d'Esplugues. A partir d'aquí, gent d'Esplugues va voler fer unes ofrenes al mateix dia que es ballava el babau. Tot va començar perquè es va trobar una partitura que es deia el babau. I van dir, si tenim aquesta partitura, per què no la toquem? I per tocar-la necessitàvem elements, no? I aquests elements van anar sorgint també. Aquell mateix any que es va trobar la partitura es va crear la colla de gegants. I més tard, posterior, es va crear la colla de bastoners. Però es necessitava aquesta gent per ballar el babau. Llavors es va crear l'esbart. O almenys era gent que ballava el babau, no? I l'any posterior es va crear l'esbart, no? Llavors es va agafar, crec que era la copla de Vilanova, que va vindre el primer any dirigida pel mestre Marcel Casellas i van tocar el babau i com ja teníem el ball de nans, van fer el ball de nans i com ja teníem el ball de gegants, van fer el ball de gegants i posteriorment llavors ja va entrar el ball de bastons i les altres peces, no?, que han anat correlativament. El Joan Tomàs era músic, però aquest músic sempre anava acompanyat d'un folclorista. Aquest folclorista...
2: El Joan Amades,
4: correcte,
2: del costumari. Que de fet es coneixia més en el Joan Amades que no pas en el Joan Tomàs.
4: Clar, perquè ell és l'etnomusicòleg, per dir-ho d'una manera, que anava recollint, o el folclorista, no?, que anava recollint totes aquestes peces o les històries. Però qui les transcrivia, el músic, era el Tomàs. Llavors, aquest tema va quedar recollit a Esplugues.
2: Per tant, estem en el punt de que es descobreix una partitura amb un ball.
4: Correcte.
2: I comencem amb el mestre Marcel Casellas.
4: Exacte, entre el mestre Marcel Casellas, el Joan Sant Agustín, el Pepes, l'Isidor Vázquez i aquella gent del moment, no?, van decidir donar vida a aquesta partitura, no? I va ser el boom. I paral·lelament és això, es van crear pues, la colla de gegants, capgrossos, no? Llavors el Marcel Casellas va dir, pues, jo faré el ball de nans, jo faré el ball de gegants. Alici va fer el ball de bastons. Pues trobem-nos un dia per ballar, no? Quin millor dia? El 22 de juliol. Llavors una persona va dir, jo vull anar a l'església a fer l'ofrena. I va dir, i portaré la meva entitat. I llavors aquí va sortir la idea, home, pues, si aneu vosaltres, anem-hi tots, no?
2: I creem aquest seguici.
4: Exacte. Eh? I llavors havien els balls a plaça, després es va anar a l'església i posteriorment van dir, home, per què no fem el seguici? Llavors tot va ser d'idea a idea, no?, de troballa, i s'ha creat una festa.
2: Hem de recordar la importància de Santa Magdalena perquè, de fet, Esplugues, en els seus inicis, fa molts anys, ara no tinc la data, es deia Santa Magdalena d'Esplugues. Era el nom original de la nostra població, l'any 900, no sé quan. Per tant, estem recuperant una festa que no és nova, que té molts anys.
4: Sí, sí, i fins i tot havia sigut més important que la de Sant Mateu.
2: Exacte.
4: I han anat canviant. Primer va ser Santa Magdalena, després va ser Sant Mateu, va tornar a Santa Magdalena i al final va acabar coneixent-se més la de Sant Mateu, no? Baró de Maldà ja ho deia, que Sant Mateu, no?, era la festa dels estrangers, no?, la gent de fora, i Santa Magdalena era la nostra festa, la pròpia, la del poble, no?
2: Perquè, de fet, durant el mes de juny i juliol, la majoria de poblacions celebren les seves festes perquè és els mesos de recol·lecta. Uh-huh. I és on es fan les festes més grans, excepte alguna altra, que ara per dir alguna, el mes de maig, la Sant Isidre, que és el patró dels camperols. El motiu de la nostra trobada avui és per parlar de la festa de Santa Magdalena i com la coordinadora organitzeu totes les activitats i tots els actes. I, si us sembla, comencem a fer una miqueta de repàs des del dia de la patrona i com s'organitzen els actes. No sé si comenceu normalment dies abans i s'acaba la festa com per Sant Mateu, que els focs artificials són al finalitzar i el dia del patró, o en aquest cas Santa Magdalena, el tret de sortida és el dia de la Santa?
4: Depèn de l'any.
2: Val.
3: Depèn de quan calgui, si és depèn abans de cap setmana, després...
2: Clar. Exacte. Hem estat parlant de que la coordinadora en format part m'ha fet un llistat d'unes 10 o 12 entitats, aproximadament, i si contem que cada entitat hi pot haver-hi pel cap baix entre 80 i 100 persones, o depèn de l'entitat, ni algunes que menys, algunes que més, estaríem parlant d'una massa social, de la coordinadora, una massa humana, entre unes 1.000 o 2.000 persones. Perquè, clar, quan parlem de castellers, tenen molta gent. Gegants també són molta colla.
4: Sí i no. Normalment, a coordinadora, com funcionem, és que ve un o dos representants de cada entitat.
2: Però aquesta persona té darrere una entitat que sí que té una força.
4: Sí, sí, sí. Per això et dic sí i no.
2: I la coordinadora, com hem parlat ja fa estona, la seva inquietud és la recuperació i manteniment també de les nostres tradicions.
4: Bueno, sí. Això una miqueta és el que has comentat abans, no? Que coordinadora es va formar expressament per Festa Major de Santa Magdalena i Sant Mateu, però actualment està treballant amb diferents materials durant l'any, no? Quan ens referim a materials vol dir donar a conèixer la cultura popular i tradicional a Esplugues, no? I normalment ho fem a través de materials, ja siguin de vídeos, de pòsters i d'altres coses. I una de les coses és el procés participatiu.
3: Que bé, el procés participatiu també el tirem endavant, aprofitant aquesta oportunitat, però també una mica conseqüència d'una forta baixada de la subvenció que rebem per part de l'Ajuntament. Nosaltres, bueno, ja fa un temps que som una mica més ambiciosos amb què és tot allò que creiem que des de la coordinadora podem engegar i podem tirar endavant, i llavors per fer això necessitem un finançament. Per tant, també des d'aquí vam començar a tirar endavant alguns projectes, com per exemple, no, fer domassos i poder vendre'ls, els fofollapis també, que hem estat preparant de les diferents entitats, el pòster de les colles... L'any passat es va fer una forta difusió per Instagram, per xarxes, i també vam fer els dibuixos de les diferents entitats perquè la canalla la pogués pintar, pogués posar-hi color.
4: Exacte, també vam gravar tots els balls d'Esplugues que estan penjats a
3: YouTube,
4: a la nostra pàgina YouTube, on es poden veure tots els balls, a tots els seguicis, perquè la canalla ho pugui veure, totes el que són les lones dels comerços.

0: una crida a que si la coordinadora funciona és perquè també al darrere hi ha unes entitats que li donen suport i, per tant, animem a tothom a que participi a les entitats de cultura popular.
1: Exacte. De fet, sense les entitats no hi ha coordinadora possible. Així que, bàsicament, és la força d'aquestes entitats que fa possible la unió i, per tant, trobar-nos i poder engegar coses més a gran escala i a nivell més general, que no siguin dedicades únicament de l'Esbart o únicament de la Colla Bastonera, sinó que pugui ser més global de què és la cultura popular espluguina i una mica com fer difusió d'aquesta i com fer que aquesta arribi a tots els espluguins i espluguines. Perquè has dit que potser sumava un total d'un miler de persones, dos mil persones, però les Esplugues són moltes més. I llavors també, no?, com fer aquest convit també des d'aquí a que puguin participar de les colles d'entitats de cultura popular.
0: Qualsevol persona, espluguina com jo, que digués no sé com posar-me en contacte amb les entitats, ja sabeu que des de la mateixa pàgina de l'Ajuntament, el senyor Google és molt amable i si posem Castellers d'Esplugues, doncs ens adreçarà. Però si volem saber més activitats des de la coordinadora, teniu alguna pàgina web que agrupi aquesta informació?
2: Sí, tenim la pàgina web, que és culturapopular.cat, i podeu entrar i allà trobareu tota la informació de totes les colles, i si algú vol redirigir-se en alguna colla també trobareu els correus i també trobareu tots aquests materials que hem anat parlant, que es van penjant poquet a poquet.
0: Parlem de Santa Magdalena, però també hem dit que la coordinadora fa més coses. També esteu implicats amb la Festa Major Gran, per dir-ho d'alguna manera. Això queda malament, eh? Us borro. La Festa de Sant Mateu. També hi participeu. A part de Santa Magdalena i Sant Mateu, perquè si un cas Sant Mateu ja intentaríem parlar-ne després de l'estiu. A part d'aquestes dues grans festes, també com a coordinadora esteu implicats en alguna altra activitat?
1: Amb Sant Joan també hi posem mirada, que vol dir que hi ha les diferents entitats... Perdó, m'he deixat aquí, TIC Espluga Viva, a la llista, que també forma part
2: de... Sí, diem que potser ens deixem alguna entitat,
1: sí.
2: Demanem disculpes ja públicament.
0: Ja. És que jo soc de TIC, eh? O sigui que...
2: No. Però són tantes entitats que és formem veritat. Coordinadora, que ara així de memòria, no?
1: Sí, m'he de fer un recull, però potser sempre algú no s'escapa i mira, justament s'ha escapat TIC. Doncs bé, dèiem això, que per Sant Joan sí que intentem també parlar dintre de les reunions de coordinadora per també poder veure una mica quina forma donem aquell dia entre les aportacions d'una, la festa de l'altra, la barra de l'altra, no, i com anem una mica formant aquest dia.
2: Sí, coordinadora justament el dia Sant Joan s'encarrega de fer el seguici fins a la foguera i Espluga Viva és encén la foguera.
1: Sí.
2: I també organitza el ball que es fa aquí a Àngel Guimerà davant de l'Avens.
0: Per Sant Joan, sí.
2: Per Sant Joan. I una altra cosa que fem són les formacions. Normalment fem les jornades culturals, que és un dia per formar... Normalment sempre cridem experts de fora i ens venen a ajudar, ens expliquen com crear materials pedagògics per poder fer aquesta difusió per les escoles, ens expliquen com organitzen, no sé, els seguicis infantils, fem taules rodones per xerrar, tot això, no? Uh-huh. I és un dia de formació interna per totes les colles i tot, per aquestes mil i pico persones, no? Per poder evolucionar nosaltres, no? Perquè hi ha gent, hi ha pobles, ciutats, que és una passada, no? Veure les seves festes, no?
0: Quan acabo les entrevistes, sempre faig la darrera pregunta, que això després dona per seguir amb l'entrevista. Ja si és per finalitzar, m'he deixat alguna cosa per preguntar-vos, necessiteu dir-me alguna cosa que jo no us hagi plantejat?
2: Jo vull afegir dues cosetes.
0: Sí.
2: La primera és una crítica. Una
0: Digues.
2: Crítica de que les entitats estem molt malament a nivell de locals. Tenim una nau que se'ns cau a trossos, que entra l'aigua quan plou, que passen les rates, hi ha animalons d'aquests que no ens agrada veure'ls, per allà corrents, està molt malament.
1: Allà guardem material que, a part de que val diners, és el material que fem servir i ens agrada cuidar-lo.
2: I a part, no tenim altres locals o costa molt poder assajar, depèn a quins jocs, horaris. Fins i tot hi ha entitats que han de deixar local altres entitats per poder assajar. Que aquesta és una de les coses boniques de coordinadora, no? Que si tu tens un problema, l'altra entitat t'ajuda, no? És on expressem tot això. Però sí que és veritat que volem fer una crida, sobretot a l'Ajuntament, de que ens ajudi amb el tema de locals. que necessitem locals.

0: totes les entitats, pel que jo he sentit, tenen problemes, tot i que Castells té la closca, però a l'hora de fer els assajos que han d'anar a la nau, tenen problemes amb la nau de...
1: En aquest sentit estem oblidats i fem aquesta crida, aviam si algú ens escolta, i comencem a treballar amb aquesta direcció. Per part de les institucions, perquè per part nostra fa temps que estem treballant, donant models, però no...
0: Perquè el projecte que es va dissenyar, que s'havia de fer un edifici nou per les entitats, això està aturat?
1: Això està aturat. La resposta de la gran institució va ser: això s'està ara mateix sota de tot del calaix perquè no hi ha diners.
0: Doncs es va acollir favorablement, recordo, i es va...
1: Recordem tots.
0: Es va acceptar el projecte que es va presentar. Ens va fer molta il·lusió que en pocs mesos es va arribar a un bon acord, però pel que em dieu està totalment aturat.
1: Sí, sí.
2: I és una llàstima perquè són projectes en els quals dediquem hores, dediquem temps, dediquem reunions, dediquem consensos que són complicats, tot i que intentem que arribi el consens. I llavors, això, no?, fa nosa que tota aquesta feina feta acabi quedant en res o es fiqui en calaixos eterns i haguem d'estar estirant i estirant de la corda perquè ens facin cas, no?, en aquest aspecte.
1: Clar, perquè no heu d'oblidar que nosaltres som voluntaris que dediquem les nostres hores lliures a fer feina per la cultura popular i tradicional d'Esplugues. Llavors, si les institucions ens posen més barreres i més barreres, llavors ens costa molt arribar.
0: Però aquí hi ha una cosa. Totes les entitats són voluntaris principalment. Totes les activitats fan una dedicació i cadascuna de les persones dediquen moltes hores. Però més enllà de tot això, que és comú a tothom, hi ha un tema que és primordial, que estem parlant de la cultura del nostre país i de les nostres tradicions. I per mi va per davant de la dedicació i de qualsevol altres consideracions. I per tant, si no tenim com a capdavanter que estem defensant la nostra cultura i les nostres tradicions, és el que diuen, apaga i vámonos.
2: Sembla que això no és una prioritat per a tothom.
0: Doncs hem de fer palès que és una prioritat i ha de ser una cosa que ens hem de gravar amb foc i sang, cadascú de nosaltres, a la nostra pell. La nostra prioritat aquí a Esplugues és la defensa de la cultura popular, que ens identifica com a país, com a cultura i com a llengua.
2: I com a poble també, vull dir que al final...
0: Exacte.
2: Aquí passen unes coses i passaven unes coses que són diferents d'altres pobles. I això ens dona identitat, ens dona personalitat, som nosaltres això. Per tant, si ho deixem perdre, d'alguna manera també ens estem perdent què és Esplugues. Cada cop queda menys, no?, d'aquelles Esplugues que hauria celebrat la festa major del barri del Raval, i ara ja això no passa perquè ja no hi ha ni barri del Raval.
1: Exacte, aquesta és una de les festes que es vol recuperar. Parlant de festes.
2: Sí, cert.
0: Clar, perquè no tenim barri del Raval, però tenim el record del barri del Raval. Vull dir, jo poder en el meu record encara no hi arribo, però sí que els meus pares recorden el barri del Raval.
2: I que per sort hi ha fotografies que ara encara ens ho poden recordar. I no, tenim la sort, jo crec també que en aquest poble s'està fent molta feina de memòria històrica, de recuperar coses que abans teníem, no?, que ens portaven identitat. I hi ha algunes que seguim en aquesta, que seguim treballant perquè cada cop prengui més força i tingui més visibilitat.
0: Doncs l'última pregunta, com us he dit al principi, sempre dona per seguir amb l'entrevista.
2: I tant.
0: I de per fet... seguir conversant.
1: Sí, sí, de fet he dit que en tenia dues.
2: I en tinc una altra.
0: Vinga, som-hi.
1: Vaig a la segona i després ja et dono.
0: Sí.
1: L'altra és que us apunteu a les colles, que és molt bonic, és un efecte social, és on la gent és superagradable, on tothom s'ho passa molt bé i si tens un problema, la resta de la colla t'ajuda a tirar endavant. És com una família, una colla és com una família i a part fas una activitat social per Esplugues. Jo us animo de veritat que ho proveu, de que aneu uns dies i veureu que us enganxa, que us enamora.
0: De fet, les colles són elements integradors i transversals dintre de la ciutadania i de la població. I alguna cosa més,
2: sí,
0: Alba?
2: Ja per finalitzar, comentar que també se'ns ha oblidat. Hem estat fent una feina així més de llavor, de fer feina interna, i s'ha creat la Comissió Feminista la coordinadora, i també unes formacions que volem fer en clau de gènere per les persones que formen part de les entitats de la coordinadora. I és una formació que estem preparant també gràcies a la subvenció de l'Ajuntament amb el col·lectiu Fira l'Agulla, i estan encarades una mica doncs, a posar aquesta mirada feminista, de feminització dels espais, i de com ens organitzem, de quina veu té més presència a les assemblees, de quines veus són més escoltades o de com s'organitzen les colles. Doncs volem fer aquesta revisió, no? Aquesta autorrevisió de les colles per poder créixer una mica en aquest aspecte d'anar més enllà del gènere i poder, bueno, poder formar entitats més diverses i també més acollidores.
0: Doncs això ens dona per una tercera o quarta trobada, perquè seguirem parlant de la coordinadora, si podem, aquest mes de setembre proper. Posarem fil a l'agulla, no solament amb el feminisme, sinó amb saber com està el projecte del local d'entitats.
1: De moment, ja et dic, està enfonsat a sota el calaix, i no és la primera vegada que passa, Ja va passar amb el projecte que s'havia de fer en el Robert Brilles, no va funcionar, es va passar en el projecte que s'havia de fer en el carrer Nou, no?, on estan les naus, tampoc va passar, i ara amb aquest, tot sí, però torna a estar sota calaix, així.
0: Mirarem a veure què passa, i esbrinarem. I, Alba, aquest projecte de feminització i de formació per totes les entitats està molt bé, i per tant també serà motiu perquè estiguem en contacte i ens puguem retrobar en una altra ocasió.
2: I tant, ja vindrem a parlar-ne.
0: Estarem encantades. Gràcies al Sergi, gràcies a l'Alba i gràcies a la feina que es fa des de la coordinadora i a totes les entitats que en formen part. Fins la propera i una forta abraçada per tothom.
1: Gràcies a vosaltres.
2: Moltes gràcies.

0: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM.
1: Estàs escoltant Esplugues FM. Esplugues FM.
2: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM. Les entrevistes d'Esplugues FM.
3: Si us dic esport, difusió, muntanya, amb quina entitat penseu que parlarem avui? Avui parlem de Gelade, és actualment una secció de l'Avent Centre Cultural, i tenim amb nosaltres el Sergi Oriola. Benvingut.
4: Hola, gràcies.
3: Sergi, ets veí d'aquí del barri del Gai, d'aquí d'Esplugues, tot i que actualment ara no estàs vivint a Esplugues, però la teva vinculació amb Gelade, doncs és que ets d'Esplugues.
4: Sí, sí, jo soc d'Esplugues, i de fet, com a anècdota, si vols sentir-la, va ser fent jo aquí en el símbol feies marcials, hi havia un noi que era de Gelade, que es deia Rai, i parlant d'això de muntanya, jo començava a tenir curiositat per la muntanya, tenia llavors 16 anys o així, i em va dir, jo soc d'un centre d'aquí d'Esplugues, que es diu Gelade, i vine. I a partir d'aquesta vinculació amb aquest noi dels marcials del símbol, vaig acabar aquí a Gelade fent muntanya, i fins ara.
3: Anem a començar una mica. Fa 50 anys es funda Gelade, i amb aquests objectius que tenen els centres esportius i excursionistes, que és fer la difusió i la pràctica de l'esport, en aquest cas el centre excursionista, doncs pujar a la muntanya.
4: Sí, sí, correcte. De fet, ja sigui fer muntanyes com fer travesses, rutes, fer cims, sempre al final la motivació o el fil conductor és fer muntanya, des de fer una ruta, diríem, d'un dia circular per una zona X, a fer una travessa pel Pirineu, a anar pel Montseny o Montserrat, o escalar. Al final tot el que estigui vinculat amb la natura.
3: I infundeu aquests valors de respecte a la natura.
4: Correcte, sí, sí, això sempre se surt, amb respecte, amb cura, minimitzant temes com anar amb el cotxe. Si podem anar en un cotxe, millor que anar en tres. I igual les escombraries que s'endús totes, en aquest sentit, com ens ho estimem, som molt conscients d'on anem, l'impacte que arribem a generar, i anem sempre amb el màxim respecte. Podem dir que de vegades nosaltres anem caminant, veus un paper o un plàstic per la muntanya i ets incapaç de mirar cap a una altra banda. L'agafes, te'l fiques a la butxaca i te l'endús.
3: Com ha evolucionat aquests 50 anys justament això, les caminades i anar per la muntanya? Perquè no és el mateix ara, actualment, que fa 50 anys, o fa més de 50 anys, quan la meva àvia pujava a la muntanya?
4: Home, la diferència és bastant important. Aquí gairebé podríem dir que el punt d'inflexió ha estat la pressió d'internet. A partir d'aquí ha estat molt important. En el seu moment, les generacions anteriors a les meves, les fundadores de Gelade, com la meva quan vam començar, ens reuníem a Gelade, miràvem els mapes, traçàvem la ruta, miràvem el llibre, ens documentàvem, i anirem per aquí, anirem per allà. I també quan sorties anaves amb, diguem, amb la idea assumida de que et podies equivocar en un camí. És a dir, anaves seguint marques, fites, o diríem per on havia baixat un riu, sabies que jo enfilava cap amunt, però assumies que et podies equivocar i acabar en una paret de la qual havies de recular per anar per una altra banda. Avui dia això ha quedat una miqueta com descartat, a part que està tot molt més marcat perquè hi ha molta més gent que va a la muntanya. L'aparició de les aplicacions mòbils ha fet que la gent vagi gairebé amb els ulls tancats, per dir-ho d'una manera, seguint el GPS, seguint el Wikilogs, seguint la ruta que s'han descarregat en el rellotge intel·ligent, i gairebé sense preparar-t'ho, d'un dia per l'altre la gent surt i t'ho trobes. Hi ha gent que va, diríem, sense saber ben bé on va, perquè realment únicament han mirat una, diríem, una ruta d'internet, però no s'han mirat un mapa realment per entendre on són. Llavors aquí hi ha hagut un canvi. També et dona molta més facilitat, això sí que és cert, de que no t'ho has de preparar tant quan ja et coneixes el terreny, però és el canvi bàsic. Abans ens ho preparàvem molt, ens ho miràvem, i sobretot el concepte per mi important és que assumíem que ens podíem equivocar. De fet, nosaltres sempre hem tingut el que li dèiem la variant Gelade. Anàvem a fer un cim, ens equivocàvem i en comptes de seguir, diríem, el camí natural, perquè te'l saltaves, perquè no és una autopista, acabaves per una paret estranya, mig grimpant, per tornar a aparèixer en el camí correcte una hora més tard. I a això li dèiem la variant gelada. Sempre podíem acabar una miqueta liats enmig d'una paret.
3: Ara em dius, i fem un cim, quants cims heu fet a gelada aquests 50 anys? Suposo que tu no els portes comptabilitzats, però... Fes-ne 5 cèntims alguns importants.
4: Bueno, molts. Mira, podríem dir que el més important de tots podria ser l'Everest, òbviament. De fet, aquí tenim el Xavi Arias, que ha estat un dels socis més importants de Gelade, que és un himalaista, i llavors, bueno, ha pujat ja diversos 8.000. També hem anat a, diríem, el que és els Alps, Mont Blanc, altres cims, Cervino, etc. S'han pujat, i també de lo que seria, lo que seria Amèrica del Sud, també s'han pujat cims, és a dir, en aquest sentit, a part de tot el Pirineu, fet, en aquest sentit. I mitja muntanya també, i escalada.
3: Perquè hi han persones que fan muntanya i que van publicant els cims que van fent. Això, teniu alguna fita concreta per fer cims? Se n'han de fer 100, 150, per ser un bon escalador?
4: No, en principi no. Si comença a disfrutar i a passar-ho bé, sí que és cert que els que fem alpinisme tenim la petita obsessió, entre cometes, si se li pot dir així, de que hem de fer tots els 3.000 del Pirineu. És una mena d'obsessió, però...
3: 3.000, l'has dit?
4: Sí, els 3.000 del Pirineu els hem de fer tots. Llavors, sempre intentes anar fent els 3.000. Ara em falta aquest, ara faré aquesta zona, ara faré aquesta cresta... És a dir, hi ha una tendència natural a fer tots els 3.000 del Pirineu. De fet, hi ha bastanta obra publicada, diríem, de cartografia i de rutes per fer tots els 3.000 del Pirineu.
3: Home, hi ha editorials dedicades a la muntanya i a la cartografia de la muntanya.
4: Sí, sí, tant com desnivell, alpina, etc. I això... Però, bueno, en principi, en general, durant l'any no et planteges fer un mínim de cims. Va sortint quan pots i sempre que puguis, òbviament, però no tenim, diríem, una obsessió en dir ells de fer tants cims a l'any. Tant les generacions anteriors, els sèniors de Gelade, com els que són de meva generació, algun més jove, doncs estem fent muntanya.
3: I aleshores què feu? Us convoqueu als membres de l'associació? Perquè a part de la Junta, quants socis teniu a Gelade?
4: Els socis ara són fructes, no te'ls sabria dir. Hi ha tant soci com simpatitzant. Sobre això sí que hi ha un tema que ha passat, que és a partir de l'aparició de xarxes socials, etc., la gent no es vincula tant físicament a una entitat, passa a Gelade i passen altres, eh? La gent no es vincula tant físicament a una entitat, però sí que són simpatitzants. I al final és gent amb la que quedes per sortir, i alguns són membres, altres ja no ho són, però estan en l'entorn de Gelade.
3: I les xarxes socials on ho publiqueu, per si algú li interessa?
4: A veure, en principi, doncs, Instagram es publiquen coses, en el seu moment a Facebook també, i després amb els grups de WhatsApp o amb la gent que et coneixes, ja directament et ho comentes. Escolta, aquest cap de setmana, qui li ve de gust, anar a fer això, anar a fer allò, algú vol, algú pot, i ho vas compartint, perquè al final sempre és millor anar acompanyat que sol, per descomptat.
3: Si entrem a la pàgina web de l'Avens, ens explica que des de Gelade s'han realitzat audiovisuals, xerrades, cursos, activitats, caminades populars d'alta muntanya, vies fèrries, escalada, bicicletades i activitats màgiques, com per exemple el Rocòdrom infantil, que va ser un referent durant molts anys aquí a Esplugues. Explica'm quins tipus d'audiovisuals heu fet, i començarem pel darrer audiovisual, si un cas.
4: Vale.
3: Per l'últim que heu fet.
4: Doncs mira, el darrer audiovisual va ser justament quan el 1973 es va crear Gelade, els socis fundadors van fer, diríem, una expedició, que en aquell moment se podia dir expedició, fer el Mont Blanc. Avui dia la gent en un cap de setmana o en una setmana santa agafen el cotxe, fan el Mont Blanc i tornen. En aquell moment allò se li deia ja expedició. I bueno, va ser un fet important aquí a la ciutat, i van anar a fer el Mont Blanc. Llavors, ara, pel 50 aniversari de Gelade, doncs s'ha fet un audiovisual amb fotos de l'època projectades i una miqueta d'ambientació del material que es feia servir aleshores per pujar muntanyes. Anteriorment, quan s'havien fet cims com l'Everest o pel 25 aniversari de Gelade, que es va pujar al Chollo, bueno, es va intentar pujar al Chollo, que al final no es va poder, que són 8.000 de, diguem, de l'Himàlaia, també es va passar un audiovisual, diríem, a, bueno, mostrant tot el que havia estat aquella expedició dels 25 anys de Gelade a l'Himàlaia.
3: També feu cursos?
4: M'ho dic per mi mateix com a experiència, eh? Quan algú vol fer, te l'endús i ja li estàs ensenyant. A vegades ja no estàs fent un curs regulat, però aquella persona automàticament, que és el centre, es fareda, ja té una assegurança de la FEC, i a partir d'aquí, doncs, tots hem après dels que en sabien i tens, diríem, el deure moral o d'ensenyar els que comencen de zero. I s'havien fet cursos, ara no se'n fan, però ja et dic, sempre que surts a la muntanya no tens cap problema en endur-te algú que no en sap i li ensenyes a mesura que estàs fent muntanya amb ell, en aquest sentit.
3: També de tant en tant aquí, al vestíbul de l'Avens, teniu unes cordes que feu escalada, feu cursos d'escalada o és la secció de la SEAS, es diu?
4: Deu ser els d'espeleologia, sí, correcte, els que deuen muntar les cordes. Nosaltres, en el seu moment, havíem muntat un rocòdrom a la façana de l'Avens quan els permisos, diríem, no eren tan estrictes, i de fet era un rocòdrom que havíem construït, no jo personalment, el rocòdrom es va fer abans que jo entrés a Gelade, però sí que vaig participar de les festes majors que muntàvem el rocòdrom a la façana, lligat, al final fas muntanya i saps de seguretat, i lligàvem el rocòdrom a la façana i els nens escalaven pel rocòdrom. Però sí, sempre que es pot, s'intenta, diríem, ensenyar als petits, diríem, el que és la muntanya, el joc, les cordes, els arnesos, escalar, perquè, bueno, al final és una forma de renovar, diríem, les generacions.
3: Anem a parlar una mica del tema de la reglamentació, perquè heu d'estar federats. Per anar a fer muntanya no és allò de dir pujo la muntanya i prou. En el moment que hi ha una entitat s'ha d'estar federat perquè hi ha unes responsabilitats també jurídiques.
4: Correcte, és a dir, quan una entitat excursionista està associada a una entitat superior que es diu la FEC, que és la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya. Llavors, Gelade, via l'Avens, està, diríem, és una agrupació muntanya vinculada a la FEC. I a partir d'aquí, la gent que vol fer muntanya amb assegurança, òbviament, paga una assegurança a la FEC, i per estar assegurat via la FEC és imprescindible ser d'una agrupació de muntanya. És a dir, com a persona individual, fins on jo sé avui dia, no pots assegurar-te si no estàs, diríem, en una agrupació de muntanya. Òbviament hi ha gent que surt a la muntanya, no serem il·lusos, hi ha gent que surt a la muntanya sense estar assegurat, però si té un problema o un accident, no té cap garantia de que allò, diríem, li surti bé, ja sigui a nivell de salut, responsabilitat, assegurança, etc. Quan surts a la muntanya, tu pagues en funció de l'activitat que fas. Hi ha diverses, la A, la B, la C, la D. Si et mous pel Pirineu, pagant la quota C, pots fer muntanya, alpinisme, etc., i estàs cobert en cas d'accident.
3: Doncs en cas recordarem que Gelade està a l'Event Centre Cultural, que és al carrer Àngel Guimarà 27 d'Esplugues de Llobregat, i si un cas tirem el telèfon de secretaria per si algú estigués interessat, i el telèfon de secretaria d'aquí d'Esplugues és el 93 513 54 45. Teniu algun altre telèfon directe?
4: No, ja seria via internet, és a dir, la pàgina web i l'adreça correu electrònic.
3: Hi ha una pàgina que és gelade.cat?
4: Correcte. Vale. Hi ha el correu electrònic, i si no, ara que estem a les xarxes socials, òbviament, es pot enviar via Instagram, al final avui dia s'ha de ser actual, via Instagram s'entra a Gelade i allà, òbviament, pots escriure un mail que se t'respondrà igualment. Al final avui dia els canals de comunicació poden ser diversos.
3: Quin futur tenim per Gelade? Com ho encarem?
4: Home, jo vull ser optimista, de fet jo soc optimista de mena, de fet no pots fer muntanya si no ets una miqueta optimista, perquè sempre tindràs problemes amb el temps, etc., i li has de posar ganes. La idea és que el bo d'aquests 50 anys és que gent que, diríem, s'havia desconnectat, perquè la vida, diríem, fa que et desconnectis, han tornat a una miqueta Gelade i pots tornar a generar xarxes, i la idea, òbviament, és, ara que els 50 hem tornat a agafar força, doncs aprofitant les xarxes socials mal que mal, i el WhatsApp, i els grups de WhatsApp, seguir quedant i fent muntanya, i sobretot dir-li a gent jove que s'apunti, que s'animi, que vingui, i que, bueno, i que faci muntanya, òbviament, i sempre amb seguretat, però bueno, que és el fet d'anar, diríem, aportant gent nova a l'entitat. Avui dia, fer muntanya és més fàcil que abans, realment. Llavors, és fàcil, diríem, entre cometes, però és fàcil animar-se a fer muntanya, perquè l'equipament és més assequible, els vehicles, diríem, tothom en té, les connexions, les carreteres fan que sigui més fàcil anar i tornar. Llavors, el fet d'animar-se a fer muntanya, avui dia és... t'ho posa més fàcil, sempre amb seguretat, òbviament, i assessorat, i aprenent, però que diguem que fa menys respecte perquè és més fàcil animar-se a fer muntanya.
3: Al llavors, principi ens comentaves que internet us facilita bastant la feina?
4: Mira, diria que és una moneda de doble cara. Per una banda, ajuda molt a la, diríem, a la connexió amb la gent, perquè crees dinàmiques, la gent es parla, vols fer una sortida i de seguida tothom, encara que no hagin pogut venir al centre, es parlen i pots coordinar una sortida, pots enviar un mapa per, diríem, per WhatsApp, un referent, un link d'alguna pàgina com Wikiloc, i sigui t'ho permet. Per altra banda, passa en muntanya, com passa en moltes coses de la vida, diríem, els mòbils, etcètera, ens han fet més individualistes i fa que estiguem més en el nostre micromón. Llavors fa que la gent tampoc, diríem, vagi tant al centre a informar-se, a conèixer la gent, i a la vegada, com a autocrítica, anem menys també al centre perquè no ens cal, perquè ja ens parlem per WhatsApp. Llavors és una moneda de doble cara. Per una banda és molt pràctic, et permet ser molt dinàmic, però per l'altra taïlla, diríem, de la gent, per una banda i per l'altra.
3: I hi ha una cosa que us ajuda molt a internet o a la tecnologia que tenim ara avui en dia, que són els partes meteorològics que ja s'avancen més d'una setmana. Això, esteu constantment pendents? Condiciona l'organització d'alguna sortida?
4: A veure, els partes de muntanya, o sigui, t'has de mirar ben bé quina pàgina seguir que sigui fiable, perquè et diré que les aplicacions aquestes que venen per defecte amb el mòbil no són gens fiables, són molt automàtiques, molt genèriques i no acostumen a encertar. Mal que mal, mirar el temps de TV3 encara segueix sent una bona opció.
3: Per tant, el Meteocat és una bona opció?
4: El Meteocat és una bona opció i sempre, jo personalment, la consulto, ja sigui per risc de llaus, que és molt important tenir-ho en compte, com l'evolució d'una tempesta, d'on ve, cap a on va, per saber ben bé què et trobaràs d'aquí dos dies. I també aprens també a observar el temps. Depèn com veus els núvols, ja veus que un front està venint o marxa, que això és important també.
3: Com ho calculeu quan esteu a la muntanya i sabeu que ha de venir imminentment una tempesta perquè de cop i volta el cel es posa negre, per exemple?
4: No, a veure, com ja vas, diríem, amb informació prèvia, ja sigui de Meteocat o d'alguna aplicació que sigui fiable, diríem, de pàgines del temps, ja sigui europees, si saps que ha de venir una tempesta, la que sigui, doncs quan veus en el cel aquell dia que hi ha el que se'n diuen com cabretes, que són com nuvolets petits, diríem, trencats per tot arreu, allò sempre és o el cap d'un front o la cua d'un front. I en funció de la direcció del vent i cap a on aquells núvols vagin, ja veus que si és el cap d'un front, el vent t'anirà portant al front i al final tindràs a sobre. Si veus que els núvols s'allunyen de la teva direcció, era la cua del front. Llavors, sempre t'indiquen.
3: I sabeu els noms dels diferents núvols?
4: Mira, jo els sabia, però francament ja m'he oblidat. Però bueno, hi ha els cirrus, hi ha cúmulus convectus, que això ja, això sí que està assumit. De fet, quan veus un núvol molt gris, i que hi ha llamps allà a sobre, ja saps que ja tens problemes.
3: I diuen que aquí a Catalunya estem com més obsessionats que altres zones amb sempre mirar el temps. Tu això com ho valores? Perquè tenim una cultura excursionista de fa molts anys, poder? Perquè som un país petit molt muntanyós i això ens fa que constantment, segons la vall o segons la muntanya que anem, ens va canviant el clima.
4: Jo crec que són les dues coses. És a dir, Catalunya És un país amb un clima molt variat. Realment, per la seva orografia, és molt variat el clima de Catalunya. Pots trobar-te, per això, quan vas al Pirineu, et passa, surts de Barcelona a ple sol, i a mesura que vas pujant cap a dalt, veus com el temps és totalment diferent. I hi ha llocs com la Vall d'Aran, que vas per la carretera a ple sol, gires, et poses a la Vall d'Aran, i és un temps terrible. Terrible. Llavors, la cultura excursionista ha fet que ens interessem pel temps, però és que com Catalunya té un clima molt variat, al final ens interessem. Pots trobar sol en un lloc, pluja en un altre, fred aquí, vent allà. Llavors, és tan variat que no és el típic, diríem, la típica tempesta que comença per l'Atlàntic i acaba al Mediterrani, sinó que és tan variat que realment fa que t'interessis pel temps. I en fer muntanya és imprescindible.
3: Sergi, no sé si voldries afegir alguna cosa més de tot això que estem parlant, si m'he oblidat de preguntar-te alguna cosa que creguis important ara comentar.
4: No, crec que no, crec que hem dit tot el que era important en aquest sentit. Sobretot això, que fer muntanya realment val la pena, però sempre realment, encara que soni una miqueta típic, s'ha d'anar amb seguretat i ben informat. Això sobretot, t'has d'informar per gent que en sàpiga, per l'experiència, i sempre hi ha la voluntat de transmetre els coneixements als següents. O sigui, a mi van fer-ho i jo ho faig. I llavors, bàsicament, seria això, i que, bueno, que estem fent 50 anys, cosa que ens fa molta il·lusió, i fins als propers 50 més.
3: Molt bé, doncs ens quedarem amb això, amb el respecte a la natura i amb aquest referent que ens has esmentat abans, del Xavier Arias.
4: Correcte.
3: Seria una mica el resum a grosso modo de Gelade.
4: Sí, sí, sí, de fet el Xavi, tot i que ara ha creat la seva empresa i viu una miqueta pel seu compte en aquest sentit, ha estat un dels referents de la següent generació. O sigui, si la primera va anar a fer, diríem, el Montblanc al 73, a partir dels anys 90, amb Xavi Arias, diríem, i gent com el Dario Laiseca, etcètera, es va començar a fer un altre cop muntanya de bo, hi havia molt dinamisme, molt d'ambient, i de fet ell sí, el Xavi Arias s'ha convertit en el que fa, diríem, els cims de més prestigi, per dir-ho d'una manera, pel món, bàsicament.
3: Doncs novament, gràcies, Sergi.
4: Gràcies a tu per convidar-me.
3: Per estar aquí amb nosaltres, per fer-nos 5 cèntims de què és Gelade, aquest centre excursionista que tenim aquí a l'Avent Centre Cultural. I ja sabeu que quan vulgueu teniu els micròfons d'Esplugues FM, que és la vostra també, perquè també som secció de l'Avent Centre Cultural.
4: Gràcies.
3: Moltes gràcies a tu i a totes les persones que durant aquests 50 anys han fet possible que Gelade sigui una entitat de referència a la nostra població. Gràcies.
4: Gràcies.
0: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
3: Que ja estem al ben mig de la celebració de la Festa Major de Santa Magdalena a Esplugues, tradició, cultura i identitat. Actualment, la Festa Major de Santa Magdalena és un gran aparador de la cultura popular espluguina. Els gegants, els capgrossos, els bastoners, els castellers, els diables, els balls propis i els cercaviles omplen els carrers del centre històric amb música, dansa i color. I ara us passem a dir les activitats que tenim per aquest cap de setmana. Dissabte 18, la processó del ferro. Els actes s'inicien al Casal de Cultura Robert Brillas a les 12 del migdia amb un concert vermut. A 2:45 de la tarda, el dinar de festa major a càrrec de la Paca. A partir de les 8 del vespre, la concentració al mateix Casal de Cultura Robert Brillas per fer la processó del ferro. A 9:45 de la nit hi haurà el Pilar caminant pel carrer Montserrat. Aquesta sortida i aquesta processó va des del Casal de Cultura Robert Brillas, carrer Àngel Guimarà, carretera de Laurià Miró, Pont d'Esplugues, i pujarà cap al carrer Montserrat, i allà és on es farà el seu tram final, el Pilar caminant. Si no has viscut mai aquesta activitat, et recomanem que aquest any la puguis disfrutar. A partir de les 10 de la nit hi haurà el concert del House Aborigen. A 10:45 de la nit, a la plaça Pare Miquel d'Esplugues, el sopar de festa major. I en acabar el sopar, el ball de festa major amb l'orquestra Allioli. Diumenge 19 de juliol, al Memorial, Les activitats s'inicien a les 8 del matí amb les matinades. La sortida es farà des del centre excursionista de l'Espluga Viva, al carrer Sant Francesc Xavier, número 7. A les 11 del matí es farà des de la Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues la sortida del seguici de diumenge i anirem cap als jardins del Casal de Cultura Robert Brilles, on allà s'iniciarà la Diada Castellera en memòria d'en David Carreras. Per la tarda, l'activitat s'inicia a 7:45 del vespre als jardins del Casal de Cultura Robert Brilles. Ball parlat i versots infantils dels 15 anys. A partir d'un 8:45 del vespre hi haurà la tabalada amb sortida des del mateix Casal de Cultura Robert Brilles. I a les 9 del vespre ens espera el correfoc infantil a la plaça Pare Miquel d'Esplugues. Tota aquesta informació la podrà seguir a través de l'agenda d'Esplugues FM o bé a través de les xarxes socials de la Coordinadora d'Entitats d'Esplugues.
5: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
0: De dilluns a divendres a les 4.
5: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
3: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimarà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@avenesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats. Davant l'alerta de l'onada de calor, l'Ajuntament d'Esplugues activa diverses mesures. En destacarem algunes: l'adaptació de les activitats dels casals d'estiu i casal esportiu per infants i joves, on es prioritzen els espais a l'ombra i les activitats amb l'aigua. A més, durant les hores de màxima calor, s'evitaran totes aquelles activitats que suposin una activitat física intensa. Tanmateix, en la programació dels casals per a la gent gran, també es finaran les activitats a les 12 del migdia. Es recomana una especial atenció als col·lectius vulnerables de les gent grans, suport a les famílies, a les persones amb qualsevol tipus de discapacitat o mobilitat reduïda. Es recorda la importància de mantenir una bona hidratació, evitar l'exposició directa al sol durant les hores centrals del dia i buscar sempre espais més frescos sempre que sigui possible. I per aquest motiu, l'Ajuntament d'Esplugues ens recorda els 7 espais o refugis climàtics que tenim a la nostra població. Un és el Parc de Can Vidalet, al carrer Molí 112, que està obert des de les 8 del matí fins les 10 de la nit. El Complexe Esportiu Municipal de la Plana, a la plaça Catalunya. La piscina del Parc dels Torrents d'en Ferrer. L'equipament al Molí, que està al carrer Verge de la Mercè, número 1. El Mercat Municipal de la Plana, la Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues, al carrer Àngel Guimarà 106 i a l'Espai La Baronda, al carrer de la Riba, número 36. Aquests espais que us hem mencionat no tenen atenció mèdica, per la qual cosa les persones que ho requereixin s'hauran d'adreçar al centre de salut. També podeu trucar al telèfon d'emergència, al 112, al d'urgències mèdiques 061, a la policia local i el 092, que aquest només és per trucades dins d'Esplugues des d'un telèfon fixe. Tota aquesta informació la trobareu recollida i ampliada a la pàgina web de l'Ajuntament dintre de l'apartat de notícies. Ajuntament d'Esplugues. Esplugues.cat.
2: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat.
6: Esplugues FM.
2: L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

0: Són les 3 de la tarda.
1: Les entrevistes d'Esplugues FM.
2: Avui us portem a una persona que viu al barri de la Plana. Al llarg de l'entrevista ella ens explicarà on ha viscut, on ha nascut, quines són les seves vivències. Parlarem de diverses coses, tant de música, parlarem d'esport sobretot, parlarem de viatges i de totes les coses que a ella la preocupen. Avui tenim a la Montse Sant Martí Puig. Molt bon dia, Montse.
3: Bon dia.
2: Com he dit, veïna del barri de la Plana, i vas arribar aquí a Esplugues l'any 1975.
3: Sí, crec que sí, que era el 75. Tres anys després de casats, ens anem venir a viure ja permanentment a Esplugues.
2: Quin és el teu primer record que tens de quan vas arribar aquí a Esplugues a viure?
3: Molt maco. Veníem de Barcelona, d'un barri de dalt, de Montbau, aquella zona. I anem a arribar aquí i al vespre arribàvem tard i el veí de baix, que tenia una botigueta, me'n recordo que ens deia: necessiten alguna cosa? I això ens va sobtar moltíssim, el meu marit i a mi, que la nit a les 9 del vespre, com alguna vegada havíem comprat alguna cosa que ens faltava, ens deien: els hi falten alguna cosa, que anem a tancar. Això a Barcelona era impensable. Ens va agradar molt i ens hi anem sentir molt de pressa, molt a gust.
2: Tot i que el barri de Montbau, tot i que està dalt de tot de la muntanya, la falda de Collserola, tampoc no és que diguem que forma part de la gran ciutat, també és un barri acollidor, eh? No és molt gran, i a l'època que tu vas viure no hi vivia molta gent a Montbau.
3: Sí, hi havia un cementiri que donava a nivell del pis on vivíem, el cementiri on estava enterrat, em sembla que el Carrasco i Formiguera, em sembla que era, ens donava a nivell, perquè la muntanya era així, i l'edifici era tan alt que vèiem els morts i els enterraments allà ben bé. Era un cementiri de poble. Sí, estava bé, eh? Perquè caminaves una mica i et trobaves ja en el camí de ronda, fins i tot podies caminar, però la familiaritat que n'hem trobat de seguida aquí no l'hem trobada, no l'havíem trobat allà al barri aquell.
2: Per tant, et trobes una Esplugues acollidora, amable...
3: Sí, molt bé.
2: I a més una Esplugues que també es veu al mar, com a Montbau.
3: Ah, exacte, sí.
2: Per tant, això no vas trobar a faltar aquest passatge, eh?
3: No, però des de casa no el veiem.
2: No el veiem.
3: Però des dels carrers, sí, eh?
2: Des dels carrers i el terrat de Montbau, sí.
3: Sí.
2: Quins records més tens de la teva infantesa? O joventut, fins i tot.
3: D'infantesa, jo vivia a Gràcia. Vivíem a Gràcia, a la meva família. Fins als 15 anys vaig viure a Gràcia. I després anem a anar a viure al Guinardó. Allà a l'Avinguda de Montserrat, davant de l'Escola del Mar, que hi havia allà. Anem a estar molt bé, eh? És un lloc molt maco i molt bé. També aquests són els records físics. El meu pare treballava, tenia una fàbrica de caixes de cartró, o un taller de caixes de cartró, ara és fàbrica, però abans era un taller, i tots hi col·laboràvem. O sigui, nosaltres érem nenes llestes perquè les vacances volíem anar a treballar, volíem anar a l'escola, perquè si no ens tocava llevar-nos més d'hora i anar a la fàbrica a treballar. O sigui, des de ben petites i petits, som dues germanes i un germà, hem treballat sempre a la fàbrica, estudiar i treballar. Fins que anem a acabar la carrera, i llavors doncs vaig dir: jo vull el meu.
2: I què vas estudiar, Montserrat?
3: Primer vaig estudiar mestre a l'escola de magisteri. Vaig fer magisteri, però al mateix temps ensenyava... Jo nedava, era nedadora del Club Natació Catalunya, i vaig veure que m'agradava molt ensenyar i que el meu era ensenyar, però m'agradava principalment ensenyar esport. I aleshores vaig tenir la sort, vaig anar a uns campionats internacionals, i en aquell temps hi anava una senyorita d'aquelles de la secció femenina i coses d'aquestes, i em van enredar, bueno, no em van enredar, jo vaig preguntar on es pot estudiar educació física, i hi havia dues possibilitats: estudiar l'elemental o estudiar el títol superior, que només es feia a Madrid. i me'n vaig anar a Madrid. El meu pare molt, primer em va dir que ja ho veuríem, però al final li vaig donar els papers preparats, tot signat, i vaig estudiar Educació Física, que ha sigut el meu ofici. Però penso que també era el meu ofici de mestre d'Educació Física. Bé, no sé, aquest seria el començament.
2: L'esport ha acompanyat tota la vida, ho acabes de dir, eh?
3: Sí.
2: Ha sigut,
3: sí,
2: finalment, sí, la teva professió.
3: Ha sigut. Primer, de molt petita, fèiem música. El meu pare eren molt musicals. Es van conèixer amb una coral, a la Coral Núria de Gràcia, de la UEC de Gràcia. I els meus pares cantaven a la coral, nosaltres ja des de petites cantàvem a la coral o fèiem música allà, a l'escola. Però després em vaig ficar en el món de la natació i això ja no era compatible perquè era diari, moltes hores, al mateix temps estudiava magisteri, va ser més complicat. I després ja me'n vaig anar a estudiar Educació Física a Madrid, que vaig deixar de nedar perquè allà ja era incompatible completament perquè hi havia moltes hores d'esport però no precisament de natació. I després allà vaig aprendre a tocar una guitarra perquè una companya em va dir: ah, sí, vaig ensenyar a nedar una noia, vaig ensenyar a nedar una noia gran que m'ho va demanar el meu exentrenador i em va donar uns diners i amb aquells diners em vaig comprar una guitarra. L'any següent vaig arribar a Madrid, a l'escola, i clar, no sabia tocar la guitarra, però una companya em va dir: jo te n'ensenyo. I ràpidament m'hi vaig ficar i vaig estar fent el que podia. I vaig anar rascant la guitarra, cantant allà. Eren uns temps molt diferents dels d'ara. Podies anar a Madrid, fins i tot en una escola, en una residència que era d'una gent que no lligàvem gaire, i tu podies parlar de tot, podies parlar en català. No hi havia cap problema. Cantava Raimon, totes m'aplaudien, totes anaven allà i felices. Alguna et deia en Cristiano, però bé, era una minoria. Però eren uns temps molt diferents, eh? Jo estic molt preocupada perquè hem canviat completament. Jo allà parlava en català, les quatre catalanes que eren en el curs, i deien: vale, bueno, aquesta és en Cristiano, però va, i feien en broma, ho feien en broma i ja ho entenien. Bé, va ser així, i vaig començar a tocar la guitarra i a cantar allà, traduïa les cançons, els explicava, i les senyores aquelles de la secció femenina, totes molt bé, molt contentes i molt apanyades, no sé, jo, que això és important, però penso que ara això no existeix. Anem a campionats al resta d'Espanya i no se m'acudeix portar una senyera. Cosa que tota la vida, des de fa, quan era els anys 70, 60, que sí, no havia mort ni el Franco, anàvem amb la senyera i la posàvem allà penjada al darrere de la banqueta d'esport, i ara no podríem anar-hi, se'ns ficarien damunt. O sigui, canviem molt unes coses i a mi em sembla que per pitjor.
2: Anirem després a aquest repàs polític que farem amb la Montserrat. Montserrat, com et marca tu aquesta època de la guitarra, de rascar cançons, de cantar? Perquè hi ha una època a la teva vida que t'influeix tot el tema musical.
3: Sí, quan vaig tornar a Barcelona, jo era escolta, i dins de l'escoltisme, doncs, hi havia, de vegades ens trobàvem, estàvem en un foc de camp, i què tocava? Pues agafar la guitarra i posar-se a cantar. I era molt maco. Un dia em van sentir uns, aleshores em van liar que vés a fer aquest concert aquí i ara el concert allà. Després tenies un representant que et deia ja els dies que havies d'anar, però al mateix temps treballaves de professora d'Educació Física, qual cosa dona que la veu la fa servir molt, és a l'aire lliure, sues, entres, molt complicat. I també anava a la Radioscop amb un programa amb el Salvador Escamilla, vaig estar molts anys, bueno, un parell d'anys, anant dos dies o un dia a la setmana allà a cantar. Vaig tenir la sort de conèixer gent molt maca com el Lleó Borrell, el que era poeta, el Josep Maria Andreu, que és el que feia les traduccions de cançons franceses i que li vaig cantar bastantes cançons.
2: Va ser una època molt important, perquè el Salvador Escamilla va fer una feina ingent en aquest sentit.
3: Preciosa, preciosa, era una bellíssima persona, tot i que... bé...

0: Doncs el Josep Maria Andreu volia que la cantés i el Escamilla no volia que la cantés perquè em van dir després que és que ell la volia cantar. I jo vaig dir, bé, em sembla lògic perquè és una cançó d'home, no és una cançó de dona.
1: I quina cançó era, Montserrat?
0: Era Vell Camarada i la de... Si busco, són cançons franceses i que parlava de la d'uns passavolants que anaven pel carrer i que algun dia havien passat només menjant un animal d'aquests de l'aire i que era molt trist. I unes cançons tristes que a mi m'agradaven molt.
1: Però, més alegria.
0: Però eren apropiades per un home. Estava ben segur, però bé, les vaig cantar bastant i anàvem bé.
1: I aquesta època musicalment et porta molt lluny. Abans has dit que no, que tenies la teva feina com a,
0: sí,
1: com a entrenadora,
0: sí,
1: i educadora,
0: sí, sí,
1: esportiva. Per tant, és una època curta per tu.
0: Sí, curta. Va ser curta perquè va haver-hi un moment que vaig dir s'ha acabat i vaig tallar. Perquè em sabia greu, però vaig veure que havia d'escollir entre l'esport, que m'agradava molt ensenyar i tot això, o cantar.
1: Que tirava i més l'esport, evidentment.
0: Tirava més l'esport. I el cantar, tot i que m'ho passava bé i era molt maco, però també sóc molt nerviosa. A vegades havíem anat en llocs amb més de 1.000 persones. A Cervera, me'n recordo, el pavelló, que hi havia el Serrat com a primer, però després teníem els quatre que anàvem al darrere i cantàvem les nostres cançons. I clar, tanta gent. Jo és que tampoc m'agradava la gent. O sigui, no m'hi sentia molt a gust.
1: Et feia pesar d'una mica de...
0: Exacte. Sí, eh? Crec que és una mica de timidesa o el que fos, però...
1: Quina edat tenies?
0: Pues llavors ja en tenia 22. Dels 22 als 24 va ser. No, 21 vaig acabar la carrera i vaig venir a Barcelona i després fins als 24, així vaig estar cantant.
1: Per tant, després... que veig que vas perdre una oportunitat que tu no la volies, de poder ser una cantant coneguda a casa nostra.
0: Bé, jo crec que... alguns diuen, en el diccionari de la cançó catalana diu Montserrat Sant Martí, cantant mala guanyada. En un altre lloc he rebut uns escrits d'uns companys i diu mala guanyada, tot arreu. Però és que no crec que... no era el meu... jo m'agradava per català, perquè ho feia perquè jo sóc catalanista i ja està, no tinc res de política. Però em deien, és que si ets catalanista ja fas política. Dic, bé, doncs serà aquesta política, l'altra no m'interessa, perquè havia cantat amb l'Ovidi Montllor i havíem xerrat, anat de viatge junts, i xerraves amb ells i tot això, i veies, jo la cosa política no m'interessava gaire, però... bé, era això.
1: Doncs deu dir no per no interessar-te amb els noms que has dit i les persones que has mencionat estaven políticament molt identificades.
0: Sí, sí, sí. No, era gent maca. Però sí. Bé, per exemple, en Lluís Llach, anem a cantar moltes vegades amb ell i va ser molt maco, molt bé, era un bon tio. És el que recordo més estima, eh? Anem fent bastants viatges a pobles, quedar-nos tancats en un dia que se'ns va espatllar el cotxe i anem a tenir la Dolors Lafitte i jo dormim en una habitació, els nois a l'altra. Va ser... hi ha moltes aventures que van ser molt maques i que recordo molt d'estima, però no tenia caràcter. I a més avui, perquè com havia de venir aquí i m'havies demanat una cosa, he llegit un escrit i posava... no tenia... era, la Montserrat era un que feia uns comentaris, que ha fet una espècie de llibret de la cançó catalana, i posava... no tenia molt d'interès, eh? Jo no el recordo gaire, i em va posar... no tenia molt d'interès perquè nosaltres ja volíem... I possiblement, si m'ho arriben a dir... perquè era un grup, era un grup que tocaven i molt bé i tot això. Però si m'ho arriben a dir, que a cantar amb ells, potser m'hi hauria animat. I vaig cantar un parell o tres de vegades, en concerts. Però no m'ho van arribar a dir. I ara me n'entero que els havia fallat la Glòria, no sé si la coneixes tu, no, perquè ets molt jove, però bueno, hi havia una noia que es deia Glòria, que era una cantant i que tenia moltes il·lusions de ser ella sola. I jo

0: això d'anar sola pel món, m'ho havia passat molt bé, aquests concerts que havia anat amb aquesta colla, que hi havia un que tocava la berra, l'altre tocava la flauta, l'altre el violí, una cosa ben rara, ben estranya, i jo rascava la guitarra, i allò m'ho havia passat molt bé. I si m'ho arriben a dir, jo a vegades em fa gràcia, dic, un dia li diré, si m'ho arribeu a dir, m'hi hauria ajuntat perfectament. I ells no explicaven com volguen dir, és que no tinc interès. I clar, ens havia fallat aquest i van començar, però bé, són coses de la vida que no em sento gens.
1: Que han passat fora. I ja està.
0: Sí.
1: Montserrat, pel que m'estàs explicant i pel tipus de feina a la que t'has dedicat al llarg de la teva vida, és molt important per tu treballar en equip.
0: Sí, sí, penso que és fonamental. Quan en una escola he trobat un equip de gent que hem treballat més o menys a gust, que ens hem planificat la feina i que hem anat junts, perquè els d'educació física sempre som una part molt separada del reste. Però si has trobat una persona que t'hi sents a gust i portes una línia i tots ens respectem amb les nostres diferències, perquè són molt diferents. Els últims anys d'aquí a l'Institut de la Mallola, doncs el professor era de futbol i era de l'Espanyol. I jo era del Barça. En aquell temps ensenyava els nens del Barça a volei, que eren nens de l'institut. De l'institut teníem l'equip infantil del Barça, ens ho pagava tot el Barça i va ser molt maco. I aleshores, doncs, però ens enteníem molt bé, ell venia del món de futbol, no era d'educació física, era d'un altre món, però ens respectaven molt bé, jo vaig acceptar coses que a ell li agradaven i ell acceptava el 90% de les coses que m'agradaven, com jo també em quedava el 90 o el 80, doncs no era perfecte.
1: No et conec gaire perquè fa poc temps que t'he conegut. Ens hem conegut a les trobades a la plaça de l'Ajuntament tots els dimarts i això ho diem clarament i no ens n'amaguem perquè és una cosa que a nosaltres ens il·lusiona perquè compartim els mateixos anhels. Dic que fa poc que et conec, però pel poc que et conec estic segura que tu a la vida tots els problemes que se t'han posat al davant els has solucionat perquè tens una alegria i una vitalitat que a mi em dona la impressió que tu ho has solucionat tot sempre amb aquesta força que et caracteritza i que una mica has deixat que la resta es faci partícip de les seves il·lusions i de tirar endavant. I un exemple és això que em dius, aquest altre professor poder no estava del tot d'acord, però amb el teu caràcter sempre endavant.
0: No, i ell tenia coses molt bones i jo les vaig enganxar també. No era tan diferent, però dic aquest moment. També he treballat amb sords, amb nanos sords. 18 anys vaig treballar a l'Escola Municipal de Sords de Barcelona, però era preciós. Una de les millors mestres que he conegut, jo n'he conegut dos, que jo, xapó per les senyores, una era a l'escola Aula, que també treballava, i una altra a l'escola aquesta dels sords de Barcelona. Perquè nosaltres, els d'educació física, teníem el pluriempleo, això que molts diuen, no? Això era normal, anàvem dos, tres escoles i no, fins que no he estat a un institut, no he tingut un horari sencer en una escola. I a l'escola de sords era molt maca, molt, una directora que era una iaia, però la tia que bé entenia, que bé parlava, que bé movia els nanos. Sempre recordaré un nano, una mestra li venia i deia, és que aquest nen no li surt la ca, la ca. I jo estava escoltant, perquè a mi pensava que em dedicaria els últims anys, i quan sigui més gran, deixo l'educació física i em dedico a mestre de sords, perquè em va agradar molt. I veies la senyora
1: gesticulant unes
0: coses i el nen treia la ca i això és que em vaig quedar bocabadada. Era meravellosa aquella dona. En aquell temps els nens eren sords, purament sords, i aleshores amb gimnàstica fèiem virgueries. Vaig intentar fer vòlei amb ells fins que vaig fer un partit i vaig donar-me compte que, clar, ells no s'escolten. I el mateix àrbitre ens deia, i per què no se dicen mía? O així, dic, és que no se senten, clar. O sigui, vaig veure que els podia ensenyar vòlei, o sigui, vaig ensenyar vòlei, però no podien jugar partits de vòlei perquè no hi havia la possibilitat. He après molt amb aquestes cagades que vas fent ensenyant i tot això, però va ser molt maco, eh? L'escola de sort va ser molt maca, fins que llavors ja va haver-hi va venir una colla de gent que la millor cosa és que no sapiguessin res de nens sords, i tu veies els nens que feien el que volien, estava prohibida la mímica, que ara és una assignatura, és una cosa de riure, i me'n recordo que venia el director i et deia, ¿qué me ha dicho este niño? I li deia, pues te ha dicho puta y maricón. Ai, perdoneu, però coses d'aquestes que a mi m'encantava aprendre a parlar amb ells, sí, i que ells m'entenguessin, i a vegades em deien, no sé, llama, sí, però fas així, no? Però també es pot fer així, però nosaltres ho entenem, eh? Et deien, o sigui que...
1: De fet, hi ha entitats que tenen tallers del llenguatge de signes.
0: Exacte, ara però en
1: sí.
0: Aquell temps, no. En una escola de sords era prohibit, els professors no havien de saber res de sords. Jo quan vaig veure aquella pandilla que van arribar, els antics se'n van anar repartits a les escoles de Barcelona. I eren els que sabien ensenyar a parlar. I els que es van començar allà havien de tractar els nens. El primer dia que vaig anar a una classe a buscar els nens petits, dic, un nen d'aquí, un nen mirant a l'altre cantó, així, i dic, i com s'enteren? Pum, anar donant copets als nens. Els professors no havien de saber perquè se les havia de tratar com a los niños oyentes. I ho dic en castellà perquè allà s'ensenyava en castellà als nens, sort, si jo deia.
1: Ara tenim llenguatge de signes en català.
0: Ja, ja, ja.
1: De fet, hi ha una entitat aquí a Esplugues, a l'Espluga Viva, que va intentar fer un taller de signes en català, de llenguatge en català, i no vam poder fer el taller perquè la gent no es va apuntar. Necessitaven un mínim de persones per apuntar-se, però sí que és veritat que hi ha gent molt sensibilitzada en el que els interessa el llenguatge dels signes.
0: Sí, sí.
1: I de fet, tenim una cultura que parlem molt alt i cridem molt quan parlem. Mm. I poder aprendre què és el silenci també seria maco.
0: Oh, i tant. A la classe aquella no em gastava la veu, aprofitava per no gastar la veu, i perquè parlaves però sense fer so, o parlant, i vaig aprendre a baixar la veu a les classes normals, perquè clar, amb ells podies anar parlant baixet i anar fent, gesticulant les coses, i s'entenaven perfectament, i era fluixeta, eh? Sabia poc de parlar perquè ningú me n'havia ensenyat, només veient els nens, i els nens deien, això es diu d'aquesta manera, tu ho fas d'aquesta manera, però ja t'entenem, eh? Era molt maco, molt. Va ser una experiència molt maca, aquesta també la considero molt important.
1: En la teva vida professional, com has dit ja fa estona, has hagut de fer servir molt la teva veu, perquè quan estàs en un partit,
0: sí,
1: has d'aixecar molt la veu.
0: Sí. Bé, potser amb un partit menys. Amb un partit menys. Això que veieu els futbolistes, que l'entrenador que fa aquells crits en vòlei, això, si tu no has treballat abans, molt difícilment t'entendran, eh? Un bon entrenador, sempre opino, és el que diu, enrere, endavant, més aquí. Els nanos et veuen i ja saben el que tu els hi diràs. I no necessites, però els entrenaments sí. Els entrenaments, sues, vas al darrere, tires pilotes, ara tires una pilota amb un nano, i això no t'ajuda gens a funcionar, a que la veu se t'arregli.
1: Has dedicat a fer entrenaments amb vòlei masculí o femení? O has fet de tot?
0: He fet, en principi, jo vaig començar amb una escola, una colla de nanes, em van venir, em van dir, l'any que vaig començar a treballar a aquesta escola, que és el primer any que vaig treballar després d'aprovar la carrera, i em venen i em diuen, ens ensenyaries bàsquet? Dic, home, jo bàsquet, la veritat, no soc, però vaig fer l'especialitat de vòlei a la carrera, i m'agradava. I vaig dir, si voleu, us ensenyo vòlei. Em van venir una colla de nenes grans, de 15 anys, ja grandetes, i m'hi vaig dedicar. I anem començar, van agafar aquí, érem 8-9 noies, i de seguida van quedar, van pujar a primera divisió i tot, amb 3 anys. En aquell temps era fàcil, eh? Aquell temps es podia fer. Ara, amb 3 anys i amb nenes començades a 15 anys, impossible. Ara, en aquell temps també ho vaig aconseguir perquè hi havia un parell de jugadores, noies, que tenien talent, i el talent també es paga. Però anem a agafar aquella colla i vaig començar a l'escola que jo donava classes d'educació física, però això era lliure per al meu compte i així. I de mica en mica anem a anar fent equips, perquè l'escola era gran, i anem a començar a fer equips, equips. Les noies només feien vòlei. Clar, anem a ser l'equip que hem sigut més vegades campió d'Espanya i més vegades campió de Catalunya de vòlei en aquells temps. Algun any pues, havíem quedat primers i segons, o sigui, l'equip d'últim any quedava primer i el de segon any quedava segon. Però és que la diferència que ens ho preníem, jo m'ho prenia molt en sèrio, i tenia un equip. De seguida vaig anar recollint noies que eren d'aquestes que havíem començat i feien d'entrenadores, i només érem dones entrenadores a Sant Isabel. Era una escola que es diu Sant Isabel i que en aquell moment existia i que ara ja no és això. És una altra escola. Ho vaig deixar perquè va deixar de ser Sant Isabel.
1: Montserrat, l'esport, dedicar-te a l'esport ha condicionat la vida familiar, perquè clar, vol dir treballar al llarg de la setmana, entrenaments, partits.
0: He tingut sort. Aquestes coses no es poden fer una dona o un home, fins i tot un home sense la col·laboració de la dona, de que digui, mira, aquestes hores estàs entrenant però jo me n'encuido dels nanos i així. El meu cas, el meu marit, ens hem conèixer en un curs d'entrenadors. Ell, el seu ofici és aparellador, però ens hem trobat a Santander en un curs d'entrenadors que vàrem anar, i d'allà a l'any següent ja ens hem casat i ens anem a veure uns 30 dies en tot l'any, perquè clar, ell entrenava un equip, ell treballava a Huarte, en una empresa que el veien enviat a Badajoz, i allà estava fent una obra d'aquestes del ministeri i coses d'aquestes, i llavors ens vèiem quan ell no tenia partit, doncs llavors ens vèiem a Madrid, o una vegada ens anem a veure a Mallorca, perquè jo vaig anar a Mallorca a jugar amb les meves noies. Durant un any vaig calcular que uns 35 dies ens anem a veure, comptant els 20 dies que ens anem a conèixer en el curs d'entrenadors, 22 dies que anem a estar junts en un curs d'entrenadors. O sigui que va ser ben bé el voleo. I ell va deixar la feina d'allà i va venir a Barcelona. Li tinc que agrair això, perquè si no, no hauria pas aconseguit.
1: I al principi ens has dit que vas venir a viure aquí a Esplugues quan feia just 3 anys que us havíeu casat.
0: Exacte, sí.
1: I per tant, la compaginació familiar hauria ser més fàcil en el moment que veniu a viure aquí a Esplugues?
0: Llavors no treballava a Esplugues. He treballat des de que ja van haver-hi oposicions i vaig fer-les. Llavors jo treballava a Sarrià, que dins de tot treballava a Aula, a Sant Isabel, a aquesta escola, i a l'escola de Sors, que era a Montjuïc, però bé, anava amb un cotxe amunt i avall i anava sortejant tot. I després, les nits, ell, durant un temps, va estar col·laborant amb mi, també, ja hi havia un home, ja no eren tot dones, i bé, i anem a anar fent. Després, esclar, ell va entrenar al Barça, ja es van anar els homes ràpidament. També vaig dir un dia una colla de noies que eren molt maques, i que havien sigut companyes meves de jugar, i arriben a casa, el meu marit no el coneixien de res, acabava d'arribar a Barcelona. És el típic masclista que les dones ho som. Dic, escolta, el meu marit va arribar i venen a casa a proposar-li que faci d'entrenador de l'equip seu, que era l'equip més important de Barcelona, diguem-ne. I aleshores jo vaig dir, escolta, i a mi mai m'heu demanat això? I ell no havia entrenat mai un equip de categoria important ni res, però és un home, el típic. I els hi vaig dir, i era una noia, una que és periodista, molt maca, però li vaig tirant cara, dic, escolta, a mi el més segur t'hauria dit que no, perquè jo sóc molt de... he començat una cosa i això és com aquí a Esplugues, que treballem i l'edat que tinc i encara continuo perquè m'agrada que sigui el millor, que ho facin el millor possible. Sóc una mica matxaca i així. Però segur que els hi hauria dit que no, però dic, no mai ho heu proposat i en canvi... aquest senyor no el coneixeu de res. No hi va anar en aquell moment perquè no podia per la feina i tot això. Pues amb fill ho hem solucionat amb cangurs. Després algú t'ho treu encara. No el fill, eh? El fill no. No. Són altres coses. Altres coses et diuen, podries haver-te dedicat més a fer coses. El meu fill ha sortit força bé, molt maco. Està fent d'entrenador també, és geògraf. I,
1: bueno, aquí a Esplugues també fa
0: sí, entrenador el vòlei sí. D'Esplugues al final ho hem aconseguit i em va costar, però al final ha vingut i fa d'entrenador de l'equip juvenil i júnior i bé, i espero que de mica en mica nosaltres ja ho deixarem, però jo ja m'he posat un tope i el marit, a veure.
1: Quina edat tens tu ara, Montserrat?
0: 77 anys.
1: I encara segueixes amb la mateixa il·lusió i força?
0: Home, és perquè jo penso que això no, no es pot
1: vida,
0: perdre. Això no
1: vida.
0: Es pot perdre. Sí. Perquè si no faig això, en faré una altra. Eh? Jo pensava que em dedicaria molt a fer fotos, perquè m'agrada molt fotografiar i fer fotos i així, però no tinc temps.
1: Doncs sàpigues que aquí a l'Avenç tenim la secció de fotografia.
0: Ah,
1: eh? Tenim bé. Una de les seccions de l'entitat, que és fotografia, que penso que ara només hi ha un parell de dones. Però estaran encantats de que l'entitat o la secció creixi i que es puguin incorporar dones. Per tant, si un cas ja et convido ja com a secció que som la ràdio de l'Avenç,
0: ho intentaré.
1: A que sàpigues que tenim aquí a Esplugues una entitat que es dedica a la fotografia. Sí. No vull deixar el tema del vòlei i tampoc vull deixar el tema que estem enllaçant ara del masclisme, perquè aquestes darreres setmanes hem tingut uns problemes que han sortit als mitjans de comunicació i que evidentment no voldríem deixar de parlar-ne, de tot aquest masclisme que envolta, ja no vull dir ni el vòlei ni l'esport, la nostra societat. Què ens està passant?
0: No ho sé, jo estic molt preocupada perquè veus amb nanos ben petits, ja ho veia els últims anys que he treballat de professora, que deies, mare meva, anem malament, vas veient... I pensava, bueno, ja ho solucionarem. I veig que ni veient les imatges de les coses de que han tingut problemes aquests nanos que han fet coses greus, i cada dia es senten més valents, perquè la societat jo suposo que no els para. No sabem parar-los, no sabem ensenyar-los prou bé, no són prou... exigents des de joves, des de petits, veure una actitud una mica masclista. Jo veig que fan a les escoles moltes coses, però a l'hora de la veritat no, potser sí que es veurà això que han fet ara, amb nanos de 6 a 8 o 9 anys, però dintre d'uns anys ho veurem. Però els que són ara de 12 a 20 anys és molt malament, una promoció molt dolenta, jo crec.
1: I a més, des dels mateixos clubs infundeu aquests valors de respecte, d'igualtat. Quan vam parlar amb el president de l'equip de futbol de Can Vidalet, tenen tot un ideari, tot un programari d'antifeixista, antiracista, de respecte. Quan hem parlat amb l'equip de bàsquet d'aquí d'Esplugues, exactament el mateix, el voleibol també. Vull dir que des dels clubs també feu aquesta feina educacional, de valors, però tot i això trobem alguns equips que segurament també
0: persones.
1: Ho fan, però són els nens aquests que...
0: Són individualitats, sí. Que una vegada juntats es senten valents. Però jo crec que el club aquest, no sé si dir el nom perquè em sap greu que ha sortit molt, que no tots són ells... I aquests, doncs, eren una colla, 3-4 nanos, i potser un entrenador poc preparat, que això també és molt important, perquè a mi, bueno, i suposo que la Laia, que és l'entrenadora d'aquest equip, que no és cap nena, és una noia de 22 anys, que ja és una adulta, i diu, clar, és que no m'hi havia trobat, i jo tampoc, amb 50 anys, no m'hi havia trobat en una situació així, i clar, ara tenim un protocol. Què es farà? La propera vegada que passi això, bé, ja ho tenim tot organitzat i tots els entrenadors a l'edat que tinguin faran aquest... Però en aquell moment, és que no havia passat, però és que ja que hi hem entrat dins d'aquesta cadena de problemes.
1: Heu anat ràpids, perquè clar, si ja ho teniu un protocol en el que tots els entrenadors s'han de comprometre a complir-lo...
0: Sí, bueno, però és que ells, jo mai he vist cap entrenador nostre, perquè estan bé. Quan agafes un entrenador ja mires primer que sigui bon estudiant, perquè si no, no podrà entrenar. Vas mirant una sèrie de coses. Humanament és una nena oberta, que no tindrà manies si té una nena amb unes dificultats d'ajudar-la més i coses d'aquestes. Tu mires les persones i no crec que cap entrenador nostre se li escapés que una nena comencés a dir les paraules o els fets, o un noi, si tinguéssim nois, que diguessin el que va passar aquest diumenge passat.
1: Hem de dir que aquest programa s'està enregistrant el 30 de novembre del 2022, i ha sigut aquest mes de novembre del 2022 que hi ha hagut uns fets que han passat i que us he vist involucrats, una de les vostres seccions de voleibol. I ja no direm més dades perquè ja s'ha parlat àmpliament, però que sí, Montserrat, que tot i que teníem l'entrevista emparaulada nosaltres fa molt de temps, doncs ara ens hem trobat aquest mes de novembre amb aquests esdeveniments tan, tan propers. Tens ara, m'has dit, 70 i escacs anys, ja estàs jubilada, i m'has dit que t'agrada viatjar, però que no ho has pogut fer fins que no t'has jubilat.
0: Sí, ho hem fet llavors. Hem estat... molts llocs. Argentina, el primer viatge que anem a fer, Argentina ens va agradar moltíssim, preciós, la gent molt amable. Xile encara ens va agradar més la gent. Anem a estar bastant temps donant voltes per allà i va ser molt maco. Anem a veure vòlei, també anem a anar a veure vòlei, entrenaments de vòlei. Miràvem els diaris a totes les ciutats que arribàvem i ja... un entrenament, hi ha un torneig de no sé què, i anàvem allà, però bé.
1: Sí, és... imagineu-vos, la Montserrat i el seu home, quan van a una ciutat a viatjar, no busquen els museus, sinó els partits que es juguen.
0: També busquem els museus, sí. Si són importants, però a Sud-amèrica, allà, a Argentina era més la natura, era fotografiar animals, flors, els ocells que es quedaven quiets, els ocells allà deien, i aquest ocell, que maco, i aquest, és que es queden quiets, és que
1: tu pots
0: anar, jo començava com aquí, des de lluny anar fent fotos i anar fent-ne més a prop, i de vegades estàvem a una distància de res, amb un ocellet d'aquests que aquí només aixeques el dit i ja se te'n van. Doncs jo crec que és un altre món, és un altre... ells encara viuen molt primitius i no tenen... els conills es paren perquè no se'ls mengen, els conills. Els conills els tens per allà al costat, al bosc, parlo a la Patagònia aquella profunda d'allà baix tan maco.
1: No se senten amenaçats i no fugen.
0: No, i els hi fas la foto, dius, vine aquí. No, tant així no, però vaja, quasi. I després també hem estat a Tanzània, Namíbia, a Tanzània preciós, una gent, els imbes, anem a estar... anem a estar... molt bé. Anem a anar amb grups que no eren d'aquests d'exhibicionisme i així, sinó anem a tenir, crec, bastanta sort i ens van portar gent que ens preguntava, el meu marit, anàvem amb quatre dones i ell, anàvem tres dones, tres, i li preguntaven, diu, i aquestes són les teves dones? Són les teves dones? I totes, i deien, no, aquesta és la meva dona, és aquesta. I quan et donen, quan has pagat per elles? I t'explicaven, no, jo tinc unes dones i les tinc totes en unes casetes, i deies que aquella tenia diverses dones, però perquè se les podia mantenir, i tot això. I tu passaves molt bé. Jo crec que eren bastant naturals. Sí. Amb ma germana anem a dir, és bastant natural. Jo crec que no era... preparat això perquè ens semblava tan raro que ens diguessin aquestes preguntes. El de Namíbia també va ser una cosa així, que ens hem trobat en un lloc, anàvem passant i fins a les Catarates Victòria, fins allà dalt de tot, vam anar amb autocar, amb un camió, i anar parant, i molt maco també, molt això que dius. I també anem a veure amb un els imbes, amb els altres aquests altres, els famosos.
1: Els Masai.
0: Els Masai.
1: Sí, jo vaig anar a Masai Mara.
0: Exacte, sí, el sí. Masai Mara i sí. Tot això. Doncs veure tinc les fotos dels animals. Allà és on he disfrutat més, fent fotos d'animals. Tenir un lleó aquí al costat, el cotxe enganxat a terra i que no podíem sortir, i els dos lleons així i la família allà, tot unes lleones amb els lleonets. Em vaig divertir molt fent fotos, però estàvem dient al final que s'estava fent ja de nit i que això, al final es van moure i anem poder posar la reductora i anem sortir del fang, perquè, clar, però aventures d'aquestes és una cosa que disfrutes.
1: De tots aquests països, amb quin paisatge et quedaries?
0: Paisatge?
1: Una foto.
0: Una foto Argentina. O Xile. Sí. Les muntanyes aquelles del el Chaltén, un barri que és l'última ciutat que van crear a Argentina, perquè se la disputaven aquella zona Xile i ells, i van fer Argentina, van fer el Chaltén, que és com un poble de l'oeste. Eren casetes, més petit que això, de fusta, uns llocs per lligar els cavalls perquè la vida allà, els carrers eren de terra. Això sí, al final del carrer, jo li deia al meu marit, allò és la senyera. I el meu marit, va, Montset, tu veus senyeres a tot arreu? Que sí, que és la senyera, al final d'un carrer. I era un restaurant que es deia La Senyera amb la Senyera, i eren catalans. Eren catalans que havien tornat després de la guerra o coses d'aquestes, i els tios encara tenien allà i anem a menjar pa amb tomàquet i tot. Va ser molt maco allà al Chaltén. Pues hi ha unes vistes del Fitzroy i d'unes muntanyes del Saint-Exupéry i unes muntanyes precioses, i allà amb el còndor que passava, i les fotos tu passaves bomba. Va ser, aquells paisatges van ser molt macos. Ara, com a diferents, els d'Àfrica i la gent d'Àfrica, preciosa, encantadors, tots amables. A les 8 del matí havien jugat, a les 8 del vespre anterior, bueno, feia 4 hores que havien jugat, i ens van dir que el Barça havia guanyat el Manchester. Diu, perquè havíem estat el dia abans, ens havien ensenyat coses al Masai, ens havien ensenyat cosetes d'aquelles, de com les medicines que feien servir, les plantes i tot. I l'endemà al matí, quan ens venien a buscar, perquè era perillós més o menys el camí, doncs venien allà amb la seva llança i ens deien Barcelona 2, Manchester 0. I tots allà, nosaltres ni molt menys ens havíem enterat, perquè ni els mòbils funcionaven, no entenc com s'enteraven. Però la gent maquíssima, de seguida connectaves amb ells, molt bé, molt bé. És un país, i els paisatges per diferents. Era maco per els paisatges tan diferents. Jo els dic als meus alumnes entrenadors, sempre, recolliu uns quants diners, perquè tampoc és tan car, i aneu a Àfrica. Perquè l'Argentina és més complicat, però Àfrica és conèixer gent, és viure. Hi havia camps de voli també, eh? I anem a estar, i també hem estat al Kirguistan, que això va ser un desastre, però bueno, al Kirguistan, a 3.000 i pico de metres d'alçada, hi havia uns pastors, unes pastores, que havien muntat el seu camp de voli allà, i com tenia una guia pro-russa, no ens va voler fer d'intèrpret. Però les noies jugant a voler i rematant i jugant la mar de bé, jugaven amb tècnica superbé, i estaven amb la família, suposo que l'hivern estaven a baix, i l'estiu estan amb els animals allà en un llac, que no recordo quin és el nom d'aquell llac, que és un prat enorme ple de delways, ple, O sigui, feia pena trepitjar nosaltres que veiem una del Vallès i diem, oh, i el guardem amb un paper i està prohibit i tot allò. Allà feia pena trepitjar-les. Anaves tot el camp, tot de color rosa, així.
1: Ara que ens estàs descrivint aquesta imatge, quina olor et ve? Quin record d'olor et ve? Perquè segurament que aquest paisatge va acompanyat d'una olor.
0: No t'ho sabria dir, això de l'olor. Sóc poc olorosa, sí? Possiblement. Val. No sé quina olor podia ser. I segur que n'hi havia.
1: D'herba, de terra mullada, poder...
0: Terra mullada, sí? Això segur.
1: Perquè allà necessiten humitat.
0: Sí, perquè estàvem allà a 3.500 metres d'alçada amb el prat aquell. Un va caure, un de nosaltres va caure de cul. I es va mullar del tot, però perquè va relliscar, perquè era anar caminant damunt de floretes. I sí, podria ser l'olor a terra mullada, pot ser.
1: I de tots aquests viatges que has fet, un menjar que t'hagi impressionat, sigui bo o dolent?
0: Mira, això, el problema és que jo, Àfrica, arribo i els 3 dies ja tinc la panxa malament. O sigui que ja ho tinc molt clar, que els 2-3 viatges que hem fet, sempre, els 3 dies ja tinc la panxa malament, però vaig fent, vaig tirant, però ja no et ve de gust ni menjar, cosa que jo sóc molt menjadora.
1: Quan vam entrevistar a la Lluïsa Morera, d'aquí d'Esplugues, em va recomanar, parla amb la Montserrat Sant Martín, ja veuràs com és una persona interessant que et pot explicar moltes coses, i així ha estat.
0: I la Lluïsa ho és.
1: I la Lluïsa també ho és.
0: La vaig conèixer amb l'escoltisme, perquè érem era de la Garba, de noies guies, i així.
1: Sí, ja fa anys que us coneixeu.
0: Sí, ella devia de ser... Ella és molt més jove, bastant més jove que jo, i jo era cap de Barcelona de noies guies i bé, i ella era una cap d'un esplet d'aquí.
1: Clar, perquè la Lluïsa tampoc és nascuda a Esplugues, vull dir, és espluguina, perquè si vivim a Esplugues som espluguines. Ella és a Barcelona, ara no recordo, em va dir el barri d'on era, i clar, després us heu retrobat també a Esplugues, perquè no us vareu conèixer aquí a Esplugues.
0: Sí, però jo crec que ja hi devia de viure, perquè jo recordo d'haver vingut a fer reunions
1: aquí,
0: a casa seva, que recordava casa seva, i sempre que dic que pujo, vaig caminant per allà al barri de dalt i així, i dic, m'agradaria saber on és, perquè tinc la imatge de la casa d'haver estat allà reunida amb tota una colla de noies que fèiem reunions de noies guies, d'aquelles que es feien i que es fan, suposo, encara.
1: Montserrat, a qui ens recomanaries tu? A qui em proposes per convidar a venir aquí a la ràdio?
0: Mira, jo havia pensat en una noia, clar, tiro el meu d'allò, però és una noia que també, que penso que està molt involucrada, és una noia jove, deu tenir potser 24 anys, així, no ho sé, potser menys o més, no ho sé. És la Rosa Ruiz, que està molt involucrada en els castellers d'Esplugues, fa castellers. L'altre dia em diu, és que me'n vaig a assajar perquè fa els pastorets, coneix totes les coses aquestes de nens i d'aquí d'Esplugues. I a més, és una entrenadora molt maca, que ha començat des de petita fent d'entrenadora, i ara és entrenadora de l'equip sènior B, diguem-ne, el que totes les alumnes del sènior són sortides d'Esplugues. En l'any n'hi ha algunes que sí, i algunes venen de fora. Però en el B totes són d'Esplugues. Des de petites han ensenyat, han après a vòlei. I ella ara és l'entrenadora d'aquest equip sènior, i també és logopeda, és una noia, doncs, mestra, logopeda, i així. I penso que és un exponent de gent jove que treballa a Esplugues i que fa les coses, penso bé. Jo l'aprecio molt.
1: Doncs moltes gràcies, perquè és important. De fet, estic pensant que totes les persones amb les que he parlat en aquest espai són dones grans, i per tant és una oportunitat que em dones per tenir una persona jove i que aquesta persona també faci ara una cadena de dones joves.
0: perquè ella segur que en coneix moltes. Cada dia em sorprèn amb noves activitats i m'agrada, i penso que està no només amb els castellers, sinó...
1: amb moltes més coses. Montserrat, alguna cosa que m'he oblidat de preguntar-te, de demanar-te, i que tu voldries explicar-nos o dir-nos, alguna cosa important?
0: No, penso que hi ha tantes coses importants, però bé, no en tinc. Però bé, que hem de cuidar la joventut aquesta, penso que això ja no ens pensàvem que ens ho trobaríem a casa, i ens ho hem trobat per primera vegada, que hem tingut que canviar la nostra manera de ser gràcies a aquests problemes, i que hem de ser durs. Bueno, durs, és que no necessites ser dur, tenen que entendre que s'ha d'anar per un camí, que les dones són respectables i que no necessiten ells per fer el xulo i tot això, perquè en realitat és que no tenen cap interès, aquests nois. I no donar-los molta importància, que també aniria bé, que nosaltres ens hem trobat ficats en tot aquest merder, i nosaltres ho anem a explicar perquè ens semblava que s'havia d'explicar, perquè ja que el club no ens havia dit res, ni s'havia disculpat ni cap cosa, doncs havíem de nosaltres parlar una mica. Però després ens han desbordat una mica. Els periodistes voleu molta carn de canyó i coses d'aquestes, eh? I aleshores hi havia un moment que deia Telecinco, ara ens truca, i coses...
1: I a més perquè va coincidir justament la setmana del 25 de novembre, i s'ha fet una bola molt gran.
0: Això.
1: Poder, si no hagués estat el novembre, que hagués estat el juny o juliol...
0: Hauria passat,
1: no desapercebut, perquè crec que no hauria passat desapercebut, però no hauria tingut aquesta volada mediàtica en el que us han fet entrevistes a RAC1, a TV3, a diversos programes...
0: I d'Espanya, i de tot arreu.
1: De tot arreu.
0: Dius, nosaltres no volíem aquest enrenou. Volíem que se sabés i que es posessin fi a moltes actituds d'aquestes, i que l'única manera és denunciant-les. Però, clar, era... Després, pensant fredament, era molt imaginar-se de que no passarien coses, clar. I més amb aquesta setmana, que era la setmana idònia perquè els senyors fiquessin la pota ben ficada.
1: Doncs ha estat una oportunitat de superació i de millora pel vostre equip, i sí, també sí, per la resta d'equips i de persones que s'han vist involucrades.
0: Sí, sí, sí.
1: I doncs gràcies, Montserrat, novament, per haver compartit aquests 55 minuts amb nosaltres a Esplugues FM. Ja saps que tu i qualsevol persona del voli d'Esplugues, del teu entorn, qualsevol cosa que ens vulgueu comunicar i explicar, teniu els nostres micròfons oberts dintre de les nostres possibilitats. Som un equip humà de la ràdio petit, som tots voluntaris, com en el vostre cas en el boili, que és la nostra afició, i la convertim gairebé en la nostra professió, encara que tenim professions i tenim el nostre horari laboral.
0: Exacte.
1: Val? Amb la Montserrat doncs hem parlat d'esport, de la seva joventut, hem parlat de música, de tots aquests valors que s'han d'infundar des de l'esport, d'aquest catalanisme arrelat que tens des de la teva joventut també, i d'aquest pas que hem de donar a la gent jove, i tots aquests valors que ens puguin transmetre i tots aquests reptes de superació que ens dona la nostra societat.
0: Molt bé.
1: Doncs moltes gràcies, Montserrat, novament, per estar aquí amb nosaltres. Ens veurem ben aviat pels carrers i les places.
0: Molt bé, gràcies.

Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM. Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura.

0: Són les 4 de la tarda.
1: Les entrevistes d'Esplugues FM.
2: Si us dic proximitat, aparador, comerç, de què penseu que parlarem avui? Avui us parlarem de la Unió de Botiguers i Comerciants d'aquí d'Esplugues de Llobregat. I per aquest motiu tenim amb nosaltres a la Sara Olmos, benvinguda.
3: Hola, què tal?
2: Ella és la presidenta de l'entitat i farem una mica de repassada de l'entitat i també del comerç de la nostra població. Quant temps fa que estàs de presidenta ara, Sara?
3: Pues tot just fa un any. Ara que vaig sortir, vaig sortir presidenta de Unió Botiguers.
2: Però la teva relació amb el comerç d'Esplugues ve de molt lluny?
3: Ve de bastant lluny. De fet, a l'entitat jo ja portava 10 anys a la Junta, amb diferents càrrecs. Vaig començar sent secretària, més tard tresorera, i ara finalment em veig com a presidenta. I bueno, a seguir treballant. Soc la primera presidenta de la història de Unió Botiguers, perquè sempre hem tingut homes. Llavors és com, bueno,
2: les fites que anem assolint.
3: Una nova era.
2: I a més, estàs en el mateix negoci que estava el teu pare, i el teu pare també va ser president de la Unió de Botiguers.
3: Sí.
2: Per tant, és molt familiar aquesta entitat.
3: Sí, sí, de fet, fa uns 13 anys el meu pare va sortir elegit precisament president de la Unió de Botiguers. I es podria dir que porto el tema botiguer gairebé a la sang, perquè vinc de pares botiguers, matalassers. Jo també vaig seguir amb el negoci, tot i que ara l'he diversificat una miqueta, però sí, es podria dir que sóc com una estirpe de botiguers i també sempre vinculada a Esplugues de Llobregat, que és on hem tingut el negoci.
2: No sortirem de l'entrevista per parlar de la Unió de Botiguers, però jo ara voldria parlar de la teva botiga, perquè això ens donarà peu de parlar de moltes coses del que significa el comerç de proximitat a la nostra població. Tu estàs al carrer 8 de març i tens una botiga de matalassos.
3: Sí.
2: Ara es diu El Burrito Blanco.
3: Bueno, en un principi els meus pares van obrir el negoci a l'any 83 i era una matalasseria. Llavors, sí que és veritat, doncs, que després de 35 anys els meus pares es van jubilar i em van proposar de quedar-me al negoci si volia. Llavors jo vaig seguir amb el negoci i he estat uns 10 anys sent matalasseria, però també sí que vaig diversificar i vaig incloure roba de la llar. Vaig arribar a un acord amb la marca Burrito Blanco, que és una marca catalana de roba de la llar. I, bueno, fa cosa de 2 anys em va picar el cuquet de fer un canvi. Jo mateixa vaig necessitar fer canvis a la meva vida i a nivell laboral i em van proposar ser botiga oficial. Soc la primera franquícia oficial d'Espanya de Burrito Blanco i la tenim a Esplugues. Vull dir que sí, soc com una mena d'experiment. Un experiment que ja dura fa un any i mig i està funcionant.
2: Ah, molt bé. Això no ho sabia.
3: Sí, i a dia d'avui es pot dir que del meu experiment ja ha sortit un projecte seriós a Burrito Blanco, que és que s'obre una nova franquícia a Girona, exactament a l'Escala, i també a Tarragona Valls. Per tant, sembla que l'experiment Esplugues està funcionant. I jo molt contenta perquè tenia una marca tan potent a nivell nacional com és Burrito Blanco i amb la qualitat que ja coneixem que té i les facilitats que dona com a empresa, doncs estic encantadíssima, em va molt bé.
2: Amb això s'explica l'evolució que té que fer el comerç, les innovacions, les renovacions i totes les males èpoques que heu anat passant, perquè clar, heu passat un tema de la Covid.
3: Sí.
2: Que amb el que de res pensava la gent era en canviar-se ni llençols ni matalassos.
3: Bueno, no.
2: L'alimentació sí, però...
3: Pues bueno. Em va sorprendre això, eh?
2: També?
3: Sí, perquè realment... Bueno, la meva botiga el tenia ja més de 40 anys. Ha vist moltes crisis econòmiques, socials, de molt tipus. Potser la més bèstia va ser el Covid, la Covid. I com tots els comerços, jo, bueno, ho vaig passar molt malament. Ens van tancar 2 mesos, però vaig ser dels primers que va poder obrir, al maig, me'n recordo. Jo no era essencial, però ens van deixar obrir. I la gent es va volcar, perquè hem de fer l'anàlisi de que, clar, la gent estava a casa tancada, no podia sortir moltes vegades ni de la seva comarca o municipi, centres comercials tancats, i venien arriuades a la botiga perquè s'havien adonat que el seu matalàs estava molt malament, que els llençols fatal, perquè clar, ens van tancar a casa i jo venia coses de casa. Llavors, sí, va ser desbordant. T'ho puc dir, que va ser una sorpresa per mi també, no m'ho esperava. Tot. Jo pensava que arribaria i tancaria la botiga, però no.
2: Doncs ara arriben els moments de la publicitat. Cada quan ens hem de canviar el matalàs, Sara?
3: El matalàs s'ha de canviar per anar bé cada 10 anys.
2: És el que es recomana sempre.
3: El cicle vital d'un matalàs, sí. Si l'utilitzes cada dia, 8 hores, sí.
2: I després, també el tema dels matalassos ha evolucionat molt.
3: Sí.
2: Ara me'n vaig enrere, eh? Però des dels matalassos de llana, que jo els recordo,
3: sí.
2: Com la gent els picava un cop a la setmana i els portaven a rentar la llana,
3: sí.
2: Aquests matalassos que tenim ara, que ja no sé si és l'última, el viscoelàstic, no, sí. Hi ha més coses.
3: Hi ha molla embossada, sí, o sigui, el món del descans ha canviat moltíssim. I ha evolucionat cap a un concepte de descans. Ja no és anar a dormir, sinó és anar a descansar. El mateix passa amb la roba de la llar, eh? Està evolucionant d'una manera on ara trobem, per exemple, jo estic venent teixits termorreguladors, que tu et poses a sobre...
2: Antialèrgics...
3: Antialèrgics, que estan freds, que, bueno, de tot. Sí.
2: Doncs tornem a la Unió de Botiguers i Comerciants d'Esplugues. Qui es pot adherir a l'entitat, Sara?
3: Es pot adherir tota aquella persona que tingui una activitat econòmica a Esplugues de Llobregat. És una pregunta molt recurrent, perquè de vegades em diuen, ja, però és que jo sóc un freelance que viu a Esplugues i tinc una... També pots. És a dir, no tens per què tenir només un establiment, sinó si la teva activitat econòmica està a Esplugues, et veus vinculat a ella i ets del sector serveis i tens un despatx a casa, també pot ser de la Unió de Botiguers.
2: És una evolució més dintre, sí, de tots els canvis que estem vivint.
3: Exacte, perquè t'has d'actualitzar. O sigui, reduir només l'activitat econòmica i comercial, botiguera i de serveis, a tenir un establiment, doncs el segle XXI també s'ha de contemplar les altres activitats. Tot i així, he de dir que el 90% dels nostres socis són establiments, a peu de carrer. Mm-hmm.
2: Quina finalitat té la Unió de Botiguers?
3: La Unió de Botiguers el que pretén sempre i des dels seus inicis crec que pretén és, i ha sigut la nostra frase, vetllar per la defensa del comerç local, de les activitats econòmiques i dels serveis propis d'Esplugues. Defensar davant de què? Perquè dius, i per què ens hem de defensar? Bueno, és una posició que no és de força, sinó de reivindicació. És un posicionament de dir, bueno, som aquella associació que aglutina tots aquells establiments que volen fer-se valer, donar la seva veu i també reclamar allò que necessiten. Sovint ens trobem que la gent es fa sòcia perquè busca solucionar algun problema o té inquietuds o falta d'informació de vegades. De vegades muntar un negoci o emprendre no és fàcil a la nostra societat. Hi ha molta burocràcia, les institucions no ho posen molt fàcil amb els tràmits, llavors també pues, els ajudem, els representem, si hi ha alguna queixa, alguns problemes que solen haver-n'hi perquè en les activitats comercials, els comerços, doncs, passen coses, doncs... Sí. La nostra finalitat bàsica seria aquesta, representar-los.
2: Perquè no solament en el comerç, que de vegades estem més legislats, hem de complir unes normes, si has de muntar un negoci, doncs hi ha unes normes d'instal·lació elèctrica, del que sigui, per una perruqueria, per un restaurant, uh-huh. I encara que sigui una matalasseria, que podríem imaginar que no necessita tants subministraments, doncs sí, per tipus de materials que teniu, en el local estic segura que també heu de complir algun tipus de normativa.
3: Sí, tots els establiments han de tenir les seves assegurances, han de tenir el bàsic per emprendre. El que sí que reivindiquem des de la nostra associació és que es compleixi, però que ho posi més fàcil, perquè de vegades costa. Hi ha bastant, de vegades, entrebancs amb el que és les institucions per arribar a poder obrir amb una certa agilitat.
2: voldria també entrar en el tema de campanyes, però ara que estem parlant amb la legislació, tot el tema, per exemple, ara quan algú obre un local comercial se'ls demana que posin una rampa.
3: Sí.
2: Això també feu un assessorament?
3: Fem un assessorament, de fet estem molt en contacte amb l'associació Esplugues Sense Barreres en aquest sentit.
2: Ho han treballat molt, també,
3: molt,
2: s'ha de dir.
3: Sí, hem treballat colze a colze durant 3 anys amb ells, perquè, bueno, no tothom pot fer... Jo tinc una rampa i el meu local és completament accessible, però, bueno, de vegades per edificacions concretes antigues o per motius X, doncs...
2: És difícil.
3: És difícil, però amb aquesta feina que hem fet amb Esplugues Sense Barreres hem vist que es pot arribar a posar unes rampes que són auxiliars i ja tenim establiments que s'han afegit. A més, tenim un distintiu

0: o amb alguna altra entitat de la població, per exemple, Esplugues FM, que formem part de l'Avenç Centre Cultural, mm-hmm. amb l'Avenç també teniu un conveni de fa molts anys, però també m'agradaria que m'expliquessis més enllà si teniu alguna... això, algun conveni o les filiacions aquestes que es creen entre entitats.
1: Jo, per a mi, a veure, a nivell d'Esplugues, som col·laboradors. Tenim a la sang el de col·laborar, perquè creiem en fer xarxa, creiem que bueno, qualsevol entitat que s'apropi a l'altra, doncs hem d'intentar unir-nos. I quan hem fet una mica de contacte sempre ha sigut amb la part cultural. Hem col·laborat, per exemple, patrocinant els castellers, gegants també, quan hem fet alguna fira comercial han vingut amb els gegants i han dinamitzat. En el que és la vessant esport també hem col·laborat amb algunes associacions que ens han dit «Ai, ens podeu patrocinar, que fem un torneig i no ens arriba perquè la subvenció». També hem col·laborat. Això a nivell d'Esplugues, però Esplugues sense barreres, i em deixaria alguna, però sobretot a nivell cultural intentem fer molt creuar, no?, aquests interessos. I jo diria que a nivell més gran, per mi una de les aliances que ha sumat moltíssim fa 4 anys a la nostra associació és associar-nos a PIMEC. Llavors, això ens dona com una experiència i com tenir una associació mare que ens ajuda, ens assessora...
0: Formacions que també es fan.
1: Formacions. Podem ampliar també el que és l'accés a molts cursos i a molts recursos als nostres socis, perquè reps molta més informació. PIMEC Baix Llobregat, som socis. Una vegada al mes ens reunim el que són tots els representants de Unió de Botiguers del Baix Llobregat i allà doncs, ens reunim tots, parlem cadascú de la seva població, dels interessos, i és com un gran òrgan que vulguis o no ens dona suport, perquè de vegades doncs, ser president d'una Unió de Botiguers et sents una miqueta sol, no? O sola, i dius, ostres, vaig a parar amb els altres a veure com ho veuen, què fan, què no fan, aquest intercanvi d'experiències que sempre suma. I bueno, jo diria que és també una de les coses que van molt bé.
0: Perquè no solament teniu el hàndicap de complir normatives, sinó que a més fiscalment també es van canviant i modificant tot una sèrie de coses que necessiteu aquestes formacions permanentment.
1: Sí. I PIMEC sempre està allà, sempre alerta, per exemple... La darrera reunió ens van dir que la factura digital, aquesta famosa electrònica, ja està aquí. Llavors, el que fan és facilitar tota la informació, cursos, tot el que és el software pels nostres socis i per aquells comerços doncs, que necessitin el del kit digital. Han estat allà sempre i realment són un recolzament molt gran.
0: Anem a parlar de les campanyes. Mm. Poder la campanya més gran i que tenim al cap quan parlem de la Unió de Botiguers d'Esplugues, campanya, Nadal.
1: Sí. Bueno, clar, perquè el Nadal és molt vistós, jo per mi és la campanya més gran en comerç, la més potent, on la majoria del comerç ingressa més diners, no? On fem calaix, que diem. I sí, bueno, la meva presidència ha començat amb una gran campanya que vam consensuar amb l'Ajuntament d'Esplugues, que va ser la gran panera de Nadal, i vam aconseguir doncs, aglutinar més de 100 establiments que van sumar per fer-se una panera gegant.
0: Una panera que s'havia de portar un remolc en el cotxe per emportar-te a la casa.
1: Això va crear un debat bastant potent, perquè aquella panera podien haver estat 3 paneres per 3 persones. Però no sabien com dividir-la, que d'això n'hem après, això és com tot, no? Comences fent coses i mica en mica la gent et va donant inputs i tu vas treballant i vas dir, no, doncs hauria d'anar per aquí, és veritat, tenen raó. No érem a temps, no sabíem que la panera al final seria tan grossa, la veritat.
0: Sí. Impressionava passar...
1: Sí, jo pensava, faré una panera, però no.
0: Pel Camp Faura, impressionava passar i veure tot el que hi havia allà dintre.
1: Sí, i... A més, vam aconseguir crear un vincle entre comerços, conèixer-nos una mica tots, perquè gràcies a això de les urnes, les paperetes... jo et recullo això. Vam crear una xarxa entre comerços molt maca, vam sumar socis nous, es va crear un bon rotllo molt maco, I a més una persona, una família nombrosa de la Plana, doncs va tenir una panera gegant. Sí, va ser molt maco donar aquest

0: tenia aquesta família, bastant jove, amb nens...
1: Que bé, i... perquè si li dones... Em posaré com jo d'exemple, si li dones a una persona de 60 anys com jo,
0: bueno, a veure,
1: sola, i em toca aquella superpanera, tinc per
0: pots fer regals, molts regals.
1: Molts regals durant 2 anys, eh? Però si li toca a una família amb criatures, doncs sí, és un goig.
0: Va ser maco, clar, va ser maco.
1: Sí, doncs sí, moltes felicitats, perquè feia sí, molt goig la panera. Però també em referia a quan parlem de Nadal, és que no sé si ara ho esteu fent, però durant molts, molts anys éreu la part impulsora de les llums de Nadal.
0: Sí.
1: Que això us va portar molta feina, molt de treball i molts problemes a les anteriors presidències.
0: Sí, jo per sort no he heretat les llums de Nadal. I ho dic així perquè realment era un tema candent i un tema molt fora l'entitat. Durant uns anys es va responsabilitzar de les llums de Nadal al comerç. Llavors el comerç havia de pagar. Jo me'n recordo l'època del meu pare, als anys 90-2000, doncs que cada botiga havia de posar uns diners si volia llum al seu carrer. Llavors... Amb la presidència d'Ivan Salvador vam voler canviar aquesta fórmula i vam voler lluitar amb l'Ajuntament perquè això no passés, la quota del comerç baixés, però la nostra idea era que no pagués el comerç això. Llavors ho vam aconseguir amb una fórmula molt autogestionada que va ser crear la Loteria de la Llum. La Loteria de la Llum consistia simplement en quedar amb tots els barris d'Esplugues, amb tots els presidents de veïns, i crear un número únic per totes Esplugues de Loteria de Nadal, que a Loteria de Nadal li agrada a tothom, amb participacions. I gràcies a això, realment vam fer una cosa molt bonica i molt única, que va ser unir totes Esplugues, tots els barris, totes les associacions de veïns, la Unió de Botiguers, tots els comerços, i vam aconseguir pagar les llums de Nadal amb aquests diners.
1: Doncs una relació més sí, amb les entitats.
0: Sí, també associacions de veïns.
1: Del que parlàvem abans.
0: Me'ls he deixat, associacions de veïns sempre, perquè precisament al Nadal organitzem xocolatades, tios, Pare Noels també. Són també una peça molt important, de Unió Botiguers, els sí, veïns.
1: Molt. Les associacions de veïns són molt importants
0: molt,
1: a totes les poblacions. Seguim amb les campanyes, perquè també feu campanyes de comerç de proximitat, perquè si no, no tindria sentit. I ara me'n vaig cap al centre comercial que ens han obert aquí, a Finestrelles. Mm. És que em costa dir-ho.
0: Finestrelles, que és Can Clota, però no passa res.
1: Sí, i que exacte. Aquell justament... Aquell
0: no sé si és Can Clota, Can Oliveres, perdó.
1: Allò és Can Vidalet, però estem al fil.
0: Sí, és...
1: Estem al fil amb Can Clota, sí.
0: Són molts llocs menys Finestrelles, però bueno.
1: El que passa que Finestrelles... Sí, el centre comercial Finestrelles no està a Finestrelles. Però exacte, clar, qui ve a posar-se aquí agafa el Google Maps i de Finestrelles, al centre comercial de Finestrelles, amb un mapa del planeta no és res, o sigui, no es fan sí, a la idea. Però nosaltres que fem comerç de proximitat sabem que el centre comercial Finestrelles no està a Finestrelles. Però val a dir que el nom Finestrelles és molt maco.
0: Sí.
1: Perquè Finestrelles significa la final d'un territori. I Finestrelles és la porta de Barcelona, o sigui, a Barcelona hi ha 2 portes que són Finestrelles, una que està aquí a Esplugues i l'altra crec que està a la banda de Cerdanyola. Per tant, és una paraula molt maca, molt mítica, té la seva màgia.
0: Sí.
1: És una finestra cap a les estrelles.
0: Sí, sí, sí.
1: Per tant, el nom és molt maco.
0: Comercialment és molt vistós, queda
1: sí,
0: molt bé.
1: Exacte. Aleshores, vosaltres teniu una campanya en el que demaneu, doncs això, que la gent el que hem de fer és el comerç local, perquè no solament tenim els centres comercials, sinó que ara tenim la competència d'internet.
0: Ah, exacte, aquest gran monstre que és internet. De fet, està demostrat, ja passa als Estats Units, que el model de centre comercial comença a ser no viable. Tenim casos com el centre del Baix Obregat a Cornellà, també conegut com Eroski, que ara mateix és un lloc fantasma.
1: Correcte.
0: En el seu dia vam advertir que el model no havia de passar per un centre comercial en una comarca com el Baix Obregat, on tenim una pressió brutal, tenim Esplaus, tenim La Illa, tenim infinitat de centres comercials, però bé, això va ser una decisió política, va ser una iniciativa...
1: Terrible, perdona que ho digui, ho dic jo, no ho diguis, ho dic jo, terrible. Jo també vaig estar en contra d'aquesta decisió.
0: Òbviament ens vam posicionar en contra.
1: Sí.
0: He de dir una cosa molt interessant, que crec que es diu poc, que és que el centre comercial va intentar ser soci de la Unió de Botiguers, ho va demanar, a canvi d'uns diners anuals, i ens vam negar rotundament.
1: En canvi, corre ja la rumorologia... de que des de la Unió de Botiguers esteu rebent diners o rebíeu diners del centre comercial.
0: És fals perquè ens ho van proposar quan la van obrir i ens vam negar. Ens vam negar perquè considerem, doncs, això, precisament que els valors que ha de defensar la Unió de Botiguers és defensar el petit i mitjà empresari, comerç, establiment, no a les grans multinacionals que aterren a la teva ciutat amb aquesta filosofia. I bueno, si una cosa hem de dir sobre aquest tema és que des de la Unió de Botiguers defensem aquest model, el model petit-mitjà, que dona de menjar a les famílies d'Esplugues, que crea aquesta economia circular i que posa en valor aquesta emprenedoria, no, de les persones, més enllà de multinacionals amb grans noms.
1: Molt bé. Després hi ha una altra de les campanyes que teniu a la vostra pàgina web i us recomano que entreu a la web de la Unió de Botiguers, que és ube.cat, i trobem que feu unes campanyes d'un servei de menjar per emportar. Després teniu també, oferiu, per exemple, als bars i restaurants... Bueno, és la mateixa campanya, però amb una foto diferent. I,
0: no sé si
1: i la campanya de compra al teu barri.
0: Sí, sobretot la de compra al teu barri és molt interessant. És una campanya de sensibilització perquè la gent posi en valor el comerç de proximitat. Sí, i es basa en això, en visibilitzar. Ara podria dir que estem treballant en fer els carnets de fidelització. Ja estem començant a treballar amb el tema. De fet, estem fent una col·laboració amb l'Institut Severo Ochoa, amb els estudiants que estan a segon d'Administració i Finances.
1: Una altra afiliació de sí, col·laboració,
0: també. Sí, sí, sí. I està començant a pintar molt bé. Encara no tinc informació per donar, però estem treballant perquè ara, doncs això, els comerços que vulguin, doncs, tinguin una targeta de fidelització pels clients i amb aquella targeta, doncs, rebin uns descomptes especials al comerç local. Que això sempre tira molt.
1: També a la vostra web teniu que animeu a que la gent utilitzi la targeta del carnet jove en els comerços. Sí. Perquè ens pensem que com que és el carnet jove i que aquí a Esplugues no tenim poder comerços adherits, i això també seria un...
0: Sí, jo per exemple estic adherida. El carnet jove és molt interessant. Hem de pensar que la gent jove està creixent amb un model de consum de molt internet, molt en xarxa. Llavors, hem de procurar, primer de tot, els establiments amb el kit digital, aquest que abans he esmentat, que és una eina per posar-te una mica al dia com a comerç. Primer, hem d'estar xarxes socials. I segon, hem de fer atractiu el nostre comerç a la gent jove. I una manera és posar-te aquest distintiu. Perquè jo, per exemple, li dono un descompte especial a una persona jove, pot venir amb el pare o la mare, però vulguis o no, si ella es veu allà identificat, doncs ja diu, ostres, aquí em faran un descompte extra. Llavors, és important pensar en ells també, amb la gent jove.
1: Perquè el tema d'internet, per una banda, pot ser dolent, perquè ja sabem que hi ha molta gent que fa comandes i fa compres per internet, però per una altra banda també us pot afavorir, perquè podeu tenir la vostra pàgina web de la vostra botiga i també atendre les comandes que es facin per internet o la vostra web amb els vostres productes, perquè la gent...
0: És compatible.
1: Clar, la gent pot veure la web de la teva botiga, saber que li pot interessar un producte, trucar-te o enviar-te un correu. Escolta'm, tens aquest matalàs d'aquesta mida i d'aquest article? Sí, sí que el tinc. Doncs vinga, el compro, vinc i el compro. Això també us ajuda.
0: Està molt bé. S'hi ha de ser a tot arreu. Però jo crec que sí, jo estic a xarxes, me les treballo, tinc la web... Tot suma.
1: Molta estona, per
0: però treballar. Crec que el valor afegit del comerç de proximitat és vendre el que jo sempre dic que és l'experiència de compra. Estem perdent l'experiència de compra, perquè ara amb un clic et pots comprar qualsevol cosa. Llavors crec que el que ens pot diferenciar com a establiment és dir, no, és que tu quan vens a la meva botiga, a banda de ja haver vist que tinc això, jo t'ho puc explicar, estàs parlant amb una persona, ho estàs tocant i a més estàs deixant uns diners al teu barri que generen una ocupació, que generen un valor afegit i fas que la riquesa es quedi al teu barri. Llavors jo penso que sí, s'ha deixat tot arreu, estic amb tu, o sigui, s'ha de tenir la web, el dia, de fet em consta que molts comerços ja ho tenen, però jo poso molt en valor l'experiència de compra, aquesta part emocional i aquesta part de valor afegit d'entrar a la botiga. Ara, per fer això, també has de ser atractiu, és el que tu has dit abans. Els negocis s'han de renovar, s'han d'actualitzar, s'han de cuidar, i aquesta és una part important que el botiguer ha de posar de la seva part.
1: Exacte.
0: Sí.
1: Només fa un any que estàs de presidenta i teniu molts projectes i moltes idees. Ara estem iniciant aquest 2025, estem al mes de febrer del 25. Explica'ns una mica els projectes o el pla d'acció que teniu per d'aquí un any o dos anys a l'entitat.
0: Pues mira, et podria dir que com tinc una nova junta, on gairebé no ha repetit ningú, és a dir, som tots nous, t'he de dir que estem treballant en el pla d'acció, però hi ha unes certes coses que tenim molt clares. Ara, en un parell de mesos, tindrà lloc una fira comercial organitzada per l'Ajuntament d'Esplugues. He de dir que estem en contacte amb l'Ajuntament d'Esplugues, la intenció és col·laborar conjuntament i tenim reunions un cop al mes, per tant, això jo crec que és positiu. I el nostre pla d'acció passa, com he dit, per la defensa del comerç, per donar-li visibilitat, la importància que té a nivell de ciutat, i les accions que ens preocupen més és, per exemple, les fires comercials que es fan, com es fan, de quina manera...
1: Sobretot com es fan, eh?
0: En quin format.
1: Sí.
0: A qui es té en compte, aquí, no? I bueno, jo ara tinc una junta on tinc moltes sensibilitats. Tinc persones diferents, tinc persones que venen de la restauració, tinc persones que venen del món de l'alimentació, tinc persones en diferents establiments. Així que ens agradaria molt, i estem treballant, perquè la restauració tingui un lloc una mica rellevant en aquestes fires. Això seria una de les coses que estem treballant.
1: És fonamental, perquè
0: sí.
1: Si sortim a passejar, a veure, a riure, que és el que es tracta, de passar-nos-ho bé, i necessitem menjar, i per estar més estona a la fira, doncs necessitem picotejar, menjar d'aquí, menjar d'allà, un vinet, una cerveseta...
0: Exacte.
1: I passar el dia al carrer, perquè es tracta d'això. Però si a mi l'Ajuntament em convida a anar a una fira que me l'he recorregut en 25 minuts i me'n vaig cap a casa.
0: Hem de tenir l'oferta, això que deia l'experiència de compra, doncs el mateix, l'experiència de dir, estic en una fira que no només m'ofereix producte, sinó que tinc una experiència gastronòmica, una experiència on la gent de la meva ciutat em ofereix unes tapes, uns vins... En aquest sentit estem treballant, estem insistint molt, i a veure, esperem si té fruit aquesta feina.
1: Recordo fa anys que a la Rambla del Carme
0: es
1: van posar algunes parades de restauració i va ser un èxit, però crec que va ser una vegada o dues, com a
0: dos molt. Anys. Sí. Dos anys. Jo hi era en aquella fira, sí.
1: I després va desaparèixer.
0: Doncs una de les fites que tenim en aquest 2025 és recuperar, igual en aquesta... Em sembla que es faran dos o tres fires aquest any, o dos, no ho sé, però recuperar aquesta experiència gastronòmica i donar aquest lloc a... Això, doncs, els establiments d'alimentació i de restauració que reivindiquen el seu dret i... tenen ganes de fer-ho, a més, eh? Vull dir que la idea és que hi ha algú que ja es fa, que són les tapes, no? Un recorregut de tapes, sí. Però a més els agradaria formar part, no?, d'aquestes fires. Doncs això seria una de les coses que estem treballant.
1: Perquè una cosa que té molt d'èxit, justament, és quan es fan les tapes.
0: Sí.
1: Crec que és cap al mes de maig i es torna a
0: fer... És quan es farà la fira.
1: Sí. Val.
0: De fet, jo sempre ho comparo amb altres poblacions, no? Llavors, cal emmirallar-se, això que deia de Pimec, no? De quedar amb altres persones a veure què fan, i realment les fires que més funcionen en el Baix Llobregat, diré la número 1, que per mi és un referent, ja sé que és macro, però és la Candelera de Molins de Rei, clar, m'estic anant, no? Si per algú triomfes perquè té una secció només de tas de vins, una secció gastronòmica és fantàstica.
1: És tota la ciutat que és fira.
0: Clar, Sant Joan Despí té molt bona fira també. Llavors ens hem d'emmirallar la Puríssima de Sant Boi. Hem d'intentar, no hem de ser ells si no cal, teníem un Fira Esplugues fabulós. La nostra idea és anar cap aquí, recuperar doncs una mica d'allà on veníem, però reinventat, una mica 2.0.
1: Ara et vull comentar una cosa que no és competència de la Unió de Botiguers, però aquests dies s'està parlant molt, i no solament a Esplugues, a d'altres poblacions, que s'estan renovant les llicències dels mercats ambulants.
0: Sí.
1: I també són comerciants, o sigui, sí, venen un cop a la setmana i donen un servei a la població. I també està dintre de totes aquestes normatives que s'han d'anar complint i que totes aquestes legislacions que van canviant, no?
0: Sí, de fet, el president comarcal dels marxants, es diu, dels marxants del Baix Obregat, coincidim un cop al mes a Pimec, perquè també estan associats.
1: Val.
0: És a dir, ells també no són comerç, ells els has de dir marxants perquè per ells són...
1: Marxants, sí.
0: Llavors, sí, tenen un pes econòmic, tenen un pes en l'activitat de la ciutat.
1: I tenen una clientela molt determinada, vull dir...
0: Sí, sí. Bueno, a mi el que em consta és això, que és purament doncs, una actualització que s'ha de fer de les seves condicions.
1: Correcte.
0: Si no...
1: I jo diria que la gent no s'espanti i no tingui por.
0: No, es veu que, bueno, com hi ha hagut una mica de manca d'informació... s'han espantat una mica i es pensen que... Però no, es veu que la cosa no va per aquí.
1: No es tancarà res, ni s'anul·larà res, ni tancaran els mercats ambulants, els marxants seguiran...
0: És possible que es reconfiguri una mica l'espai on estaran, o com es posen, però que jo crec que no han de patir, no va per aquí. El que passa que és normal que t'estan tocant el teu espai, allò que et dona de menjar, i porten molts anys i... I sí que té a veure, amb la meva botiga, és això precisament, perquè és també activitat comercial.
1: Sí, exacte. Sabem, hem estat parlant de totes les normatives que s'han de complir, que oferiu ajuts a les diferents persones de l'entitat, hi ha formacions, les campanyes, la seguretat.
0: Sí.
1: Abans de començar a gravar l'entrevista parlàvem. La seguretat que dona en un carrer tenir 2, 3, 4, 5 botigues i que il·luminen aquell tram de carrer. I això és una cosa que, bueno, que ho sabem, però a vegades no la valorem. La seguretat que dona el comerç a la nostra població.
0: La seguretat que dona tenir botigues als carrers és... Jo crec que... Jo sempre m'ho explico, no? Que si per 2 dies tanquéssim... Bueno, ja es va veure la Covid... si tanquéssim tot i apaguessin llums i baixessin persianes durant 2 dies, veuríem quin tipus de ciutadans quedaria si tots compressin per internet. Que a veure, no estic en contra de comprar en internet, però jo crec que el comerç el que fa és una tasca d'evitar la degradació de lo que són els eixos dels carrers de les ciutats. Les il·luminen, com has dit, perquè realment... a més, són espais segurs. Més d'una vegada a mi m'ha passat que ha entrat una senyora que es trobava malament, bueno, fa res, una setmana, i em va dir, em puc seure? I li vaig dir, i tant, tenia 78 anys, es trobava malament, i va entrar i li vaig donar un got d'aigua. Jo crec que el comerç va més enllà de l'activitat econòmica. Crec que és ànima en una ciutat. Una cosa que és un concepte que crec que Esplugues cal reivindicar moltíssim, perquè crec que Esplugues està perdent una mica d'ànima en aquest sentit. Hem d'anar en compte perquè ens fem grans, ara que parlem d'urbanisme, dels carrers, ens venen en poc temps, crec que en 2 anys, potser entre 8 i 9.000 persones noves, que seran molt benvingudes a la nostra ciutat, entre Montesses, Finestrelles, Malloles, sobretot al meu barri, perquè a mi em toca, perquè estic a la Plana, 8 de març.
1: A Can Clota també.
0: A Can Clota també. I llavors crec que hem de cuidar aquests eixos, perquè nosaltres sempre parlem d'eixos comercials, i els hem de cuidar i hem de fer doncs això, com unes plugues que continuï per allà, no? Que tot i fer-se macro, conservi aquest esperit, aquesta ànima que sempre hem tingut, perquè jo em sento filla d'Esplugues i em sembla que no ens hem de deixar perdre, perquè aquest esperit és una mica de poble també, no? Sempre, jo quan entra la gent a la botiga m'ho diu, em diu, ostres, és que clar, és que tu ets de tota la vida d'Esplugues, és que Esplugues... Sí, no perdem això.
1: I es nota.
0: Sí.
1: Les botigues, jo quan vaig a comprar a la Plana, per exemple, és que hi ha un tracte totalment de poble a la botiga, sí. I saps el nom de la persona que t'està despatxant i et pregunta com estàs, què fas, et pregunten per la mama o et pregunten... Sí. Clar, això en centres comercials no ho trobes.
0: No ho trobes. Hi ha nenes molt maques, hi ha nois molt agradables, hi ha persones fantàstiques que estan preparades, però realment aquest punt afegit que té el comerç local és com un espai segur, no? Sí. Un lloc segur, ets un veí més. Jo sempre dic que em sento una veïna més.
1: I després hi ha un tema que l'has dit així amb dues paraules, però és que ens estem fent grans. I sí. El que anem és a comprar a la botiga de la cantonada, perquè quan ens fem grans no podem ja ni caminar quatre cantonades. En fem dues. I és veritat, a la meva mare no li demanis que pugi a comprar a la carretera de l'Aurea Miró perquè es queda al súper de Can Clota, perquè ja no puja fins a dalt.
0: Clar.
1: Necessita que algú l'acompanyi.
0: Clar, els nostres grans necessiten tenir doncs, els comerços a prop i un tracte doncs, professional.
1: Doncs Sara, si et sembla, no sé si per acabar... alguna cosa que vulguis afegir, si m'he deixat alguna cosa de comentar-te o de demanar-te, què afegiríem? Ah, jo vull dir una cosa. La Sara, la Sara és una gran cantant.
0: Bueno, a veure.
1: Sí, sí.
0: Gran dic. Tampoc, eh?
1: Molt bona.
0: A veure, sóc grossa perquè sóc alta.
1: Ets
0: faig 1,75 m. Però gran cantant tampoc. Canto.
1: I ets una gran persona.
0: Alta, però ara no cantaré.
1: Gran persona. No, no et faré, no et faré cantar. No et faré cantar. Però sí que et vull demanar que em diguis alguna cançó, perquè quan acabi l'entrevista acabarem amb una cançó que a tu t'agradi.
0: És molt difícil.
1: T'agrada molt tipus de...
0: Molt. Sí, variat? Sí, no sóc gens...
1: Però la bossa nova crec que t'agrada?
0: Bueno, m'agrada tota la música, la bossa nova, tot. Però si hagués de triar un tema, l'altre ja parlàvem d'això, precisament, de amb quin tema t'identifiques el dia que no hi siguis aquí. I jo sempre he tingut un tema al cap, que no l'he cantat mai, precisament, però és un dels meus temes preferits de la vida. I és el What a Wonderful World, de Louis Armstrong. Em sembla que és, o sigui, defineix ben bé el que és passar per la vida i quedar-te amb aquests detalls, no? De veure les petites coses de la vida que realment són les importants. No tot allò tan gros que... No, aquestes petites coses que diu aquesta cançó, no? Mira els arbres, mira els ocells, que bonic està aquí.
1: Doncs, Sara, moltes gràcies. Posarem aquesta cançó en agraïment i...
0: No, gràcies a tu.
1: Jo no sé si buscant pel Google Sara Olmos trobaré alguna cosa.
0: No ho sé.
1: Ai, doncs va, ho farem. Sara, per tu i per totes les persones que formen part de la Unió de Botiguers, qualsevol cosa que necessiteu ja sabeu, teniu els micròfons oberts.
0: Molt agraïda.
1: I donar-te les gràcies a tu, a la Junta que et fa costat, a les juntes anteriors que t'han precedit i a totes les persones que fan possible que cada dia pugeu la persiana i ens podeu atendre.
0: Moltes gràcies, Isabel.
1: Una abraçada.
0: Un plaer.

0: Les entrevistes d'Esplugues FM.
1: Avui podríem parlar d'economia i empresa, perquè el nostre convidat doncs és del sector de l'economia i l'empresa. Podríem parlar de cinema de terror, perquè ell ha fet crítiques de pel·lícules i va a molts festivals cinematogràfics. També podríem parlar de literatura. Però no parlarem d'aquests temes. Parlarem del seu darrer llibre. Avui tenim amb nosaltres en Josep Luzán. Benvingut i molt bon dia.
2: Molt bon dia, gràcies per convidar.
1: El teu primer llibre que vas presentar l'any passat, Quién vive, i ara estem aquí amb tu perquè ens portes el llibre Encadenats.
2: Correcte.
1: Què és Encadenats?
2: A veure, Encadenats és un recull de contes que vaig començar a escriure al mateix temps que feia el llibre de l'any passat. El que passa que em va quedar una mica dispers, és a dir, eren contes que es podia llegir individualment, però vist com a obra global li faltava alguna cosa, no? Llavors, entre cometes, els vaig encadenar. Què vol dir? Que cada conte comença com acaba l'anterior, i els personatges de tots els contes entren i surten, i tampoc està posat en ordre cronològic per donar que pensar al lector, que s'espavili, com es diu. I la veritat que m'ha quedat una cosa una mica així estranya, però al mateix temps jo crec que és molt engrescadora i per què no divertida.
1: Això dels encadenats és molt tradicional, també.
2: Mm-hmm. Sí, però no, o sigui, no és, és molt suavet, és la última frase és la que comença el següent. Però ja dic, el bo d'això és els personatges que entren i surten, i la veritat és que costa trobar-li el fil, però jo crec que al final s'agafa perfecte, no hi ha cap problema.
1: Hi ha un fil conductor que des de l'inici al final o no?
2: No, cada no conte és independent, el que passa que els personatges, ja dic, entren i surten. Per exemple, es podem trobar el primer conte de tots, es diu Bateria baixa, que és un conte de terror. Molt curt, però és terror. El segon ja són quatre en ratlla, que és un drama. Un drama escrit, explicat, són quatre en ratlla, que són quatre personatges, que cadascú explica la història depèn de la seva punt de vista. Després, bueno, hi ha gallines que parlen, també hi ha ciència-ficció, hi ha un conte que es diu Terra fluixa, que és una terra, la terra, diguéssim, com caminem, que engoleix a la gent, se la menja, com si diguéssim, i per què ve tot això, no?, amb canvis d'idiomes, bueno, en fi, és un patibull que, ja dic, entra una mica de tot. Majoritàriament és fantàstic, podríem dir, i terror.
1: Com concebeixes des de al principi aquest Encadenats?
2: No, en principi ja dic, jo els contes els anava escrivint conforme s'anaven acudint. I a l'ordre, bueno, era un darrere l'altre, quan els escrivia els posava allà i allà es quedaven. Clar, després, el difícil és encadenar-los, no? Perquè, clar, a vegades el que estava al tercer l'he tingut de posar al primer, el tercer passava a l'últim... Bueno, aquesta és la feina que m'ha costat pràcticament un any,
1: Clar, perquè els idees d'una manera i després has de buscar aquest fil conductor.
2: És a dir, si tu agafes un conte, el pots llegir independentment. O sigui, independent, el pots llegir, té començament, desenvolupament i final. Personatges, ja dic, tal. Però, clar, com llegir tot sencer, agafa una mena de global, de qüestió global, que llavors inclús les històries, diguéssim, segueixen, no per ordre cronològic, a vegades la tercera part de la història està la primera. És a dir, això s'ha dit una mica, deixa una mica de feina al lector. Que...
1: Quants contes hi han?
2: Aproximadament, em sembla que no els he comptat, jo diria que són 12, una cosa així. Hi ha uns que són molt curts i altres són més llargs.
1: I cadascun d'ells que t'ha inspirat?
2: La veritat és que la vida misma, no ho sé. Jo ja dic que em moca en el sector que has dit, el món de l'economia, de l'empresa, també veig moltíssimes pel·lícules de terror a l'any, unes 300. Clar, jo crec que el cap va donant voltes, barrejant-ho tot, i al final surt això.
1: Entre números i pel·lícules...
2: Entre números i pel·lícules, sobretot això d'aquí. No, perquè jo va dir, mira, en la portada, diguéssim, del llibre, saps aquelles dites que es posen als llibres, poso una que és una veritat com un temple, i la va dir David Lynch, que és un director de cinema molt afamat. Diu, els somnis veritablement importants són els que tens quan estàs despert.
1: És cert.
2: I a mi em passa molt. Jo estic treballant, fent les meves feines, o vaig conduint, o el que siguis, se m'acut una idea.
1: No pares.
2: Si és una idea fluixeta, no me'n recordo. Si peta molt, llavors és quan començo a desenvolupar-la.
1: Doncs va, si et sembla, anem a posar una miqueta de mel als llavis. Explica'ns així per sobre algun conte. No cal que l'expliquis tot sencer.
2: Vols que comenci a escriure amb un, parlant d'un? O sigui, com comença un, per exemple?
1: Per exemple.
2: El primer de tots es diu Bateria baixa.
1: Sí.
2: Vale, i la frase maleïda aquesta que encadena... Aquesta, com és el primer conte, encadena amb l'última frase del darrer conte, no? La frase és... Els estris funciona quan els hi dona la gana. El darrer conte té una certa explicació, però bueno. Ja diu... Això penso aquelles hores del matí. L'Helena i jo, Mike, no érem precisament el que es diu una parella normal. Ho penso mentre miro sense prestar massa atenció a la carretera. Llums al meu davant, al meu darrere, gent que camina mentre fan el mòbil, que corre, que s'atura, nens que es deixen arrossegar per les seves mares, guàrdies que intenten posar ordre en tot aquest caos... Aquesta està, per exemple, escrita en primera persona, però no tots estan escrits en primera persona. Hi ha en tercera persona... Bueno, una mica de tot.
1: Abans m'has dit, quan t'he demanat què t'inspira, m'has dit que depèn, no? Però sí que té que haver-hi una font d'inspiració. No sé, ara m'invento. Estàs al cotxe i de cop i volta sents una notícia a la ràdio...
2: Mira, hi ha un cas curiós d'un dels contes,
1: sí,
2: que és bastant curiós, perquè és una gallina que parla. Evidentment, no he trobat, i penso que ningú ha trobat cap gallina que parli, no? Però aquest conte ve donat perquè un cop a la feina em van trucar, ostres, vine urgentment, que se està morint una gallina. I jo què faig? Doncs un cop de mà, ajuda'ns, sisplau. Bueno, vaig agafar el cotxe, vaig anar cap allà, i efectivament una gallina que estava, pràcticament, estava morta. No? I la mestressa d'això, bueno, la vam agafar amb el meu cotxe i la vam portar al veterinari. Bueno, a partir d'aquest fet real, que és real, vaig desenvolupar tota una història que la gallina parlava, en fi, després la imaginació és el que fa anar, diguéssim, la història una mica així metafísica, no?
1: I tota la nostra, en la nostra vida sempre va envoltat, a part de tota aquesta imaginació de fantasia, de música. Quines músiques et venen al cap cada vegada que tens aquests contes davant teu o que te'ls tornes a llegir o quan els estaves escrivint?
2: A veure, parlo molt... És un llibre, diguéssim, que cada conte té un element musical. Però és un element musical que, diguéssim... Clar, buscava jo no per esnobisme, ni molt menys, perquè jo fa molts anys que m'agrada la música de jazz... I la veritat que sóc un fan de Miles Davis, i si hagués de posar un disc de Miles Davis que definís una mica el tema del llibre en global, seria Beaches Brew, que és un disc de jazz free, bueno, totalment boig, però que encaixa perfecte amb el que està escrit en el llibre.
1: I bàsicament tots els contes quedarien definits en músiques d'elles?
2: Sí.
1: Totes elles?
2: Sí, totes elles. Menys un que li podríem ficar algú, no sé si us agrada Jenny Joplin, pues es podria introduir algun tema, perquè és un conte una mica, com es diu, la generació beat, no sé, Jack Kerouac, que va escriure On the Road, bueno, un llibre de la generació beatnik, que, bueno, és una obra mestra, evidentment, no? I agafo una mica d'aquest sentit de no sé on anar, però vull anar a tot arreu, no? És una cosa així semblant, i s'ha agafat aquest fil d'aquest llibre de Kerouac, que surt, diguéssim, aquesta cantant que hi ha anomenat, que encaixa perfecte. De totes maneres, tot el que és el llibre seria, diguéssim, centrat en el jazz.
1: Pels teus coneixements que tens de cinema, de terror, i pels teus coneixements musicals, si haguéssim d'agafar un conte que diguessis, no, és que aquest conte m'ha vingut inspirat, o aquesta pel·lícula, o aquesta seqüència d'aquesta pel·lícula, podríem trobar en algun dels contes algun remake que se li diu d'alguna pel·lícula?
2: He intentat per tots els mitjans que no sigui així.
1: Molt bé, perquè com
2: ho
1: que les
2: ho he intentat, el que passa que, clar, el subconscient a vegades és traïdor, no? I clar, tu penses que estàs aïllat del món i la teva idea és tal, però potser tens influències que ni te recordes, no?
1: Clar, a lo millor un dia et pot venir algú i dir, ostres, aquest conte que he llegit, hi ha una pel·lícula, que hi ha una escena que és clavat amb això.
2: Ah, exacte.
1: Però tu poder no coneixes aquesta pel·lícula.
2: Ah, potser ni l'he vista. Aquí està, sí, sí. Però sí que has d'anar en compte amb això perquè, clar, és... M'ho sap un món que clar, aquestes pel·lícules són molt conegudes i hi ha molta gent que les ha vist, no? Llavors has d'anar en compte de no fer, diguéssim, moltes referències evidents, no? Ja dic, si t'escapa alguna, segur, eh?
1: Seguríssim.
2: Segur que algú troba alguna cosa.
1: Josep, l'any passat, el 2021, presentaves aquest llibre Quien vive, i ara aquest 2022, ja acabant l'any, aquest Encadenats. Explica'm una mica com ho fas perquè t'hagin publicat aquests dos llibres i sobretot aquest darrer. Com ha anat el tema de l'editorial?
2: A veure, el ser un llibre de contes i una mica esbojarrat, per dir-ho d'alguna manera, jo dubtava que me'l publicarien. El tenia com a, mira, una cosa que he fet, si no triomfa, doncs es quedarà al calaix i mala sort. Ja farem una altra cosa. Però un dia que estava parlant amb l'editor que va publicar Quien vive, li vaig dir, escolta, he escrit una cosa, jo si vols te l'envio i li dono un cop d'ull, no? Llavors, l'editor, evidentment, no llegeix res. Tenen unes persones que són, que les diuen lectors, que els hi passen els llibres i llegeixen en diagonal, eh?
1: Els negres dels editors.
2: Ah, exacte.
1: Eh?
2: No se'ls llegeixen de la primera a l'última paraula.
1: Bueno, els negres no, els negres són els explotadors.
2: Això són, els negres són esclavitud.
1: Els esclaus dels negres editors.
2: Llavors, els lectors, ja dic, miren el llibre en diagonal, és a dir, comencen a llegir i passen al capítol 20 i després al 23. No se'ls miren sencer, no? I llavors em va dir, què t'ha semblat? M'ha dit el lector que no ha pogut parar de llegir el llibre.
1: Ei, això és una bona difusió.
2: Llavors vaig dir, llavors què?
1: El cercador...
2: te'l publiquem. Clar. Perquè jo dubtava. Ella diu que és un llibre una mica especial i ja deia, no sé, però al dir-me això, diu, bueno, tirem endavant.
1: Amb quin editorial ho has fet per si volem comprar-lo?
2: Sí, és Terra Ignota.
1: I on el trobarem?
2: Això a internet, jo tinc una pàgina web que es diu terraignota.com. Està a la venda a Bacus i tal.
1: Sí, a Bacus de Badalona segur que el trobarem, que és on has fet la presentació.
2: Ah, exacte. I estic molt orgullós. I en aquest cas sempre es diu, sobretot els escriptors ho diuen, que cada llibre que fan és com un fill. Pues el meu és un part múltiple, perquè com són contes totalment independents i tal, hosti, és una feinada, la veritat. És que ara m'ho he passat molt bé. Això també
1: se't
2: ho he
1: nota,
2: dit.
1: Vosaltres, perquè des de la ràdio no es veu i necessitaríem una càmera, però en Josep, quan parla d'aquest llibre, fa un somriure molt ampli i se'l veu molt satisfet.
2: Sí, la veritat és que sí. Ja dic, m'ha costat molt, ja dic, he dubtat fins a últim moment si me'l publicarien o no, i un cop ha vist el llum, pues, mira, totalment satisfet i molt bé, molt content.
1: I ja per acabar, Josep, alguna cosa que vulguis afegir que jo no t'hagi preguntat o demanat?
2: No, l'única cosa és que, a veure, el que no s'hi dedica no ho sap, però la feina d'escriptor és bastant dura i complicada. Perquè jo, en el meu cas, que estic treballant encara, pues, treia hores d'on podia. No? I llavors, clar, és un esforç que... No és que jo faci els llibres per vendre'ls, perquè a mi m'és igual, no? Però, clar, que es quedin en un calaix és una pena, és una pena. I això passa més del que tindria de passar.
1: Doncs us convidem a tothom a que disfruteu d'aquests contes encadenats i d'aquestes músiques que li venen en el pensament en el Josep quan els va llegint, rellegint, i quan els va encadenant aquestes músiques de Miles Davis o de la Jane Joplin. Sí?
2: Exacte, correcte.
1: Molt bé, doncs Josep, moltes gràcies. T'esperarem per la propera vegada.
2: Quan vulgueu.
1: Espero que descansis molt perquè tinguem un tercer llibre teu.
2: Moltes gràcies per convidar i espero que així sigui.
1: I és un plaer sempre tenir una persona d'Esplugues. En Josep és del barri del Centre i ja sabeu que des d'Esplugues FM sempre intentem, doncs, això, donar ressò a la gent de la nostra ciutat, que segurament no els entrevistaran ni a cap canal gran ni sortiran al Mestres 24, poder sí, ojalà, Aixalà sigui així, eh? Però de moment us donem veu des d'Esplugues FM. Gràcies, una abraçada i molt bon dia.

0: Són les 5 de la tarda.
1: Les entrevistes d'Esplugues FM.
2: Si us dic la guerra del francès, tocar sometents, arma de foc i element festiu, de quina entitat penseu que parlarem avui?

0: Doncs per parlar d'Esplugues, de trabucaires, de bandolers també. Per parlar de l'escamot trabucaire tenim amb nosaltres el Jaume Alelles. Hola, bon dia i bona tarda. I també tenim amb nosaltres el Jordi Figueres, que és membre de l'escamot trabucaire. Bon dia i bona tarda.
1: Hola.
0: Voldria parlar una miqueta, que m'expliquéssiu la tradició que hi ha aquí a Catalunya envers els trabucaires, els bandolers, els bolejadors també. És una tradició que fa referència a les armes de foc i que en moltes poblacions doncs, comencen les festes doncs, justament amb això, amb aquests trabucs. I farem una miqueta de història. Jordi Figueres, que ens porta la història de lo que és el trabucaire o la festa?
1: Jo ho defineixo com el convertir un arma de foc i per tant un arma de mort amb algú de festa, i per això doncs, existeixen el que en diem les galejades, que històricament ve de fer gala o d'alguna forma de cridar a la festa, que és el paper doncs, que es reserva en el món dels trabucaires. En altres llocs també el que s'acaben fent és la recuperació de determinats personatges, com el Vall de Serrallonga, que en algunes poblacions doncs, el que fa és referència en algun bandoler determinat, o simplement doncs això, vull dir, aprofitar el soroll, que ja us dic jo que fem soroll als trabucaires doncs, per avisar la gent que arriba la festa major i tal. I a nivell català hi ha diversos llocs amb diverses tradicions al respecte. Si vas més cap al Pirineu o el que alguns definim més com la Catalunya carlina, doncs el paper del trabuc està molt... és un paper clau, i en canvi a mesura que anem baixant cap a la Catalunya Nova les coses van canviant.
0: Però en canvi els balls se centren bastant a la Catalunya Nova,
1: perquè és un mode de tradició de balls. Allà el que passa que li diuen ball a coses que no es ballen. O sigui, el ball parlat, nosaltres aquí a Esplugues tenim el ball parlat de la colla de diables, però no ballen, el que fan és versots que parlen. I a Valls, per exemple, hi ha una gran tradició de diverses colles que el que fan és un ball parlat. Aquí a Terrassa em sembla que també fan el mateix, un ball parlat. Li diuen ball, però en el cap i a la fi doncs, és una escenificació al voltant del món trabucaire o al voltant d'algun personatge, que és el ball de Serrallonga.
0: Si busquem al Google, que me l'estimo molt i em dona molta informació, doncs ens diu que hi ha 8 colles de ball del Serrallonga, que és a Vilafranca del Penedès, a Tarragona, Salinari de Sacalm, a Terrassa, Torredembarra, també a Santa Margarida dels Monjos, Sant Quintí de Mediona i a Perpinyà. Per tant, veiem una tradició a la Catalunya Nova, sí, més que Pirineus.
1: Que a Catalunya Vella.
0: Exacte. I arribats a aquest punt, ens trobem que aquí a Esplugues hi ha una mena d'inquietud per certes persones per voler fer una colla de trabucaires aquí a Esplugues. Seria un escamot trabucaire. Jaume, què us porta a fer aquí a Esplugues un escamot trabucaire?
2: Això va ser curiós, perquè res més lluny de crear trabucaires. Però jo vaig anar a prop d'Esparreguera, ara no em recordo el nom, i allà fan una representació d'un escamot que agafen un part de l'exèrcit i, bueno, els hi foten una d'allò. Arribo aquí a Barcelona, aquí a Esplugues, i li vaig dir a la Conxi
0: Brau.
2: Dic, hòstia, m'ha agradat allò. Dic, i aquí no n'hi ha? I dit i fet. I diu, i per què no muntem? Ja va estar. La Conxi sabeu que era una dona, una
0: dinàmica
2: mostra, molt tirada endavant i... I bueno, així vam començar. Però bàsicament és això, o sigui, aquí no hi havia tradició i va ser a partir del comentari meu i endavant.
0: I malauradament la Conxi no va poder veure, sí, acabat aquest projecte.
2: Bueno, va veure començar, però clar, ja no va arribar ni en el bateig, que del bateig aquí a Esplugues no s'ha pogut fer. Però bueno, possiblement si hagués estat ella, que em perdonareu, però els tenia una miqueta... ben posats, poder hagués abrallat amb Déu i sa mare, però hagués fet. Però
0: ara tornarem amb la fundació del grup. Jordi, perquè clar, quan parlem de trabucs, també el que podem parlar que dintre de la història de Catalunya, doncs això també formava part dels cossos militars, tant dels Miquelets com els Sometents. I aquí a Esplugues tenim un carrer que es diu carrer dels Sometents. I... suposo que no té res a veure amb la història que estem parlant ara, però vaja, alguna relació d'haver-hi que tinguem un carrer que es digui Sometents?
1: Un dels primers actes que va organitzar la colla, crec que va ser una xerrada que venia en Josep Campmany de Gavà, on es va explicar doncs, que als voltants d'Esplugues operava un bandoler també. Però després sí que tenim diverses tradicions lligades amb el món dels trabucs o en l'època en què aquest tipus d'arma doncs, sovintejava, vull dir, la guerra del francès, per exemple, o les guerres de successió, o la guerra dels segadors, on doncs, bé, la gent del poble s'aixecava amb armes per defensar el seu territori, que d'aquí venen els sometents, estar atents a les coses que passen al voltant per organitzar doncs, gent armada que vagi a socórrer els seus veïns, o fins i tot doncs, aixecar-se amb armes per anar a defensar els interessos del país. I en aquest sentit es volia donar a la colla, diguem, tal com anem vestits, que anés una mica a cavall entre diverses èpoques, entre l'època de la guerra del francès, o sigui, estem parlant de 1808-1812, fins i tot més tard amb les carlinades, i després doncs a les èpoques de la guerra de successió. I això, bueno, arreu del territori en diverses poblacions doncs, també es fan les significacions d'això. Esplugues, ja veurem que acabarem fent algun dia, però sí que teníem una casa, per exemple, la carretera Laurea Miró, que jo encara la recordo, i sí, sóc gran però no tant, que l'havien cremat justament l'exèrcit francès després de la derrota del Bruc. Algú d'Esplugues va disparar un soldat francès, els francesos van tornar enrere, van matar la gent d'aquella casa i la van cremar. Sobre això, per exemple, o coses similars a Santa Coloma de Gramenet, vull dir, perquè també és una població molt, molt urbana, molt, molt urbanitzada, i que no és un poblet perdut enmig d'una muntanya, doncs també el que fan és una escenificació sobre els fets ocorreguts durant la guerra del francès. I nosaltres ja veurem. En teoria són joves encara.
2: Jaume, estem mirant de escenificar alguna cosa. O sigui, no ho hem fet, però està en projecte.
0: Quin any finalment acabeu fundant l'Escamot?
2: Bueno, en el 70... No, 97.
0: 2017. El 2017 és la fundació, però entre que la fundeu amb la Conxi, bueno, i que realment feu el bateig, quant temps passa?
2: Bueno, passen 2 anys. O sigui, el 2017 va ser el final, o sigui, van començar a tràmits. El 2018 demanar permisos personals, permisos d'arma... I això va ser ja quasi bé el 2018, tot el 2018.
0: Cadascú de vosaltres, de l'Escamot, ha de tenir permís d'armes?
2: Sí. Això, tot i que, jo ho he dit més d'una vegada, que això el tenen considerat com un arma, però Déu-nos en guard que tinguessin que fer mal. Perquè... No d'allò. Ho tenen considerat com un arma, ja està. I a partir d'aquí, doncs, bueno, doncs, tot són traves, la Guàrdia Civil... ACEDA, indústria, subdelegació de govern... No vulgueu saber, per fer la sortida de per exemple, d'ara de Santa Magdalena, la de papers que s'han de presentar, que en part és lògic, perquè hi ha unes mínimes temes de seguretat i procediments, però és que al final, ostres, es fa gros, eh? Fa gros. Bueno, és així... ja està, o sigui, però la paperassa que s'ha de, perquè, o sigui, ja primer passar el psicotècnic, que en alguns casos, que no dic, bueno, a mi mateix dir, ostres, hem passat el psicotècnic, bueno, però un cop aquí, ostres, bueno, i a primera hora et venen a passar revista, eh? Els del Villar es van quedar collonits la primera vegada i la segona. Què ha passat? 2 guàrdies civils en l'avenç.
0: Sí. Jo també em vaig assustar.
2: No són capatxanos.
0: No sé pas quin dia va ser que vau fer una actuació aquí a Esplugues i em trobo 2 cotxes de la Guàrdia Civil davant de l'avenç.
2: El de l'Espaluc, sí. Ara n'hem après, ara es passa la revista allà a peu, i més som 4.
0: Veu fer la primera sortida que Esplugues amb el bateig de l'Espaluc.
2: Això apareix des de l'avenç, van fer el bitxo a l'Espaluc, i llavors s'ha creat un cert grup, si es pot dir així, de col·laboració. O sigui, l'Espaluc sol no d'allò, no té gràcia, o sigui, no diguem que no té gràcia, però anirem fent activitats amb trabucaires.
0: Cal dir que l'Espaluc és una fera de foc, sí. És un ratpenat i bé.
1: A mi m'agrada dir que és fill de la pandèmia, i d'alguna manera la principal dificultat que havien tot plegat era aconseguir que sortís a l'escamot trabucaire, perquè, clar, vull dir, l'any que tenien que realment fer els papers i tenir-ho tot a punt per sortir va ser l'any 2019, on no es va poder sortir a fer pràcticament res. Per tant, el 2020 també va ser un any complicat per fer absolutament res, i finalment, doncs, el 21 vam trobar l'oportunitat, entre altres, de trobar des de l'avenç finançament per crear un ratpenat i nomenar-lo Espaluc perquè fos i sortís

0: és divertit, tot plegat és divertit, eh? Perquè els trabucs us funcionen o de tant en tant fallen?
1: Bueno, bueno, correremos un estúpido velo, que diuen.
0: Doncs deixem-ho estar.
1: Perquè, no, home, no, es pot comentar. El d'ell ja li tira poc, però allà el president, no sé qui és...
0: Vostè mateix.
1: Que tant en quant foto proves i després no em tira res.
2: Jo dic que som tan hàbils amb les armes que per tant ja es nota que som gent de pau perquè no estem massa basats a fer massa mal amb aquest tipus d'arma tampoc. I de vegades doncs ens fallen, però en la vida fallen moltíssimes coses. Els que falli un trabuc, bueno, doncs per nosaltres és motiu d'alegria, ens en riem els uns dels altres.
1: Sí, esclar, però
2: exacte.
0: Ara parlem d'una part econòmica, perquè clar, heu hagut de comprar uns trabucs, la pólvora té el seu preu, però és que a més no aneu vestit amb texans i una samarreta, perquè porteu la vostra vestimenta tradicional, i això també és una cosa a afegir.
1: Això d'alguna manera, perquè d'alguna manera hem d'entrar en una dinàmica amb l'Ajuntament a veure si ens ajuda, però esclar, venim d'un any 19 que volíem fer el bateig aquí, jo poder fins i tot accepto que jo vaig presentar malament la idea, perquè venien 90 trabucaires i clar, si cadascú es paga la pólvora, mínim que pot ser és invitar, esmorzar i fer un dinar. I l'Ajuntament se'ns va fotre, però d'esquena, o sigui, que això l'Ajuntament no ho pagava. Jo poder ja accepto la forma, perquè al final després... segons com presentes la justificació, l'interventor no té res a dir, perquè és una factura. Jo he estat secretari de la coordinadora i tot el de la paella ha anat justificat. Llavors, no es permet pagar dinars. I llavors, perquè l'interventor accepta? Va ser mal presentat, poder... inexperiència meva, això ja ho accepto.
0: Però ja n'aprendrà, si ho faràs un altre dia.
1: Sí.
0: No?
1: Sí,
2: no,
1: sí.
2: El que passa que, a veure, bueno, ell el Jaume resumeix amb això, vull dir, potser amb el tema del projecte o de vegades la normativa de l'Ajuntament, jo crec que s'entén, no? Una colla acabada de crear, donar-li tot el finançament que demana, doncs igual no pot ser. Però vull dir, però al cap i a la fi, que segurament hagués deixat més tranquil el Jaume i a tota la colla, doncs hagués estat veure que hi havia un cert recolzament per part de l'Ajuntament a la creació d'una nova entitat. I això de vegades doncs acostuma a no passar.
1: Això,
2: realment et trobes amb un afrado quan no... Bueno, coses que no entens.
1: Perdona que talli. Això quan vam començar amb la Conxi donava una impressió totalment diferent.
2: Yeah.
1: O sigui, ens va deixar ella i va canviar. No sé per què.
0: Perquè poder ja ho tenia clar i sabia el discurs que havia de fer, no,
1: però,
0: o com
1: clar,
0: havia de
1: clar,
0: fer.
1: També ho tenim nosaltres, eh?
2: Sí. I potser hi ha un tema de sintonia o no. El que sí que queda clar és que, malgrat tot, a nivell d'entitats, el que hem de mirar és d'espavilar-nos per trobar finançament per tirar endavant les nostres iniciatives. I això, doncs bé, és un treball que des de la colla, des d'Escamó Trabucaires, ja suposo que ja es porta.
0: Els trabucs són tots iguals? Hi ha diferències? Hi ha trabucs de canó curt? Veig que hi ha d'ample o de boca acampanada. Quins trabucs feu servir vosaltres?
1: Acampanats. Acampanats. Solen ser rojo, que se'ls fabriquen allà a Albacete. I bueno, hi ha uns altres, que és el que té ell, que el feien al nord, ja no ho fan, però bueno... Penseu que és un tros de ferro, eh? Al final, no, sí. Sí.
0: Home, un avió també és un tros de ferro.
2: Sí, sí.
0: I mira el que fa.
1: No, però això és bon... Això és dit... o sigui, té una paret que per això pesa tant.
2: Arreu del país et trobes amb armes... Jo ho definiria amb el terme més tècnic, armes d'avant càrrega. Des de pistoles que acostumen a ser més barates, però també fan molt de soroll, fins a escopetes, arcabussos, trabucs... Hi ha una miqueta de tot. I, però bueno, és el que hi ha, vull dir, no...
0: I l'essència de bandoler, d'on us ve?
2: Aquí jo no puc contestar si no és en presència de la meva advocada. No sé d'on és l'essència de bandoler, però realment una mica no. de picaresca ja sí que hi ha al voltant, no?
1: Jo crec que no és... és que t'agrada, o sigui, t'agrada xirinola i la xirinola ve via pólvora.
0: Tot i que ja considerem que els escamots trabucaires, la tradició de trabuc és molt antiga, però clar, els bandolers sorgeixen a Europa justament per unes crisis econòmiques i socials, i vosaltres apareixeu com a escamot trabucaire justament en una època no solament econòmica i social, sinó també sanitària, eh?
2: Sí, també.

0: entorn. Tot això com ho mengeu? Simplement fent trabucs? Disparant fort a l'aire?
1: Nosaltres no, d'això no... No.
2: Bueno, jo crec que cremem els mals esperits i si les crisis es venen a sobre molt de soroll, nosaltres intentem fer una miqueta
1: tots
2: més.
1: Tots els mals esperits, no, eh?
2: Olé. No?
0: Ens hem quedat amb l'espeluc i encara no hem avançat i heu fet més sortides. A part de del bateig de l'espeluc, quines altres sortides heu fet? Aquí a Esplugues, al terme municipal.
1: Aquí el dia 10 del 10, que va ser del 21, que va ser la diada virtual, o sigui, de trabucaires, que com que hi havia la pandèmia vam dir a tothom a casa seva. Llavors vam demanar i vam tirar davant de l'Ajuntament, tancats amb una gàbia, bueno, amb un cercat, ens volen seguir fent això i no era
0: la
1: era
0: trobada.
1: Era la pandèmia, no, això no ha d'anar tancat, això ha d'anar amb distàncies i ja està.
0: Molt bé.
1: I llavors el 15 d'octubre vàrem fer les 11 salves a la diada del...
0: A l'homenatge i commemoració de l'assassinat del Lluís Companys, aquí sí.
1: Jo d'aquí podria dir, perdona que trenqui el seguici de Sant Joan, anàvem preguntant, per què no esteu aquí? Sou vosaltres com munteu, digueu-nos quan vulguem, no el dia de Sant Joan. També tenim dit el dia 10 del setembre poder sortir amb les torxes. O sigui, si no... Nosaltres cridem a Xirinola, a festa. Per tant, on ens vulguin.
2: El problema és de que Trabucaire es va haver associat a tot, com que treballem amb pólvora, doncs la pólvora està regulada i l'ús de la pólvora està regulat i per tant el que necessitem és amb molt de temps, amb més d'un mes d'antelació, començar a presentar o a demanar permisos i a presentar papers per poder-ho fer efectiu, si no... I clar, igual treu que diu el Jaume que es vol explicar d'alguna manera és que, a veure, anirem a totes les festes on ens convidin, però ens han de convidar. Però... podem apuntar d'avui per demà.
1: Perquè el permís, demanen, el primer és permís de l'Ajuntament, però la subdelegació de govern accepta que sigui l'entrada al PAC. I llavors s'ha de fer el tràmit. Però ells diuen, no, com que hem de donar 20 dies més, no pot ser. Llavors he demanat una nota de subdelegació de dir, escolti, per més que posi això, nosaltres acceptem que entrat els documents a tal dia, un mes abans, ja n'hi ha més que suficient perquè durant aquest mes nosaltres i l'Ajuntament es tramitin tots els permisos amb protecció civil, vas presentant els documents i si et falta alguna cosa, diuen expedient, envia tal paper i arriba al final i apareix indústria, permís de indústria, apareix subdelegació, apareix truca la Guàrdia Civil, acordes una hora, venen, passen revista, no sempre. Però bueno, ja has de comptar i surts, ja està.
2: No, vull dir, és una activitat cultural més, vull dir, per tant està plenament reconeguda pel govern de la Generalitat com dintre del patrimoni festiu de Catalunya i per tant no té per què haver-hi cap impediment per sortir a fer activitat.
0: I la vostra vestimenta és de lliure o aquesta inspirada?
1: Nosaltres som, com ho dic, els descamisats, cadascú. N'hi ha dos que anem una miqueta de serrallonga, una mica, tampoc massa,
2: bueno.
1: I els altres és lo que se puede.
2: Bueno, de fet, la idea primera era agafar... Sí, però qui portés barretina que fos blava, igual que la faixa, recordant els colors de la bandera d'Esplugues, que és el color blau, que diguem seria un color corporatiu, i després la resta de vestimenta doncs tenia que jugar això que dèiem abans, entre la guerra dels segadors i la guerra del francès, o sigui, la guerra civil espanyola, la guerra d'independència, contra els francesos o fins i tot acabar amb les carrinades. I això ens permet doncs, jugar una miqueta si haguessin d'anar a una reproducció històrica de qualsevol esdeveniment, tipus que fan els Miquelets, que és un àmbit diferent, doncs també poder-hi participar. Però bé, ja veurem on acabarem en tot plegat.
1: Em sembla que ho tenim clar, tirar.
2: Sí, això sí. Això ho tenim clar, però bueno.
1: Després es pot documentar una mica i afinar, però és tirar.
2: Jo quan tingui temps començaré a fer alguna cosa més de documentació al voltant, però bueno, per donar-li una miqueta... No l'ha sentit, perquè el sentit ja el té, que és el sentit de fer festa, de cridar la festa, però és tot o altre, perquè estem a Esplugues i no ens n'adonem de que, per exemple, Sant Pere Màrtir era una ermita, però aquesta ermita havia estat fortificada, i no havia estat fortificada perquè sí, sinó perquè situada on està, doncs era una vigia excel·lent del Pas del Llobregat i del Pla de Barcelona. A més, un lloc que és, com parlem de passos fronterers, doncs Esplugues està situada en el Coll de Finestrelles. Ara no el veiem, perquè tot són carreteres, carrers, asfaltats i tal, però, ostres, si hi havia font d'Esplugues, és perquè la gent que sortia de Barcelona, doncs igual es tenia que aturar, o la gent que anava a Barcelona igual es tenia que aturar abans d'anar cap a entrar a Barcelona. I després, doncs, de la guerra del francès, justament, hi han diversos combats que van passar a Sant Pere Màrtir, on gent de fins i tot el Vallès venia a atacar les tropes franceses que estaven situades a Sant Pere Màrtir, i els hi prenien l'ermita i el que tinguessin en allà, i bueno, era una trifulca contínua. I això són històries que les tenim aquí, però que no les tenim massa documentades, i és qüestió de, ostres, intentar-ho recuperar i aprendre de coses que havien passat a Esplugues fa, doncs, 300 anys, que tampoc és gran cosa.
0: Doncs amb el que a tu t'agrada la història, Jordi, i que sempre estàs investigant sobre la història d'Esplugues, estic segura que en un moment o altre t'hi posaràs i trauràs el fil de tot això.
2: Quan tingui temps.
0: Una de les finalitats que té aquestes entrevistes que estem fent des de l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM, a part de donar a conèixer les entitats com la vostra, doncs també és fer una crida. O sigui, que m'agradaria una miqueta el que jo dic, els moments de la publicitat, que poguéssim donar, doncs, si teniu un correu electrònic, un telèfon, algun punt de reunió, perquè poder hi ha algú que ens està escoltant, poder, que li interessa formar part d'aquesta entitat. Com ho fem per posar-nos en contacte, bueno, amb l'Escamot Trabucaire d'Esplugues?
1: Tenim un Facebook, tenim una pàgina web, no, pàgina web no, un correu electrònic, és info@trabucairesesplugues.cat.
0: Perquè, clar, jo no ho he dit, però el Jaume Ley és el president de l'Escamot Trabucaire, en Jordi Figueres ve en qualitat de membre de l'Escamot Trabucaire, però en Jordi Figueres és el president del Centre Cultural de l'Avenç.
2: Sí.
1: Jo ho he dit ja alguna vegada, jo vaig donar les gràcies perquè poder perquè sí, no sé, però ens van ajudar a donar el primer pas, que potser si haguéssim anat nosaltres poder ens haguéssim dit no, però amb el poder,
2: sí, no ho sabrem mai,
1: no ho sabrem, no ho sabrem, però bueno, clar, jo tinc el 2019 van fotre pals per tots cantons. Semblava que estava molt bé amb l'Ajuntament i res més lluny del Sidral.
2: L'Avenç, a més, estem en plena transformació en quant a... No, jo no diria que és una transformació, sinó històricament sempre ha anat ajudant a diverses entitats. Recordo els anys 70, aquí hi havia el club de hockey, hi havia el club ciclista, hi havia el club de bàsquet, hi havia el club de futbol, que en un moment determinat van passar per aquí, el motocross, que encara tenim una bústia, no sabem per què, però encara la tenim, vull dir, o el motoclub, perdó, no el motocross. En definitiva, vull dir, la llarga tradició que té l'Avenç, doncs, de donar servei o d'ajudar altres entitats, doncs, amb Escamodromo Caire, doncs, que menys, o sigui, també ho podem fer si està dintre les nostres possibilitats, i suposem que acabarem a entendre'ns, vull dir, perquè en el fons és allò de dir intentar arribar a enteses amb el major nombre possible d'entitats, perquè
1: no
2: és, porti, el camí, és el camí.
1: Que no em portin la contrària,
2: eh? Bueno, per això estic jo, que també estic armat, això no està bé dir-ho aquí, però vaja.
0: Quan acabo les entrevistes sempre faig la darrera pregunta o petició, que això de vegades porta a una segona entrevista, però espero que no. Us vull demanar, si m'he deixat alguna cosa de preguntar-vos, és el moment de que digueu el que us vingui ara de gust. Ja hem fet la crida per aquestes persones que es puguin estar interessades. Bueno, alguna això, cosa a afegir?
1: Donar-vos les gràcies, també, igual que l'Avenç, donar-vos les gràcies de donar-nos aquesta oportunitat. És bo perquè més o menys no s'ha demanat a la televisió, però més o menys s'han anat enviant coses que fem i la Telesplugues no res. Llavors, que ens dongueu l'oportunitat de que es pugui parlar de Trabucaires, malgrat que sigui una ràdio, per suposat que bé, no?
0: I tant que bé. Ai, i malgrat res, sort
1: per
0: que...
1: Per suposat. Que sapieu, és difícil perquè, clar, és un cos bastant, bastant gros, perquè però estem buscant Trabucaires.
2: Sí. Jo, si em permets, el moment aquell de publicitat a tota la mala gent d'Esplugues que tingui ganes d'anar de festa i tal, doncs que s'animi. Que, escolta'm, això de tirar un trabuc si tens problemes de sordera, doncs millor. Vull dir, no cal... Tothom és benvingut, tothom hi té cabuda, vull dir, perquè, escolta, és el nostre.
0: Doncs m'hi apunto, és, no?
2: Sí, exacte. La història és sortir, fer festa al carrer, que és el que importa, fer cultura a tots nivells.
0: Doncs ja sabeu que estem aquí pel que necessiteu, no solament per avui, sinó qualsevol activitat que des de l'Escamot Trabucaire organitzeu o penseu que hem de fer difusió. Aquí ens teniu Esplugues FM, una secció del Centre Cultural de l'Avenç, al servei de la cultura i de les entitats de la nostra població. Gràcies.
2: A vosaltres.

0: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM.
1: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.
2: Estem parlant amb veïns nostres d'Esplugues, amb companys i companyes que han escrit un llibre. Un llibre, tant si parla d'Esplugues com si parla de la seva vida, o un llibre que ells hagin fet de ciència-ficció, novel·la de ficció, novel·la narrativa.
3: Tenim futur, tenim memòria, poc a les mans per teixir la història. Portem en elles un llarg camí, viure vol dir prendre partit.
2: Avui tenim amb nosaltres amb Carles Coloma. Hola, bon dia, Carles.
4: Bon dia, Isabel.
2: El Carles viu a Esplugues, al barri del Gall, és pare de dues filles, i diguem-ne que la teva vida envolta o està envoltada o està centrada amb Esplugues.
4: Sí. Sí, perquè jo vaig néixer a Barcelona, però evidentment perquè abans la gent naixia a Barcelona, però jo he viscut a Esplugues tota la vida. Sí.
2: I
4: soc esplugui,
2: ets esplugui. Sí. I dic que la teva vida al centre és Esplugues perquè la teva vida associativa, les teves inquietuds, les teves aportacions personals també estan centrades en grups.
4: Correcte.
2: D'aquí d'Esplugues.
4: Correcte, sí.
2: Carles,
4: digue'm.
2: Ara volem parlar, avui parlar amb tu d'aquest llibre que es diu Ni la història d'un independentista qualsevol, independentista català qualsevol. Es va publicar el 2014, però aquest no és l'únic llibre que tu has escrit ni que has publicat.
4: No.
2: Explica'm una mica quins llibres has fet.
4: Jo vaig escriure, vaig començar amb, com molta gent comença quan escriu, fent relats curts, ¿vale? Aleshores, tu vas fent relats curts, els fiques al teu ordinador i un bon dia en tens uns quants i et planteges la possibilitat o bé de presentar-los en un concurs o bé de publicar-los. Llavors, què fa tothom quan aspira a publicar un llibre? Doncs agafa, intenta enviar-lo a algun concurs on hi ha un fotimer de gent que s'hi presenta, o contacta amb les editorials tradicionals, algunes més, diguéssim, que aposten més pel talent de la gent que no s'hi dedica professionalment i d'altres que són molt la típica editorial de sempre, per veure si sona la flauta i te'l publiquen. Aleshores, amb un d'ells, una editorial em va contactar amb un recull de relats. Per tant, des d'un punt de vista pràctic, l'editorial va apostar per fer el meu relat un llibre. El que passa que va ser una cosa més aviat compartida. Vull dir, van apostar per mi parcialment, però jo també vaig tenir que aportar una part, diguéssim, de la inversió de la publicació del llibre. Que bàsicament és el que es contempla normalment en tots els escriptors novells o escriptors que no són consagrats, que tu primer t'has de dedicar a auditar-te, sí, per intentar fer-te un nom, i a la llarga, si la cosa pita i tens un nom, passes de l'autoedició a l'edició ja comercial. Però és molt difícil perquè quan vam començar en el seu moment vaig veure que hi havia moltíssima gent que intentava autoeditar, editar, publicar, escriure. Hi ha molta gent amb talent que vol obrir-se un forat amb això de la publicació de llibres.
2: De fet, el nostre programa, el que volem i pretenem és justament això, donar-vos veu a tots aquests escriptors i escriptores que us heu de fer autoedició, perquè si no, les editorials comercials, les que estan en el mercat circulant, no aposten per cap de vosaltres. Costa molt.
4: Hi ha gent que aposta, el que passa és que hi ha molta gent que s'hi dedica, i clar, un pensa que escriu molt bé o que té un cert talent, però clar, si això ho compares amb infinitat de gent que es dedica a escriure, probablement les editorials convencionals aposten a valor segur, que són escriptors consagrats, i les que, diguéssim, arrisquen més tenen un ventall tan infinit per triar que probablement han d'optar per l'opció que creuen que els donarà millor resultat, i entre aquí pots estar la teva o pot estar la d'una altra. Per tant, és important primer fer-te una mica de nom i de conèixer-te si és que vols apostar per presentar un llibre, publicar-lo, editar-lo. Una altra cosa és que t'hi vulguis dedicar. diguéssim que el meu objectiu quan vaig escriure els meus llibres era més afició a escriure que dedicar-me a escriure.
2: I comences amb els relats.
4: Correcte, començo amb els relats curts. Jo faig contes o faig relats curts. A mi em va... Jo tinc uns referents interessants en el tema d'escriptura de fa molts anys que estarien a cavall entre Quim Monzó i Pere Calders, ¿vale? Que són dos estils que no disten molt un de l'altre.
2: No?
4: No, jo crec que els dos són bastant entre la sàtira i la ironia.
2: Sí.
4: Cada un al seu context, al seu temps. Jo crec que a mi personalment m'agrada més Pere Calders. Jo crec que és molt difícil expressar una història amb tres o quatre línies, que t'arribi, que l'entenguis i que et diverteixi i que diguis, hòstia, m'ha agradat molt això que acabo de llegir. Però estem parlant de quatre línies. Això, sí. A mi, això és subtil, i altres contes i altres llibres de Pere Calders es veu molt reflexat. Vull dir, té contes que potser duren o tenen una extensió d'unes 15 o 20 pàgines i, en canvi, hi ha algunes que tenen quatre línies. I amb això tens la història feta, eh?
2: I de fet, el microrelat és el que ajuda a sintetitzar, a concretar, el màxim possible per explicar el màxim possible, també.
4: Correcte, correcte, perquè a vegades és més dir... La gent podria interpretar... Tothom comença amb contes curts perquè, diguéssim, que et facilita no tenir que fer tanta feina prèvia per generar el que seria la trama de la història, ¿vale? O sigui, l'esquelet és més fàcil de fer. Però alhora és més difícil, perquè sintetitzar una història que arribi i que encaixi amb l'actor amb tres planes no és fàcil, eh? No és fàcil. Vull dir, és més fàcil, diguéssim, 300, per dir alguna cosa.
2: Comences amb microrelats, quin any?
4: No, jo crec que això va ser el 2011 o 2012, més o menys.
2: I després edites el teu primer llibre?
4: Sí, aquests relats són... Aquest llibre que vaig editar primer, que és aquest... No, van a la part, eh? Vaig escriure com dos llibres alhora. Va ser tot molt compactat, eh? Un, aquest que et dic de relats curts, és un que es diu Ras i curt, i aquest llibre... el vaig publicar en català i es diu Ras i curt perquè hi ha una primera part que són de relats curts i l'altra és el que seria la part de ras, que seria molt curts, microcontes, el que comentava abans del Pere Calders, ¿vale?
2: Molt bé.
4: I alhora vaig escriure un altre llibre, però aquest en castellà, que és el que es diu una novel·la curta. Aquest el vaig escriure perquè em va donar la idea de concursar amb un concurs de novel·la curta i vaig escriure'l. I està en castellà. Aquest és en castellà.
2: I després tenim aquest, el Ni, la història d'un independentista català qualsevol, que té gairebé 500 pàgines.
4: És un altre concepte, sí.
2: Exacte. Això sí que realment és un tros de novel·la.
4: Sí.
2: Podríem pensar que aquesta novel·la està inspirada amb la teva família i és un relat familiar o no?
4: És una novel·la de ficció.
2: Val.
4: Però la temàtica que parla... I una mica la història està lligada amb fragments i històries relacionades, vinculades amb coneguts, familiars, parents, jo mateix, dintre de lo que seria la trama de la novel·la. Però a nivell de personatges, a nivell d'escenaris, surt Esplugues, surt Collblanc, els meus pares havien viscut tota la vida a Collblanc fins que van vindre Esplugues on vaig ser jo. Per tant, això està clar que està inspirat en la vida de la meva família. Però els personatges, el pare, que hi ha una primera part que parla del pare, que és el protagonista, no és el meu pare, ni té res a veure. El protagonista, que és l'Albert, no seria jo. Però segurament té tics meus, perquè és evident que un s'identifica molt amb el que escriu quan identifica un personatge. Agafa... Aquesta novel·la està feta amb els extrems, o sigui, arribar a l'extrem de la part còmica del personatge.
2: Això m'han dit que és una novel·la per riure.
4: Per riure molt, sí. Jo, per dir-ho d'una manera, l'objectiu d'aquesta novel·la és que jo m'ho passés bé escrivint-la.
2: I la gent que l'ha llegit també m'han dit que s'ho han passat molt bé, que han rigut molt.
4: Sí.
2: Clar, a mi em despista una mica perquè hi ha fragments que et fan pensar que és la història de la teva família, com per exemple això que diu... I això ho dic perquè forma part del relat fidedigne del meu pare, però està... bastantment contrastat personalment i jo en dono fe que el Jordi és un bon Jan. Clar, dius, aquesta novel·la parla de personatges reals del voltant de l'escriptor Carles Coloma.
4: No, perquè no. Qui explica, qui diu això és qui explica la història, que no és el Carles Coloma, és el protagonista de la història, que és l'Albert. L'Albert diu que és la història fidelina del seu pare des del punt de vista de la història de l'Albert, que no té res a veure en aquest sentit de la trama de la història amb la història del Carles Coloma. És ficció total. Sí.
2: Explica'm, perquè la història del que he pogut llegir del llibre va de la formació del festeig entre un noi i una noia. Un viu a Collblanc, l'altre viu més a la part alta de Barcelona, si no vaig equivocada. Explica'm una mica de què va la teva novel·la.
4: La meva novel·la bàsicament va de la història, com diu el títol, la història d'un nacionalista català qualsevol. O sigui, l'Albert, que és la protagonista, és una persona que s'implica, i aquí sí que podria identificar-me, amb el que seria el procés sobiranista català. ¿Vale? És una persona que s'implica, però s'implica, diguéssim, des d'un punt de vista, bueno, que ell no té cap aspiració política, l'únic que fa és que reflexiona sobre la situació en la que està vivint en la societat en el moment actual, que en aquell moment era el 2014. ¿Vale?
2: Ha plogut molt i passen
4: Correcte,
2: moltes
4: sí,
2: coses,
4: no,
2: eh?
4: Però el que escriu el llibre, sí, els que hagin llegit el llibre veuran que hi ha coses que no han canviat gaire, eh? Vull dir, ja que va bé. En qualsevol cas, per situar-nos en la història i què passa en el període de la segona part del llibre, que és el 2012 al 2014, el llibre va a la part anterior, que és la primera part, que és la part en la que parla del seu pare. O sigui, si tu veus, el llibre està dividit
2: en
4: dos parts. Una primera part que diu tot final té un principi, i això va del 1967 al 2012. Val? I l'altra és la segona part que diu tot principi té un final, i aquesta va del 2012 al 2014. La trama interessant, diguéssim, de la història és la segona. Però per entendre la segona has d'anar primer a la primera.
2: Per saber on estem hem d'anar als nostres orígens.
4: Correcte. I hi ha una peculiaritat que m'agradaria destacar, sí, que és que l'Albert, independentment de que expliqui la història dels seus pares i has d'entendre tota la història per comprendre la trama i arribar al final amb una conclusió que més o menys lligui tot, és que té, ell, des de quan era petit, escriu un blog acabat amb C, en paper. I ella explica la situació catalana, per exemple, les manifestacions de llibertat, amnistia i estatut d'autonomia. Això està al bloc.
2: Dels anys 70 i escacs.
4: I llavors després se'n va al 2000 i pico, 2010, 2011, 2012, i escriu un blog amb G, perquè clar, ha evolucionat. Ell era petit, no existia internet i ara existeix.
2: Ara ja estem a l'era de la digitalització.
4: Llavors, escriu ell les seves reflexions de xaval jove al blog, sí, i les compara amb la seva situació en el blog amb G d'ara, des d'un punt de vista personal i també des d'un punt de vista nacional. I llavors tu vas veient, no sé, que al blog hi havia un concert del Lluís Llach al Camp Nou, i al blog torna a haver un altre concert del Lluís Llach al Camp Nou, entre d'altres, perquè hi ha més cantants, però que tot lliga. I al final, si tu compares, quan tu llegis el blog i llegis el blog, en comptes d'evolucionar, gairebé involuciones, no? I és una mica també la crítica de la situació envoltada amb una trama així de conya i tal, de la vida dels personatges.
2: Doncs totalment identificada amb l'Albert, amb les seves vivències, amb el seu blog?
4: No.
2: No, jo.
4: Amb la part del personal del personatge, no, perquè és una caricatura del personatge. Amb la part nacional, completament, perquè és real. El que diu l'Albert al blog i el que diu l'Albert al blog des d'un punt de vista identitari, nacionalista, independentista, és fidel a la realitat. Sí,
2: per tant, sí. Jo sí que em sento identificada amb l'Albert, amb aquestes vivències.
4: Sí, completament, completament.
2: Carles, tot i que el llibre es va editar el 2014,
4: sí,
2: encara el podem trobar a la llibreria.
4: Sí, a la llibreria Esplugues encara n'hi ha. El que passa és que hi ha molta gent que l'ha llegit, però, perquè té una edat, però encara té una certa vigència, perquè el que passa, diguem que el llibre es va escriure entre el 2012 i el 2014, evidentment, perquè es va publicar el 2014. Què vol dir? Que l'autor, en aquest cas jo, va interpretar el que podria passar entre el 2012 i el 2014, i el llibre acaba el 2014. No us explicaré al final perquè s'hauria de fer un spoiler, però diguéssim que el procés avança ràpid entre el 2012 i el 2014, però bueno, diguéssim que és una mica premonitori de lo que podia passar, exageradament i una mica tall de conya,
2: sí,
4: però diguéssim que el procés acaba en el llibre el 2014. Imagina't si és ficció.
2: Ara voldria fer un tall més personal i més íntim. Carles, tu en aquella època, quan vas escriure els relats, fas una novel·la curta per presentar-te en un concurs, i aquest llibre que tenim ara a les mans, les teves nenes eren petites.
4: Sí,
2: sí. I tu estàs a la màxima efervescència creativa.
4: Sí, sí, Sí, sí, sí. I realment li dedico moltes estones mortes, diguéssim. Clar, pensa que per escriure aquest llibre, els relats curts és indiferent, perquè tu vas escrivint, i un bon dia dius, hòstia, però si en tinc ja 10, doncs els intento publicar. Això no, això requereix de que vagis llegint, rellegint, reinterpretant, modificant, corregint, dos anys
2: conduint i tenint el cap, sí. Tot,
4: bueno, jo portava, recordo que portava una llibreta al cotxe,
2: sí.
4: I alguna vegada, clar, tu no saps quan et vindrà la inspiració, no? I potser anava a treballar, jo treballo en una empresa, jo sóc cap de compres d'un laboratori farmacèutic, no? Amb la qual cosa, el que sí que em permet aquest és que tinc un horari de 7 a 3 que és molt interessant, vale? En aquella època, bueno, vaig canviar de feina i tal, però tenia un horari que em permetia dedicar-me a estones, no sé, una hora a la tarda, el dissabte al dematí, el diumenge, alguna estona de vacances.
2: Com ara, un diumenge i...
4: Sí, però poc a poc, no?
2: Eh? Sí.
4: Però clar, tu necessites que la inspiració t'arribi quan t'arriba i després plasmar-la en el paper. Vull dir, jo tenia temps per dedicar-me a traslladar la inspiració a l'ordinador, però la inspiració t'arriba quan t'arriba. Doncs jo portava un bloc, veus, aquest sí que era un bloc amb C, de paper, a la bossa que porto sempre, i si m'havia un flash i podia, doncs no sé, si agafava l'autopista i tal, i trobava una àrea de servei, parava i escrivia el que se m'havia acudit. Que no tenia res a veure amb el que està, amb la, diguéssim, amb la relació de l'escriptura de la novel·la. O sigui, el que jo he pensat en aquell moment, potser era algo que passaria 10 capítols després. Mm. Però, bueno, tenia que apuntar-ho.
2: És un flash que t'arriba.
4: Llavors jo després ho passava a l'ordinador i deia, ja ho tinc allà. I ho tenia com un apartat d'idees, que després lligava amb la trama de la història.
2: I ara que estem a l'era del blog amb G,
4: sí.
2: Ara no et ve la tentació d'agafar el WhatsApp i fer-te un àudio propi i dir, aquí tinc l'àudio amb aquesta idea, o no. Segueixes amb el blog amb C?
4: No.
2: No?
4: Segueixo amb el blog amb C,
2: sí.
4: Perquè el blog amb G és més complicat, no sé, igual sóc una generació encara que sóc digitalment actiu, però no sóc allò, no sóc natiu digital, eh? Vull dir, jo encara... Tinc encara, amb els meus 52 anys, jo encara sóc de llibreta i llapis i el ordenador, també, està clar, però és una altra guerra, no? No, encara sóc del blog. El qual no vol dir que de tant en tant, a l'estiu, per exemple, perquè no em dedico tant a escriure. Va haver una època en què em va vindre l'efervescència, vaig escriure molt, i de cop i volta vaig dir prou. Va haver una època també que va coincidir que vaig escriure... cada dia escrivia un text al Facebook. Però veus, a diferència del llibre, i això m'ho vaig donar compte més tard, eh? A diferència del llibre, tu el llibre el fas estones i després el construeixes i l'acabes, vale? Quan tu dius, em vaig a pretendre escriure a Facebook algo que tingui vinculat al dia aquell o alguna notícia que hagi sentit, algo, cada dia. O sigui, és complicadíssim, eh? O sigui, tenir tu l'obligació que t'autoinfligeixes, diguéssim, de fer un text cada dia al Facebook et condiciona molt... Perquè, clar, tu arriba una hora que has de dir, jo tindria que fer el de demà, però aquest demà és cada dia durant 7 dies a la setmana. I va haver un bon dia que vam dir, prou, perquè estic més pendent de tenir que escriure això que de la meva vida, vull dir, no em surt de compte. Per què? Perquè això em vaig inspirar els que el van conèixer, veus? Al final tot lliga, eh? Tu tens una inspiració d'escriure contes per un autor, tu escrius la novel·la perquè t'inspires en un altre, doncs amb això em vaig inspirar llegint el Carles Capdevila. Carles Capdevila...
2: L'apreciat, estimat Carles Capdevila, sí.
4: Exacte. Era un grandíssim...
2: Molt.
4: Contador d'històries reals, per dir-ho d'alguna manera, des d'una forma còmica, però que et feia reflexionar. Vull dir, ell ha parlat de ser pare, ell ha parlat de la sensació de la malaltia que va patir i que es va morir, pobre.
2: I com la va explicar i la va transmetre i
4: després va vingut a fer xerrades. Pues això em inspirava a mi també pues, a comentar via Facebook, salvant moltíssim les distàncies, per suposat, i va ser molt interessant. Però sí que em vaig adonar-me'n que l'esforç de dedicació que tenia que donar, l'obligació aquesta d'escriure cada dia alguna cosa, et limitava molt la teva manera de viure, no? Vull dir, tu tens una família, tens una feina, tens una vida... Això és un passatemps per mi, és un entreteniment, no pot ser una obligació. Però llavors la cosa no surt bé, no? I vaig dir, fins aquí.
2: Per tant, Carles, et anava a preguntar si estaves preparant algun llibre o
4: no.
2: Si et faríem una propera entrevista.
4: M'agradaria, no. Saps què passa? Que em falta... tinc diverses idees, però em falta el leitmotiv de la història. O sigui, el fil conductor que m'aporti a fer una història divertida, perquè el que sí que tinc clar és que jo no vull fer històries transcendentals des del punt de vista d'una història trista, una profunda. No, jo vull explicar la història que vull explicar, però a tall de conya. Vull dir, la gent s'ha de divertir quan em llegeix,
2: clar,
4: malgrat hi hagin coses que et facin reflexionar. Però si et fan reflexionar amb una rialla és més divertit que amb una llàgrima, des del meu punt de vista. El qual no vol dir que no hi hagi moltes opcions de que des de la llàgrima també tu et facis reflexionar. Però jo prefereixo des de la rialla.
2: És ja ho dius a la teva contraportada.
4: Correcte.
2: Dius, a tall de conya, sí, sovint val més riure que no plorar. La novel·la ens descriu les sensacions i les vivències d'un jove que es fa gran. I llegint la contraportada, ves per on, Carles, diu, vaig néixer fa 47 anys, però ara m'has dit que ja en tens 52, a la maternitat de Barcelona.
4: Correcte.
2: Un mes abans del que tocava, amb menys pens del que tocava. I jo et diré, Carles, jo vaig néixer a la maternitat de Barcelona uns 24 dies abans del que em tocava i amb menys pes del que em tocava.
4: Aquesta part és veritat.
2: És totalment certa. Ens uneix, Carles, al nostre naixement,
4: sí, no?
2: A la maternitat, tot i que som d'Esplugues.
4: Sí.
2: Ens uneix que vivim a Esplugues, que hem fet la nostra vida a Esplugues i que dediquem també la nostra vida a la vida associativa i a tot l'entorn que tant ens estimem, que és Esplugues. Carles, ens veiem pels carrers?
4: Ens veiem pels carrers, segur.
2: Com sempre, que els carrers sempre seran nostres.
4: Correcte. I aprofito per convidar la gent a que llegeixi, perquè és la manera més interessant de o implicar-se o evadir-se, però en qualsevol cas sempre té més coses positives que negatives i, bueno, jo crec que veure pel·lícules està bé, però llegir crec que està millor, perquè tu et fas la teva pròpia imatge del que estàs llegint.
2: Molt bé, doncs aquesta invitació que us fem des d'Esplugues FM, avui amb el Carles Coloma. Carles, a part de que ens podem trobar als carrers, ens podem trobar també més vegades a la ràdio?
4: Quan vulguis. Va. Gràcies per haver-me convidat. I res, salutacions a tots els que ens escolten. Escolteu Esplugues FM, que és una ràdio local que necessita oïdors perquè la gent estigui implicada també, no només amb el país, sinó amb la ciutat.
2: Volem ser la veu dels nostres espluguins i espluguines. I no ens oblidem, el llibre del Carles Coloma el podeu trobar a la llibreria Esplugues, a la nova llibreria Esplugues.
4: Molt bé.
2: Que també fan molt bona feina, ens acullen a tots els nostres escriptors i escriptores i a totes les novetats que també...
4: Completament d'acord.
2: Altres entitats també demanen col·laboració amb la llibreria. Doncs una abraçada, Carles.
4: Gràcies, Isabel.
2: Bon dia.
4: Bon dia.

0: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM.
1: Esteu escoltant Esplugues FM.
2: Hola, sóc en Luis Vizuete Prieto, creador i locutor del programa Un poco de todo y algo más en Esplugues FM. En trobareu cada setmana amb moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions, i en cada programa comentaré una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa, en Esplugues FM al dial 99.7 de la FM. Tots els dimarts a les 22 hores de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu, el podeu escoltar de nou a qualsevol hora a la carta de podcast espluguesfm.cat. Un poco de todo y algo más.
3: Esplugues Comerç, per tracte personal i per la qualitat dels productes, per comoditat i sostenibilitat, per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.
4: Davant l'alerta de l'onada de calor, l'Ajuntament d'Esplugues activa diverses mesures. En destacarem algunes: l'adaptació de les activitats dels casals d'estiu i casal esportiu per infants i joves, on es prioritzen els espais a l'ombra i les activitats amb l'aigua. A més, durant les hores de màxima calor, s'evitaran totes aquelles activitats que suposin una activitat física intensa. Tanmateix, en la programació dels casals per a la gent gran, també es finaran les activitats a les 12 del migdia. Es recomana una especial atenció als col·lectius vulnerables de les gent grans, suport a les famílies, a les persones amb qualsevol tipus de discapacitat o mobilitat reduïda. Es recorda la importància de mantenir una bona hidratació, evitar l'exposició directa al sol durant les hores centrals del dia i buscar sempre espais més frescos sempre que sigui possible. I per aquest motiu, l'Ajuntament d'Esplugues ens recorda els 7 espais o refugis climàtics que tenim a la nostra població. Un és el Parc de Can Vidalet, al carrer Molí 112, que està obert des de les 8 del matí fins les 10 de la nit. El Complexe Esportiu Municipal de la Plana, a la plaça Catalunya. La piscina del Parc dels Torrents d'en Ferrer. L'equipament al Molí, que està al carrer Verge de la Mercè, número 1. El Mercat Municipal de la Plana, la Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues, al carrer Àngel Guimarà 106, i a l'Espai La Baronda, al carrer de la Riba, número 36. Aquests espais que us hem mencionat no tenen atenció mèdica, per la qual cosa les persones que ho requereixin s'hauran d'adreçar al centre de salut. També podeu trucar al telèfon d'emergència, al 112, al d'urgències mèdiques 061, a la policia local i el 092, que aquest només és per trucades dins d'Esplugues des d'un telèfon fixe. Tota aquesta informació la trobareu recollida i ampliada a la pàgina web de l'Ajuntament dintre de l'apartat de notícies. Ajuntament d'Esplugues. Esplugues.cat.
5: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Són les 6 de la tarda.
1: Les entrevistes d'Esplugues FM.
2: Avui us parlem del Cercle Artístic d'Esplugues. Ells estan de celebració, fan el seu 25è aniversari i tornem a tenir el Xavier Ribó i a la Yolanda Martínez. Benvinguts a tots dos. Gràcies, moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres. M'agradaria que m'expliquéssiu què és el Cercle Artístic i quina és la seva finalitat.
3: El Cercle Artístic són un conjunt de gent que pot ser d'Esplugues o de fora que els agrada l'art. L'art amb l'ample aspecte, vull dir que pot ser música, pintura, a l'art, crear, ser creatius. Llavors, el que passa que el que més tenim són gent que es dedica a les arts plàstiques, però en tenim dels altres arts també. Tenim gent que fa pel·lícules, tenim gent que es dedica a la fotografia, gent que és músic, tenim de tot. Tot el que és creatiu i que vol crear coses, encara que sigui coses de dintre la cuina, també pot vindre, perquè estem oberts a tothom, a gent d'Esplugues, de fora, de tot arreu. Lo nostre és agermanar-nos amb la gent que ens envolta i sobretot dintre d'aquesta base d'estimar-nos i voler fer ser creatius, volem fer art de totes les maneres.
2: Us reuniu un cop al mes? Bueno, més que reunir-vos, feu una mostra al carrer el darrer diumenge de cada mes, és així?
3: Correcte. L'últim diumenge de mes, a no ser que sigui per agost o dates així que no hi ha gent, normalment, o al cap d'any, al final d'any no, però els altres diumenges, no, a no ser que plogui o que faci molt de vent, estem sempre davant del Robert Brilles exposant les nostres obres d'art. Convidem a tothom a vindre, sigui del cercle o no, tothom que tingui algú que vulgui exposar-ho, lluir-ho, ensenyar-ho als seus veïns i tot, pot vindre perfectament, serà benvingut un mes entre nosaltres.
2: Per tant, les persones que passeu el darrer diumenge de mes i veieu que sempre hi han unes altres persones amb unes taules i estan mostrant les seves creacions, hi ha uns quadres penjats, doncs és el Cercle Artístic d'Esplugues.
3: Sí. Bé, nosaltres Facebook. Tenim una revista nostra, però és una revista informàtica, digital, i després tenim la pàgina que la posem tothom que s'hi vol apuntar, que ens diu apuntar-nos, on enviem informació.
4: És grups de WhatsApp.
3: És el cercle, grup de WhatsApp, cercle informació. Aquí no, hi ha el cercle que sí que pots entrar i conversar, però amb aquest no. Aquest només anem enviant el que anem a fer, perquè la gent no es perdi per allà en coses.
4: Saps què passa, Montse? Sí que publiquem...
2: Isabel.
4: Ai, perdona, Isabel. Ara estava pensant en les cartells que els fa la Montse, volia dir això, perquè sí. N'hi ha la Montse Cruz Elaegui. Clar, ella s'ha encarregat una mica de fer la part de disseny de cartell i això que publiquem en el grup de WhatsApps, que jo també vull dir que precisament que la gent que estigui interessada en l'art o a rebre informació del que fem, doncs estem l'últim diumenge de cada mes per dir, escolta, sí, que m'interessa saber què feu, doncs l'afegim al grup i rep tota la informació que
3: hi ha molta gent que s'hi ha apuntat i tot. Pensa que aquí, encara que siguem dos, a darrere tot això, el que menys he treballat, com aquell que diu, he sigut jo, perquè hi ha un equip de noies que, començant per tu, per la meva senyora, per la Marta Galtés, per moltes que són les que han tirat això endavant.
2: Les deesses del
3: les
2: món.
3: Les deesses del món, les que creen. Després hi ha hagut aquí algun infiltrat, algun com aquest, el doctor, però que és un doctor que val més vindre a veure'l aquí que no va a l'Hebron.
4: Bueno, és un doctor nefròleg del Vall d'Hebron que està jubilat.
3: Val més, bueno, ara però sí. Bueno, l'any passat no estava encara, em sembla.
4: Sí, no, sí que sí, estava. El que passa que com està estudiant Història de l'Art, doncs ja està ahí aficionat.
3: Pues sí, bueno. Molt bé. Fem moltes coses i els cartells, si algú s'hi ha anat fixant, ha vist el que has dit tu, que els ha fet tot la Montse, i tots són sobre un patró, perquè és una unió. i això ho hem anat enviant, la informació, la crònica, la vida d'Esplugues, però clar, són revistes que per molt afins que siguem i molt amics i molt d'això, ells tenen els seus espais, ja ens han dit ho posarem, no ho posarem, això, i després ja el pont d'Esplugues, abans podies enviar coses allà, ara ja no, ara tens que enviar-ho a través de Cultura, i Cultura ho envia o no ho envia, i queda molt lligat, està molt polititzat tot això, nosaltres no, això ja no hi volem entrar.
2: Ja, però bueno, perquè ara l'Ajuntament és allò que diuen els castellans, con la iglesia hemos topado. És molt duret d'entrar al cercle aquest de l'Ajuntament i que et publiquin coses.
4: Bueno, perquè segons jo tinc entesos que clar, tot va per temps, no? I tens que entregar la publicitat amb molt de temps molt abans, sí, per publicar-ho, i què passa? Que potser en aquest temps de distància no tenim la informació, tens o no raó. Tenim el cartell, o no s'ha tancat la conferència. Llavors, clar, l'altra opció és dir, vale, pues xarxes socials, a les xarxes socials a mi m'han dit que sí que es pot publicar i no fa falta aquest mes i mig o no sé quant de temps que necessitem, sí, per publicar l'agenda.
2: Correcte.
3: De fet, l'agenda a l'art, que ens coneixem tots, de Cornellà, d'aquí, d'allà, tots estan connectats a la nostra d'això, eh? Vull dir, jo sé que ens envio i sé que ho saben els de Cornellà, els de Sant Joan d'Espí, la que també hi ha els amics del Sant Joan d'Espí de l'art, tots, vull dir, m'entens? Coneixem tots...
2: El que funciona és el boca a orella, oi? El boca a orella,
3: bueno, clar,
2: de la gent que coneixes i dels teus contactes.
4: Sí, però hem de potenciar, perquè jo me'n recordo que va coincidir un acte també per la Masterclass. Va coincidir un acte que es feia també al Parc dels Torrents, em sembla, sí, que era sí, de protecció oficial, protecció civil, que van coincidir. Llavors, clar, no es va fer la publicitat i, clar, la llàstima és que la gent treballa, la gent ve, no es fa la publicitat i són quatre gatos que, saps? O sigui, has treballat tant perquè surti bé i és una llàstima.
3: Per això pensa que amb la societat que anem endavant, la gent és molt selectiva i sap molt el que vol, a vegades et ve gent que dius, per què ha vingut? Perquè s'han assabentat que això, i això ell ho volia saber. Si no, no, vull dir, abans com no havia res, doncs anava la gent a el que feien. Ara hi ha moltes coses, ara de conferències, aquí a Esplugues, no sé, hi ha moltes entitats que en fan, moltes, l'Avens, aquí, allà, moltes, Llavors la gent mira a vegades si aquella cosa li motiva anar-hi o no,
2: Correcte.
3: Vull dir, això està claríssim, pots fer coses i pot ser que hi vingui algú i pot ser que no vingui. A vegades ve gent que no, dius, no sé què raro que estigui aquest senyor aquí, I en canvi és perquè allò li motiva, li agrada la història, li agrada l'art...
4: Però és precisament el que dèiem abans, no, Xavier, que diu, encara que siguin pocs, al millor n'hi ha un que diu, sí, ah, mira, pues això m'agrada i ho portaré a la meva ràdio o una altra, no sé, que faci publicitat d'una altra manera.
3: Nosaltres procurem fer coses que siguin relacionades amb la creació, Jo dic creació perquè en crear coses, del res, d'allò que una persona diu, això ho llenço a la bessura, o agafa un artista i fa una obra d'art i ho penja,
4: Clar,
3: no sí, vull dir noms de grans artistes, però quan n'hi han que han agafat un sillín i un manillar i han fet una escultura, pues, i avui en dia hi ha moltes coses així, El que passa que clar, si omples la casa de trastos per fer escultures no hi caps.
4: Bueno, jo amb els quadres al final també he tingut que dir, bueno, quasi deixa de pintar perquè no tens espai. És una llàstima, de veritat, perquè... D'on els metes?
3: I després, depèn quin tipus de quadres fas, pues sí, la gent li pot agradar, però igual tu prefereixes fer altres tipus d'art, no sé, altres... Jo, molta gent, quan faig un paisatge, un d'això, la gent, que maco, però a mi... ho faig posant tots els meus coneixements per fer allò, però em motiva més fer un altre tipus d'art, més creatiu, més, m'entens, I així cada artista, la prova està que vas a l'exposició i rius, i perquè veus que hi ha moltes coses i gent, no sé, gent que fa coses a vegades de l'estrella polar i del cel i de la lluna
4: Buda,
3: i budes i hi ha de tot, i en canvi aquell que fa una odalisca fantàstica, o uns paisatges, m'entens? Tremendos. Jo faig, ara faig pintura protesta. Bueno,
4: però és el que deia, sí, que bueno, el Xavier és el que le caracteritza. Però,
3: bueno, sí, perquè a mi m'agrada, sí, quan vaig pel carrer, que pues, campari i em digui allò que has fet, no està bé, perquè no sé què. Per dir, bueno, veus, li va llogat els sentiments. En canvi, si hagués fet una cosa que maca, no hagués dit res, m'entens? Jo m'imagino Goya com va pintar el que mataven allà els espanyols, els fusillaven, el d'això, el que era el 5 de... el quadre aquell, les coses que li devien dir els francesos.
2: Sí.
3: I en canvi, què passa? Pues a mi m'ha motivat això, tu. Ara estic fent el 8 d'agost, que es veu els Mossos tirant gas sobre els avis. Clar, ja sé el que em passarà com sempre, que em venen algun Moss que em coneix i em diu, aquell quadre no m'ha agradat perquè nosaltres no vam... Jo dic, perdona, jo hi era, vaig veure-ho. Allà com la gent s'arrossegava per terra i no podia, vull dir que per molt que ho amaguis, jo tindré un quadre que cada vegada que el vegi veuré això i ja està, i m'és igual el que tu diguis.
4: A veure, jo és el que penso també, no, Javier, que l'art serveix per treure el que tens dintre o què és el que vols expressar. I si tu vols expressar això i vols denunciar una situació, pues fes servir el que tens a mà. I en aquest cas és la pintura.
2: Exacte, però l'art sempre ha plasmat la realitat, perquè sempre. No teníem fotografies, no teníem mitjans tècnics. Per tant, l'art és la manera que tenia d'expressar a certes persones i connectar amb la població. El que passa que després l'art el va capitalitzar a l'església pel tema econòmic, no? Però,
3: l'església també el feia servir perquè volia motivar la gent, que es veiés la pietat, que es veiés allà el plorar, la santitat, totes aquelles coses. I jo, en canvi, pues mira, pinto el Hansel a la presó, que és un artista com jo, i està allà i no sé per què. Igual podia estar jo, com un altre,

0: I gràcies a la Yolanda Martínez per estar avui aquí amb nosaltres i per explicar-nos totes aquestes activitats. I moltes felicitats pel vostre aniversari.
1: Moltes gràcies.
2: Gràcies, gràcies.
3: Les entrevistes d'Esplugues FM. Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat.
4: Esplugues FM.
3: L'Avens, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

0: sí que va ser fàcil. T'estic cantant la nostra història en un paper.
1: Marxaré recordant tots aquells dies i amb el somriure

0: Les entrevistes d'Esplugues FM.
1: En aquest espai d'entrevistes, quan parlem amb les entitats, sempre us dic alguna paraula de presentació perquè tingueu una idea d'amb quina entitat parlarem avui. En aquesta ocasió us donaré unes quantes pistes, però us asseguro que no necessitareu que us digui amb quina entitat parlem avui. Si us dic Contrafort, Grossa, Base, Pinya, Folre Manilles i Enxaneta, de quina entitat

0: penseu que estem parlant avui. Donem la benvinguda a en Joan Catalán, que és el president de Castellers dels Cargolins d'Esplugues, a l'Anna Villanueva, que és la cap de colla, i a la Mariluz Caparrós, que ve com a representant del 30è aniversari de la Comissió dels Cargolins. A tots tres, molt benvingudes i benvingut per estar avui amb nosaltres. I la primera pregunta que us faria és com s'inicia aquesta colla de castellers aquí a Esplugues.
1: La veritat és que tampoc... suposo que era un grup d'amics que aficionats als castells que van voler formar una colla i mira, el primer any ja vam fer el primer 3 de 6 i d'aquí ja vam... El segon any crec que ja estàvem fent castells bàsics de 7 i d'aquí cap amunt fins que vam ser colla de 8. Vull dir que...
0: Anem una mica a parlar amb el president, amb en Joan. Com es pot organitzar una colla que mou a tanta gent de totes les edats?
2: Bueno, aquest és un dels secrets, no, de que estiguem encara en actiu. És complicat. Tot neix primer d'una assemblea general, que és l'òrgan de govern de la colla, on hi participem totes i tots els castellers, i hi ha una estructura obligada, que és de junta directiva amb la part de presidència, sotspresidència, cap de colla, tresorer i secretaria. I després crec que el truc que tenim nosaltres és subdividir totes les tasques que tenim internes amb comissions de treball. Com bé deia la Mariluz, que ella és la que encapçala la comissió del 30è, al final és feina de tots i totes les castellers de la colla d'arrimar l'ombro. I subdividim tot el que es fa i busquem sempre gent implicada a la colla que doni el seu claret de sorra. Així com en els castells tots tenim una part dins de les estructures, doncs aquí també busquem que cadascú pugui aportar una miqueta en l'estructura pròpia de l'entitat.
0: Teniu aquesta comissió del 30è aniversari, però teniu comissions fixes al llarg de tot l'any?
2: Així és, sí. Bueno, hi ha una part de comunicació, que és l'encarregada de difondre tant interna com externament l'activitat de l'entitat.
0: Perdona, teniu la revista?
2: Sí.
0: Els Peus Negres, que és brutal, aquesta revista, eh?
2: Doncs sí, la revista fa anys, si no recordo malament, des de sempre que s'està publicant, a passar d'haver tingut moments baixos, no s'ha deixat de fer, i és, mira, és una mostra, em va bé que comentis això, on es demostra que tota la colla participa de la pròpia activitat. Quasi tothom o molta gent participa fent articles o comentaris dins de la pròpia revista. O sigui, és un punt on pots veure i constatar que tots formen part de l'entitat. I el que deies també, important, de totes les edats, és de 4 fins a infinit, tothom té cabuda a la colla. O sigui, hi ha gent molt petita, gent molt gran, i tots hi participen d'una manera activa.
0: La comissió de comunicació, uh-huh, que seria xarxes socials, la revista, oi?
2: Exacte, Igualtat i Gènere, que procura que tant interna com externament l'entitat estigui dins dels valors del que s'està parlant avui en dia amb igualtat de gènere i sexe. Què més tenim?
3: Tresoreria,
2: secretaria. Secretaria és peça
3: sanitaris.
2: Vital. Un equip de sanitaris, sí, ja et dic, hi ha gent que està relacionada laboralment amb la pròpia comissió de la que forma part i gent que no. O sigui, això és voluntari i per sort sempre hi ha gent que dona...
0: I hi ha una comissió que no és comissió, no li direm comissió, però quan esteu fent els assajos ha d'haver algú que procuri per la canalla petita que es distreguin.
1: Sí, mira, els caps de canalla, l'equip de canalla forma part de l'equip tècnic, que l'equip tècnic el composa el cap de colla, si hi hagués sots cap de colla, el sots cap de colla, un cap de troncs o dos, l'equip de pinyes i l'equip de canalla. Llavors ells formen part de tot l'equip tècnic.
0: Quina és la funció principal d'un cap de colla?
1: Que complicada aquesta pregunta.
0: Molt complicada, perquè teniu moltes figures a dintre d'un castell.
1: Sí, jo et diria que crec que la funció principal del cap de colla és saber liderar i tenir molt clar què s'ha de fer per en el que els castells en si respecta. Per poder fer els màxims castells, doncs, tenir molt clar com s'ha d'assajar, envoltar-te molt bé d'un bon equip... no ho sé, és una pregunta molt complicada.
2: Sí, jo afegiria, perquè està la part tècnica, òbviament, que és vital, però la part humana de saber liderar el propi equip o la pròpia entitat. Que és tasca compartida també amb junta o amb la part més administrativa de la colla, però una cap de colla ha de saber molt bé de qui està envoltada i com fer créixer les persones a nivell casteller i personal.
1: Intentar representar tothom també. Sí. Representar el que la colla vol i saber una mica llegir què vol la colla fer. Clar. I a partir d'aquí pues, treballar per intentar assolir-ho.
0: Abans amb el tema que he dit de la comissió de gènere, hi ha molta sensibilitat amb aquest tema i a través de la coordinadora també s'ha tingut molta cura de fer una formació a totes les entitats de cultura popular. També va estar aquí amb nosaltres l'Esther i ens va estar explicant tota la formació que heu tingut i evidentment pels vostres sentiments facials que m'esteu fent, doncs vosaltres sí, també veu sí. Fer aquesta formació.
1: De fet, nosaltres la nostra comissió d'equitat i gènere forma part de la comissió de la coordinadora i també de la coordinadora de colles castelleres de Catalunya, que també hi ha una comissió que de fet estan elaborant un protocol i tal, i també formem part d'aquesta comissió.
0: Després parlarem de coses més externes, de les interaccions, dels bolos que feu, de les sortides que feu a altres poblacions, però voldria centrar-me en el tema del cap de colla, perquè abans hem dit pinya, folre, manilles, sí, sí, sí. L'enxaneta... Jo m'agradaria que, a veure si ens poguessis explicar com s'aixeca un castell. I per què hi ha aquestes figures? Perquè a més hi ha una figura que són les crosses, que jo això sí. No sabia el que era fins un dia que vaig venir amunt dels vostres assajos a la nau. Quins són els elements imprescindibles per formar aquesta pinya de base?
1: Mira, amb això podríem estar una hora sencera només parlant d'això.
0: Sí.
1: Però bé, l'estructura de pinya és una cosa molt complexa que està molt ben pensada. Cada persona... té una funció i perquè ho entenguem, si parlem d'un 4 de 8, per exemple, són 4 baixos que s'agafen entre ells, i això seria l'estructura del 4, i cada baix té un contrafort que va per darrere per aguantar l'esquena, 2 crosses que van a l'aixella per aguantar les espatlles, una agulla que s'encarrega d'aguantar els genolls del que va a sobre. Després hi ha els laterals i les primeres mans, que serien les persones més altes, que ja aguanten les cames del segon. I després doncs, hi ha els taps, no sé, depèn del castell, clar, cada castell té posicions també diferents.
0: Hi ha estructures que tenen... I la folra què és?
1: El folra és la pinya que es forma a sobre d'una pinya.
0: O sigui, un reforç del pilar o no?
1: No, seria una pinya... a sobre d'una altra pinya.
0: I suposo que totes aquestes figures que estàs parlant depèn de l'alçada i de la pes i la corpulència de cadascuna de les persones.
1: Depèn, diria, exclusivament de l'alçada o l'estructura en si. No depèn de com siguin les persones.
0: Això no sé si definir-ho un tètrix o un joc d'escacs. Perquè necessita molta compenetració.
1: És més un Tetris, em sembla.
2: Sí.
0: Déu-n'hi-do. Després tenim les figures, després anem pujant pisos, cada pis per vosaltres té un nom determinat, o és dosos, tresos?
1: No, es comencen a comptar oficialment els castells a partir dels 6 pisos, i n'hi ha que s'hagin assolit a dia d'avui, de 6, de 7, de 8, de 9 i de 10.
0: I després tenim els petits, perquè hi ha l'enxaneta, però a sota de l'enxaneta les dues figures que li fan com d'acuixador són els acuixadors.
1: Sí, aquesta part del castell s'anomena pom de dalt. i la conformen els dosos, l'acotxador i l'enxaneta, que són els infants que pugen al castell.
0: I tenim una música. Quan es comença a sentir aquesta música?
1: Doncs depèn de l'alçada del castell.
0: Depèn.
1: Sí, per exemple, els castells de 7 pisos comença a sonar el toc de castells quan comencen a pujar els terços. I els castells de 8 pisos comencen a sonar les gralles quan pugen els quarts. Però bueno, també hi ha, per exemple, la torre de 7, que és el 2 de 7, que comencen a tocar gralles quan pugen quarts. És que depèn de l'estructura.
0: I quan podem començar a aplaudir? Perquè això és molt important.
1: Quan l'enxaneta fa l'aleta.
0: Però clar, normalment ja comencen a aplaudir quan pugen els acoixadors, no? Vull dir, és acollo, els que estan a baix estan dient ja hem arribat i no.
1: No, això de fet és anecdòtic a les colles de Barcelona, que a vegades han de posar cartells que digui don't clap,
0: no aplaudiu.
1: Sí, sí. No aplaudiu abans de que el nen arribi a dalt, perquè clar.
0: Però aquí també passa Esplugues.
1: Sí, eh? També, sí.
0: I altres llocs.
1: Al final, si tens un públic inexpert que no entén de castells, és lògic que passi. No. Al final estem a una zona no tradicional, així que...
0: Quan veiem una vista aèria de quan es forma un castell, és una figura simètricament perfecta.
1: Sí.
0: I què passa quan cau un castell?
1: Puc que es desmorona.
0: I feu patir molt. Quan sí, veiem que però, va tremolant.
1: De fet, la pinya té una gran funció en les caigudes. Fa amortiguar com un 80% de la caiguda. Vull dir que és estrany que et facis molt de mal en una caiguda de castells.
0: Després també m'agrada quan no sou prou colla per fer la pinya, que venen les altres colles a ajudar-vos a fer pinya. Vosaltres també ho feu, sigui Esplugues o si venen els de Mataró. Dic alguns és que recordo, quan venen els de Sants aquí a Esplugues, sí. No? És molt maco veure com entre vosaltres o veus el cap de colla d'una altra colla i diu, ei, veniu! Que falta gent, no?
1: És una cosa que es fomenta molt entre colles, ajudar-nos entre nosaltres.
0: Ara sí, Joan, el tema de les sortides que feu des d'Esplugues, també coordinar tota aquesta gent que moveu amunt i avall, és important.
2: Sí, aquí hi ha dos temes. Un, no és comissió com a tal, però sí que abans no l'he mencionada, que hi ha un equip, que és, li diem calendari, que és qui organitza totes les diades que tindrem, ja siguin les locals com les externes. Això porta anys de feina, no es fa en setmanes, sinó en un any o dos anys vista, perquè has de quadrar el calendari d'altres entitats i posar-te d'acord, jo vinc aquí, tu vas allà, i això no es fa en dos dies. Després, coordinar que marxem, tenim també un equip que s'encarrega de buscar i de llogar el servei d'autocar. I la part complicada és aconseguir que hi hagi camises suficients per sortir. Llavors, tant assaig com internament, amb missatges que fem dins de WhatsApp, demanem a l'entitat que recordem que hi ha aquella sortida, que hi ha aquella diada i que s'apuntin per ser quants més millor. I aquí és on està l'Anna, com a cap de colla, apretant, perquè quanta més gent hi anem, la qualitat dels castells segurament serà millor. Nosaltres assegem sempre per fer els màxims castells, però hi ha vegades que fas curt de camises i no. Per falta de pinya o per falta de tronc no pots anar amb el teu castell màxim.
0: Doncs anem a parlar dels triomfos aconseguits pels cargolins i els castells que heu assolit, que ho sabem, perquè ho celebreu, ho publiqueu per xarxes i perquè també tinc amics que estan a la colla i ho escampen tot per WhatsApp.
1: Molt bé. Per on comencem?
3: Bueno, pel més gran que hem fet, no?
1: Pel més gran que hem fet, bueno, clar, és que venim d'una època molt bona, d'increixendo completament, diria jo, des del 2008 fins al 2017, va ser una crescuda molt exponencial, que després amb la pandèmia ens va fer una mica de mal, però aquí estem. intentant remuntar i recuperar els castells d'avui.
0: Aquí a Esplugues, quan el veu fer, es va posar la placa?
1: Sí, està a plaça de l'Ajuntament.
0: Te recordo el dia que es va posar la placa a l'Ajuntament. I després, fora d'Esplugues, a part d'aquest castell de 8, algun altre més a destacar? Perquè, clar, és molt difícil aconseguir un de 8, però un de 6 també està molt bé, o un de 7, no?
1: Bueno, sí, a veure, els nostres castells, diguem, objectiu límit, són el 3 de 7 per sota, que el fem des del 2010, que és un castell molt difícil i que poques colles fan, i realment és com un castell una mica insígnia nostra, perquè l'hem passejat per moltes places de Catalunya i de fora de Catalunya. I recordo un any que vam anar a Bunyuel i vam portar un 3 de 7 aixecat per sota.
0: És molt impressionant,
1: va ser bastant increïble, sí. Després la Torre de 7, que la vam carregar per primera vegada el 2009 i no la vam aconseguir descarregar fins al 2014. Vull dir que és un castell que hem tingut molts anys molta espineta. I bueno, hi ha els castells de 8 que hem fet, hem assolit el 4 de 8 i el 3 de 8. Que bé, què podem dir?
0: Doncs que molt bé.
1: Sí,
3: i aquest, perdona, conjunt aquest dels tres castells, el 3 de 8, 4 de 8 i la torre, és el que s'anomena la clàssica, que seria la nostra fita més important, saber fer la clàssica un parell de vegades? O?
1: La clàssica de 8 l'hem fet, jo diria, sí, un parell de vegades.
3: Una va ser per les festes de Santa Magdalena, precisament del 2017, sí. I aquesta seria la fita...
2: Jo diria que a Poble Sec també l'han
1: fet. Sí, a Poble Sec, tancant temporada, sí.
0: Doncs m'agradaria parlar de la jornada del ferro-ferro, d'aquest pilar que feu caminant al carrer Montserrat, que també és molt complicat i molt difícil, perquè hi ha un punt molt crític al carrer Montserrat, que és quan es fa la pujada, just quan s'arriba a Can Cargol, i hi ha tots aquells arbustos allà per dalt penjant i s'ha d'anar de tant en tant a retallar una mica perquè l'enxaneta no és, bueno, perquè és una agulla, perquè la persona que està dalt a l'agulla no piqui de cap.
1: Sí, de fet, jo diria que hi ha dos punts crítics en aquest recorregut, que al final són gairebé 200 metres de recorregut amb una ascensió bastant important. I hi ha dos punts claus, que és una biga de ferro, que no hi ha manera de retallar, que aquí hem de baixem el castell per sota, el fem passar i el tornem a pujar, i caminem uns metres més, i llavors arribem a una altra zona que està plena de branques i arbres, que allò normalment ens ho netegen i retallen, però hi ha branques que no es poden tocar, que també hem de desmuntar, hem de baixar el pilar per sota, passar-lo i tornar-lo a aixecar. I són 12 minuts, entre 12 i 15 minuts de pilar caminat, que és molt exigent.
0: I després, per Santa Magdalena, tenim l'entrada a l'església, que també és molt emocionant. Vaja, sense desmereixer a cap de les entitats que van a fer la seva ofrena. Per mi, gegants i castells és la més emocionant de totes.
1: Sí, també és un pilar molt emotiu que de fet una dada curiosa és que sempre s'intenta que el facin persones diferents, una mica per antiguitat. Intentem que aquest pilar vagi rotant, i és un pilar molt maco, també complicat, que hi ha molta pressió quan l'has de fer.
2: Sí.
1: Us asseguro que és molt impressionant, i el moment de les escales és aquell que ens té a tots amb l'ai al cor, però la veritat és que sempre va molt bé.
0: I hi ha un altre hàndicap. Quan hi ha festa major, sigui per Santa Magdalena o per Sant Mateu, és festa major a la població i sortim i anem de juerga i ens ho passem bé per la nit i ens estem moltes hores disfrutant per la nit. I jo sé que a vosaltres us agrada disfrutar de la festa major. I això també és un hàndicap, no?, per després aixecar un castell.
1: Sí, de fet, he de dir que en general la gent és molt conscient de l'activitat que fem, I per festa major, normalment, nosaltres tenim les jornades castelleres els diumenges, al matí, i el dissabte a la nit és molt estrany veure castellers més enllà de la 1 del matí. a la festa. Mm. Ja, algun hi haurà, eh? Però en general la gent és bastant conscient de l'activitat que fem.
0: Segurament algú que aquell dia no té que pujar i fer pilar.
1: Bueno, hi ha de tot, eh? Hi ha de tot, però com a banda, després de les actuacions de Festa Major sempre fem la nostra festa a la Closca, que està tothom convidat, totes les entitats i Esplugues. La gent ja sap que hi haurà festa també el diumenge per celebrar els castells que hem assolit a plaça.
0: Per poder fer aquesta Festa Major, tant Santa Magdalena com Sant Mateu, doncs requereix d'una organització prèvia que dura tot l'any. I aquí entraria la coordinadora de Cultura Popular, però a mi també m'agradaria parlar de la vostra participació més enllà de la coordinadora. També és d'agrair que una entitat com la vostra vagi cada any a Can Vidalet.
3: Bueno, és una diada el que fem. Sempre si venen altres, sí, és com una diada. Sempre que hi ha, bueno, no totes les festes de tots els barris, però a Can Vidalet sempre fem una diada.
0: Ah, hi van altres
3: sí,
0: colles.
3: Sí, sí, van doncs venen altres colles. Però sí, sí, sempre fem diada amb altres colles. I sempre doncs és una diada que fem, crec que li posem molta força i molt empeny perquè sempre surti bé, sobretot perquè és a casa. Les diades de casa sempre són molt importants per nosaltres.
0: Hi ha algun altre tipus d'intercanvi amb altres entitats, a més de la coordinadora i de Can Vidalet, que jo no conec ara mateix, no em ve al cap?
1: No, bueno, participem amb l'entitat de festes, que sí. Organitzen festes i nosaltres, bueno, com totes les entitats, fem torns de barra, quan vull dir, ens coordinem per fer els torns de barres de la Festa de Cultura Popular. Vull
3: les parades, les
2: sí,
3: paradetes.
2: Sant Jordi, no?
3: Sí,
2: per exemple.
3: Sí, i les paradetes que es posen, que posa la coordinadora, per exemple, que ven doncs, aquests llibres tan xulos que han fet sí. I coses de totes les entitats. Aquí també intentem fer torns. Bueno, participar dintre de tot el que podem, tenint en compte el calendari casteller, que és molt exigent.
0: Però... Hi ha una altra cosa que no em voldria deixar, perquè a la colla de Cargolins hi ha molts rifenyos i també vosaltres aneu a Sant Just quan hi ha festa o quan us requereixen, com si fos també la colla de Sant Just Desvern, no? I això també és molt maco, perquè demostra que no és veritat que estiguem enfrontats rifenyos i cargolins, sinó que és una broma que ens fem perquè ens agrada i som així de divertits, no?
1: Totalment. De fet, l'entrada dels rifenyos que hem tingut a la colla des de, no sé quin any seria, el 2009 o així, va ser un fet molt important per a la nostra colla, que ens va fer créixer molt. I, de fet, l'actuació que fem a les festes de tardor de Sant Just, per nosaltres és una actuació a casa. No la prenem com una actuació fora de casa. És una actuació com si fos aquí a Esplugues.
0: Alguna cosa més a afegir?
3: I per anar al concurs de Tarragona sempre demanem també doncs, a la gent que ens vulgui acompanyar per participar de la diada.
0: Sí.
3: Això també ho poden fer. Si algú està interessat doncs, a ajudar-nos a fer castells a la plaça de Tarragona, al concurs de Tarragona, doncs que es posi en contacte amb nosaltres i estarem encantats.
0: Doncs no sé si queda alguna coseta més per afegir que no ens deixem.
1: Moltíssimes. Jo crec que potser el fet de que sempre intentem un cop a l'any fer sortides fora de Catalunya per portar la cultura catalana a altres espais i altres llocs i fem intercanvi normalment amb entitats del lloc on anirem. Això és una cosa molt interessant que fem i que intentem sempre mantenir. De fet, hem estat a València amb la muixaranga del Gemassí, amb la nova muixaranga del Gemassí.
0: És veritat que hi ha hagut molta polèmica amb el tema de la muixaranga del Gemassí.
1: Sí, sí.
0: Perquè bueno, ja sabem com políticament s'estan entomant el tema de les tradicions i la cultura popular catalana.
1: Sí, sí. Però bé.
0: Vosaltres estàveu allà,
1: sí,
0: donant suport.
1: Sí, vam poder anar, la diada va anar perfecta, al final va ser... no vam trobar-nos cap problema, així que...
2: No, al contrari, de fet, vam estar molt en contacte amb la colla, amb la nova muixaranga del GMSI, vam fer un dinar de germanor, i molt en contacte amb president i el que seria el cap de colla, que ells li diuen mestre, i va, bueno, va crear un, es va crear un vincle de germanor molt, molt important. O sigui, és una, un intercanvi cultural que és molt enriquidor, molt tant bé per ells com, com per nosaltres.
0: Ara m'agradaria una mica parlar, perquè us, us reuniu setmanalment, a més de tant en tant feu jornades de portes obertes en el que convideu a la gent per si vol incorporar-se.
1: Sí, nosaltres assagem normalment els dimarts i els divendres, els dimarts de 7:30 a 9:30 a la nau i els divendres de 8 a 10:30 a la nau.
0: Molt bé. I no sé si hi ha alguna cosa més a destacar de les trobades que feu vosaltres. Sabem que us podem trobar a la nau, també teniu la closca.
1: Exacte.
0: Les xarxes socials les podríem recordar, només que posem cargolins, sí, a Instagram ja us trobem.
1: Sí, a Castellers d'Esplugues a Instagram, cargolins.cat és la nostra web, que també allà hi ha enllaços a totes les nostres xarxes. Al YouTube, si es busca amb cargolins, també apareixem. I sí, com comentaves, a la closca m'agradaria comentar també que ja tenim un equip de músics que són propis de, són castellers, els nostres grallers i tabalers són castellers, i també assagen, ells assagen a la closca, no a la nau, i res, si tothom, si algú vol, vol tocar el tabal o la gralla, només cal que...
0: És molt important, perquè ha de ser música en directe. Mm-hmm. Perquè, sí, sí, pel que explicaves abans, depèn del ritme que porta el castell, ells han de tocar en directe, i el taller que es fa de gralla aquí a l'Espluga Viva, mm-hmm, hi ha components vostres que els veig que estan allà.
1: Clar.
0: A l'escola.
1: Sí, sí, sí, al final les persones que toquen la gralla o el tabal a la colla són aficionats a la música també, i tal que si els hi serveixi per millorar i perfeccionar, estic segura que ho faran.
0: Joan, Anna, Mariluz, segurament que em deixo alguna cosa per preguntar-vos, però qualsevol cosa que jo em deixi, si us plau.
2: Sí, jo com a molt afegiria que, i parlant de que els assajos són oberts a tothom, realment pot venir qualsevol persona. I tenim un equip d'acollida que a la que veu que entra una persona que no coneix l'entitat, li dona la benvinguda, li explica les... els temes bàsics de castells, la dinàmica interna nostra, i no cal que la persona sigui d'Esplugues, pot ser de qualsevol part del món, de qualsevol ideologia política, sexe, religió, això és una entitat completament oberta, i encantats de rebre gent nova.
0: Doncs no sé si hi ha alguna coseta més.
3: Jo voldria sí, dir una cosa, que a vegades la gent em pregunta, escolta'm, això de ser casteller, què és, què vol dir, no? Què feu? A part de fer castells, no? I a mi m'agradaria deixar una mica de constància del que per mi és ser casteller, perquè penso que és important per la gent que potser no està ficada dintre del que és una entitat d'aquest tipus, no? I per mi ser casteller és una manera de viure, perquè el casteller integra el que és tota l'activitat que fa la colla dintre del seu dia a dia. I això vol dir coses tan importants com que si tens un aniversari potser has de triar el dia que ho celebres, no? O sigui, tens un calendari del que està, tu el tens allà present, i organitzes tota la teva vida en relació a això. Però organitzes alegrement, vull dir. No. Saps què vull dir-te? És la manera de viure de jo soc casteller i hem de fer, doncs, fem aquesta activitat perquè ens agrada molt, perquè ens ho passem molt bé i perquè tens uns objectius i treballes per aconseguir-los, no? I una cosa important també per mi del fet de ser casteller és que té cabuda, com deia el Joan, tothom. Ja siguis, tinguis el cos que tinguis, pensis el que pensis, i això és intergeneracional, que tampoc hi ha moltes entitats que ho puguin dir, o moltes activitats que es puguin fer familiar, de manera familiar, des del nen fins a l'avi, si vols, i crec que això és molt important, i que potser la gent no ho sap, i per això volia comentar.
0: S'infunden uns valors que, de fet, el mateix castell reflecteix, perquè necessiteu una crossa, necessiteu el que abans tu esmentaves, els laterals, els taps, i tot això vol dir que us necessiteu els uns als altres, i ho reflectiu també amb la vostra manera de relacionar-vos entre vosaltres. Jo, bueno, dir-vos que estic encantada de que hàgiu vingut. de que feia temps que volia tenir-vos aquí com a colla, com a entitat d'aquí d'Esplugues, i us torno a repetir, no sé si voleu, Anna.
1: Moltes gràcies, no, a vosaltres, no, per convidar-nos, i estem molt contents d'estar aquí, i esperem que tothom que vulgui s'acosti a la nau o busqui a xarxes i ens faci un missatge, que som una família preciosa i i acollim molt bé tothom, i tenim objectius molt grans que volem acomplir aquest 30è aniversari.
0: Estem amb el Joan Catalán, que és el president, amb l'Anna Villanueva, que és la cap de colla dels Cargolins, i amb la Mariluz Caparrós, que en aquesta ocasió ve com a representant del 30è aniversari i de la comissió del 30è aniversari.
1: Molt bé.
0: Gràcies. Amb vosaltres us ha acompanyat la Isabel Almató, i al muntatge i edició en Jordi Udina.
4: Les entrevistes d'Esplugues FM.
5: Estàs escoltant Esplugues FM.
6: Coplejant.
7: Som a tot el país.
6: Coplejant.cat.
7: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
6: Coplejant. Amb Caral Pedemonte.
8: Tots els diumenges, a les 9 del matí.
7: I a la teva ràdio.
0: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten als animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses. On es pot recollir aquest material? A qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat. Per aquest diumenge 19 de juliol, els museus d'Esplugues ens ofereixen les visites guiades al Museu de la Ceràmica La Rajoleta i a l'exposició temporal Gallissà, un modernista neogòtic, al Museu de Can Tintoré. La visita a La Rajoleta és a 11:45 del matí i té un preu de 3 euros per persona. La trobada es farà a la porta del Museu de Can Tintoré. En aquesta visita ens expliquen l'evolució tecnològica, la història de la fàbrica i la importància artística de la seva producció. També es destaca els impressionants forns d'ampolla de grans dimensions. La visita de l'exposició temporal es farà a les 12 del migdia. El preu també és de 3 euros per persona. Josep Maria Gallissà és un arquitecte clau en el modernisme que sovint ha quedat a l'ombra més gran dels noms dels nostres temps. Tot i això, a Esplugues tenim un carrer, molt petit, però tenim un carrer que està dedicat a aquest personatge, Antoni Maria Gallissà i Suquer. Aquesta exposició ens convida a redescobrir aquest creador que va ser molt discret però fonamental en el desenvolupament del modernisme català. Per ambdues visites, a La Rajoleta i al Museu de Can Tintoré, cal una inscripció prèvia. Podeu trucar al telèfon 93 470 0218 o bé enviar un correu electrònic a museus@esplugues.cat. Museus d'Esplugues, carrer de l'Església 38, Esplugues de Llobregat.
5: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Són les 7 del vespre.
1: Les entrevistes d'Esplugues FM.
2: Avui tenim amb nosaltres una entitat que forma part de les seccions de l'Avent Centre Cultural. És Gelada. I a més Gelada, ja vam fer una entrevista perquè el 2023 vam fer els 50 anys. Per tant, aquest 2026 estem amb la celebració de 53 anys de la vida d'aquesta entitat, d'aquest centre excursionista d'aquí d'Esplugues. Per parlar de les activitats que s'estan fent per aquest any, tenim amb nosaltres a l'Oriol Pi. Benvingut.
3: Gràcies.
2: Gràcies a tu per estar aquí, per portar-nos totes les activitats que fareu, que les primeres s'han iniciat el primer cap de setmana del mes de febrer, el 7 i 8, que és la construcció d'un poblat d'iglús, que serà 33 anys que esteu fent, no de manera consecutiva, però seria la 33a edició d'aquest poblat d'iglús. Anem a explicar què és un iglú. Molta gent ja ho sabrà, però per qui no ho sap, què és un iglú?
3: Què és un iglú? Perquè ens fem una idea, és, si tots hem vist el Pingu, doncs és allà on viu el Pingu. Són aquells blocs de gel o de glaç que tenen una forma així esfèrica, circular o mitja esfera, i és originari dels poblats inuits. I aleshores, doncs, la idea és d'aquest poblat d'iglús és anar-los a construir nosaltres mateixos. Òbviament, ara aprofitant, a més, aquesta temporada de neu tan bona que hem tingut, anirem a la zona del Ripollès, concretament a la zona de Vallter, i allà construirem aquest poblat d'iglús. I la idea és passar-hi la nit, passar la nit a dins dels iglús. Farà fred? Sí, segurament farà bastant fred, però penseu, per exemple, que els iglús dins mantenen una temperatura que oscil·la entre els 0 i els 2 graus. Pot semblar realment una temperatura molt incòmoda d'estar-se dins, però penseu que a fora, a la nit, si fa menys 8 o menys 10 graus, a l'entrar dins és una sensació molt més confortable respecte al que està fent a fora. A més, també t'aïlla del vent i t'aïlla també del soroll. És una experiència molt curiosa de sentir res allà dins, mentre a fora pot ser que hi bufi el vent i que faci molt fred.
2: De fet, hi ha hagut gent que s'ha vist dintre d'una allau i ha improvisat un iglú no construït d'aquesta manera. Si mirem el documental de Balandrau, veiem perfectament que hi ha una de les persones que diu: em vaig sepultar jo mateix dintre de la neu, em vaig fer una cova, que seria un iglú, i gràcies a això es va poder salvar. Per tant, la gent que feu alta muntanya, és molt important que feu aquests cursos d'iglús.
3: Sí, pot servir com a refugi d'emergència, com bé comentes. Esperem que no sigui el nostre cas. És a dir, la idea és doncs anar-los a construir durant el matí, tranquil·lament, tenint tot el dia, per a la que comenci a fosquejar, doncs ja tenir un lloc on resguardar-nos i passar-hi la nit.
2: Doncs anem a la propera activitat, perquè teniu una programació que va fins al mes de novembre.
3: Sí, sí, sí. Abans, si em permets comentar, per posar una mica de context, el Gelada és el grup excursionista que ja té molts anys de vida, com comentaves abans, i ara el que hem fet o estem intentant fer és, doncs, sortir, si se'm permet l'expressió, de l'hibernació amb què havia estat aquests últims anys, sigui per varis temes, entre el Covid pel mig, entre la gent que ho portava, doncs tenir altres coses i altres compromisos familiars que no els permetien, doncs, d'organitzar tant de sortides als caps de setmana a la muntanya, i ara la idea és reflotar-ho o sortir d'aquesta hibernació pensant una mica en grup de gent jove, entre uns 20 i 40 anys, tampoc està estrictament limitat, però sí que una mica tot això neix de la idea de buscar un grup de gent per anar fent sortides a la muntanya. El que ens passa a bastanta gent és que tenim el nostre grup d'amics de tota la vida, amb el que fem els sopars i les festes d'aniversari i el que sigui, però a l'hora de sortir a la muntanya, doncs no, pel que sigui, doncs no els agrada, o no trobes aquell grup de gent, o no pots fer les mateixes coses. Aleshores, doncs, la idea és això, un grup de gent, que tinguem ganes de sortir a la muntanya i aleshores doncs, per autoorganitzar-nos una mica i tenir, com bé comentaves, i vaig ara això que em deies, hem fet un calendari, una mena de planificació d'aquí a novembre amb diferents sortides. Ara més o menys hem fet una sortida, un mes sí, mes no, per tenir això. No implica, no és tampoc una cosa que impliqui un compromís d'estar cada dos per tres doncs, atent al calendari i fent coses, sinó doncs saber que, mira, doncs ara a l'abril farem aquesta sortida, d'aquí un parell de mesos farem l'altra, i si et ve de gust doncs apuntar-t'ho al calendari i abans doncs quedar algunes setmanes abans per acabar d'organitzar-ho i ja està, i sortir a gaudir de la muntanya.
2: Doncs quan acabem l'entrevista us direm on us podeu apuntar i què heu de fer per poder participar en aquestes activitats. I anem a explicar primer les activitats i fer una miqueta de caliu.
3: Vinga, doncs per anar fent boca o per anar entrenant una mica les cames per a aquestes sortides de muntanya que tenim planificades. Hem comentat ja el Poblat d'Iglús, ara al febrer, però després la idea és a l'abril fer una sortida a Montserrat, i aquí aprofito per comentar també, és una combinació, aquestes sortides a la muntanya que hem planificat, ja d'un parell de tipus, és a dir, algunes que són només d'un dia, que és una matinal de diumenge o una excursió, més després dinar i després ja tornar cap a casa, i algunes altres sortides que són de cap de setmana. Com, per exemple, això, la primera serà a Montserrat, que serà una sortida d'un dia, fent una ruta sortint dels recorreguts típics dels guiris amb xancletes que pugen fins a Sant Jeroni, que això passa, doncs seria fer una ruta que sortís de tot això i anar a veure racons una mica més amagats de Montserrat.
2: L'excursió, la sortida a Montserrat, és un clàssic de gelada, perquè l'heu fet moltes vegades i sempre intenteu fer recorreguts diferents i descobrir indrets de la muntanya que són preciosos. Per tant, també ara fa temps que no fèieu aquesta sortida a Montserrat, també era un clàssic dintre de la programació de Festa Major de Sant Mateu, però bueno, com hem dit, hi ha hagut un parèntesi, me n'alegro també que recupereu aquesta sortida.
3: Sí, això a Montserrat ho tenim ben a prop, no la veiem, així com altres pobles del Baix Llobregat sí que si treuen el cap per la finestra el veuen, nosaltres aquí
2: Hem d'anar una miqueta fins aquí, fins al camp de l'estadi del Johan Cruyff, que ja comencem a veure Montserrat.
3: Val, però aleshores ja sortim del municipi.
2: Sí, ja sortim.
3: No tenim la no. possibilitat de veure'l des del municipi, no sé, des de dalt una mica al cim de Puigdossa, si fa bon dia s'intueix.
2: Sí, i des del mirador de l'edifici Balden, que hi ha un restaurant, també es veu Montserrat. Val.
3: Però torna a ser els de Sant Just, veus?
2: També,
3: ens falta
2: sí,
3: això, ens falta
2: no.
3: un lloc per veure'l tranquil·lament. Però res, això, com comentaves, Montserrat sí que és una sortida típica, la tenim a prop i volem doncs, descobrir-la i descobrir indrets diferents. Després, el juny, farem una que serà de tot el cap de setmana, que serà a la Vall de Núria. També és un lloc molt icònic de l'excursionisme català,
2: sí.
3: I doncs això també volem conèixer aquest espai. La idea serà fer nit en un refugi, aleshores doncs combinar el primer dia aproximació al refugi i l'endemà poder fer algun cim de la zona de Núria.
2: I al ser el mes de juny podreu disfrutar, perquè la nevada aquest any a Núria ha sigut de les màximes quotes que ha tingut de neu, i el juny estarà preciós, perquè segurament que hi haurà tota una sèrie de flora que feia molts anys que no sortia, perquè la neu fa això, que fa créixer tota una espècie de plantes i d'herbes que segurament que amb la sequera que hem tingut aquests darrers anys podrem veure flora que feia anys que no veiem a la Vall de Núria.
3: Sí, realment es preveu, com bé dius, una primavera molt bonica, molt esplendorosa.
2: I explosiva de color
3: sí,
2: i de vida.
3: Sí. Amb moltes ganes doncs, això de poder estar tant als prats com a dalt a les muntanyes per gaudir-ne. Si seguim amb la programació, al setembre hi ha una sortida a la Gallina Pelada. Aquesta seria de també només un dia. I ja per acabar, al novembre hem planificat una sortida a Andorra, que seria també de cap de setmana. Andorra també és un, el país veí que tenim aquí, que és el, com ells diuen, no? Tenen com a eslògan el país dels Pirineus, realment, clar, és que estan enclavats allà al mig dels Pirineus, i Andorra té el que té de bo a nivell de muntanyes és que té tota una xarxa i un circuit de refugis lliures molt potenciats des del mateix govern andorrà, que estan molt bé dins de les condicions que són uns refugis lliures, però que tens molta facilitat per fer un circuit dormint en algun refugi lliure, fent alguna circular per no haver de pujar i baixar pel mateix lloc, i dona molt joc. Aleshores, doncs, tenim temps encara per planificar la ruta, i una mica, tant aquesta de la d'Andorra com totes les altres, es tracta, això és una primera proposta o un primer calendari, amb la voluntat de tots aquells que vulguin apuntar-se, doncs, de reunir-nos i acabar de decidir què ens ve més de gust, o quina zona de Montserrat volem descobrir, o quin lloc de quin cim de la zona de la Vall de Núria volem fer, i està obert això, a nosaltres mateixos trobar-nos, organitzar-nos i fer sortides que ens vinguin de gust. Hi ha aquesta planificació inicial. Si fruit d'aquestes trobades i aquestes sortides, doncs, fem la de Montserrat i abans no fem la de la Vall de Núria al juny, al maig volem fer-ne una altra, doncs també està obert això, de que nosaltres mateixos ens anem animant a trobar-nos, a fer comunitat, fer grup i fer muntanya i fer país.
2: Doncs anem a convidar les persones que puguin estar interessades. Com ho podem fer per participar i per formar part d'aquest grup de gelada? Què han de fer? A on s'han d'adreçar?
3: D'entrada, podríem dir que aquí a l'Avens, a Secretaria, donarà informació quan s'apropin les sortides. També anar seguint les xarxes que fins ara han estat una mica en hibernació i ara les anirem traient d'aquesta hibernació i anirem, doncs, ja penjant les primeres, o anirem recuperant una mica això de, doncs, fotos que farem ara a la primera sortida al Poblat d'Iglús, i així, doncs, ja podem anar fent boca i tothom podrà veure, doncs, les sortides que anem fent, i allà anirem anunciant les properes sortides, doncs, via Instagram, via Facebook o via presencial, vinguent aquí a l'Avens i parlant a Secretaria, i ja indicaran, doncs, com ho poden fer, o el telèfon de contacte, o quan ens reunim. Això, cap problema, ens trobarem.
2: A més, l'accés a gelada és fàcil perquè són una de les seccions que estan a planta baixa, planta carrer, i no s'han de pujar escales.
3: Home,
2: com a d'altres.
3: Tot i que en el...

0: sentit, estem a la muntanya i estem al camp, per tant, no s'hi poden posar portes, per tant, tot el contrari, tot ben obert per acollir gent. Sí que hem comentat d'una franja així d'edat jove, i hem dit de 20 a 40, però joves menors de 20 i joves més enllà dels 40 també seran benvinguts, perquè la idea és això, fer grup, tenir una xarxa de gent que ens agradi la muntanya i que, doncs, l'un per l'altre ens anem animant a fer sortides i a trobar-nos tant aquí al poble com sobretot per marxar i conèixer la muntanya que tenim per aquí a prop i el país.
1: Doncs gràcies per haver compartit aquesta estona amb nosaltres. Ja sabeu que de secció a secció, secció de la ràdio a secció excursionista, ens podem retrobar sempre que vulgueu, sempre que ho necessiteu, i recordar-vos que Gelada està a l'Event Centre Cultural, carrer d'Àngel Guimarà 27, d'Esplugues de Llobregat.
2: Les entrevistes d'Esplugues FM. Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. Esplugues FM. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

0: Les entrevistes d'Esplugues FM.
1: Si us dic precisió, si us dic paciència i Egipte, de quina entitat penseu que parlarem avui?

0: Avui parlem de billar i parlarem de la secció de billar d'aquí, del Centre Cultural de l'Avenç. I per això tenim en el Pedro Romero Romero, que és veí d'aquí del barri del Gall. Hola, bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: Gairebé ja bon vespre, l'hora que és.
1: Sí.
0: I també tenim el Ramon Guerra García, que és del barri del Centre i també és de la colla del billar.
2: Bona tarda.
0: Bones. Expliquem una mica, començarem per la història de la secció del billar d'aquí d'Esplugues, després ja parlarem una miqueta més de la història del billar. Quan comença a haver-hi secció de billar aquí al Centre Cultural de l'Avenç? Aproximadament,
2: va començar el 1987.
0: I directament on esteu ara aquí en el... esteu a la planta baixa del Centre Cultural.
2: Sí.
0: On us ubiqueu quan comenceu el 87?
2: Al mateix lloc. Sempre hem estat allà.
0: Ah?
2: No, al principi el billar estava a dintre de la sala de joc del bar de l'Avenç.
0: Sí, a dintre del bar.
2: I d'allà va passar a la sala. Vam demanar la sala i es van deixar muntar-ho tot allà dintre.
0: Quants socis sou ara aproximadament?
1: Ara més o menys són uns 23. Sempre estan oscil·lant entre 20, 27, més o menys. Per los estatus que tenim fets, tenien que ser 25. Però, bueno, de vegades amplien a 27, 28, depèn de la demanda que tinguin en cada moment.
0: Explica'm una mica com és la història del billar. He volgut trobar alguna coseta, fins i tot m'ho situen per Egipte, que a la Cleopatra ja li agradava jugar al billar, però no és el billar que coneixem ara actualment, sobre d'una taula. Però ara sí que parlarem de com comença la història del billar tal com la coneixem ara, perquè té molts segles la història del billar.
1: Sí, bueno, la història del billar és molt antiga. Jo de Cleopatra no tenia referències que jugar al billar.
0: Jo tampoc, però, bueno, m'ho he descobert i em sobta.
1: El billar que juguem nosaltres és el de caramboles, el de les tres boles, i aquest sí que té un origen de França, que allí sí que juguen des de fa molt de temps i jugaven a diferents jocs dintre del mateix billar.
0: Que situem l'origen del billar a França directament.
1: Jo lo situaria a França.
0: Tot i que mundialment és molt estimat el billar, eh? Abans d'obrir micros parlàvem, que
1: sí,
0: des de que neixes gairebé ja pots tenir un billar per la teva mida, per les teves mans de nen o nena petita, no?
1: Sí.
0: Molts nens per Reis demanen el seu billar per tenir-lo allà a casa. Però quines mides té el tauler de billar, o com se li diu, la taula, no?
1: La taula
0: de billar. Quines mides té?
2: 1,42 per 2,84.
0: 1,42, metre 42.
2: D'amplada per 2,84 de llargada.
0: I després ve el tema de que, depenent del tipus de billar, trobem una taula amb forat, sense forat.
1: El billar que juguem nosaltres és un billar sense forat.
0: I com se li diu?
1: És un billar francès.
0: El francès,
2: a
0: l'autèntic.
2: És un billar de gran maig.
1: És un billar que li diem de gran maig, calefactat, o sigui, és un billar una mica d'unes condicions una mica especials. Llavors, el manteniment de la taula és molt important també, perquè tot vagi com ha d'anar, i bé, però vaja, és un billar una mica especial. No és tan senzill com un de forats, és més gran, però bueno, és una cosa un poc... N'hi ha que viure.
0: I quan té forats, a sis bandes, això com se li diu?
1: No, quan té forats és un billar americà que li diuen l'americà. I nosaltres el que juguem és a tres bandes, bàsicament.
0: Ah,
1: aquí.
0: A tres bandes és que no hi ha els forats.
1: No,
2: ni a la lliure, hi ha molts...
1: N'hi ha molts jocs que no són... que són sense forats.
0: Val.
2: Ara, no és només les tres bandes, hi ha molt més models de joc que no passa a les tres bandes.
0: Sí, venim a la vostra sala que teniu aquí a l'Avenç, quantes taules teniu?
2: Dues.
0: Ara en teniu dues. I l'horari que feu per venir aquí a practicar...
1: És l'horari que fa el bar. Si el bar està obert, el soci que sigui soci de la secció pot vindre a jugar. A cada soci se li dona una clau de la sala i puc entrar i sortir quan vulgui.
0: Per tant, esteu de dilluns a diumenge?
1: De dilluns a diumenge.
0: Mentre que estigui funcionant.
1: De 8 del dematí a 11 de la nit.
0: Molt bé. Entre vosaltres teniu competicions internes?
1: Sí.
0: Evidentment, perquè us heu d'entrenar molt per fer les competicions... supraavents, quines serien? Hi ha competició més enllà d'Esplugues, comarcals, o aneu directament a la catalana?
2: No, només fem a la Festa Major, que llavors ens convidem a diversos clubs. Bueno, convidem al Barcelona, al Sants, de vegades ve al Sant Martí, ha vingut al Sant Feliu un parell de vegades o tres, i bueno, però normalment no juguem competició, juguem interior, una competició interna.
0: I teniu jugadors que hagin sortit aquí d'Esplugues A nivell nacional o...?
1: A nivell nacional, no, a nivell Catalunya, sí. Ramon i jo juguem federats per la Federació Catalana con l'equip de Sant Feliu, con la Unió Coral de Sant Feliu. Juguem allà, federats. Perquè nosaltres aquí a l'Avens encara no hem pogut tindre un equip federat. Per la gent que tenim, per les circumstàncies que tenim.
0: Pels reglaments també poder que hi deuen haver-hi a la federació?
1: No. És més per la gent que no està disponible.
2: Gent i un tema també de que això val uns diners, la inscripció a la Federació Catalana, i que nosaltres som un club petitó i no disposem d'aquests mitjans.
0: Per tant, ho feu a través de Sant Feliu de Llobregat.
1: Sí, en Sant Feliu de Llobregat, en el club Unió Coral, sí. Van vindre a buscar-nos per anar a jugar i van anar allà a jugar. Amb ells.
0: És una gran afició, de fet tenim diversos bars aquí a Esplugues, ara no estic localitzats, però n'hi han hagut bars que tenien el seu billar a dintre.
1: Sí.
0: Abans parlàvem del bar Pavón a Can Clota, el bar Ajedrez també de Can Clota, sí. N'hi havia tingut el Bridge de Sant Just també havia tingut la seva taula de billar
1: en la Unió Coral de Sant Just d'Esver, en com se diu?
2: L'Ateneu.
1: En l'Ateneu de Sant Just.
2: Tenen dos taules.
1: Tenen també. Dos taules també de billar.
0: És veritat. Franceses. I ara que ho penso, el patinet n'havia tingut
2: no,
0: també.
2: No, però això és de billar americà. Són billars americans. És un billar petit de billar americà.
1: Va. I el Dora, d'aquí de la carretera d'Esplugues, també té billars, però són americans, no són francesos.
0: I la gran afició que hi ha en general, només teniu 25 socis.
1: Sí, però bueno, també ve donat perquè, clar, pensa que la sala té dos taules, si tinguessis molts socis tampoc tindries temps per poder jugar quan vens a jugar. Llavors, clar, és una mica...
0: El peix que es mossega la cua.
1: Clar, però vaja, que si algú va a vindre i no té plaça, doncs ja se li faria un lloc, per això no n'hi hauria cap problema.
0: I com ho hem de fer per ser socis del billar? Doncs
1: pues mira, bàsicament, el primer que s'ha de ser per jugar al billar a la secció de billar de l'Avens és ser soci de l'entitat de l'Avens. I després, fer-se soci de la secció. Són coses que van lligades, però són independents.
0: Bueno, tenim un correu electrònic, que és el de l'Avens, que és centre@avensesplugues.cat. Ho diem Avens amb C trencada, però recordem que Avens, quan s'escriu, és amb C de Catalunya, perquè no ens deixa l'ordinador posar la C trencada en els correus electrònics. centre@avensesplugues.cat. Doncs, si algú vol fer-se soci del billar d'aquí d'Esplugues, doncs...
1: Que passi per la secció... I serà atès amb tota l'amabilitat que sempre fem a tothom que ve.
0: Ara ja anem una miqueta més a la part així més personal. Què us porta a vosaltres a jugar al billar? Perquè suposo que fa molts anys que jugueu a billar. Doncs
1: pues mira, jo tinc 54 anys ara i jugo des de que tenia 14, més o menys. Vaig començar a jugar perquè el meu avi i el meu pare jugaven. Jugaven els diumenges a la tarda, anaven a jugar, jo m'anava amb ells i d'ahir me va vindre l'afició. I llavors, pues, tens molta paciència, molta paciència i molta intensitat jugant, perquè si no és un joc que és molt bonic, però no és fàcil. S'ha de posar ganes per saber jugar bé.
0: Heu de practicar molt? Moltes hores.
2: Moltes hores.
0: Molta paciència.
1: Molta.
0: Això es reflecteix en el caràcter dels jugadors de billar? O no té res a veure? Hi ha jugadors que són nerviosos, que tenen atacs així de nervis, o en general sou gent tranquil·la?
1: N'hi ha de tot. Com en botiga, n'hi ha de tot.
0: Molt bé, doncs aleshores no cal que el practiqui perquè no m'apaigarà els meus nervis.
2: No, va, relaxar una mica, sí que relaxar una mica.
0: I en quant a la concentració?
1: És un esport que s'ha d'estar concentrat. Però que estiguis concentrat no vol dir que juguis millor o juguis pitjor. Has d'estar concentrat perquè l'esport lo requereix. Però que n'hi ha dies que vens de treballar, que estàs als teus nassos de treballar, vens, t'ho passes bé jugant, no poses massa atenció i fas moltes boles. I un altre dia pots vindre, posar-te a la mesa molt, molt, molt, molt concentrat i no sortir-te. Això va com va.
2: Bueno, però si estàs concentrat, normalment en part surten més boles que no, sí. D'altra manera.
0: Us prepareu d'alguna manera per practicar el billar?
2: No. En principi no hi ha cap problema. No. Qualsevol pot practicar el billar.
1: El que sí que és una cosa que veritablement és un esport molt maco, que si vens i li poses una miqueta de ganes i veus els avanços que vas fent, és una cosa que verdaderament és molt reconfortable. Nosaltres tenim socis d'edats molt variopintes, pot ser des de los...
2: Sí, bueno, hi ha
1: 35, joves, 35, 38, fins persones molt...
2: De 70 i pico d'anys. Al centre de jubilats aquí de les Tres Torres i que han estat allà i els hi ha agradat el sistema que tenim nosaltres i han volgut anar una mica més enllà i han vingut a jugar amb nosaltres. S'han fet socis de l'event.
0: Anem a parlar una miqueta del taco, se li diu? Quines mesures té?
1: El taco, ara en aquest moment n'hi ha dos tipus de taco, de llargada variable. N'hi ha fletxes, la fletxa és la punta, el que va més a dalt, el que porta la sabatilla per tirar, que n'hi ha fletxes de 69 centímetres i fletxes de 71. Llavors, la de 71 fa que el taco faci 1,43 i la de 69 que te fa 1,41. Llavors, és una cosa que depèn de lo que a ti te vagi millor, pues jugues en una llargada o una altra llargada.
0: I el taco vindria a ser com la guitarra per un guitarrista, vull dir, el material és important o estan fetes amb el mateix tipus de fusta o depèn del fabricant?
2: Hi ha de tot el que vulguis.
1: Tacos.
2: El taco és com tot, com una bicicleta, com una pala de pàdel o el que sigui, depèn del que vulguis gastar-te. N'hi ha tacos que pots gastar-te 50 euros i n'hi ha tacos que valen 5 o 6 mil euros.
0: Déu-n'hi-do.
2: Sí, jo vull dir que depèn de lo que vulguis.
1: Però que lo important són les mans del jugador.
0: Les mans i la vostra concentració.
1: Les mans del jugador és lo important.
2: Si és un jugador bo, potser amb una canya ja ho fas tot.
1: El taco ajuda, però no és tot.
0: I després tenim... El taco ha d'estar ben amb el guix.
2: Sí, hi ha un guix.
0: Empolainat amb el guix, perquè si no rellisca amb la bola...
1: Sí. El guix se posa a la punta de la sabatilla, la que te deia abans, perquè quan la sabatilla impacta en la bola no rellisqui i no faci el misto que nosaltres diem, que és el plas, el que no volem que no es faci mai i de moltes vegades no es fa, pues això és el que intentem fer con el guix perquè no ho feixi.
0: Bueno, tenim una mesa, tenim un taco, tenim el guix i ens falta l'important, que són les boles.
1: Les boles.
0: Depenent del joc, canvien les quantitats de boles o sempre estan, si és francès com americà?
1: No, si és francès, sempre es juga, depenent del joc que jugui, sempre se juga amb tres boles. I a l'americà se juguen com boles ratllades i boles llises i són més boles.
0: Després ja, si juga a l'americà, si tires la bola negra...
1: Has de ficar ratllades, has de ficar negres...
2: A l'americà aquí es diu pol. I després a l'anglès és l'snooker, que també és de bola de forat, però la taula de billar és molt més gran.
1: És les més, boles és més gran més que la
2: petites,
1: nostra.
2: Les boles més petites...
1: És un billar molt difícil.
2: I s'han de ficar dintre de...
1: L'snooker.
0: Perquè quants tipus de jocs de billar hi ha? Vull dir, m'heu dit la mesa, la francesa, l'anglesa, però hi ha tipus diferents de billars?
1: De billars està el que és el billar francès, que és el que no té forats, luego està el billar, el pool, que és el que té 6 forats, i luego està el snooker, que és com una espècie de pool, però la mesa és molt més gran i les boles són més petites. I per la meva manera de veure-la és molt més complicat.
0: I a part d'aquestes modalitats ja no n'hi haurien més, perquè m'ha semblat veure per internet que hi havia a la manera de jugar colombiana o alguna cosa així.
2: Bueno, és que dintre del billar hi ha la lliure, hi ha el quadro, hi ha les tres bandes, hi ha
1: a la banda.
2: Quilles, hi ha la banda, és que hi ha moltes modalitats amb les tres boles.
0: Teniu escola de billar o no? No teniu nanos que us vinguin?
1: No.
0: Doncs seria important.
1: Sí, però és complicat, ja. És complicat.
0: Combinar-ho amb els horaris, els nanos...
1: No, a part de combinar-ho amb els horaris, és que la gent jove d'ara no té paciència. La paciència és una cosa que no la tenen molt com a virtut. I si no tens paciència, no és fàcil començar i que les coses surtin bé d'un principi. I s'ha de tindre molta paciència, molta actitud, molta constància i s'avorreixen massa d'hora.
0: Doncs poder s'avorreixen perquè no hi ha la cultura d'ensenyar-los a jugar a billar, d'ensenyar-los a jugar als escacs, perquè és una manera de practicar paciència i estratègia.
1: Sí, sí.
2: Bueno, jo crec que des de l'internet això ja ha suposat un...
1: Jo quan era petit, ja t'he dit abans, com 12, 13, 14 anys, jo anava al meu barri, anava als salons recreatius a jugar al ping-pong, a jugar al billar, a jugar futbolí, al futbolín... Ara això ja als barris cada dia n'hi ha menys. Ara als nens li agraden molt la PS4, el FIFA i les coses aquestes que a nosaltres no ens gusten res i a ells li agraden molt.
0: La veritat és que, per exemple, des del mateix ajuntament s'han posat taules de ping-pong al carrer,
1: sí,
0: perquè els nanos practiquin.
1: Sí, al parc.
0: Ja no dic posar, ni taules de billar, evidentment que no, però això... també tenim escoles d'escacs aquí a Esplugues.
1: Sí, i de ping-pong.
0: També, sí, la tenim aquí a l'Avenç.
1: A l'Avenç.
0: Però que és molt interessant, vaja, a mi em sembla que és molt, no interessant, important, que els nanos practiquessin aquestes modalitats que hem dit, tant de ping-pong, billar, escacs, perquè els referma una mica amb això, amb la constància, amb la concentració. Com ho feu per concentrar-vos? Simplement és que quan ja entres a la sala de billar ja t'oblides del món exterior?
1: No és que t'oblides del món exterior, però vens a fer una cosa que t'agrada molt fer-la, i llavors pues, li poses l'actitud que n'hi ha que posar-li perquè la partida és la que te surti maca. I llavors si jugues amb un amic, com pot ser Ramon, que n'hi ha nostra competència sana, com dic jo, pues ahí estem barallant-nos totes les tardes.
0: Quines estratègies teniu a l'hora? Ja no de concentrar-vos, no? Perquè hi ha moltes pel·lícules de cinema que parlen de billar. Hem tingut també televisions que fan molts programes de billar, que se li dedica a l'esport del billar. I les pel·lícules ens reflecteixen això, el com un jugador pot desconcentrar amb el seu rival amb una tonteria que és mirar cap a una altra banda i ja has desconcentrat el jugador que en aquell moment té que disparar el taco, no? Teniu estratègies d'aquestes predeterminades o no?
2: Bueno,
0: o és tot cinema?
2: Al nostre nivell no. Però normalment en competició sí que les n'hi ha. Hi ha gent que s'agafa un caramel i fa soroll amb el paper, o bé se li cau el guix a terra i fa soroll, o comença a esternudar o qualsevol cosa d'aquestes perquè l'altre perdi la concentració.
1: Això o a vegades sí que quan li toca tirar, triga una mica més de lo que és normal per tirar, per fer-te una mica la guixa i desconcentrar-te o posar-te nerviós, però bueno, són coses que són normals dintre del joc del billar.
0: Per tant, no són pel·lícules ni invents, és cert.
1: És realitat.
0: És aquesta, la manera de fer-ho. Jo la veritat és que el meu desconeixement envers el billar en general és molt gran, excepte que havia intentat jugar alguna vegada a billar de joveneta al Bridge de Sant Just, que ja no existeix, I més que res anàvem com a divertiment, Anàvem a fer el cubata després de sopar i a veure qui tirava més boles al forat, a veure, encara que fos la negra.
1: Sí.
0: I la veritat és que sí, que és un esport en el que et dona moltes alegries, que la gent ha disfrutat molt jugant a billar.
1: És molt divertit jugar.
0: Què ens recomanes, va? Feu-nos una recomanació.
1: Jo recomano a tothom que li agradi o que l'hagi pensat alguna vegada d'intentar jugar, que vingui una tarda i lo provi, perquè és una cosa que si lo proves i l'agafes el gusanet, com dic jo, és una cosa que te quedaràs per jugar, i és una cosa que el que juga, jugarà tota la vida, perquè jo vaig començar als 14 anys, a los 23 o així lo vaig deixar fins a los 27, que vas vindre al poble, me vaig enterar que n'hi havia en billar, me apunté al billar i des de los 27, 30, que estic aquí, jugant al billar, una altra vegada. I és perquè t'agrada, perquè el gusanet t'enganxa i perquè és molt divertit. És molt divertit.
2: Home, de fet, a Esplugues vam tindre una iniciativa al billar de la secció de billar, i és que els nanos fins als 14 anys no paguen res.
0: Està molt bé, això.
2: O sigui, això ja ho hem fet ja pràcticament des de l'inici.
0: Doncs
2: ja
0: per vostre és una bona iniciativa.
2: Però no, la joventut no està pel joc. 18, llavors, sí, a partir dels 14... Em sembla que pagaven mitja quota, i després fins als 18, que ja llavors pagaven la quota sencera. O sigui, que dic que possibilitats sí que els hi hem donat i que es fa, però no hi ha l'afició que ha d'haver-hi.
0: Abans parlàvem, has anomenat tu, Pedro, el tema del manteniment, perquè clar, el drap que hi ha sobre la taula, que sí. No sé si deu ser un feltre...
1: No, és un paño d'un teixit especial, sí. Perquè la bola rellisqui molt i corri molt.
0: I quan es fa un set, això ja és un drama, no?
1: Quan fan un set, que intentem no fer-los, s'ha de canviar el panyo.
0: Tot sencer, perquè sí. no es pot fer un apanyo.
1: No es pot cosir. I nosaltres, més o menys, canviem els panys a la mesa, perquè te facis una idea, dos vegades a l'any canviem les dues taules.
0: Doncs no deu ser tan car, no? Si ho podeu...
1: Bueno, són 1.300 euros los dos panyos cada vegada que us canvies.
0: O sigui, si ho feu dos cops l'any, comptem...
1: 2.600.
0: O sigui que s'us va el pressupost dels socis?
1: Bàsicament, la quota que tenim nosaltres a la secció és una quota molt assequible per tothom que vulgui jugar. El que passa que no és una secció que... No serem mai un banc. Tot el que recollim de les quotes lo empleem en material perquè la gent jugui bé, jugui contenta i jugui com un material.
2: A més que res, el tema és que les taules de billar estiguin en condicions.
0: Clar, és molt
2: per
0: important.
2: Poder practicar el billar, que estem tots contents. Si s'agafen 100 euros, 100 euros estan dedicats precisament a la sala de billar.
1: Ara fa el mes de maig, van canviar una de les dues taules, la van canviar, que van canviar una taula que tenia... Quants anys tenia, Ramon, la taula aquesta que tenien?
2: Aquesta tindria 30 anys, com a mínim.
1: 30-40 anys tenia la taula. I ara hem posat una SAM, una taula més nova, més moderna, que va molt millor.
0: Clar, perquè com que la taula és de fusta, la fusta s'ha de tractar bé, ha d'estar molt ben cuidada, aquesta mesa, no?
1: Bueno, les taules ja per si són dures, no se fan malbé. Si les fas el manteniment... que se les de fer a lo que és la zona de lloc, que és canviar els panys, periòdicament cada 10 o 12 anys canviar les bandes de goma, perquè la bola boti bé a la banda, agafi bé les efectes i tal. Si le fas un manteniment correcte, la fusta, vaja, no se fa malbé gairebé mai.
0: Ara que dius això de que et llesqui bé per les bandes, i hi ha figures a dintre del billar quan feu... Que topa la bola i retorna i pica amb una bola directa, o teniu algun nom, per exemple, ha fet un tirabussó que no seria el vostre casell?
1: Bueno,
0: hi ha alguns
1: al
0: noms?
1: Al lloc n'hi ha moltes jugades dintre del lloc mateix. Està el volteo, la cabanya, el passe bola, la corrida por banda, la corrida
2: sense banda, el tiquitaca, és que hi ha molts.
1: N'hi ha moltes.
2: Hi ha
1: moltes
2: jugades, tipus de jugada.
1: Que cada jugada pues, té el seu dibuix dintre de la taula.
2: Bueno, i el billar està dividit en tatxes, i les tatxes que té el billar són precisament per tindre un punt
1: d'influència
2: per veure on tens d'anar perquè vagi a l'altra tatxa, que és on vols anar-hi.
0: D'acord, les tatxes estarien a
1: sobre de la taula. A sobre de la taula,
2: al voltant,
1: a la banda.
2: Al voltant de la festa.
1: És per veure-la i fixar-te, i te serveix de referència perquè la bola faci el dibuix que ha de fer.
2: Diguéssim que el diari està dividit per un costat amb vuit quadros i amb l'altre amb quatre.
0: Estàvem parlant de les figures, de les tatxes, m'estàveu parlant d'això. Les tatxes donen un punt de referència, i aleshores el que és molt important és quan el taco el fas anar...
1: El cop
0: que li has de donar i la direcció que li dones.
1: El cop, la força i la direcció.
0: I tot això és molta pràctica.
1: Clar.
0: No hi ha altra manera d'aprendre que pràctica i pràctica i pràctica.
2: Pràctica i pràctica i pràctica. I més pràctica.
1: Són mans. Tindre mans i tindre cap. Molt
0: i,
1: de cap.
0: I a més, quan ho dius, ho fan somriure al Pedro, que és que li agrada, perquè ell s'està imaginant com ell fan el taco, i somriu.
2: És que sempre estem aprenent al billar.
1: El billar mai
2: no s'ha acabat mai.
1: Nunca se sap tot.
2: Sempre hi ha jugades noves. Ara, per exemple, hi ha el billar a Corea, que s'ha posat molt de moda, i allà pràcticament a les escoles ja estan començant a fer billar. Aquí s'ha perdut molt, però allà no. A l'Àsia ara s'ha posat de moda. I, bueno, cada cop hi ha jugadors nous que fan jugades noves, i, bueno, no pares mai d'aprendre jugades noves de billar.
0: Perquè si busquem a Google et diu que molta documentació es troba entre la realesa i la noblesa europea del segle XIX, però que també hi ha documents anteriors i que se li pot atribuir a la Xina el naixement del billar. Però clar, i això ja anem molt, molt cap enrere. Per tant, que seria de lògica que des de Corea estiguin fomentant actualment el
2: billar
0: a les escoles.
2: Corea, Vietnam, Xina... Tota l'Àsia ara s'està fomentant. Mm-hmm. De fet, hem vist sales de billar a Corea que potser n'hi ha 20 o 25 taules. que això no s'ha vist mai aquí.
1: Ni es veurà.
2: Ni es veurà. Perquè allà, allà sí que pots veure l'aficionat i gent molt jove jugant al billar. Nanos de 8, de 9 anys jugant al billar. I això aquí pràcticament no es veu.
1: I, és una... i juguen a billar, però juguen d'una manera diferent. O sigui, la tècnica, la, la pràctica, juguen diferent. La, la manera de tirar les boles les tiren diferent. Ells juguen com més rotacions. Juguen diferent. Rotació és quan la bola la fas girar molt. Ells juguen d'una altra manera, juguen més fort, més, amb menys, menys precisió, però vaja, més, menys tècnic, però més pràctic. A mi la manera de jugar que tenen m'agrada molt.
0: Doncs, i això que el d'aquí és tranquil, precisió, no? I...
1: Allí juguen d'una altra manera, juguen més amb boles més rotades, boles... Se compliquen més la vida, però les fan, que dic jo.
2: Bueno, ells tenen un avantatge, que ells, com es veu que ho han agafat molt fort, han agafat a gent molt, molt preparada de, del billar europeu i se l'han endut allà precisament per ensenyar-los pràcticament la base del billar, que és la, la tècnica, no? I després ells han afegit, a més, la part seva, de, del cop de bola, el que diu ell de la rotació, ja són temes que ells han anat polint més.
1: Tenim que tenir en compte que aquí a Catalunya o a Barcelona tenim el senyor Dani Sánchez, que és el que ha sigut campió del món moltes vegades, eh?
2: Quatre vegades, no, em sembla?
1: Més de quatre. Que és un pioner, va ser un pioner del billar i gairebé poca gent lo coneix que no sigui del món del billar i se pot dir que és un Rafa Nadal en tota regla.
0: No se m'acut res més, no sé si vosaltres voleu afegir alguna cosa que jo m'hagi deixat de dir, que
1: no.
0: Considereu interessant.
2: Bueno, a nosaltres ens agradaria, pues, estar federats. Però això, per estar federats necessitem diners.
0: Això ja, això s'ha parlat amb junta de l'avenç,
2: el tema aquest. Si tinguéssim subvencions o alguna cosa que ens ajudés una mica, llavors sí que pensaríem en fer-ho seriosament, perquè ens agradaria. Perquè no tinguéssim ell i jo que anant-se a un club de fora, a la Unió Coral, per poder jugar federats.
1: I poder representar el poble d'Esplugues, clar.
2: I poder representar...
1: Que és el bonic per nosaltres, representar el poble d'Esplugues.
2: El poble ja l'avenç, clar.
1: Ja la vens, a la mateixa vegada.
0: Doncs sé que és un tema que està sobre la taula de la Junta.
2: Home, de fet, la nostra intenció era tindre una sala més gran.
0: També.
2: Perquè ara, de fet, tenim un billar que el tenim voltant per aquí perquè no tenim puesto per posar-lo. I potser un billar d'aquest sí que podria ser perquè gent nova que entrés pogués anar practicant i d'aquesta manera agafar el gusanillo aquest de, del billar. Perquè ara amb els dos billars que tenim no ens puguem permetre, en principi, diguer allò del set que hem parlat abans, de que ara ens facin jugant un set i tindre que gastar 600 o 700 euros en canviar un altre cop al pany. Dedicar una taula a fer alguna cosa d'aquestes.
1: Escola, un taller o... No sé, de vegades l'hem parlat i l'hem intentat, però és complicat també. Per el tema horaris, els nens han de vindre massa d'hora, massa d'hora nosaltres estem treballant també. És una cosa una mica complicada, però bueno, tot a poc a poc.
0: I qüestió de diners, eh? Poc a poc i tot es...
1: Sí, no, sí, en qüestió de diners, per lo que és la, la vida de la secció, con los socis que normalment tenim, van passant los anys i aquí estem tot els anys que han estat. I bueno, i van fent.
0: A més, és molt diferent, com per exemple tu, que teniu a sobre vostre a ping-pong, plegues la taula i la transportes on vulguis.
1: Clar.
0: I te'n pots anar a la pista Conxita Udina i
1: no, jugar.
0: El billar no.
1: No.
0: O sigui, s'ha de manipular d'una manera determinada, s'ha d'embalar, han de venir unes persones totalment especialitzades per transportar-lo.
1: Moure la taula és molt complicat.
0: Exacte.
1: Molt complicat, molt complicat i molt car.
2: Ja ho vam fer una vegada, que vam muntar aquí al teatre, vam muntar una exhibició que va vindre precisament el Dani Sánchez i el Segundo García, i la vam fer a dalt, però vam tenir que desmuntar la taula nosaltres. Bueno, va vindre una persona que sabia del tema i que va es dedicar a desmuntar-ho i a muntar-ho, però vam tindre les pissarres. Cada pissarra, quant pesa cada pissarra?
1: Pues cada pissarra pot pesar uns 300 quilos.
2: I van pujar pissarra per pissarra a dalt de tot i allà muntar-ho.
1: I si una pissarra te cau i s'espatlla, pues el billar ja no tens billar.
0: O sigui, podríem, jo faig la comparació de moure una taula de billar és com moure un piano, que és superdelicat.
1: Correcte.
0: I necessiten persones especialitzades.
1: Correcte.
0: Que fan transport exclusiu d'això.
1: De billar. 3 dies, el procés de desmuntar i muntar, 3 dies.
0: Això són moltes hores, i les hores
2: sí,
0: són cares.
2: Sí, perquè vam desmuntar també el billar que hi havia aquí per poder posar l'altre. I era desmuntar aquest, guardar-ho en un magatzem, i allà van portar l'altra taula, desmuntar-la allà i muntar-la aquí una altra
1: vegada. I quan muntes el billar has de tapissar novament el taulell, perquè el pany ja no val, una vegada lo treus, ja no serveix.
2: I és complicat perquè té calefacció. El billar té calefacció. Per sota té unes resistències per sota de la pissarra que van escalfant el billar. Tenim una temperatura més o menys entre...
1: La mesa normalment està a 32 graus.
2: 20, 27, 32 graus, i per mantindre-la, per no tindre humitat ni perquè corrin una mica més les boles.
0: És molt delicat això, eh?
1: Sí. Molt delicat.
0: Sembla ja un joc per a senyoritos, que diuen, o sigui... aire condicionat en el billar,
2: sí, bueno, l'aire condicionat...
0: concentració, dedicació... Eh?
2: És imprescindible una sala tan petita com aquesta.
0: Doncs moltes gràcies al Pedro Romero i al Ramon Guerra. Heu estat aquí per explicar-nos com és la secció de billar del Centre Cultural de l'Avenç. Teníem ganes ja, de que feia temps que havíem parlat amb el Jordi Figueres, sí, de que passéssiu per la ràdio.
1: Sí, sí, moltes ganes.
0: Finalment ha pogut ser, seguirem en contacte amb vosaltres.
1: I dir sobretot això, que la gent que tingui ganes de provar-lo, que sense cap mena de dubte, que vingui, lo provi, i si li agrada, pues cap endavant.
0: Doncs els teniu aquí. Entreu a l'Avenç, passeu pel vestíbul, i al fons de tot del vestíbul, passat la porta del bar, trobareu una porta...
2: Abans d'arribar a la sala del 75 aniversari.
0: Exacte,
2: a la dreta.
0: A la dreta. I allà tindreu els companys del billar, que l'única cosa que se sent quan passes pel passadís, perquè ells no parlen, només sents els tocs de les boles. Clar, pum, pum, clar, clar.
2: Pum. Bueno, parlar també se'n parla
0: però
2: una mica.
0: Però poquet, perquè alguna vegada que he passat, no, no
2: sí,
0: se
2: bueno,
0: senten moltes veus.
2: La concentració, si estàs concentrat, necessites estar callat, però bueno, exacte, sí que es parla una mica.
0: De fet, allà esteu bé, perquè esteu en un racó que hi ha silenci, bueno, alguns dies hi ha activitats al 75 aniversari.
1: Algun dia n'hi ha festa, però
0: i
1: bueno.
0: I algun dia a dalt, sí, a la Pau
2: Sevillana,
0: Pujó,
2: quan tenim el Zumba... I el ping-pong, quan hi ha el ping-pong també, perquè salten els jugadors,
1: però bueno.
2: I a dalt se sent, sí, els sostres,
0: se sent tot. I a més l'Avenç és molt antiga i el tema d'insonorització falla per totes bandes.
1: S'ha de conviure.
0: S'ha de conviure, ja ho has dit tu. Doncs com us he dit abans, moltes gràcies a en Pedro, al Ramon, per ser aquí amb nosaltres. I com sempre diem, quan acabem les entrevistes, una abraçada molt forta a tots aquests socis que fan possible que aquesta secció de billar,
1: sí,
0: tot funcioni.
1: Molt bé, gràcies.
0: Una abraçada a tothom.
2: Gràcies.
3: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM.
4: Esteu escoltant Esplugues FM.
0: Festa Major de Santa Magdalena, Esplugues de Llobregat. La festa de Santa Magdalena no és només una celebració religiosa o festiva, és una manifestació del patrimoni immaterial d'Esplugues de Llobregat. Les entitats de cultura popular ho tenen molt en compte i són un paper fonamental i treballen durant tot l'any perquè les tradicions continuïn vives i siguin transmeses a les noves generacions. 22 de juliol, Santa Magdalena, balls propis i ofrenes. Aquest dia és el dia de la Santa i els actes s'inicien a partir de les 6 de la tarda al Casal de Cultura Robert Brillas amb la concentració de les colles. A partir de 6:45 es fa l'homenatge al ginjoler. Seguidament, els balls propis d'Esplugues que identifiquen a cadascuna de les entitats de cultura popular. A les 8 del vespre s'inicia el seguici a ofrenes, en el que hi haurà la sortida de les entitats cap a l'església de Santa Magdalena. Es calcula que el recorregut és aproximadament de 45 minuts. Un cop a la parròquia, les entitats fan les seves ofrenes i balls propis davant de la Santa. A la sortida ja es calcula que cap a 9:45 del vespre hi haurà el ball parlat i els versots amb la carretillada. Des d'Esplugues FM desitgem que tingueu molt bona festa major.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Festa Major de Santa Magdalena, Esplugues de Llobregat. La festa de Santa Magdalena no és només una celebració religiosa o festiva, és una manifestació del patrimoni immaterial d'Esplugues de Llobregat. Les entitats de cultura popular ho tenen molt en compte i són un paper fonamental i treballen durant tot l'any perquè les tradicions continuïn vives i siguin transmeses a les noves generacions. 22 de juliol, Santa Magdalena, balls propis i ofrenes. Aquest dia és el dia de la Santa i els actes s'inicien a partir de les 6 de la tarda al Casal de Cultura Robert Brillas amb la concentració de les colles. A partir de 6:45 es fa l'homenatge al ginjoler. Seguidament, els balls propis d'Esplugues que identifiquen a cadascuna de les entitats de cultura popular. A les 8 del vespre s'inicia el seguici a ofrenes, en el que hi haurà la sortida de les entitats cap a l'església de Santa Magdalena. Es calcula que el recorregut és aproximadament de 45 minuts. Un cop a la parròquia, les entitats fan les seves ofrenes i balls propis davant de la Santa. A la sortida ja es calcula que cap a 9:45 del vespre hi haurà el ball parlat i els versots amb la carretillada. Des d'Esplugues FM desitgem que tingueu molt bona festa major.

0: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants, Hostafrancs, La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
1: De dilluns a divendres, a les dues del migdia.
2: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Canvi d'Aleta, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador. Al centre ho trobarem Àngel Guimarà, a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier. Al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la Plana tenim 2 punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallerona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó, i també es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient. Davant l'alerta de l'onada de calor, l'Ajuntament d'Esplugues activa diverses mesures. En destacarem algunes: l'adaptació de les activitats dels casals d'estiu i casal esportiu per infants i joves, on es prioritzen els espais a l'ombra i les activitats amb l'aigua. A més, durant les hores de màxima calor, s'evitaran totes aquelles activitats que suposin una activitat física intensa. Tanmateix, en la programació dels casals per a la gent gran, també es finaran les activitats a les 12 del migdia. Es recomana una especial atenció als col·lectius vulnerables de les gent grans, suport a les famílies, a les persones amb qualsevol tipus de discapacitat o mobilitat reduïda. Es recorda la importància de mantenir una bona hidratació, evitar l'exposició directa al sol durant les hores centrals del dia i buscar sempre espais més frescos sempre que sigui possible. I per aquest motiu, l'Ajuntament d'Esplugues ens recorda els 7 espais o refugis climàtics que tenim a la nostra població. Un és el Parc de Can Vidalet, al carrer Molí 112, que està obert des de les 8 del matí fins les 10 de la nit. El Complexe Esportiu Municipal de la Plana, a la plaça Catalunya. La piscina del Parc dels Torrents d'en Ferrer. L'equipament al Molí, que està al carrer Verge de la Mercè, número 1. El Mercat Municipal de la Plana, la Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues, al carrer Àngel Guimarà 106, i a l'Espai La Baronda, al carrer de la Riba número 36. Aquests espais que us hem mencionat no tenen atenció mèdica, per la qual cosa les persones que ho requereixin s'hauran d'adreçar al centre de salut. També podeu trucar al telèfon d'emergència, al 112, al d'urgències mèdiques 061, a la policia local i el 092, que aquest només és per trucades dins d'Esplugues des d'un telèfon fixe. Tota aquesta informació la trobareu recollida i ampliada a la pàgina web de l'Ajuntament dintre de l'apartat de notícies. Ajuntament d'Esplugues, esplugues.cat.
3: Sou una entitat?
4: Organització sense ànim de lucre?
5: Associació de veïns?
6: Artista?
7: ONG? Músic?
1: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
8: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
9: És gratis!

0: són les 9.
1: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat.
2: Esplugas FM.
1: L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
3: Cocodril Club.
4: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
5: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Estàs escoltant Esplugues FM. Esplugues FM.
1: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres, els dimecres cada 15 dies, de 6 a 7 de la tarda, i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM, al 99.7, i al podcast a la plataforma iVoox. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.
2: Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català, per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial, aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat, el primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
3: Esplugues FM, Ràdio Cultural i Associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
4: Estàs escoltant Esplugues FM. Esplugues FM.
3: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: seu país, com la bohèmia de París, com el meu dol del teu llençol.
1: Estic tan lluny de tu com l'amor és lluny de Roma, com Nova

0: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
1: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.
0: Crònica de la vida d'Esplugues, 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent.

0: Us agrada sortir a caminar? Sou més de córrer o potser preferiu fer senderisme, rutes per la muntanya o pel bosc? Si heu respost sí a alguna o totes aquestes preguntes, us interessarà el programa d'avui. Ens endinsarem a una activitat física o esport? Bueno, això ens ho aclarirà la nostra convidada més tard. Què diuen és dels més complets que podem practicar? La marxa nòrdica. Jo, de fet, ja porto posada la roba tècnica, calçat tot terreny i el més important per a aquest esport, ja veureu per què, els bastons. Bona tarda, Montse, i gràcies per acompanyar-nos.
1: Bona tarda, un plaer i molt agraïda per haver-me convidat al teu programa.
0: Gràcies. La Montse és diplomada en òptica i optometria per la UPC, és màster en teràpia visual i optometria comportamental i, per tant, optometrista de professió. Com sempre diem, professió i passió de vegades no van junts de la mà, i en aquest cas, a banda dels seus dos fills, que és la veritable passió, en té un altre, que és l'esport, la salut, i s'ha preparat de forma molt intensa en aquests camps per poder dedicar-s'hi. La Montse és instructora de marxa nòrdica des de ja l'any 2017, és tècnica esportiva en marxa nòrdica a l'Escola Catalana de l'Esport, instructora de pilates a terra, i com complement a aquesta part més esportiva s'ha format amb altres matèries com tècnic superior en dietètica, també màster en psiconeuroimmunologia el 2024 i moltes més coses vinculades amb tot aquest món. Com veieu, és la persona més indicada per saber tot sobre la marxa nòrdica i els seus beneficis. I per això comencem avui preguntant-li, Montse, com vas descobrir la marxa nòrdica?
1: Doncs mira, fa cosa d'uns 9 o 10 anys, amb unes amigues va sorgir la proposta de fer un Camino de Santiago i uns mesos abans doncs, ens vam començar a preparar per poder dinar, vam començar a sortir a caminar. Bueno, només dic que fins aleshores jo era sedentària, amb les meves obligacions laborals i familiars ja en tenia prou, diguem-ne. Total, vam fer el Camino i un cop vam tornar, vaig tornar convençuda de mantenir aquest hàbit de caminar que em sentava la mar de bé. Tinc la muntanya al costat de casa també, per tant creia que l'havíem d'aprofitar. I vaig sortir regularment, però sovint doncs, pensava que llàstima que els braços, la part superior del cos, doncs, no treballés gens quan anem a caminar. I un dia una mare del futbol del meu fill em va parlar de la marxa nòrdica i de seguida vaig veure que era el que jo buscava, perquè amb la marxa nòrdica es posaven a treballar els braços i sí, vaig buscar informació, vaig buscar d'on podia aprendre'n, vaig fer un curs d'iniciació i de seguida em vaig comprar els primers bastons i a practicar. I d'aquí em va agradar tant que vaig començar doncs, ja a interessar-me per formar-me com a instructora. I aquí va començar
0: tot. I fins avui, no?
1: Sí, sí, sí.
0: O sigui que pràcticament diríem que, com passa moltes vegades, arribem a les coses sense tampoc haver-ho previst, per dir alguna cosa. Va ser també una miqueta producte de
1: però,
0: tot això que
1: has explicat. Sí, va ser la connexió aquella de dir, ostres, això és el que jo buscava perquè ja ho anava rumiant, no?
0: Clar.
1: De dir...
0: Sí, fantàstic, sí. Eh? Molt bé. A l'iniciar la presentació del programa, jo he fet una mica una pregunta, he deixat una pregunta en l'aire i deia, la marxa nòrdica és una activitat física o un esport? I anunciava ja que tu ens aclariries una mica el tema. Llavors, tot tuyo.
1: Sí, mira, en primer lloc, potser diferenciar entre tres termes que a vegades els confonem. Una cosa és l'activitat física, exercici físic i esport. Són tres termes que impliquen coses diferents. L'activitat física és tot moviment corporal que realitzem en el nostre dia a dia, com desplaçar-te cap a la feina, pujar les escales per anar a casa, anar a comprar, caminant, etc, etc. Aquesta és l'activitat física habitual. L'exercici físic és activitat física planificada i estructurada amb l'objectiu de millorar una o més de les habilitats físiques o capacitats físiques de la persona. I l'esport ja és la pràctica d'exercici físic en forma de joc o de competició sotmès a unes regles que estan establertes. Tenint en compte això, doncs, la marxa nòrdica de fet es pot encabir en qualsevol de les tres categories, perquè jo puc utilitzar la marxa nòrdica amb els meus desplaçaments diaris com a activitat física, però també puc fer exercici amb la marxa nòrdica doncs, assistint a sessions dirigides on es pot millorar doncs, habilitats com la velocitat, la força o la resistència. I també com a esport, de fet, hi ha competicions de marxa nòrdica Aquí a Catalunya només se'n fan des de l'any passat, però arreu de l'Estat ja fa uns anys que se'n fan i ja és considerat un esport. Per tant, la marxa nòrdica ho pot arribar a ser tot, de fet.
0: Competicions amb la que, diguéssim, suposo que lo important és arribar més ràpid que l'altre, per dir alguna cosa.
1: És velocitat, però mantenint una tècnica la concreta. Tècnica. De fet, hi ha uns àrbits que van traient. Sí, sí, sí.
0: Ah, està bé, està bé.
1: Hi ha targetetes. Sí,
0: podria passar igual que amb la marxa, diguéssim, habitual d'atletisme, no?
1: Sí, sí.
0: Amb el que s'hi veuen que hi ha algun moviment tècnic.
1: Has de complir uns requisits, exacte. No pots aixecar... Els dos peus han d'estar sempre en contacte amb el terra, el moviment del braç ha de passar...
0: Ha de ser el que toca.
1: Exacte. Si no, una targeta, dos targetes, penalitzen, et fan aturar, sí, sí, sí.
0: Fantàstic. Molt bé, llavors podem dir, per lo que has comentat d'aquestes tres vessants de la marxa nòrdica, podem dir que pràcticament qualsevol persona podria practicar-la i que tampoc cal tenir una preparació física massa especial, per dir alguna
1: cosa. Sí, de fet, precisament un dels avantatges de la marxa nòrdica és que pot ser practicat per qualsevol persona que pugui caminar, sigui quina sigui la seva condició física, i cadascú en el seu nivell, doncs anar millorant capacitats i guanyant forma física. De fet, tenim grups especials amb persones amb certes malalties que provoquen, per exemple, dificultats de mobilitat. I, sí,
0: com,
1: sí.
0: Com, per exemple, quines malalties?
1: Tenim, doncs mira, grups amb Parkinson, col·laborem amb l'Associació Catalana de Parkinson, a persones amb esclerosi múltiple, per exemple, també els hi va molt bé. Llavors, els objectius de cada grup o de cada persona són diferents.
0: Clar, suposo que es pot adaptar perfectament a cada necessitat.
1: I tant, i tant, i tant. No? Sí, sí.
0: I una qüestió que també a vegades... veig grups, algun cop que hem sortit a muntanya i veus persones de diferents edats, però aquest tipus d'esport enganxa els joves i la gent, els nanos o més petits?
1: Mira, la gent jove en general no els hi crida massa l'atenció. De fet, quan tu surts a la muntanya veus molta gent d'edat mitjana, i joves sí que n'hi ha, però bueno, tenen més tendència. Els nanos potser a practicar esports d'equip o en bicicleta, i els més grandets solen tenir tendència a anar al gimnàs. Però sí, sí, és un esport que es pot practicar a totes les edats. De fet, s'han fet amb escoles, amb tallers i amb molt d'èxit. Però ho penso també, per exemple, doncs... famílies, no?, amb nanos que surtin a la muntanya perquè ells ho hagin fet tota la vida i els nanos comencin a sortir de petits, i per què no, i tant, que ells practiquin marxa nòrdica.
0: Potser
1: també
0: més amb joves i nanos, o sigui, d'edats més entre fins a 12, 14 anys, suposo que priva més l'esport aquest que deies col·lectiu, no?
1: Sí.
0: El tema del futbol, del handball, per exemple,
1: bàsicament.
0: Aquí a Sant Esteve es practica moltíssim el handball, i després, doncs, això també, esports que vinculen més a nivells extraescolars o possiblement, suposo, per això t'ho preguntava. I després hi ha una altra qüestió també interessant, que hi ha esports amb els que requereixes fer una inversió important econòmica per poder-ho practicar, i em sembla que la marxa nòrdica no és així, tampoc, no? O sigui, no requereixes una especial inversió.
1: Amb la marxa nòrdica, mira, el protagonista principal són els bastons, que són específics per la pràctica de la marxa.
0: Bastons que no pals, no? Perquè crec que...
1: No, bastons, jo això insisteixo molt. Sí, és com tenir un cert respecte amb el nostre material bàsic, que són els bastons, sí. I, de fet, són diferents també els que s'utilitzen en el trekking o en el senderisme típic. La funció del bastó a la marxa nòrdica és més important i és diferent. Com a segon lloc podríem afegir un bon calçat. Els requisits, doncs, que si fem muntanya la sola sigui amb tacs per millorar l'adherència, i que la sola sigui també flexible, perquè una de les coses que tenim en compte també és que el peu pugui fer una bona articulació mentre fa la passa, i que la sola, doncs, no sigui molt rígida i no ho permeti. Botes, per exemple, a nivell de calçat, botes no les recomanem per permetre al turmell fer tot el moviment complet de flexió, i per la resta, doncs, bueno, roba còmoda, bàsicament, i bueno, després, mica en mica, quan t'hi aficiones, doncs ja vas buscant-li més detalls a la roba, a nivell de característiques tècniques, que siguin transpirables, que l'hivern sigui roba primeta que et permeti la teva mobilitat però que abrigui, que mantingui l'escalfor corporal, llavors tallavents pel dia que fa vent, no impermeable si surts quan cauen quatre gotes.
0: Bueno, jo estic segur, Montse, que com passa amb qualsevol altre esport, als inicis deus trobar-te gent que ve als cursos o a l'inici amb roba acabada de sortir pràcticament de la botiga, no? I que no té res a veure amb la que s'hauria de portar, m'imagino.
1: Bueno, hi ha de tot. Ens trobem de tot, però mira, més que amb la roba, on més incidències hem tingut és amb el calçat, bàsicament.
0: Clar.
1: Que és una de les coses que insistim bastant, però botes obertes, allò que la sola va per un cantó i la resta de la bota per un altre, perquè he tret a l'armari unes bambes que feia segles que les tenia allà i la cinta americana forma part de la nostra equipació quan sortim d'excursió, perquè ja ens ha passat 3 o 4 vegades. La roba en si, bueno, és hi ha persona que sí que el primer dia, igual que els bastons, jo sempre aviso, primer deixa'm no compris res, primer de tot deixa'm explicar-te els diferents tipus que hi ha, perquè hi ha materials, hi ha bastons extensibles, hi ha bastons fixes, l'alçada del bastó és molt important a l'hora de practicar la marxa nòrdica. Llavors prefereixo que escoltin primer les nostres recomanacions i després poder escollir amb aquest coneixement quin és el bastó més adequat, perquè sí que és cert que hi ha certes dificultats en trobar bastons i personal de comerços, diguem-ne, dedicats a l'esport, que puguin fer una bona recomanació al respecte.
0: Ja,
1: que m'he trobat moltes vegades bastons
0: de qualsevol altra
1: fixes,
0: activitat,
1: que no són regulables en alçada i molt més alts, per exemple, perquè, per exemple, en el senderisme els porten els bastons més alts, i que després dius, bueno, ara què faig?
0: No? Clar, perquè la funció deu ser diferent. El senderisme suposo que simplement per apoyar-te, o, perdó, recolzar-te, i en canvi aquí sí que té una funció absolutament
1: activa,
0: de mobilitat
1: totalment.
0: I activa.
1: Clar, sí, clar, clar. Sí, en el senderisme els bastons es porten en primer lloc més alts, es porten al davant, i la funció que tenen és per transmetre seguretat o equilibri en l'usuari. I en la marxa nòrdica, no, en la marxa nòrdica els bastons doncs formen part activa de l'exercici.
0: Molt bé. Llavors, per la pròpia denominació marxa nòrdica, jo que sóc un profà en la matèria, entenc que això ve de països del nord, però m'agradaria que ens expliquessis una mica pues, on neix, com arriba a casa nostra, de quina manera doncs, això ens ve, no?
1: Doncs sí, les arrels de la marxa nòrdica efectivament estan en l'esquí de fons dels països nòrdics, en concret a Finlàndia. I és cap als anys 30, el 1930, que l'equip olímpic finlandès va començar a utilitzar els bastons que utilitzaven per esquiar en els seus entrenaments fora de la temporada de neu, és a dir, a l'estiu quan no tenien neu, doncs per seguir mantenint-se en forma i poder reproduir el mateix gest que ells fan en l'esquí de fons, doncs van començar a utilitzar-los a l'estiu, sobre terreny que no hi havia neu. Més endavant, cap als anys 70, també a Finlàndia, dos professors d'educació física van introduir a les seves classes, a les escoles, exercicis amb els bastons d'esquí. I ja una miqueta més endavant, prop dels anys 90, la marxa nòrdica ja va sortir del món de l'esquí de fons i de Finlàndia i se'n va anar ja cap als Estats Units primer. Es van començar a dissenyar els primers bastons per marxa a nivell d'empreses i van sortir ja diferents tècniques i variants. I l'any 2000, va ser l'any 2000 quan es va crear la primera associació internacional per promoure

0: fa 20 anys que va arribar. 20 anys? Sí. Sí, sí, sí, sí. Després, per exemple, el primer hospital en utilitzar la marxa nòrdica per rehabilitació de lesions o com a eina de salut a la sanitat pública va ser l'Hospital de Sant Rafael a Barcelona l'any 2006.
1: I això com a teràpia per recuperació de malalties o...?
0: Sí, lesions físiques, sobretot, al principi, rehabilitació de lesions de genolls, per exemple.
1: Sí, molt sí. Interessant, eh? Sí. I a més, un hospital de la xarxa pública.
0: Sí, sí, sí,
1: és molt correcte. Curiós, això també. Molt bé. Imaginem-se per un moment que els oients, la gran majoria, doncs no han sentit a parlar de la marxa nòrdica i els hi tinguessis que explicar com fas amb els alumnes, com fan aquell curs d'iniciació que tothom ha de passar. A veure si ens pots explicar, sé que la ràdio potser faltaria una mica aquesta part més visual, però a veure si són capaços d'explicar-los justament aquesta tècnica, aquesta manera de poder fer.
0: Ho intentem. Mira, en primer lloc, la marxa nòrdica és un esport que consisteix en caminar seguint el patró natural de marxa humana que fem servir sempre per caminar de forma espontània, però afegint l'ús actiu, que és el que dèiem abans, l'ús actiu d'uns bastons que estan especialment dissenyats per això i que permeten impulsar-me i augmentar el rendiment de la caminada, diguem-ne. Els bastons es porten sempre inclinats enrere i en cada passa que jo faig s'exerceix una força amb el braç contralateral, amb el braç i amb el bastó, vaja, contralateral, contra el terra, i d'aquesta forma el terra em retorna una força en sentit contrari que fa que m'impulsi, em propulsi endavant.
1: I perdona que t'interrompeixi, es diu que el bastó sempre va endarrere.
0: El bastó va inclinat enrere. És amb el bastó inclinat enrere és quan jo pressiono amb ell contra el terra, és quan em retorna llavors clar. Una força
1: per
0: endavant.
1: Això abans comentaves que la diferència amb el trekking, que el trekking moltes vegades tenim aquesta imatge vertical, no?, i que és com d'apoyo.
0: És que és
1: anar.
0: Així, és clar. Així, és així. De fet, molts usuaris de bastons de trekking, el seu sentit comú, diguem-ne, ja ha fet que ell modifiqui i porti els bastons inclinats enrere perquè l'ajuden amb les pujades o amb les baixades a retenir pes, diguem-ne. Sí, sí.
1: Interessant.
0: Doncs aquest impuls amb els bastons precisament és el tret diferencial de la marxa nòrdica respecte al caminar normal o al senderisme i permet la involucració del tren superior i de l'abdomen a la feina de caminar i per això la marxa nòrdica és un exercici tan complet perquè treballes pràcticament tot el cos.
1: Tot el cos, que dèiem que es mou pràcticament el 90% de músculs del cos, és possible?
0: És possible, sí, sí, sí. Amb una bona tècnica, amb una tècnica de llibre, per això...
1: Si ho fes jo, segurament serien el 30%.
0: Bueno, tot no? és proposar-s'ho.
1: Hauria de fer molta pràctica amb tu i sortir a fer moltes, moltes marxes.
0: Eh? Exacte, sí, bueno. Sí. A més, una cosa que volia comentar, en la marxa nòrdica, precisament, degut a aquest impuls que fas amb els bastons, com que et propulsa endavant, la longitud de la passa és més llarga, que l'habitual, com que la passa i l'abraçada van sincronitzades, doncs l'abraçada també és llarga i aquest pas més llarg i braç més llarg fa que treballin molts més músculs que si fem passes més curtetes, no treballen. Sí, sí.
1: I a més entenc que això mateix que estàs dient vol dir que també et desplaces més ràpid, no? Perquè si allargues la passa, si allargues l'abraçada...
0: Amb
1: no?
0: menys passes fas més recorregut.
1: I en cas d'arribar pujades, baixades i tal, aquesta tècnica també ens ajuda a controlar millor, per exemple, si estem fent una caminata pel bosc o per la muntanya?
0: Sí, bueno, de fet, en pujades, tant en pujades com en baixades, té la seva pròpia tècnica. En pujades sí que no exigeixo mai una passa llarga, que una cosa és practicar-ho en terreny pla. En pujada, el cos... instintivament ja s'inclina endavant, la teva passa ja no és tan llarga, no ho pot ser, però sí que els bastons en les pujades prenen un paper rellevant perquè és gràcies a ells, en part, uh-huh. i a les cames, però els braços també, et permeten pujar amb més facilitat, diguem-ne, que si no els durs. I en baixades, passes també són més curtes, i deixes molt de pes als bastons, de manera que disminueixes l'impacte que reben els genolls, sobretot, caderes, genolls i turmells, però genolls bàsicament, que hi ha molta gent amb els genolls delicats.
1: Clar.
0: No?
1: Llavors, Montse,

0: I que, pel que estic entenent, crec que sí que és un dels esports, bueno, jo crec que en tots, perquè en aquest país som molt atrevits i hi ha gent que s'hi fica a jugar a pàdel com si no hubiera un mañana i amb sa vida agafat una... Doncs m'imagino que en aquest cas, per tot el que has explicat d'aquesta posició, al caminar, etc, entenc que és important que abans de posar-nos a fer marxa nòrdica passem per algun tipus de curs o de tecnificació, no? M'imagino.
1: Sí, sí, nosaltres demanem a les persones que s'incorporen als grups o a les excursions que hagin fet el curs d'iniciació, perquè és una estona llarga que dediquem a explicar tots els aspectes de la tècnica, que n'hi ha més de la que pugui semblar a priori, i sobretot de cara a aprofitar al màxim els seus beneficis.
0: Ah, perquè ha d'haver-hi un treball, que és el que suposo que ensenyeu, un treball de coordinació d'aquests moviments, no? per evitar justament el no fer moviments que siguin estranys al cos o...
1: Sí, sí. De fet, ja et dic, la marxa segueix el patró de marxa natural humana, per tant no hi ha d'haver cap gest que sigui...
0: Que suposi tensió o que no. Pugui generar...
1: No, el que passa que sí que, pues, el que et dic, per treure-li tot el suquet, diguem-ne, a la marxa nòrdica, doncs has d'aprendre pas per pas en què consisteix exactament, quin moviment ha de ser el del braç, inclús el moviment del peu. Hi ha tota una sèrie d'aspectes interessants que la gent agraeix molt al conèixer-los i que després tu a poc a poc els pots anar aplicant.
0: Perquè, per el que has comentat també, el ser grupal, aquesta activitat, entenc que hi ha diferents nivells també, perquè lògicament si surten 10 o 15 persones, per exemple, a fer una caminata, lògicament hi haurà qui tingui aquesta tècnica molt més assumida, qui menys, però suposo que es pot practicar igualment en grup, no?
1: És a dir, sí, sí, sí.
0: Ja aneu esperant a l'últim, que seria jo en aquest cas, no? Aneu esperant a l'últim sempre.
1: Sí, sí, bueno, amb les sortides... les sortides que fem tipus excursió, diguem-ne, sortida de diumenge, aquí no anem a filar prima amb la tècnica, per això ja hi ha les sessions d'entrenament setmanal, i aquí sí que cadascú té el seu nivell i que cadascú tregui doncs el millor rendiment possible, però sí, sí.
0: Molt bé. Després d'escoltar-te, de veure tot el que estàs explicant, tècnica, el cos, postures naturals, tot el que has dit, almenys la percepció que jo tinc és que els beneficis de cara a la salut física són molts, i m'ha semblat entendre que diria que no ha de generar contraindicacions, és a dir, no hi ha, així com en altres esports sí que podem tenir lesions relativament importants de genoll, de turmell, entenc que aquí és tot el contrari.
1: Sí, aquí de fet serveix la marxa, sobretot està indicada amb lesions, més que res pel fet de que, o sigui, per permetre a les persones seguir caminant i seguir disfrutant de les seves caminades amb menor impacte en genolls i en turmells, però poden seguir practicant-la, sí, sí.
0: I totes aquests beneficis que dèiem de salut física, crec que hi ha un... Bueno, has fet una mica quatre pinzellades, però crec que n'hi ha un munt, no? Podríem veure una miqueta en detall quins són?
1: Sí, mira, d'entrada m'agradaria recalcar en primer lloc, primeríssim lloc, la importància que té per la nostra salut el deixar de ser sedentaris. De fet, la inactivitat física és el factor de risc més important per contraure malalties cròniques, d'aquestes que es diuen modernes.
0: Aquell lema que deia jo al principi del programa d'avui, no al sedentarisme, no?
1: Exacte, sí, sí, és el meu objectiu principal és aquest.
0: Ho tens difícil, ja ho saps.
1: Bueno, pues mira, cadascú que posi el seu granet de sorra, però si hi ha malalties modernes que es diuen de caràcter inflamatori, metabòliques i cardiovasculars, que són fruit directe del sedentarisme.
0: Un excés de sofà i de poca, com deies, sí, abans, sí, de poca activitat
1: totalment,
0: física.
1: Totalment, sí, sí. De fet, la OMS, l'Organització Mundial de la Salut, recomana, ja fa temps que té estipulat, un mínim d'entre 150 i 300 minuts d'activitat física a la setmana, moderada, o si aquesta és intensa, doncs entre 75 i 150 minuts a la setmana. I afegir, sobretot, que això també és molt important i també ho intento inculcar bastant, 2 sessions de força a la setmana. La força és molt important.
0: La força vols dir, o sigui, reforçar els músculs?
1: Exercicis de força amb peses o... Sí.
0: Això és important també.
1: Llavors, activitat física en general, abans d'entrar en la marxa nòrdica, disminueix la mortalitat per totes les causes, disminueix la mortalitat per accidents cardiovasculars, disminueix hipertensió, la diabetis, càncer de colon i càncer de mama, disminueix l'adiposidad, és a dir, el percentatge de greix en el cos, millora la salut mental, la funció cognitiva i el son, per exemple, també.
0: Déu-n'hi-do, no? Són un bon grapat de beneficis.
1: Sí, és que quan ets conscient, la motivació per moure't realment val molt la pena per la salut en general. Llavors, dins de l'activitat física, de fet...
0: Digues, sí.
1: El caminar és una de les activitats que més adherència ha demostrat. És fàcil, és segur, és econòmic, es pot practicar a qualsevol lloc i és una activitat social.
0: Fantàstic. Doncs bé, fins ara hem fet una mica d'història, tant de com vas arribar tu, com ha arribat la marxa nòrdica també a casa nostra, i hem vist tota una sèrie d'avantatges realment importants dels beneficis que té. Ara farem una breu pausa de 20 segons i recuperem on estem amb la Montse Jansana.
2: Esteu escoltant Entre nosaltres amb Joan Carles Simón a Esplugues FM al 99.7 els dimecres cada 15 dies de 6 a 7 de la tarda i en redifusió els dissabtes de 11 a 12 del matí. També podeu escoltar el podcast a la plataforma iVoox i a les xarxes socials Entre nosaltres.
0: Bé, recuperem de nou la conversa amb la Montse Jansana, tècnica en marxa nòrdica, i que durant tota aquesta primera part ens ha explicat, com dèiem, una mica totes les avantatges i els beneficis que té a nivell físic, però encara queden, i aquí recuperem una mica el camí.
1: Molt bé, doncs dèiem això, que el caminar és una de les activitats més triades o que millor adherència ha demostrat. I podem dir, doncs, que enforteix el cor i els pulmons, millora la circulació sanguínia, disminueix tassa d'obesitat i hipertensió, disminueix colesterol, millora el to muscular de cames i d'abdomen, disminueix l'estrès i la tensió.
0: Això estem parlant, Montse, del caminar. Com recomanen habitualment els metges, no? Que et diuen que has de caminar i has de fer... Val, fins ara, diguéssim, seria com uns beneficis generals d'aquesta activitat.
1: Sí, diguem-ne, he volgut començar amb els beneficis de fer activitat física de per se. Després, doncs, com el caminar és l'activitat que més adherència ha demostrat, quins beneficis té, però si a més en aquest caminar hi afegim els bastons amb la tècnica de marxa nòrdica, hi sumem beneficis propis de la marxa nòrdica, i és que, per exemple, doncs involucrem tot el tren superior i tot el tronc a l'exercici, per tant es mobilitza molta més quantitat de musculatura, i aquí és on entra aquell 90% de la musculatura si fem una tècnica de llibre.
0: Correcte.
1: Hi ha més consum energètic pel fet de mobilitzar més músculs i més oxigenació en tot el cos. El fet de dur els bastons, menys impacte i menys pressió en caderes i genolls. Reparteixes tot el pes del cos en 4 punts de pollo, per tant, disminueixen les lesions en aquest sentit, lligant amb el que dèiem abans. La sensació d'esforç, la gent que ho practica, és menor. Reparteixes molt més l'esforç i la sensació és que et canses menys. Entrenem la força, la resistència, la mobilitat, l'equilibri i la coordinació en tots els nivells. Mentre fas la marxa nòrdica, també hi ha una contrarotació entre l'eix pèlvic i l'eix escapular, el fer la passa contralateral, diguem-ne, el moviment creuat. I això fa també que mantinguis la columna vertebral en forma, perquè hi ha tota una estimulació de tota la musculatura paravertebral amb aquesta contrarotació dels dos eixos. Facilita una bona postura corporal, i la bona postura corporal també s'ha demostrat que millora l'autoestima i l'actitud positiva de les persones. Activa la circulació sanguínia en braços i cames, i aquest moviment contralateral també estimula la interconnexió dels dos hemisferis cerebrals, per exemple. Vale?
0: Això sí que és també un efecte importantíssim, clar.
1: Sí.
0: Hi ha una qüestió que, a més, no sé si ha sortit en algun moment, crec que no, que a més estem parlant que és una activitat que es practica sempre, com és evident, a l'aire lliure. Per tant, doncs, ja no és aquella sensació de tenir que estar tancat en un lloc i practicar un esport que moltes vegades t'impedeix disfrutar de l'aire, del sol, de... aquí és el contrari, clar.
1: Sí, sí, jo de fet... El gimnàs a mi personalment no m'havia agradat mai i per això buscava poder treballar mentre caminava els braços, mentre caminava la natura. Sí, sí, la natura és un plus espectacular.
0: Inclús crec que feu algunes sortides que combinen caminar pel bosc o per muntanya, fins i tot en platja, no?
1: Sí, caminar a la platja, fer marxa nòrdica a la platja és brutal perquè... una, que pots incorporar el caminar descalç, que té les seves avantatges, i després que a la platja, per exemple, com que... Bueno, a la platja hi ha les dues versions. A mi m'agrada molt perquè tu pots caminar per la sorra tova, seca, i llavors el treball dels braços és el peu, al tenir la superfície inestable, el braç treballa molt més, els braços, els ombros. I després, per exemple, pots fer-ho arran d'aigua, amb la sorra més dureta, i a nivell de... Bueno, el contacte amb l'aigua o no, hi ha gent que li agrada més o menys, però bueno, es pot jugar amb tot això, però sobretot l'estar descalç té una sèrie de beneficis també.
0: Això és interessant i curiós, perquè jo sincerament pensava que només era a través de camins o a través de bosc, i aquest fact realment li dona moltes més possibilitats, no?
1: És un... Sí, sí, sí, és platja.
0: Que bé. Hem vist, sincerament, jo crec que els oients que estan seguint el programa no els hi queda ja cap excusa per no interessar-se per l'activitat física, segur, i per la marxa nòrdica en concret, perquè si sumem la quantitat de beneficis, realment és importantíssim. Però hem parlat sobretot de beneficis físics, amb els, diguéssim, amb tota una sèrie de millores respecte a malalties o inclús la minoració de lesions, la recuperació, i la part de salut mental?
1: Doncs molt important també. De fet, quan es practica exercici físic se segreguen endorfines, que són unes substàncies, les substàncies internes nostres amb un efecte opiaci, diguem-ne, milloren la sensació de benestar totalment. I altres hormones com la dopamina, relacionada amb la motivació, amb el plaer, amb la recompensa, o la serotonina, per exemple, que controla l'estat d'ànim i les emocions. Per tant, a nivell de millorar estats depressius o ansiosos, és molt indicat fer l'exercici físic. A més, la marxa nòrdica, el que dèiem, el practicar-se a la natura, ens toca el sol, que també és un bon estimulant, el practicar-se en grup, que les relacions socials són molt positives... I el que dèiem de la postura, hi ha una relació directa de la postura que adoptes quan estàs practicant marxa nòrdica i l'actitud positiva que té un mateix al canviar la postura. Sí, sí.
0: Interessant. Llavors, a més, bueno, clar, suposo que no solament és el sol, perquè a vegades us deveu trobar que feu marxes nocturnes o que es fan en pluja, perquè lògicament el temps és variable, no? I m'imagino que en aquest cas tampoc és un impediment, no, per fer-ho?
1: No, de fet, no, gens en absolut. A més, animo, a no ser que hi hagi un dia d'aquells de pluja continuada, no. Però sí que els animo que quatre gotes no ens espantin, perquè és que canvia molt passar-te un diumenge a casa perquè han caigut quatre gotes o semblava que havien de caure, i arriben les 7 de la tarda i tu et sents, ostres, no he fet res, no he sortit, i en canvi els que han sortit i s'han mullat res, quatre gotes, perquè realment ara, perquè portem dos mesos o un mes, sí, però realment és difícil que et caigui en aquest país un dia d'aquells, sempre n'hi ha, aquests dies ja els evites, però per quatre gotes que no s'espanti, no ens hem d'espantar, portes un impermeable i la sensació després a les 6 de la tarda quan arribes a casa no té res a veure amb la que té la persona que ha decidit quedar-se perquè caien quatre gotes. Sí,
0: i fins i tot el tema aquest del caminar de nit, no? O amb poca llum, que suposo que aneu amb les llums aquestes
1: frontals.
0: I té que ser també una sensació curiosa de caminar
1: diferent.
0: Pel bosc i diferent, perquè no estem acostumats, no?
1: Sí,
0: és una
1: activitat. De fet, els grupets que tenim entre setmana, hi ha una franja horària que és de 5 o a 7 de la tarda, que a l'estiu és de dia de sobres, però a l'hivern, doncs, cap allà a les 6 ja ens hem d'encendre els frontals. I de fet, pot impactar quan no ho has provat mai, però amb grupet, cadascú amb el seu frontal, t'hi veus perfectament.
0: Li afegeix un punt de certa emoció al tema,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí.
0: Està bé. Perdona que m'he anat una mica de lo que estaves comentant sobre el tema de les malalties, i crec que estaves comentant que també doncs anava força bé per malalties tipus degeneratives o Parkinson, etc.
1: Sí, sí, sí, de fet... no sé si ho he comentat, però treballem amb l'Associació Catalana de Parkinson, tenim uns grups que treballen regularment cada setmana, i per ells és molt important mantenir, almenys poder mantenir les habilitats motores, i llavors la marxa nòrdica precisament amb aquesta coordinació de braços i cames és molt important. De fet, durant la pandèmia s'hi van estar 3 mesos sense caminar, se'ls va notar una davallada important. Sí, sí,
0: clar.
1: Sí.
0: I altres malalties vinculades o que també tinguin favorables des del punt de vista aquest físic o físic-mental?
1: Qualsevol accident cerebrovascular que hagi de rehabilitar els hi va molt bé. I després, per exemple, també és molt adequada la marxa nòrdica per a pacients de càncer de mama. Algunes d'elles tenen risc de patir el linfedema, que és la inflamació del braç del costat on han extret els ganglis, i que és una inflamació deguda a la falta de circulació linfàtica. I la marxa nòrdica té una de les característiques de la tècnica, que és que el meu braç, en tot el moviment, al final, a darrere de tot, has d'obrir la mà, després tornar-la a tancar per recuperar el bastó, i aquest constant obrir i tancar la mà afavoreix molt la circulació tant sanguínia com linfàtica per prevenir o tractar el linfedema aquest secundari. Sí, sí, és molt important.
0: Fins aquí jo hem fet un recorregut realment ampli sobre tot el que seria beneficis, especialment sobre la salut física. També hem vist sobre la salut mental, i a mi m'agradaria explorar ara, si et sembla, la part vinculada més amb tot allò que suposa una activitat lúdica, una activitat de competició. Què podem parlar de tot això?
1: Mira, de les competicions, per exemple, doncs aquí a Catalunya organitza competicions per part de la federació. Se'n fan des de l'any passat només, i a la resta de l'estat ja fa més anys que se n'organitzen a tot arreu. Mira, de fet, aquest mes passat, aquest octubre, s'ha realitzat la tercera i última prova de la primera Copa Catalana, i bueno, dir-te, no sé, potser l'any que ve m'animo a participar-hi.
0: Home, clar que sí, segur. On ha sigut aquesta competició?
1: L'última prova a Cerdanyola del Vallès, sí.
0: I quin recorregut fa més o menys en quilòmetres una prova d'aquestes?
1: 10 quilòmetres. Sí, i aquí, bueno, és...
0: 10 quilòmetres tu fas sense baixar de l'autocar, tu, en aquest cas.
1: Però prima la velocitat, és a dir... Clar,
0: o sigui que hauries d'entrenar prèviament, també.
1: Sí, perquè són habilitats diferents, de fet. Una cosa és més la resistència a més baixa velocitat, i l'altra és a velocitat, i 10 quilòmetres a plena velocitat
0: no és fàcil.
1: No.
0: S'ha d'estar preparat.
1: De totes maneres, així com a punt personal, no m'ha acabat de cridar molt l'atenció, per això no ho he fet. Potser ho provaré, ja et dic, ho provaré, perquè amb la velocitat precisament se sacrifiquen alguns dels components importants i ergonòmics que té la marxa nòrdica, no? L'amplitud de moviments ja no pot ser tan ampla, l'articulació del peu tampoc. Llavors, bueno, per això no m'ha entusiasmat mai, però segurament ho faré l'any que ve, perquè sóc de provar-ho tot.
0: S'ha de provar, s'ha de provar. Bueno, suposo que al final, quan entres a competició, és el que diem sempre de qualsevol esport competitiu, no? Que és posar el cos més al límit, i per tant aquí sí que deixa de ser,
1: bueno, en aquest cas,
0: algo tan lúdic, no?
1: No és un límit allò... Però sí que els...
0: T'exigeix.
1: Sí, t'exigeix, però més que res és això, que sacrifiques una miqueta tots aquests beneficis de la tècnica pròpia de la marxa nòrdica, però...
0: El que sí que m'ha quedat, almenys personalment m'ha quedat molt clar, és que és una forma saníssima, com deia jo a l'inici també del programa, que deia que ens posàvem saludables i esportistes, no? Em sembla una manera saníssima de gaudir de la natura, sobretot, no?
1: Doncs mira, sí, sí, ja que parles de, o parlaves d'aspectes lúdics, per mi és, o és més, el poder gaudir d'una bonica sortida de marxa a la natura, en grup, per poder conèixer gent i compartir experiències, mentre gaudeixes de paratges bonics i ho combines amb alguna altra cosa cultural, que és el que intentem fer, no? Fer
0: un mix.
1: Exacte, que tot sumi. I ressaltar, doncs, això, el contacte directe amb la natura, caminar dins del bosc, poder gaudir de bonics paisatges, que ens toqui el sol, que ens fa molta falta a tots, també, perquè passem moltes hores en interior.
0: Tancats, sí, sí.
1: Faci sol o no en faci, val?
0: Sí, perquè sí, és veritat.
1: Toca igual. L'aire, el que dèiem, posar els peus a l'aigua, o caminar descalç per la platja, o per un prat de gespa que et trobis, tot això fa salut.
0: De fet, no sé si t'ha arribat, però darrerament a Sant Esteve s'ha creat un grup de marxa nòrdica al Casal de Gent Gran, i hi ha dos persones que de manera voluntària se'n fan càrrec, i com a experta, diguéssim, entenc que és una activitat que pot ser ideal per la gent gran, no?
1: I tant, si és ideal, fantàstic, els hi ha d'anar. La gent gran, de fet, ha de continuar movent-se per mantenir la seva mobilitat i la seva autonomia, i si mentre es practiquen poden millorar alguna de les seves habilitats físiques, millor que millor. Sí, sí, l'activitat física és necessària per tothom i per ells encara més, i cadascú en la mesura de les seves possibilitats anar-ho practicant. Per tant, em sembla una iniciativa fantàstica i felicito des d'aquí a l'Ajuntament per fer-ho.
0: De fet, et dic una cosa, jo que cada matí bastant d'hora surto a passejar els gossos pel poble, m'he trobat aquest grup en diverses ocasions i et soc molt sincer, o sigui, només veure'ls amb el ben preparats que van, amb l'alegria que porten i amb tot l'equipament, perquè no els hi falta absolutament de res, la veritat és que penso que això ja és molt positiu,
1: i
0: no,
1: tant,
0: per aquest col·lectiu.
1: És que, bueno, ells ja saben que tenen aquesta hora on sortiran a caminar amb el grup d'amics, i si s'incorpora algú nou, doncs mira, això de més que tenen, fantàstic per ells.
0: Sí, sí. Sí, sí. Bé, estem pràcticament arribant a una mica a la recta final. Crec, no sé si ens hem deixat alguna cosa que consideris important per comentar, si ens vols dir algun tema concret del centre vostre o de...
1: Bueno, mira, més que res, potser recalcar una miqueta la importància d'aprendre bé tots els aspectes tècnics que té la marxa abans d'agafar uns bastons, per el que dèiem abans una miqueta, i si la recomanació oberta de fer un curs d'iniciació en què algú et pugui explicar ben bé tots els beneficis i tots els passos, i després ja anar a caminar amb ells, experimentar, integrar bé tots els moviments i després ja anar entrenant i anar afegint-li més intensitat. De fet, podem augmentar la dificultat o la intensitat caminant més ràpid o per camins que facin pujada. Llavors ja depèn de cada instructor, per exemple, doncs aportar-hi a la marxa uns valors afegits que poden ser, per exemple, doncs, caminar al ritme d'una música, que a mi m'agrada molt fer-ho, sincronitzar els teus moviments amb els d'una cançó, que pot ser de ritme una mica més lent o més ràpid, que també té la seva dificultat. I la música, doncs, ja té un efecte positiu en tots nosaltres. I després, bueno, el que dèiem de caminar descalços és un afegit. Això de caminar descalç té un nom, que és el grounding, i aquest contacte amb el terra, hi ha un intercanvi d'electrons del terra cap al cos, és antiinflamatori, es neutralitzen radicals lliures, millora el sistema immunològic, redueix el dolor, l'estrès, és a dir, que val molt la pena provar-ho i fer-ho quan en tinguem l'ocasió, que no sempre la tenim, perquè no sempre el terra és adequat per fer-ho. I així com a extra, també, per exemple, en una sessió de marxa nòrdica, doncs jo personalment introdueixo uns 10-15 minuts d'exercicis variats, o bé d'equilibri, de coordinació, o inclús de força. Les bandes elàstiques que utilitzen típicament els fisioterapeutes per rehabilitació, bueno, que s'utilitzen ara molt per fer gimnàs també, és un material econòmic, que no ocupa espai i no pesa, i el portem portar a la motxilla, i amb ell i alguns elements a la natura o en els parcs on ens movem, com bancs o es poden fer exercicis de força, i la meva idea és doncs inculcar o transmetre la importància de fer aquests exercicis de força, i que són exercicis que després cadascú pot fer una estoneta a casa un parell de cops a la setmana.
0: Clar,
1: altra cosa és que ho aconsegueixi jo, que ho facin, però...
0: això
1: però
0: és bueno, més difícil, eh?
1: L'exemple el vaig donant i...
0: Això és sí, més sí. difícil, sí, jo crec que s'ha de sembrar, no?, i veure què passa. Una qüestió que m'ha quedat al dubte, vosaltres teniu un Instagram que és @walkandhealth, WALKANDHEALTH.
1: Aquí és on ensenyem tot, i a partir d'aquí doncs tenim o grups de treball setmanal, d'entrenament setmanal, i és com qui va al gimnàs, però gimnàs fora de casa, no? Cada, per exemple, doncs, no sé, cada divendres a les 5:30 de la tarda tens la teva hora i mitja, dues hores de marxa nòrdica. I això és sessió d'entrenament. I després les sortides més lúdiques, que sí que fem en cap de setmana, en diumenge normalment, on busquem ja més el component lúdic, social, cultural, i intentem barrejar amb la marxa nòrdica doncs alguna altra activitat.
0: Per... I es fan diferents poblacions, això, és a dir, no sempre és el mateix
1: lloc. Les sessions setmanals són fixes en un lloc. Tinc a Martorell, per exemple, a Castellví de Rosanes també n'hi ha, a Barcelona, treballem amb el Parc Sanitari de Sant Joan de Déu, amb Salut Mental, per exemple, i també tenim grups tancats, amb casals de barri. I les sortides, sí, cada sortida que proposem té un destí diferent, amb un objectiu diferent, a un lloc diferent, sí, sí.
0: Fantàstic. Doncs fins aquí aquesta immersió que hem fet de la mà de la Montse Jansana en un esport, ara sí que podem dir que és així, que com heu vist, jo he fet una llista de no sé quants mils de beneficis, d'avantatges de tot tipus, que es pot practicar a qualsevol edat, que ens permet conviure amb la natura, ens permet conviure en grups familiars o fins i tot d'amistats. I moltes gràcies, Montse, per les teves explicacions, que ens han fet entendre, jo crec que pràcticament tot lo relacionat amb la marxa nòrdica, i que estic convençut que com a mínim ha despertat l'interès dels oients per veure exactament si som capaços de treure'ls del sofà, d'aquest sedentarisme que comentaves abans, i que hem vist que també no cal fer una inversió realment important, sinó que el que cal és posar-s'hi, no? Espero que hagis estat a gust.
1: Molt,
0: sí?
1: Molt. I tant de bo puguem Fantàstic. Aixecar la gent del sofà.
0: A veure si és veritat i aconseguim despertar l'interès. Gràcies, Montse.
1: Moltes gràcies a tu, Joan Carles.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Davant l'alerta de l'onada de calor, l'Ajuntament d'Esplugues activa diverses mesures. En destacarem algunes: l'adaptació de les activitats dels casals d'estiu i casal esportiu per infants i joves, on es prioritzen els espais a l'ombra i les activitats amb l'aigua. A més, durant les hores de màxima calor, s'evitaran totes aquelles activitats que suposin una activitat física intensa. Tanmateix, en la programació dels casals per a la gent gran, també es finaran les activitats a les 12 del migdia. Es recomana una especial atenció als col·lectius vulnerables de les gent grans, suport a les famílies, a les persones amb qualsevol tipus de discapacitat o mobilitat reduïda. Es recorda la importància de mantenir una bona hidratació, evitar l'exposició directa al sol durant les hores centrals del dia i buscar sempre espais més frescos sempre que sigui possible. I per aquest motiu, l'Ajuntament d'Esplugues ens recorda els 7 espais o refugis climàtics que tenim a la nostra població. Un és el Parc de Can Vidalet, al carrer Molí 112, que està obert des de les 8 del matí fins les 10 de la nit. El Complexe Esportiu Municipal de la Plana, a la plaça Catalunya. La piscina del Parc dels Torrents d'en Ferrer. L'equipament al Molí, que està al carrer Verge de la Mercè, número 1. El Mercat Municipal de la Plana, la Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues, al carrer Àngel Guimarà 106, i a l'Espai La Baronda, al carrer de la Riba, número 36. Aquests espais que us hem mencionat no tenen atenció mèdica, per la qual cosa les persones que ho requereixin s'hauran d'adreçar al centre de salut. També podeu trucar al telèfon d'emergència, al 112, al d'urgències mèdiques 061, a la policia local i el 092, que aquest només és per trucades dins d'Esplugues des d'un telèfon fixe. Tota aquesta informació la trobareu recollida i ampliada a la pàgina web de l'Ajuntament dintre de l'apartat de notícies. Ajuntament d'Esplugues. Esplugues.cat.
2: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
3: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, centre excursionista, tradicions i costums i servei per al lleure i ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social, gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a Secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre, al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També truquen al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
1: Festa Major de Santa Magdalena, Esplugues de Llobregat. La Festa de Santa Magdalena no és només una celebració religiosa o festiva, és una manifestació del patrimoni immaterial d'Esplugues de Llobregat. Les entitats de cultura popular ho tenen molt en compte i són un paper fonamental i treballen durant tot l'any perquè les tradicions continuïn vives i siguin transmeses a les noves generacions. 22 de juliol, Santa Magdalena, balls propis i ofrenes. Aquest dia és el dia de la Santa i els actes s'inicien a partir de les 6 de la tarda al Casal de Cultura Robert Brillas amb la concentració de les colles. A partir de 6:45 es fa l'homenatge al ginjoler. Seguidament, els balls propis d'Esplugues que identifiquen a cadascuna de les entitats de cultura popular. A les 8 del vespre s'inicia el seguici a ofrenes, en el que hi haurà la sortida de les entitats cap a l'església de Santa Magdalena. Es calcula que el recorregut és aproximadament de 45 minuts. Un cop a la parròquia, les entitats fan les seves ofrenes i balls propis davant de la santa. A la sortida ja es calcula que cap a 2:15 del vespre hi haurà el ball parlat i els versots amb la carretillada. Des d'Esplugues FM desitgem que tingueu molt bona festa major.

0: són les 12.
1: Les entrevistes d'Esplugues FM.
2: Avui tenim amb nosaltres a la Roser Camps. Ella és veïna del centre, parlarem amb ella del seu llibre i també farem una miqueta de pinzellada del primer llibre que va escriure per recordar una miqueta tota aquesta història d'Esplugues. Així doncs, benvinguda, Roser.
3: Bona tarda.

0: Com estàs?
1: Bé, molt bé, molt bé, gràcies.
0: Com ha anat aquest segon llibre?
1: Doncs ha anat bé perquè he volgut parlar de tot el que tenia ganes de parlar després d'haver-ne fet un d'anterior.
0: Com es diu el llibre?
1: Es diu Cargolines i Cargolins, que és el nom amb què es coneix amb què ens coneixen els espluguins, els fills d'Esplugues.
0: I sabem l'origen real?
1: Sí.
0: Perquè hi ha dues o tres versions diferents de quin és l'origen de que ens diguem cargolins.
1: Bé, jo us ho explico, tot i que al començament a la presentació del llibre ja ho explico, però em faig una mica de pinzellada. Esplugues, quan tot eren horts, a principis del segle XX, la principal professió de la gent d'Esplugues era ser pagès, i tots tenien un hort. Llavors, durant la setmana, quan anaven a l'hort a collir les verdures pel seu subministrament o per portar-ho a vendre als mercats, doncs anaven recollint els cargolins, perquè més que cargols hi havia molts cargolins. Llavors els posaven en una cargolera i quan ja la tenien plena, de tant en tant feien menjades. Aquestes menjades les feien al carrer, perquè com que la majoria vivien al carrer Montserrat, o molts d'ells, doncs hi passava gent, però no hi passava cap vehicle. Doncs llavors ells paraven la taula fora a la porta de casa, menjaven cargolins amb ceba i posaven el porró de vi. Llavors la gent que passava, perquè de vegades pel carrer Montserrat doncs o bé passaven la gent que anava a missa, perquè això es feia habitualment els diumenges, i passava la gent que anava a missa, o bé gent que anava a visitar amistats que tenien allà. Llavors s'aturaven, perquè els hi feia gràcia la menjada de cargolins, se'ls convidava amb el porró de vi i algun tastet del plat. Llavors, això, com que va durar molts anys, doncs els va quedar, en els espluguins, els va quedar el nom de cargolins i cargolines.
0: I té alguna cosa a veure Can Cargol, que està justament al carrer Montserrat?
1: Jo no t'ho sabria dir, però Can Cargol és de les cases que... una de les cases en què això es feia. Personalment puc dir que els meus avis vivien una mica més avall de Cal Cargol, però com que eren familiars amb els de Can Cargol, ho feien conjuntament, moltes vegades. Per tant, podria ser que aquest nom els hi vingués d'això, podria ser.
0: Doncs parlem de cargolins i cargolines. Com s'ha tacut la idea, què et motiva a fer aquest segon llibre?
1: Bé, sí, jo, quan estava al grup d'estudis, mitjançant aquesta entitat es va parlar de fer un llibre, una nomenclatura de tots els carrers del poble, però amb una certa història. Jo sempre dic a tothom que jo no sóc ni escriptora ni historiadora, perquè la carrera no la vaig acabar, però sempre m'ha picat la curiositat, he tingut molta curiositat per saber què és el que passava en el meu poble. Llavors, aquest llibre de carrers, doncs, hi havia una explicació de cada carrer, una mica de biografia del personatge, si era un personatge el que porta el nom del carrer o el que fos, i la història de quin any es va obrir, com va anar evolucionant el carrer, o si va canviar de nom, perquè de vegades, canviant les èpoques polítiques, doncs canviava de nom. Aquest llibre va agradar molt i la veritat és que jo em vaig sentir molt satisfeta d'aquest llibre, però em va quedar una mica la recança de que aquest llibre havia de tenir una part més personal, perquè els carrers els formen veïns i persones. I jo, al ser filla d'aquí, al haver viscut sempre aquí, tenia molta... com que, per això que deia abans, de la mateixa curiositat, i que els meus avis es relacionaven molt per coses del camp o per coses de la seva feina, es relacionaven amb molta gent i jo coneixia moltes persones del poble i em va agradar poder parlar d'aquestes persones que jo havia conegut i de les seves, no pas de la vida personal, sinó de les seves característiques, dels seus trets, de les seves feines i de les seves anècdotes o curiositats. I això és el que m'ha portat a fer aquest llibre.
0: I un cop ja tens aquesta idea, aquesta documentació, com estructures el llibre?
1: Sí, l'he estructurat en tres parts. La primera part és la part més agrícola de la primera part del segle, i aquí em vaig permetre la llicència de parlar una mica dels meus avis, perquè eren una gent, tal com he dit abans, gent pagesa d'aquí i molt arrelada a la terra. I per tant, els hi he volgut fer com un petit homenatge, precisament també perquè en aquella època a les cases vivien 3 o 4 generacions. I jo recordo amb molta il·lusió els anys que vaig viure amb els meus avis, perquè el meu avi era una gent molt senzilla, però molt savis amb el coneixement de la natura, sobretot del temps, observant els núvols, i ens explicava moltes coses, no? I això és el que he tingut molt interès en fer-ho, en parlar una miqueta i fer-los un homenatge en els meus avis, però també en els altres avis del poble.
0: Molt bé, aquesta seria una primera part.
1: Sí, perquè també parlo de... Com que he explicat moltes vegades que el pagès, com que en aquella època no hi havia assegurances del camp, doncs els pagesos se'n refiaven molt del temps. Llavors, què passava? Que de vegades perdien la collita perquè feia mal temps, doncs què feien? L'única eina que tenia era resar. Resar perquè és el que havien recollit de les seves generacions anteriors. Llavors, doncs, feien romeries a Sant Pere Màrtir, perquè hi havia el sant, també feien la pràctica religiosa de tot l'any, els costums que hi havia a cada època de l'any, i això, doncs, ho he volgut reflectir una mica en aquesta primera part. I també, en la mateixa primera part, com una mica per record, les cases de pagès que van desaparèixer, el nom de totes, algunes que han quedat, molt poquetes, i els noms o motius que amb les que es coneixia la gent del poble.
0: Recordem una mica aquestes cases i aquestes persones que se les coneixia antigament. Quines
1: sí,
0: són?
1: Sí, per exemple, hi ha uns pagesos que van ser dels darrers que van treballar encara al camp, com va ser Cal Quico o Cal Foix. Després hi havia els masovers de Can Cortada, que també han treballat molt al camp fins a l'últim moment, o Cal Teio. Després hi havia a Cal Xic d'en Valls, a Cal Carratxec. Són famílies de Quisplugues, pageses de tota la vida.
0: I a més són noms que no trobarem a altres llocs, perquè Cal Carratxec, això, a
1: sí,
0: molt
1: no,
0: pocs llocs trobarem.
1: No són noms corrents, són noms que vés a saber d'on venen, no?
0: Exacte. I quina altra part tens estructurat al llibre?
1: Aquesta que he explicat ara ha sigut la primera part, que és la de principis, més de principis de...
0: La més de pagès, que
1: la més de pagès, diguéssim. Sí. Després ve la segona part, que és com Esplugues creixia, i parlo de les botigues que d'on compraven els espluguins d'aquell moment, sobretot a partir dels anys 40, un cop acabada la guerra, les botigues que es van obrir, on compraven, on estudiaven, on treballaven. Llavors anomeno, doncs, les primeres empreses que hi va haver a Esplugues. Després parlo de les modistes, els oficis que van agafar les noies que no treballaven, que ja no treballaven al camp. Doncs era molt tradicional anar a cosir. Moltes noies van ser modistes, d'altres perruqueres, d'altres van anar de secretàries o a treballar als laboratoris, que feien, hi havia moltes feines diferents al laboratori, o les mocaderes, que aquesta sí que és un ofici que va desaparèixer de seguida, perquè després quan va venir la sanitat va canviar i llavors els animals no es podien sacrificar a casa, per tant, un cop hi va haver els escorxadors, ja l'ofici de mocadera va desaparèixer.
0: Que eren les persones que anaven a les masies quan es feia la matança?
1: A fer els embotits, exacte. Feien els embotits elles. I si era una festa, si no era per vendre, sinó que era per la pròpia casa, doncs era una festa, era tota una festa.
0: Perquè amb aquest Esplugues creix i amb els oficis, doncs ens trobaríem des de les diferents bòbiles que hi havia
1: també
0: aquí Esplugues, posteriorment els laboratoris que tu has dit, que n'hi havien diversos.
1: Sí, una coseta sobre la rajoleta i sobre les altres bòbiles. Bueno, les altres bòbiles si eren de totxo, no, però si eren de rajola fina, un cop decorada i pintada, es demanaven gent molt jove perquè tingués les mans petites, perquè havien de polir les rajoles, treure les miques de taquetes que hi havia, i es necessitaven mans molt petites. Per tant, a principis de segle, que era la revolució industrial, els nens treballaven des de molt petits. I encara jo he tingut algun testimoni de gent que va treballar a la rajoleta,
0: perquè van treballar això, podem 8-9 anys, els posaven a treballar a la fàbrica.
1: Sí.
0: Si fem repassada, hi ha també diverses fàbriques, hi havia una fàbrica tèxtil a baix de tot el, on està ara el tanatori, que penso que era, se li deia tèxtil l'Ametlla, tocant a Cornellà.
1: Sí.
0: Vull dir que sí que aquí a Esplugues va haver-hi un creixement important de població i també un creixement industrial.
1: Sí, hi va haver una època, i té una explicació, perquè la gent que treballava de pagès a Esplugues no eren grans propietaris, eren terres més aviat limitades, i llavors va arribar un moment que per viure mitjanament bé tota la família no donava massa, i llavors quan van venir els compradors, entre cometes, de Barcelona a comprar els solars, que oferien bons preus per transformar-ho en fàbriques, doncs el pagès va començar a vendre solars, primer per fer fàbriques, per construir-hi fàbriques. Després, el canvi de l'època industrial a l'època residencial va venir molt més tard, que també després en podem parlar. Però primer, la majoria de pagesos van vendre les terres per fer-hi fàbriques, sobretot a la zona del Gall, que hi havia molta terra conreada.
0: Al llarg de la història d'Esplugues també veiem per aquesta època que aquestes famílies que es venen als terrenys comencen a venir aquests petits industrials de Barcelona, i veiem uns lligams bastant forts d'Esplugues amb la burgesia catalana. Tinguem aquí el Pujol i Bausis, quan es fa allò de les caves Margrit, també un d'ells està casat, emparentat amb algú de la burgesia catalana, zona del Maresme. Vull dir que quan vas gratant una miqueta la història d'aquí d'Esplugues, veus no arrels, sinó que veus unes ramificacions de l'arbre bastant important, i tenim una història molt densa, però encara no està prou estudiada.
1: No massa, però això podríem dir que quan... O sigui, des de sempre Esplugues ha estat a un nivell sobre el nivell del mar, o sigui, a un nivell més alt que les altres poblacions sobre el nivell del mar. Això vol dir que era un clima més sec que els altres municipis. Era, en aquell moment era completament verge, o sigui, hi havia molta zona, encara verge. No diré que hi havia boscos, però hi havia molt matoll, i era un poble que molta gent de Barcelona havia triat per fer-hi les seves residències d'estiu. I entre ells, grans propietaris de Barcelona, que van comprar finques, Esplugues, però ja estaríem parlant del segle XVIII i XIX, no tant del segle XX, que les grans cases de Can Vidalet, de Can Rosàs, que ja no existeix, de Can Hospital, de Can Cortada, totes aquestes cases venen de molt abans del segle XX, però que s'han convertit en verdaderes residències, ara fins i tot ja no diré que d'estiu, sinó que ja per viure-hi, algunes ja per viure-hi habitualment.
0: En aquesta segona part del llibre ens dius que parles també dels oficis que ja estan perduts. N'has anomenat algun, però jo recordo la carretera Laurea Miró, que hi havia una cadira penjada a la paret.
1: Sí.
0: Cal Cadiraire.
1: Cal Cadiraire, que anaven a buscar la boga allà a Castelldefels, a les vores del riu, i llavors fabricaven les cadires ells. Però no solament el cadiraire, sinó que hi havia el baster, que era molt curiós, perquè el baster era un ofici que era sobretot quan hi havia cavalls i quan els pagesos tenien els seus carros, perquè el baster era el que feia les regnes dels cavalls amb cuir, i tot l'ornament que portava el cavall fet amb cuir, tot això ho feia el baster, i treballava moltíssim. El que passa que després aquest ofici va anar derivant en, per exemple, en fer cinturons per a les persones, no? Però l'ofici antic de baster era per fer els guarniments dels cavalls. I sí, a la carretera n'hi havia un que nosaltres ja el vam conèixer, perquè quan ell va tancar ja nosaltres ja érem una mica grandets.
0: Algun ofici més, així que et vingui ara a la memòria?
1: Ofici així desaparegut...
0: Jo recordo, no sé si estic equivocada, que el carrer...
1: El carreter, i el carreter era el que arreglava els carros, que també estava a la carretera. I el ferrer era el que feia el que en diríem ara les sabates dels cavalls, no? Les ferradures.
0: Sí.
1: Doncs aquests dos també hi van ser fins ben entrada a la dècada dels anys 60. El que passa que el carreter es va transformar en carrosseria de cotxes, i el ferrer es va transformar en la part mecànica dels cotxes, però també eren originaris d'aquestes dues professions.
0: Recordo això, de petit al carrer Sometents hi havia una família que feien les palmes i els palmons.
1: Bueno, Esplugues n'hi havia diverses, de famílies que feien palmes i palmons. Aquesta que concretament que dius, suposo que són els dels lligades, suposo.

0: Sí.
1: I la carnisseria de cavall?
0: La carnisseria de cavall ve a ser dels anys 40.
1: Ara t'estic fent, filant prima la teva memòria,
0: És, és dels anys 40, la carnisseria de cavall. Sí, sí, també representa que és de meitat del segle passat, sí.
1: Molta feina per fer aquest llibre, molt d'estudi, molta recopilació de documentació. Quant temps has estat, Roser?
0: Bé, pensa que la gent de la meva generació hem vist les dues Esplugues i l'hem viscut. L'hem vist, però l'hem viscut perquè era el dia a dia, no? Jo explicaré una cosa que l'he recordat ara fent el llibre, i és que l'estanc de la carretera i dues o tres botigues més, o potser unes quantes més, per entrar-hi es baixaven unes escaletes. Estaven per sota del nivell de la carretera, però l'aparador quedava al nostre nivell, que nosaltres llavors érem nens. I quan venien a dalt, a l'aparador hi havia les figuretes del pessebre, que en venien ells. I nosaltres ens encantaven a l'aparador veient quines figuretes del pessebre ens faltaven per arribar a casa i dir, mira que allà hem vist el pastor que ens falta o l'ovelleta que ens falta. I una mica més amunt, a Cal Ramon Espardanyer, perquè llavors estava una mica més amunt, el Ramon Espardanyer, quan venia l'època de Sant Joan, venia els coets, les piules, els mistos Garibaldi, totes aquelles cosetes que nosaltres arribàvem a poder tenir, perquè els coets i aquestes coses ja eren més dels pares, que ja ho compraven ells, però nosaltres anàvem doncs a comprar un parell de piules o cigronets, per dir alguna cosa.
1: Aquí a la carretera sí que recordo anar a comprar a la drogueria, que hi havia dues germanes,
0: sí.
1: I sí que baixaven dos graons.
0: Sí, els olis i sabons.
1: Exacte, els olis i sabons.
0: Sí, sí, era de les que quedaven encara que es baixaven dues escales.
1: Sí, sí. Perquè clar, tota aquella façana s'ha anat construint, enderrocant i construint edifici nou, però encara recordo de baixar escales per anar als
0: olis i sabons. Sí, perquè suposo que en diferents èpoques es va anar asfaltant la carretera en diferents ocasions, i és clar, el nivell de les botigues va anar baixant i el nivell de la carretera va anar pujant.
1: Déu-n'hi-do.
0: Sí, sí.
1: I anirem, si un cas, ens estaves explicant la feinada aquesta de recollir documentació, i anirem ja, si un cas, a la tercera part del llibre. De què ens parles, Roser?
0: La tercera, jo em centro una mica en la transició. Agafo els 25 anys últims, i des que va morir el dictador, com es van anar produint, perquè una de les principals mancances que hi havia a totes les poblacions era les festes tradicionals. No es podien fer o no hi havia mitjans per poder-les fer. Llavors, a mi em va agradar incidir en això, en com Esplugues, bàsicament, un grup de nois i noies que eren molt jovenets i que en aquell moment la gent, clar, els veien tan jovenets que costava de creure'ls, no? Però de mica en mica, mica en mica, van anar assentant unes bases que va ser el que després va recuperar totes les tradicions del nostre poble. I a banda d'això, ells també van lluitar per la llengua i també van estar molt pendents de tot el que passava en els anys en què es perseguia la gent, no? Vull dir que van recolzar moltes iniciatives de totes les menes possibles, o sigui, des d'escrivint butlletins a participant en actes i fent repoblació a Sant Pere Màrti, i també sobretot lluitant amb la lluita pel medi ambient, és a dir, moltes accions que ara se'ls hi reconeix i se'ls hi valora, però que els hi ha costat.
1: Ens quedem amb aquesta part de la transició, que també podríem parlar de moltes coses, perquè tenim un teixit associatiu aquí a Esplugues increïble. No ens podíem haver pensat mai, per exemple, tenir castellers. I si anem sumant, totes les entitats que tenim es recuperen a partir dels anys 70 i escacs.
0: Sí, sí, sí, sí. Durant aquests 25 anys, el que jo explico és, faig una cronologia, una mini cronologia dels aconteixements més rellevants que van succeir durant en aquests 25 anys. Evidentment, és una qüestió subjectiva, perquè, és clar, una altra persona que faci la cronologia hi posarà uns altres aconteixements diferents, uns altres esdeveniments. Però jo em vaig servir de les hemeroteques de diferents diaris, i les notícies que es destacaven del nostre poble, jo continuo dient poble, doncs els he fet ressaltar. Doncs, per exemple, ara recordaré que hi va haver un moment que a la Font Santa hi va haver molts problemes, on es va fer l'escola
1: Lola Anglada,
0: perquè hi havia unes deixalles que allà no hi havien de ser, van perdre la vida dos nois, i això, bueno, jo ho recordo. Després, doncs, també en quant a dones, que jo a final del llibre, doncs, recordo moltes dones, moltes

0: són vives, però d'altres no, doncs dones que han fet coses, i entre elles doncs alguna que malauradament ja no hi és. Per això també jo al principi del llibre parlo de que les dones s'han fet més visibles gràcies a que tot ha evolucionat, i m'ha fet il·lusió fer, i evidentment no hi poden ser totes, però jo he volgut fer un petit homenatge amb algunes dones, doncs, que s'han fet visibles per diferents actituds, no?, o per diferents actuacions que han tingut.
1: I segur que te n'has deixat alguna, perquè és impossible,
0: és impossible
1: tenir a tothom en compte, i perquè la vida és així, eh?
0: Sí, sí, sí.
1: Aquest llibre, a part de que t'ha costat un esforç de dedicació, un esforç teu de molts anys, de molta feina, després hi ha el tema de poder editar el llibre. I clar, tu no ets escriptora, ja ho has dit al principi, i això ha de ser molt difícil, que hi hagi algú que et digui: aquesta idea m'agrada i la vull tirar endavant. I això com ho has trobat?
0: Doncs està clar que no et ve cap editor a proposar-te que facis aquest llibre, no? És una iniciativa pròpia, i per tant n'has d'assumir les conseqüències. Si pertanys amb alguna entitat que et diu: doncs mira, nosaltres hi posarem una part. En aquest cas no ha estat així, però sí que la meva reflexió ha estat que si jo faig un esforç i me l'edito jo, vol dir que no estic lligada a ningú. I llavors vol dir que jo, objectivament no, però subjectivament, puc dir, sense ofendre, la intenció no és ofendre ningú, però he volgut ressaltar les coses que a mi m'han dolgut molt, que han passat en el meu poble, com per exemple el projecte de Plau Cau Fec. Jo n'he volgut parlar, i vaig dir a les persones que ho van seguir molt de prop que m'expliquessin i em fessin una cronologia de com s'ha anat succeint aquest fet. És una actuació dintre d'una zona verda que cap administració ha estat capaç d'aturar-ho. Aquest és el meu lament, no? Que no hi ha hagut cap administració que hagi estat capaç d'aturar un projecte com aquest, que significa que Esplugues creixerà d'una manera molt desmesurada, i això dol.
1: Pensem que Esplugues, jo crec que és el municipi més petit en quilòmetres quadrats, sí, de Catalunya.
0: Sí.
1: Som molt petits.
0: Sí.
1: No tenim la densitat poblacional que pugui tenir la Florida, per exemple, o Santa Eulàlia.
0: Però estem en camí de ser-ho.
1: Però clar, si resulta que les zones que estan protegides es fan una actuació urbanística, què farem?
0: No, és que aquí el gran problema és que no hi ha sensibilitat. La gent que governa no... Penso, i no vull ofendre ningú, ho repeteixo, però la sensibilitat... I voldria... Ara voldria dir una cosa, que no vull que es malinterpreti, però jo quan em passejo per Sant Just, doncs tinc una enveja sana de com és el poble.
1: És totalment diferent, perquè te'n vas a Sant Just i no sembla que estiguis al Baix Llobregat i a tocar en Barcelona, perquè fem frontera. Esplugues, Sant Just, Barcelona, estem fent frontera. I...
0: Però han sapigut preservar el patrimoni. Tenen molt patrimoni encara. L'han sapigut preservar, i quan una cosa no convenia, els veïns han pressionat perquè no es fes. Però estem a Esplugues, no estem a Sant Just.

0: molta feina per aquest llibre, que és el que estàvem parlant, aconseguir poder-lo editar. A més, podem dir que és un llibre quilòmetre zero, perquè està fet per una espluguina. A més, la persona que t'ha fet tota la compaginació i edició és també una persona d'Esplugues, i també la impremta també està a Esplugues.
1: Sí, sí.
0: I a més direm que el pròleg també és d'una persona d'Esplugues.
1: Doncs sí.
0: Explica'ns, qui t'ha fet el pròleg del llibre?
1: Doncs mira, va resultar que un dia vaig trobar l'Albert Calatrava i vaig saber que era d'Esplugues, i me'l vaig trobar per casualitat i el vaig aturar i li vaig preguntar: mira, Albert, jo m'agradaria saber com van ser els teus inicis a la ràdio d'Esplugues, perquè em van explicar que havia col·laborat a Ràdio Estudis Esplugues. Llavors ell, amb una simpatia i una naturalesa molt, molt espontànies, va ser molt maco, doncs em va començar a explicar que com havien sigut els seus inicis a la ràdio, que havia, i que gràcies a aquestes pràctiques que ell va fer a Ràdio Estudis Esplugues, ell va descobrir que la seva vocació era de periodista. A mi em va agradar molt la conversa que vam tenir, i amb el temps, quan jo ja tenia el llibre bastant avançat, doncs vaig pensar que era una persona ideal per fer-me el pròleg, perquè nascuda a Esplugues, que li agrada molt el seu poble i que a més els seus inicis professionals van ser aquesta ràdio d'aquesta entitat que estem ara, doncs em va pensar que va semblar que era perfecte. És a dir, que moltes gràcies, molt bé, molt bé.
0: Doncs molt, molt contenta d'aquest projecte teu, Roser, d'aquest projecte que li podem dir que és quilòmetre zero totalment, fet a casa, molt casolà, amb gent molt propera, com és l'Albert Calatrava.
1: Sí, molt casolà, eh? això ho recalco, eh? És un llibre casolà 100%.
0: Doncs gràcies, Roser, per estar amb nosaltres, i una forta abraçada. Descansa una mica d'aquesta feinada, gran feinada que has tingut amb aquest segon llibre, amb aquests cargolins i cargolines, que us convidem a tots a que el pugueu gaudir i que el busqueu allà on sigui i allà on estigui la venda. Molt bé, en tot cas, sempre estarem aquí a l'Avent Centre Cultural, que acollim a Òmnium Cultural.
1: Sí.
0: I des d'aquí, des de l'Avent, des de Secretaria, us podrem també informar on podeu trobar aquest llibre a la venda. Doncs moltes gràcies, Roser, una abraçada.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
2: No anirem mai més a escola. Fora de parlar amb els de la teua edat, res no vares aprendre a escola.
3: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa. Les entrevistes d'Esplugues FM.

0: Avui fem un recorregut històric per la nostra ciutat. Viatges d'un claustre gòtic. I parlarem del claustre del monestir de Santa Maria de Montsió, que està aquí a Esplugues. I per parlar d'aquest patrimoni que tenim a Esplugues, qui millor que la Lídia Verdier, que ella és graduada en Història de l'Art per la Universitat de Barcelona i ha fet un treball excel·lent. Hola, bon dia, Lídia.
1: Hola, bon dia.
0: Lídia, tu vas fer aquest treball, el vas fer el 2016. Què et porta, com a historiadora de l'art i com vius aquí a Esplugues, què et porta a investigar sobre aquest claustre?
1: De fet, el llibre es va, com a format de llibre, es va publicar el 2016 pel grup d'estudis d'Esplugues, però és el resultat del treball de final de grau, que el vaig acabar el 2013, i el grup d'estudis es va interessar pel tema, perquè era un tema que parlava d'un patrimoni d'aquí d'Esplugues, i el vam adaptar de treball de final de grau, que tenia un altre format, el vam adaptar per ser format de llibre.
0: Molt bé, és un llibre preciós.
1: Bé, no és una novel·la, és el resultat d'una investigació sobre un element arquitectònic.
0: El claustre que tenim aquí és un claustre del segle XIV, aproximadament, del segle XV.
1: Sí, 1400 i poc.
0: I la meva pregunta és, tenim aquest claustre que Esplugues des del segle XV?
1: No, és clar que no.
0: Ah!
1: No.
0: Quan ens arriba el claustre aquí a Esplugues?
1: D'aquí el títol, que diu Els viatges d'un claustre gòtic,
0: sí.
1: Perquè aquest claustre era d'un monestir que estava al Portal de l'Àngel, on havia estat la seu de Catalana de Gas, que ara és una botiga d'una cadena de moda.
0: Sí.
1: D'allà el van haver de traslladar i se'n van anar a la Rambla de Catalunya amb Rosselló, que en aquells moments ja era fora encara de Barcelona, perquè fins al 1997 no va haver la unió de municipis, i per tercera vegada van haver de traslladar-se d'aquesta Rambla de Catalunya cap aquí, cap a Esplugues, i cada vegada es anaven enduent les seves pedres del claustre, que en la primera ocasió es van endur l'església i la sala capitular, que quan ja van passar de la Rambla de Catalunya cap aquí ja no se la van poder endur ni l'església ni la sala capitular, però sí que el claustre. Els va costar perquè Barcelona no deixava marxar un monument gòtic, però ho van aconseguir.
0: Per tant, tenim un claustre aquí a Esplugues traslladat pedra a pedra,
1: sí,
0: però que no està complet perquè li falten peces del claustre.
1: En el primer trasllat ja es van perdre les peces. En el primer trasllat, ara tal com el tenim aquí a Esplugues, és com estava a la Rambla de Catalunya. Està tal qual. Hi ha tota una sèrie de fotografies fetes per l'arquitecte d'aquell trasllat que documentaven tal com estava en aquell lloc, i és, potser l'orientació nord-sud sí que està canviada, però la distribució del claustre és exactament la mateixa, adaptada a que havia d'haver una entrada per anar a Can Casanovas i la resta d'edificis que s'havien de construir, l'església i totes les altres sales.
0: I pel que posa en el teu llibre, tant en el primer trasllat que es fa com en el segon després aquí a Esplugues, són moments socials també convulsos, per tant no hauria de ser fàcil.
1: Si no haguessin marxat, segurament. Quan van estar... Les monges, de fet, com a congregació de monges dominiques, van patir molts més trasllats. Elles van començar tenint un monestir fora muralles, el que ara vindria a ser per la falda de Montjuïc, més o menys, o per allà per on està les Drassanes, més o menys per aquella zona, era fora muralles. Com que era molt insegur, hi havia els atacs de pirates i les guerres entre reis, i d'allà van demanar doncs marxar d'allà, i els van concedir unes casetes i hortets per la zona on tenim ara la Biblioteca de Catalunya, que llavors era l'hostal de Colom. Allà van estar un temps fins que van aconseguir que el trasllat ocupar un monestir que quedava buit perquè s'acabava una congregació que hi havia de monjos, van aconseguir que els hi donguessin el monestir que hi havia en aquells moments al Portal de l'Àngel, a tocar de Santana, entre el carrer Montsió i el carrer Comtal. Tot aquell espai se'ls hi va donar. Aquell convent era d'uns monjos de l'ordre agustina, i elles com a monges dominiques segueixen la regla agustina. Per tant, la distribució interna dels monestirs i de les sales i i la decoració es deia perquè eren d'una regla, de la mateixa regla que les feia de guia de com havien de viure en comunitat. I a partir i en allà ja hi havia el claustre, ja estava construït de feia poc, però ja estava construït, i van haver de marxar d'allà altre cop per totes les pestes, els atacs, les guerres que hi van haver, van patir els bombardejos de les tropes de Felip V com les d'Espartero, i va arribar un moment cap a finals del segle XIX, entre què se'ls hi prenia, segons la situació política del moment se'ls hi prenia, després se'ls hi tornava a donar, i va arribar un moment en què l'Elia Rogent, l'arquitecte de la Universitat de Barcelona, amb Leandre Amargós van fer una visita, van mirar aviam com està el monestir. Aquell monestir deien que amenaçava ruïna i els van recomanar que marxessin. Els va costar aconseguir-ho, però al final van aconseguir. Van comprar uns terrenys que els hi van vendre un tal senyor, uns germans que es deien Martí, i se'n van anar cap a la Rambla. I en allà s'hi van estar uns 70 anys. Tornen a aparèixer noves revoltes, i a la Guerra Civil allà va ser quan ja van perdre tot el patrimoni, els hi van saquejar el monestir, que fins aquell moment s'havia anat salvant de totes les altres situacions problemàtiques. A la Guerra Civil no ho van aconseguir, i quan els hi van retornar una altra vegada al monestir estava completament buit, sense portes, sense finestres, sense mobiliari, sense res. Com que ja no tenien poder adquisitiu per fer una reforma i dotar-lo del que necessitaven, era més fàcil aconseguir els diners per mantenir-se venent tot aquell espai, que en aquells moments ja tenia molt de valor, i anar-se'n a alguna zona que pels mateixos diners que els hi costava allò poguessin construir-se i mantenir-se durant un temps.
0: Per tant, es venen els terrenys de Barcelona
1: i venen cap a Esplugues.
0: I venen a una zona que el terreny és més barat.
1: Clar, en aquell moment sí. En aquell moment sí.
0: I on està ara el claustre, hi havia Can Casanovas.
1: Que encara hi és.
0: Encara existeix, però en els terrenys.
1: Clar, elles van comprar la casa i els terrenys que anaven amb la casa.
0: Sí.
1: El que era important en aquell moment és que hi havia una mina, una dotació de mina, que en el seu moment l'havien fet portar de Sant Just. Venia una dotació de mina que ve des de Sant Just. I, clar, allò els permetia doncs poder regar els camps, cultivar i bueno, treure una sèrie de productes amb els que mantenir-se.
0: Arriba al claustre aquí a Esplugues a quin any?
1: Elles arriben aquí el 1947, quan ja tenen una mica endreçada Can Casanovas, perquè Can Casanovas en aquell moment estava molt abandonat des de la Guerra Civil, i s'havia de reformar i restaurar perquè les finestres no podien obrir-les, i bueno, estava abandonat. Quan ho adapten una mica perquè puguin fer la seva vida conventual, fins que no construeixen tota la part de les cel·les, l'església i les altres dependències, i al principis del 1948, cap al mes de gener o així, comencen a desmuntar el claustre a la Rambla de Catalunya i anar transportant les pedres, i cap a la Setmana Santa comencen, és a dir, les pedres triguen a transportar-les des del gener fins al març, més o menys, cap al 30 de març o així, comencen a la reconstrucció del claustre amb totes les pedres, que hi ha fotografies que es veuen les pedres esteses per tot el terreny, i l'acaben, la reconstrucció l'acaben cap al mes de setembre, més o menys cap a la Mercè o així, del mes de setembre d'aquell mateix 1948.
0: Clar, pensem que en aquella època el centre d'Esplugues és on està ara el claustre, l'església, la part de dalt, que era el Raval, sí. Més o menys, perquè al sí. 1945-50 ja tenim centre urbà a la part més baixa, que és ara el centre, i a la plana, però el que havia sigut sempre històricament el centre d'Esplugues era justament on passava l'autopista. Més o menys, eh?
1: Més o menys, sí.
0: Per fer-nos una idea. Uh-huh. Clar, si es descuiden, el claustre també hagués perillat amb el traçat de l'autopista que tenim ara actual, per una miqueta més, eh? Per bueno, pocs sí. metres, eh?
1: Sí, possiblement sí, però clar, en aquell moment, sortint d'una guerra civil i d'una postguerra, no crec que en aquell moment estiguessin pensant que hi hauria una reforma viària.
0: No existia. Però em refereixo que aquest claustre a la seva història, ha patit molt, i bueno, aquí a Esplugues era la solució, però sí una miqueta més.
1: Però de fet, a Barcelona hi ha una tendència a traslladar edificis, o perquè es fa una reforma d'Ildefons Cerdà que decideix fer obertures a la part antiga, i es van anar transportant edificis. N'hi ha molts a Barcelona transportats. El que passa és que el que té de característica el claustre aquest és que cada vegada que s'ha traslladat han sigut les mateixes mestresses de l'edifici que se l'han traslladat per continuar fent la mateixa funció. Tots els altres edificis, quan s'han traslladat, han deixat de fer la funció que tenien. Hi ha façanes d'esglésies repartides que potser ara són una escola, hi ha claustres que estan en una altra zona que eren d'un convent, que ara estan potser a l'Eixample i estan fent d'escola, però la característica molt particular d'aquest claustre és que en cada trasllat continuava fent de claustre de la mateixa congregació de monges.
0: No ha canviat l'activitat.
1: Exacte. Fins ara, que ja està tancat.
0: Sí, que això és un cas, en parlarem després. Lídia, tu fas aquest treball com a final de carrera.
1: Sí.
0: És un llibre impressionant, té gairebé unes 100 fotografies, gairebé, sí, amb plànols, amb croquis, amb explicacions, amb fotografies antigues, contemporànies. Quant de temps t'ha portat fer aquest treball?
1: Bé, el temps que et donaven per fer el treball de màster, el treball de final de grau, començaves el mes de setembre o així a decidir quin treball faries i l'havies d'entregar cap al mes de juny. A tot estirar, podies demanar que t'ho deixessin presentar el mes de setembre. No va arribar a l'any, però sí que van ser tots aquells mesos d'intentar trobar informació que no aconseguia, que gairebé no n'hi havia. Vaig passar per milions d'arxius i centres de documentació. Sí. Vaig començar per les pròpies monges, si tenien documentació que em deixessin consultar. En aquell moment em van deixar consultar la seva crònica, que en diuen, com si fos un dietari. Totes les congregacions han d'escriure com una mena de dietari, on van explicant, sí, el que va passant, però les coses normals, des de que hem necessitat comprar un armari a que hem hagut de tirar una cadira, vull dir, i si han hagut de fer misses per tal, o els han encarregat fer una compra o fer 50 hàbits perquè sigui. I en aquesta crònica es relaten, doncs, des del seu inici, des de que van ser fundades el 1347, fins al moment que tu consultes. A partir d'aquí no hi havia massa cosa, tampoc no hi havia altres documents que refrendessin el que elles deien. A l'Ajuntament d'Esplugues hi havia poqueta cosa, no n'hi havia suficient, i vaig començar a estirar el fil. Hi havia un llibre que dels anys 50 que parlaven de diferents congregacions, i a partir d'aquí vaig anar estirant el fil i vaig passar, doncs, des de l'Arxiu Històric de Barcelona, que està allà a la Casa de l'Ardiaca. Vaig passar per les biblioteques de la Facultat de Teologia. Jo què sé, biblioteques, sobretot del centre de Barcelona, que tenien col·leccions locals de publicacions molt antigues, doncs també vaig anar a consultar-les, i en cada lloc anava trobant un mínim de referència. I la Biblioteca de Catalunya també vaig anar a parar, sobretot també hi havia moltes revistes de l'època, diaris, premsa antiga, sí, de l'època.
0: Documentació molt dispersa,
1: molt dispersa.
0: En llocs que no són pròpiament arxius històrics.
1: Són arxius o són biblioteques, o que alguns poden ser més històrics, més o menys, depenent.
0: Ja.
1: Però hi va haver un moment en què vaig anar a parar a l'arxiu fotogràfic perquè tampoc no tenia imatges, i clar, el ser historiador de l'art, alguna imatge jo havia de necessitar.
0: Clar.
1: I de fet el llibre té, com a treball de grau, té més imatges de les que es permetien en el moment, perquè les imatges eren el propi document.
0: Clar.
1: En aquest cas, les imatges, el que hi havia d'explicació oral ho podia confirmar amb les imatges. I vam tenir la sort que en l'arxiu de fotogràfic de Barcelona guardaven tot un fons de l'arquitecte que havia fet el segon trasllat, el que va venir de la Rambla de Catalunya cap aquí, que ho va documentar tot de manera fotogràfica, per això està exactament igual, i va cedir-ho a l'arxiu fotogràfic. I aquestes fotografies em van ajudar molt a tot allò que anava llegint en alguna revista com La Formiga d'Oro o La Veu de Catalunya, el que deien de paraula, i que no podia documentar-ho perquè no hi havia suficients plànols com per donar-ho per fet, les fotografies em van ajudar perquè eren fotografies del moment, de l'època. Per això n'hi ha tantes. No hauria de ser... És a dir, com a treball de final de grau no hauria de tenir tanta imatge, però en aquest cas se'm va permetre perquè era el document, era el document bàsic que refrendava el que es deia.
0: Tot això com estàs explicant, o sigui, tota aquesta documentació existeix, però està dispersa a diversos llocs. No hi ha un arxiu específic d'aquest monestir en el que puguem anar a consultar tot això?
1: No. Com a història del recorregut que ha anat passant, no hi ha un arxiu en el propi... No hi havia un arxiu en el propi monestir. El monestir tenia, com totes les ordres religioses, el seu arxiu. Dels seus moviments, fossin amb llibres, amb... Aquest arxiu tenia... Bueno, té, que no sé on estarà l'arxiu, però l'arxiu... les monges conservaven més de 300 pergamins originals amb la seva acta de constitució, que hi ha pocs arxius a Barcelona, i pocs monestirs a Barcelona, per no dir Catalunya, que conservin la seva acta original. No una còpia, perquè clar, normal, igual que ara fem fotocòpies de documents, en aquell moment es feien còpies pel que pogués passar. Aquest és l'original. Molts estan en llatí, hi ha més de 347 o així que es conserven. De llibres ja n'han pogut conservar menys, perquè en els saquejos durant la Guerra Civil van conservar bastant, però hi ha altres monestirs que tenen molts més llibres patrimonials. Elles no en tenen tants, però sí conserven els llibres que venien a ser de comptabilitat actuals, els llevadors, els descensals, no n'hi ha gaires, i aquests llibres no et deixen, com que són d'anys molt dispersos, no et deixen seguir la història d'elles. La història d'elles la porten a la crònica d'abans, que hem comentat abans.
0: Tu vas poder accedir amb algun d'aquests documents originals? Te'ls van deixar veure?
1: Sí. La primera vegada no tant, perquè en aquells moments elles tenien una mala experiència amb una investigació que els havien fet sobre la seva història. La segona vegada sí, quan ja vaig anar per fer un altre treball, que aquest era del màster de biblioteconomia i col·leccions patrimonials, que llavors el vaig fer sobre l'arxiu que elles conservaven i quines peripècies havien passat i com l'havien pogut conservar. I en aquell moment llavors ja sí, ja a l'arxiu d'elles, els documents que tenien això, llavors ja els vaig poder consultar.
0: Estem parlant del llibre Els viatges d'un claustre gòtic, de la Lídia Verdier. És un llibre que ens parla del monestir que tenim aquí a Esplugues, de Santa Maria de Montsió, que va arribar aquí a Esplugues cap a l'any 1947. Lídia, seguim amb l'arxiu, perquè clar, els propietaris de l'arxiu són les pròpies monges dominiques, perquè el monestir és d'elles.
1: Sí, però ara com que està tancat, és a dir, el monestir està tancat, i les monges que quedaven es van repartir en dos monestirs, també de la mateixa ordre religiosa, seria una pena que es perdés...
0: Totalment.
1: Sí, tal com està l'edifici, seria una pena que es perdés, és a dir, tal com està el conjunt d'edificis, és un patrimoni que en aquest cas és arquitectònic i és documental. Si l'arxiu el volguessin conservar aquí, caldria una reforma estructural de tots els edificis perquè està en una situació d'abandonament, però jo crec que s'hauria de mirar de treballar perquè això no se'ns n'anés d'Esplugues.
0: Evidentment, o sigui, jo suposo que ja deuen haver-hi alguns grups de preservació de patrimoni.
1: És de suposar que sí, que hi hagin, que estiguin parlant bisbats, ordre religiosa i diríem que ajuntament, i diríem que Departament de Cultura de la Generalitat.
0: Clar.
1: Crec que seria... Per la meva manera de pensar, seria bo que es poguessin arribar a acords, com a mínim, aquestes quatre institucions.
0: Lídia, amb aquest treball que has fet excels, perquè és impressionant, en pocs mesos, perquè clar, si era el teu treball de final de carrera, realment, és impressionant, és una feina de molt de temps, de molta dedicació,
1: d'investigació,
0: de molta investigació,
1: de rateta de biblioteca.
0: Perquè clar, el ser un treball de final de carrera l'has hagut de fer tu sola, no has pogut tenir col·laboració absolutament de ningú.
1: No, clar, eren individuals, sí.
0: Doncs tornem a recomanar el llibre, tornem a dir Els viatges d'un claustre gòtic d'aquí d'Esplugues de Llobregat, de la Lídia Verdier. Lídia, tens més treballs? Estàs fent alguna coseta ara? Perquè coneixent-te segur que no pares.
1: A mi el que m'ha agradat sempre ha sigut investigar. Llavors, quan jo havia d'escollir el treball de final de grau, en aquell moment els blocs que podies escollir, el de conservació, era el que em permetia investigar i no només dir un estat de la qüestió, que això, per dir quatre coses que hi havia dit dels altres, a mi no m'entusiasmava. Clar, aquest em va obrir les portes a quan vaig fer el treball de màster, que no sabia quin tema fer. Les tutores del moment em van recomanar que llavors treballés l'arxiu. Per tant, llavors jo vaig treballar a l'arxiu i em vaig tornar a passar un any llarg anant a consultar l'arxiu que tenien elles a l'Arxiu Nacional de Catalunya, que es conserva tota una sèrie de documentació de la Generalitat Republicana, i l'arxiu d'elles va seguir les rutes que va fer en el seu moment la Generalitat Republicana per conservar els arxius durant la Guerra Civil. I a partir d'aquí, clar, el tema de Montsió a mi m'entusiasma, però el tinc frenat perquè jo ja no tinc accés a consultar res, estic esperant a veure això com se soluciona. I per la meva part, clar, a nivells de treballs de facultat, quan em tocava fer algun, doncs buscava algunes coses que fossin d'Esplugues, si n'hi havien. Clar, Esplugues no té un patrimoni que t'hi puguis dedicar molt, però a nivell d'urbanisme doncs vaig treballar al parc dels Torrents, al Torrent del Ferrer, i a nivell així d'arquitectura, al Museu de Can Tintorer, com s'havia fet la transformació de casa a museu.
0: Doncs, Lídia, hem de seguir en contacte, hem de seguir els teus treballs i vull que en properes ocasions vinguis a la ràdio i ens ho expliquis, perquè el nostre patrimoni s'ha de difondre.
1: Sí.
0: És molt important.
1: Hi ha una cosa, mira, ara que hi penso.
0: Digues.
1: Aquesta església que tenim aquí en el monestir, que en aquest cas és petiteta, la gent que estigui interessada podria anar a mirar-se l'església que es va quedar, que eren pròpies de les monges, que es va quedar a la Rambla de Catalunya, perquè la distribució és la mateixa, però en petitet, la que tenim aquí. Però l'arquitecte que la va dissenyar va intentar seguir la mateixa distribució, perquè la distribució de l'església es diu amb la ideologia i el pensament que tenien elles en la seva ordre religiosa. Llavors, es pot fer la comparativa, una església amb l'altra església, i veure que, bueno, que aquella sigui amb les pedres originàries del monestir del 1400 i aquestes siguin amb pedres del segle XX, però que la forma, en petitet, és la mateixa.
0: Rambla Catalunya,
1: sí. Rambla Catalunya, Rosselló, on hi ha el Banc de Sabadell.
0: Val.
1: Baixar a mà dreta.
0: Doncs, encara que no podrem visitar la d'Esplugues, que són de pedres d'ara, però anirem a veure l'original per fer-nos una idea del que tenim, que és una pena, perquè ara el claustre està tancat i no hi podem entrar.
1: Sí, clar, no sé, jo sé que en tant es fa algun acte allà dintre, llavors no sé amb qui s'han de posar en contacte per poder-hi accedir.
0: Per tant, ens emplacem tots i totes a seguir treballant pel nostre patrimoni i a fer-ne la divulgació pertinent.
1: Molt bé.
0: Doncs gràcies, Lídia, per aquest llibre. Us el recomanem. Els viatges del claustre gòtic d'aquí de Montsió d'Esplugues. Només que aneu a la llibreria i digueu: vull el llibre del monestir d'aquí d'Esplugues. I ho tenen molt clar quin és el llibre. Novament, moltes gràcies, Lídia.
1: A tu per invitar-me a venir.
0: ens seguirem escoltant i ens seguirem veient en properes ocasions.
1: Molt bé.
0: Vinga, bon dia.
1: Adéu.

0: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM.
1: Esteu escoltant Esplugues FM.
2: Carpe diem, pautas y consejos que te ayudan a sentirte mejor. Con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugas FM.
3: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimerà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@avenesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
4: Festa Major de Santa Magdalena, Esplugues de Llobregat. La Festa de Santa Magdalena no és només una celebració religiosa o festiva, és una manifestació del patrimoni immaterial d'Esplugues de Llobregat. Les entitats de cultura popular ho tenen molt en compte i són un paper fonamental i treballen durant tot l'any perquè les tradicions continuïn vives i siguin transmeses a les noves generacions. 22 de juliol, Santa Magdalena, balls propis i ofrenes. Aquest dia és el dia de la Santa i els actes s'inicien a partir de les 6 de la tarda al Casal de Cultura Robert Brillas amb la concentració de les colles. A partir de 6:45 es fa l'homenatge al ginjoler. Seguidament, els balls propis d'Esplugues que identifiquen a cadascuna de les entitats de cultura popular. A les 8 del vespre s'inicia el seguici a ofrenes, en el que hi haurà la sortida de les entitats cap a l'església de Santa Magdalena. Es calcula que el recorregut és aproximadament de 45 minuts. Un cop a la parròquia, les entitats fan les seves ofrenes i balls propis davant de la Santa. A la sortida ja es calcula que cap a 9:45 del vespre hi haurà el ball parlat i els versots amb la carretillada. Des d'Esplugues FM desitgem que tingueu molt bona festa major.

Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres, els dimecres cada 15 dies, de 6 a 7 de la tarda, i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM, al 99.7, i al podcast a la plataforma iBooks. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.

0: comerç just.
1: I tu què tries?
2: Visita jotrio.cat.
3: Esplugues Comerç. Per tracte personal i per la qualitat dels productes. Per comoditat i sostenibilitat. Per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.
4: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat.
5: Esplugues FM.
4: L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.